Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Ens hi posem, doncs, amb l'espai de l'entrevista. Sovint, i això ens passa molt sovint, ens agrada més anomenar aquest espai com aquell moment de trobada amb gent que ens estimem, que ens apreciem molt, gent interessant, trobada, xerrada, que no pas entrevista. No sé per què ens agrada més explicar-ho d'aquesta manera. Sigui com sigui, avui ens retrobem amb una persona, amb un artista, amb un professional que ja ha passat per aquí forces vegades i que sempre ens prova a tot el que ens explica. Jo sempre dic que el que li passa amb el convidat d'avui, ara us el presento, ens convé a totes i a tots, perquè si li passen coses amb ell, doncs resulta que nosaltres en gaudim de tot el que li passa. Estem parlant d'en Cesc Casanovas. Molt bon dia, Cesc.
2: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: Benvingut altre cop a la República Santboiana. Jo afegiria això de a casa teva, digue-li com vulguis.
2: Gràcies, un plaer.
1: Molt bé, jo dic que tot el que et passa a tu ens prova a totes i a tots, perquè si et passa a tu, nosaltres ho acabem gaudint o asseguts al pati de butaques d'un teatre o davant del televisor o davant del que sigui.
2: I tant de bo sigui sempre així, però bueno, si em passen coses dolentes que no us afecti, eh?
1: bueno, tampoc seria, ja m'entens. Escolta'm una cosa, de tant en tant, sí, de tant en tant passes per aquí i ens expliques coses i què estàs fent, què passarà, etcètera, etcètera, i et dic la veritat, en el cas d'avui sí que parlarem també de televisió, ens interessa molt de coses que aniràs fent, de bolos, etcètera, però ens volem centrar sobretot en els malvats. I dius, els malvats? Uh-huh. Sí, en els malvats. Perquè els malvats, al final, és una obra de teatre fantàstica on tu també ets un dels protagonistes. I a mi m'agradaria, els malvats, que de fet ja s'ha estrenat i ja s'ha fet alguna... Però que ens expliquessis una mica de què va això dels malvats, del Biel Perelló... I per on anirà la cosa? Això d'entrada, què et sembla, Cesc?
2: I tant. Els malvats és una obra fantàstica que va escriure el

0: i el Parelló en el seu moment. És una obra que es va fer fa 10 anys, però que la Indústria Produccions, que és una petita productora de teatre de Sabadell, han decidit tornar-la, volver-la a armar, com diuen els argentins, no? I en això d'armar-la, doncs aquí hi entro jo i tants altres actors. Ho hem fet a Barcelona i ara estem una mica amb el camí dels bolos. Llavors, ara, de moment, ens queden dues actuacions que farem a Manresa el dia 10,
1: molt bé.
0: I l'altre el dia 23, que la fem a Castellbisbal. Però el maco d'aquesta obra és que és una, d'alguna manera, és una paròdia de jo no sé, diria, de les pel·lis a Hitchcock, aquelles d'espionatge, de La mort en los talones. Té un punt també de paròdia del típic bo que no es despentina mai, no? Del James Bond antic.
1: Sí, sí. Una mica també de novel·la negra, potser.
0: Sí, totalment.
1: Molt bé.
0: I és una obra molt divertida. Llavors, què passa? Que hi ha els dos protes, que són el xico i la xica, no? Això que et dic, no? El guaperes, que no es despentina quan surt de l'aigua i que no està mullat.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: I la rúbia guapa, que els dos són una mica... el pal de paller d'aquesta història, no?, d'espionatge. El protagonista tonto nord-americà que tot li surt bé, aquí el fa especialment tonto el Biel, en aquest personatge, però, bueno, és per riure, i és una paròdia molt bona i molt d'humor molt surrealista, també, del Biel, i jo crec que és una paròdia molt bona d'aquestes pel·lícules de la Guerra Freda, d'espionatge...
1: Sí, sí.
0: Del tontaina que tot li surt bé perquè és l'heroi, perquè és americà i perquè és el que toca, no és el que es paròdia.
1: Bueno, tanmateix, encara que li surti tot bé, però té molt d'antiherois tots plegats, perquè són personatges també molt exagerats, oi?
0: Sí, té molt d'antiheroi totalment, no? I a part és una obra on som 7 actors i actrius, i els que no són els dos que fan la parelleta protagonista, nosaltres fem tots els personatges a l'auca. Llavors ens toca sortir, fer l'escena i marxar corrent per darrere l'escenari per canviar-me de roba, d'ulleres, treure el barret, posar, etc, i fer l'altre personatge immediatament. I és trepidant, brutal. La veritat és que és trepidant, sí, sí.
1: Brutal, perquè al final encarnar molts personatges en molt poc temps i també doncs, de manera vertiginosa, a veure, que tu ja estàs més que basat, tu i
0: bastant
1: alguns contingent, dels teus companys.
0: Sí,
1: home, clar, ho hem vist amb el Polònia, ho hem vist amb d'altres coses que ara parlarem, I tu deies molt bé que al final és una paròdia que parla una mica de la Guerra Freda, també, i de temes que, tot i que formin part, potser, d'una altra època, però que també està molt vigent els enrenous entre les potències,
0: aquesta cosa de conflicte internacional, no?
1: Exacte.
0: Sí, té un punt de vigència, i fa... Per riure també perquè, clar, hi ha coses tan rànsies, tan de l'estigó, que col·locades avui en una pel·li d'acció són, fan molt de riure, la veritat.
1: I, home, jo t'ho he de dir, amb el cartell, jo ja ric, perquè, bé, la majoria dels que apareixeu per aquí jo ja us conec i tal, però em fa molta gràcia aquest canvi de, diguéssim, de registre, les cares que foteu. Home, sense anar més lluny, tu que surts per aquí amb una pistola d'aquelles que fa por i amb una mirada
0: una mica perillosa.
1: I per aquí, fins i tot, m'atreviria a dir, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, n'hi ha un que sembla el Tom Cruise, sí, és veritat o no?
0: El Pep Muñoz, que fa el protagonista, sí.
1: Que sí, el Pep Muñoz, que dius, hosti, sembla aquí amb el bigotillo aquest i amb USA aquí al pit, el cartell de USA. Molt bé, crec que val molt i molt la pena. Deies que al Cursal de Manresa ja estareu en primer lloc, no?
0: Al Cursal de Manresa i després anem a Castellbisbal, que no em preguntis el nom del teatre, però...
1: Molt bé.
0: Però allà estarem.
1: Sí, ja sé quin teatre dius, és fantàstic, i a més, jo que sé, que molt a prop de tot, a peu de carrer, amb bon aparcament, vull dir que ja t'ho dic ara, ja sé on és, ja. Fantàstic, els malvats, que potser no són tan malvats, i ja ho veureu, i que cal passar una bona estona amb ells per entendre-ho tot. Si vols, en continuarem parlant, però jo també et deia, home, val molt i molt la pena, i pel temps que tenim, a mi m'agradaria que toquéssim d'altres coses, tornar a la televisió, perquè al final, mira, el Polònia, que n'hem parlat moltes vegades, d'acord, però no farà massa, es va produir el gran esdeveniment d'aquest aniversari del Polònia, que nosaltres... Sí, exacte, i que nosaltres vam tindre doncs, la sort de poder-ho xerrar una mica i de fer així una mica d'entrevista amb el Toni Soler. Jo recordo que el que valorava més ell en aquells moments, ho recordo perfectament, tampoc farà massa, ell deia que, bueno, que al final sí, que molt contents tots, però que això és una senyal de la bona salut democràtica de la televisió. Jo crec que per aquí van les coses, no? També, segons tu, Cesc.
0: Sí, hòstia, que duri la salut democràtica a la tele, i tant de bo, sí, tant de bo a tot arreu, i les coses, i, bueno, mani qui mani, doncs es pugui seguir fent sàtira política, no? Això vol dir que és salut democràtica a la tele i fora de la tele.
1: Correcte.
0: Perquè jo crec que un país modern ha de poder, bueno, tenir una sàtira política que es segueixi ficant amb tothom, i que ens puguem enriure tots els polítics, no? I bueno, aquesta ha sigut la gran virtut del Polònia, no?, durant aquests anys, per això ha durat tants anys.
1: Sí, i tant, i
0: a
1: tant.
0: A part que la gent sigui molt bona, amb uns guionistes molt bons, que és imprescindible, no?, però que porti 20 anys és perquè al final la gent ho valora i ho necessita, no? De fet, quan vam fer durant la pandèmia, d'alguna manera...
1: Ai, sí.
0: TV3 va demanar que seguíssim fent Polònia, de la manera que fos possible que ho poguéssim seguir fent, no?
1: Perquè era totalment.
0: De necessitat, no? Com una necessitat bàsica, no? Ho van definir una mica així.
1: Correcte.
0: I, bueno, és la prova, no?, de que la sàtira política és molt important. Al final, un bon dia, segurament, si el Polònia passa pàgina, doncs tant de bo pugui haver-hi un altre espai, encara que el format sigui diferent, però que pugui fer una sàtira política, bueno, bastant descarnada i bueno, i pugui tenir llarga vida sempre un espai així, no?
1: Jo sempre he dit, Cesc, no sé, potser em passo o no sé què en pensaràs tu, però sempre he dit que, a veure, la mateixa política us ha donat vida a vosaltres, evidentment, perquè a més a més és un escenari brutal que va canviant cada dos per tres. De vegades triguen a canviar els personatges, ara parlo de l'escena política, triguen a canviar els personatges, però cada setmana passen coses. Però al revés, jo crec que vosaltres, en certa manera, també li heu donat vida a la política del país. Per què? Doncs perquè hi ha molta gent que s'han interessat fins i tot per la política a través dels vostres personatges. Jo no sé si dir això és molt agosarat, però hi ha molta gent que molts personatges vostres han fet que coneguin realment qui són els polítics que ens manen.
0: Jo crec que sí, com a mínim que els hi soni, no? Perquè és veritat que a vegades, bueno, i sobretot als adolescents o a la gent més jove, la política possiblement els hi és més igual, bueno, als adolescents o més petits, lògicament, no? I és veritat que nosaltres, el fet de que el Polònia al seu moment tingués tant èxit, va fer que cada cop i volta nens petits es volien disfrutar, perquè ho veia, com que té aquest to al Polònia, clar, a vegades els nens ho poden veure encara que no sàpiguen el doble sentit o no sàpiguen de què estan parlant exactament o cap on disparen les fletxes, però clar, ells veuen uns monigotes, per dir-ho així, que es mouen d'una manera, que fan risa i que fan una sèrie de coses que els hi atreia o els hi atrau, no?, el nen petit. Llavors acabava passant que...
1: Totalment.
0: Hi havia nens que quan era Carnestoltes es disfressaven a l'escola de Quim Nadal, que em dius, ja em diràs, de Quim Nadal. Com és possible això, no? Pues perquè, clar, veien un personatge a la tele que es movia d'una manera, que parlava d'una altra manera, tot maquillat d'una... No? D'un personatge que l'han maquillat, l'han caracteritzat, i que té uns trets molt característics, i fins a aquest punt va arribar l'èxit. Però és veritat que han passat diverses coses, jo crec que fa que sí que ha fet que la política i fa que la política estigui en el focus, que això és molt important, i més amb els vents que corren aire, també, d'extrema dreta, etc. Està bé que el focus estigui, com a mínim que no es perdi el focus de les coses que passen en l'ambient polític, no? I això el Polònia ho ha aconseguit. També és veritat el que tu deies, que hi ha hagut èpoques que els polítics et donen molt material, i èpoques que no te'n donen gens, que, no, que el Toni sempre diu, hòstia, recordo l'època del Montilla i tal, del tripartit, sí, i tal, sí. Que, hòstia, era molt complicat buscar, com donant per entès que era una mica avorrit, no? No era el mateix que l'època Maragall, no? De cara a la galeria, de la cara potser una mica superficial, però que no passaven tantes coses...
1: El que sí que et volia preguntar, Cesc, perquè tu i jo ja ho havíem parlat, i és que hi ha una fotografia, que jo crec que ho explica tot, una fotografia entranyable, on esteu els actors del Polònia, amb la majoria, no tots, o molts dels polítics que interpreteu. I això... significa moltes coses. Entre altres, no només un bon rotllo i que els mateixos polítics vinguin de bon vinguin entenen que això ha de ser d'aquesta manera, sinó que, a més, quasi que us valoren fins al punt, i valoren el programa quasi bé fins al punt de dir, escolti, jo vull sortir al Polònia, encara que em pareu i m'estiguin, se n'enfotin de mi, el que sigui, perquè sortir o no sortir al Polònia és el ser o no ser.
0: Sí, no? Suposo que quan un programa de sàtira té èxit, doncs clar, els polítics, quan hi ha campanya electoral, doncs això em sembla que va començar de la manera més casual, amb el Josep Piqué en el seu moment, imagina't si ha plogut.
1: Imagina't.
0: Em sembla que va començar perquè va venir el Piqué amb el seu fill, que era molt fan del Polònia, i va venir al plató a veure-ho i tal, i llavors el Toni, que és llest, li va dir, hòstia, per què no surts i ens fas un guinyo i tal? I el Piqué es va prestar, Josep Piqué, i a partir d'aquí... cada vegada que hi havia campanya electoral, va ser, clar, color veo, color quiero,
1: sí,
0: i surt el PP, el PSC també, i Convergència també, i Esquerra, etc etc. I clar, és curiós com ha canviat el clima, també, o com moments molt diferents, no? Abans de l'1 d'octubre, quan vam celebrar la festa dels 10 anys al Polònia, clar, la foto que tenim és impressionant, perquè la foto de la celebració, allà estava, recordo una foto de tots els polítics que se'ls va convidar i no sé què,
1: correcte.
0: I recordo que hi havia, pues jo què sé, hi havia el Puigdemont i al costat la Inés Arrimadas i l'altre l'Albiol,
1: sí.
0: Que imagina't com ha canviat el cuento des d'aquella època, no? Parlem de de quan vam celebrar els 10 anys, sí, ja fa 10 anys aquesta foto. Llavors, imagina't com va canviar el panorama després, una foto que seria impensable, no? L'Arrimadas, a més d'un partit desaparegut,
1: sí,
0: el Puigdemont al costat, ara mateix un pròfug.
1: Brutal, no? Brutal. No, home, jo sempre he dit que el Polònia, al final, el Polònia és el dia del judici final, on s'ajunten tots, sí, uns i els altres, i vulguin o no, han de conviure, perquè resulta que seran jutjats.
0: Clar.
1: I, per tant,
0: clar.
1: Una mica això, és el judici final. No sé què et sembla.
0: Sí. Una mica faltaria la porta amb fum, sí, no?, que s'obre.
1: Sí, no, no.
0: I, no, com allò de...
1: I Sant Pere repartint una mica... En fi. Escolta'm una cosa. A propòsit del Polònia, evidentment un producte germà que havia triomfat del Polònia, amb el mateix ADN, com és el Cracòvia, i que podria ser que tornéssim a gaudir del Cracòvia.
0: Sí. En principi, Cracòvia torna i...
1: brutal.
0: I, bueno, veurem què passa i esperem que sigui un èxit. Cracòvia torna, jo crec que al final el Cracòvia va tenir una afició molt potent, de molta gent jove,
1: i
0: molta gent jove que s'hi reenganxa, eh?
1: O sigui,
0: gent de 20 anys que dius, no sé com és que aquests se'n recorden. Però, clar, potser ho veiem de petits, i també el futbol té aquesta cosa, no?, com més internacional, també, i de xarxes, també, no?, que
1: No, anava a dir-te...
0: Arriba a les xarxes també, no? Tot això al final és material
1: que
0: es penja, no? Gags mítics del Núñez, que feia el Latre, etcètera.
1: I tant.
0: Jo crec que era, no sé, la sensació sí que era un programa que es demanava que tornés, no?, al públic. O al carrer, allò que diuen, no?, al carrer, al pols del carrer, no?
1: Sí, perquè en aquest cas...
0: Jo crec que pot funcionar molt bé.
1: Clar. No, anava a dir-te que, en aquest cas, el Polònia també ho aconsegueix d'humanitzar més els polítics i vosaltres els jugadors de futbol, per exemple.
0: Sí.
1: D'apropar-los més i de treure aquell punt també més, no sé,
0: sí, no?
1: Més innocent de tots plegats.
0: I fer una mica de sàtira d'això també, no? Clar. Perquè també té tela, clar, el món del futbol, que fa una de millors al voltant d'aquesta competició, que té una gran afició, no?, i coses molt maques i coses també fosques, no?, que dius, hòstia, ja, clar, no?, el palco del Madrid i totes aquestes històries,
1: que
0: dius, mare de Déu, això és per fer, clar, parla-li, realment, no? S'ha de poder tornar a fer per arribar a això.
1: Totalment. I a més coincideix que, jo no sé, però jo diria que el Cracòvia com millor anava és com més bé jugava el Barça, en aquest cas.
0: Sí, és curiós això. Però al final, mira, era un producte fet aquí i, clar, el Prota era molt al Barcelona, no? Perquè també es parlava de l'Espanyol, però, clar, cada cosa era... i el Madrid, i clar, però és veritat que és curiós com la gent quan estava emprenyada després d'haver perdut, l'endemà no li venia de gust que a sobre ara ens anem a fotre, no? El culer és molt culer. I llavors, la salut del programa es media bastant amb el bon fer del Barça, no? I bueno, veurem què passa aquest any, de moment.
1: A veure...
0: es veurà si funciona i amb moltes ganes, tu, de poder col·laborar-hi i en la mesura que sigui possible.
1: Jo no sé si et vas imaginant ja els personatges que podrien entrar al Cracòvia. Jo és que, perdona, i saps que t'ho dic en tota l'estima, però sí o sí, jo veig el Cesc amb una perruca... en plan
0: ai.
1: Sí, no, en plan el Jackson 5, sí. I vestit del cambrer de Vacaciones en el Mar, una mica per identificar un gran jugador com és el Adeyemi. No sé si et veus com a cambrer de Vacaciones en el Mar.
0: Home, jo m'he vist amb tantes... M'he vist a Rita Barberà, o sigui, no em ve d'aquí ja, saps? M'entens?
1: Però que sí que hi ha una mena de connexió entre aquell home... Tu te'n recordes, no, d'aquell tipus?
0: Sí, podria ser. Sí, sí, també tenia les gent separades.
1: Sí, sí.
0: El bon rotllo, no?, aquesta cara de bon tio i tal.
1: Home, jo me l'imagino entrant al vestidor, i a més és que ha de ser el Cesc, perquè el Cesc fot cara a Adeyemi. Algú m'escoltarà...
0: No ho has de proposar.
1: I dirà, tu estàs sonat o què? No, escolta, que el Cesc està en forma, encara que no us assembli, vull dir, pels personatges que va. I jo t'imagino a tu entrant de cambrer, això, de cambrer de Vacaciones en el Mar, a dintre el vestidor del Barça, no? Vull dir, què vols que et digui?
0: Ja hauries d'estar de guionista, ja, allà, directament.
1: Sí. Bueno, molt bé, no sé, ja veurem què és el que passarà.
0: Veurem què ens depara.
1: Clar,
0: serà divertit, hi ha material, vull dir que...
1: Ui, segur. Molt. Escolta'm, i el Gordon també, el Gordon també té, jo crec que se li pot treure suc, no? Una mica amb cara d'Orthaway, no, el Gordon? Però bueno, entre tu i jo. Escolta'm, l'altre producte que volíem parlar ràpidament, perquè ha funcionat, a més és més tema digital, ja m'entens, que es troba a la carta, de Televisió de Catalunya, és Fuet.
0: Fuet. Sí.
1: Déu-n'hi-do, Fuet, un producte també...
0: Un gran programa, sí.
1: Molt xulo, de memòria històrica, però per gent joveneta.
0: Sí. Està molt bé, jo crec que ha funcionat molt bé, i ara estem per la quarta temporada, que s'emetrà al novembre, crec.
1: Sí.
0: I, bueno, he tingut la sort, vaja, de que tots aquests programes que tu dius, no?, i d'haver-hi participat, i en aquest cas sí que hem fet una quarta temporada, que això es va gravar a l'estiu, i, bueno, he tingut l'oportunitat, perquè jo hi vaig col·laborar en alguna de les altres temporades, però potser aquesta ha sigut on jo he tingut més presència, també tema musical, que jo sempre és una cosa que sempre l'he portat una mica dintre, i, bueno, ja no dic res més, no avanço res, però sí, jo crec que és un registre, és molt xulo, la gent li agrada, els nens aprenen coses, fins i tot els pares mateixos aprenen coses, o fa que recordis coses oblidades, si t'interessa la història, una mica, i tens, al final la història també explica el present, llavors va molt bé, a mi, fins i tot ara, quan ho vam gravar al juliol, aquesta quarta temporada, guions que t'envien, t'imaginen, no? Estan pensant per nens, però al llegir-los fa que tu facis, ostres, hòstia, això va ser així, tu, no? Que dius, hòstia, això no ho sabia, ja no ho recordava, això. Ara entenc coses, no?
1: Clar.
0: Jo què sé, hi ha un capítol que és la reforma, no?, Martí Luter i tal, i clar... Ai. Passes per molts llocs, doncs, hòstia, clar, ara entenc perquè això, jo què sé, no? Sempre parlen de, no?, dels ortodoxos i dels...
1: Sí,
0: vull dir que
1: declara
0: conceptes, no? I hòstia, és collonut, això.
1: Home, un dels personatges que més no sé, que més t'ha agradat o d'encarnar, quin ha estat? Potser aquest, el Luter? O no?
0: Bueno, n'hem fet molts, aquest és un, però, què sé jo...
1: Sí, sí.
0: Vaig fer també, bueno, clar, vam fer, en el seu moment també fas els artistes, i jo vaig fer de Gaudí un dia, i bueno, l'he fet dues vegades,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, és veritat, ho recordo perfectament. Sí. Impressionant. No, que veure que al final tot això jo crec que convé, i amb una televisió pública hi ha de ser. I jo no sé quin és el futur, no sé què és el que passarà o el que sigui, però el que desitgem és que això continuï així i no ho sé, per molts anys, perquè a banda, tu has fet i fas col·laboracions d'altres tipus, sense anar més lluny, no sóc ningú aquí per anomenar cap marca ni res, però estàs fent també publicitat i et reconeixem fins i tot a la publicitat. Sí, home, i tant.
0: Sí, pot ser, no? Amb temes de locució, sí. Bueno, clar, la paleta, diguem-ne, d'un actor al final ha de ser ampla també, no? I mira, si tens la sort de poder... pues, fer locució i fer... A mi també m'agrada i sempre és algo que sempre ho has tingut en compte, no? I el treball de veu, jo en el seu moment, pues, clar, també quan et formes a l'Institut del Teatre, pues, clar, treballes...
1: Actor de veu, clar.
0: Tots els aspectes, no? Clar. I com a actor, pues, poder tocar paletes diferents és important.
1: Doncs sí, la veritat... No, i vols que t'ho digui? A mi m'agrada molt perquè, a títol anecdòtic, jo a vegades estic per casa i hi ha la televisió encesa, però vaig fent coses, patapam, i surt la veu d'aquell petit monstre entranyable de color blau, ja m'entens? Sí, i dic, ei, què passa? Què passa, Cesc? Què t'expliques, no? I mira... No, sí... Sí, no, de vegades... Sí, tant. Què passa? Què passa, Cesc? Què t'expliques? I m'agrada escoltar-te.
0: És entranyable, va?
1: Oh, sí, clar,
0: en aquest cas, sí, és donar veu a un... No, a un... com se diu això? Bueno, un titella, no?
1: Bueno, sí.
0: És una cadena supermercats i tal.
1: Sí,
0: sí. I jo encantat de donar veu a... ja sigui en publicitat o sigui en... És igual, en animació, eh? Ja,
1: sí,
0: jo estaria
1: tant,
0: encantat també de... Pues, mira, de... una sèrie d'animació, ja he fet alguna cosa i tal,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: La veritat és que és divertit i és un altre registre que no és tan el de doblar coses realistes,
1: clar,
0: o de tot. No, és algo especial i és entranyable, perquè tothom... És una cosa que normalment quan dobles això, no? Titelles o coses d'animació, sempre queda molt en el record. A mi em passa que ara veient coses de...
1: Clar.
0: Jo què sé, jo recordo tots recordem d'una manera molt entranyable, potser perquè ens toca la infància i ja està,
1: sí,
0: però crec
1: sí.
0: que té a veure amb el fet de l'animació, veient ara algun reel o alguna història d'aquestes que rememoren coses dels 80, i hòstia, el d'Artacan,
1: sí.
0: el Unifoc...
1: No, però escolta...
0: Totes aquelles coses, clar, és molt entranyable.
1: El barri Sèsam...
0: Per exemple.
1: Sí, sí, home, aquí sí que hi ha molt de rotllo d'aquest, vull dir que és molt similar al que tu fas a la Publi ara mateix.
0: Sí, totalment.
1: Home, al final és el barri Sèsam, són aquells personatges fantàstics.
0: Clar, i la gent de 20 anys, bueno, clar, i això com que la gent, els nens que ara tornen a veure Bola de Drac de dalt a baix, clar,
1: ai, sí,
0: aquests doblatges,
1: sí.
0: Hi ha tot un circuit de gent que és molt fan del doblatge gràcies a l'anime...
1: I tant,
0: gràcies a Bola de Drac, eh?
1: Sí,
0: Vull dir, llavors són veus ja que han quedat per la història, no? I els actors que han doblat Bola de Drac en català, hòstia...
1: Home, tenen el seu mèrit, eh? I tant que
0: tenen,
1: sí.
0: Tenen una cua de fans que no te l'acabes, eh? Vull dir que
1: sí.
0: És molt entranyable i és molt fort el que aconsegueixes amb la veu, no?
1: Impressionant.
0: És un món molt interessant, sí, la veritat, i molt xulo de fer.
1: Molt bé, molt bé. Jo, no sé, suposo que aniran passant coses, et demanarem que en el seu moment ens ho expliquis.
0: Home, i tant, jo encantat.
1: Suposo que ja vas rumiant, perquè tu... Això també ho tens, que no t'atures i, per tant, sempre vas rumiant i sempre vas esperant alguna cosa que
0: et
1: doni l'oportunitat de fer coses.
0: Que, bueno, i m'agradaria, sí, jo m'agrada escriure i, a veure si sona la campana i les coses que... Sí, ja vindré a explicar-t'ho. Tinc alguna cosa entre mans que quan...
1: Ho sé.
0: Si agafa forma, te l'explicaré.
1: ho sé, però no pateixis que no direm res fins que no passi. No, però ho sé. Per això jo també, una mica a l'espera de tot plegat. Va, recordem ràpidament, perquè crec que és de justícia, que Els Malvats, del Biel Perelló, aquesta fantàstica obra interpretada pel Cesc Casanovas, l'Esther Cor, el Pep Muñoz, el Santi Monreal, l'Emili Gorral, la Diana Torner i la Laia Alsina i algun més.
0: La Diana ja no, perquè ara és una noia que es diu Carla. Però,
1: és veritat, és veritat. La Carla. Sí. Encara produïta per la indústria de produccions i diversitat teatral. Va, molt ràpidament, a Manresa.
0: Manresa, el dia 10.
1: Val.
0: I Castellbisbal, el dia 23 de... d'octubre.
1: Molt bé, doncs fantàstic. No, no ens ho podem perdre.
0: Allò esperem.
1: I tant, i tant, no ens ho podem perdre.
0: Vull venir, ja ho sap.
1: I en quant al demés, doncs ja ho sabeu, només heu d'esperar cada cop que facin el Polònia o recuperar-lo per l'altra via de la carta, així com el fuet. I res, Cesc, per nosaltres és un plaer sempre, és molt xulo que ens expliquis
0: ja
1: coses.
0: Per mi també.
1: I tant que sí. Molt bé, doncs res, desitjar-te el millor, com sempre, molta merda, que diuen, al final,
0: això
1: és el que sempre dieu les actrius i els actors, molta merda, clar que sí.
0: Igualment.
1: I que ja ho saps, que això és casa teva, i a més, que ho dic sincerament, que tu entres i surts d'aquí cada cop que vulguis, faltaria més.
0: Molt bé.
1: Cesc Casanovas, que vagi molt bé, una forta abraçada i a continuar, que tenim ganes de consumir Cesc i de consumir Polònies i de consumir fuets. Millor dir que mai. Que vagi molt bé, gràcies. Abraçada, salut.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Amb la bota dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Ara sí!
5: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble! Quina combinació entre jugadors!
6: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
7: Ei! Viva el rotllo!
8: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de la bona viatgera.
3: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
1: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. És dilluns, ens n'anem de viatge i no ens calen masses parafernàlies, masses paquets, masses maletes. No, aquí viatgem lleugers, però amb un somriure d'orella a orella. Perquè això és la bona viatgera amb la Sílvia Quero de Cima Travel, ja ho sabeu, l'agència de viatges a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36. I allà, doncs, la Sílvia, per fer realitat tot el que, bueno, doncs tot el que li demaneu, les il·lusions de viatjar, de conèixer món. Sílvia, molt bon dia, què tal
4: estàs?
1: Bon
4: dia, molt bé.
1: Escolta'm, és una setmana, ho hem estat dient, que fa la transformació de setembre a octubre.
4: Sí.
1: No ens n'adonem, però això va molt ràpid.
4: Sí, ja estem...
1: La tardor ja està trucant la porta.
4: Sí, ha passat...
1: Mira, escolta, aquest és el senyor Octubre. Un moment, ja obrirem. No, que té pressa per entrar. Sí, moment. No, i té pressa.
4: Té pressa. Ha passat volant, tio. No m'he enterat de res.
1: Sí, ja ho pots dir.
4: Aquest mes, mare de Déu. Sí.
1: Però aquí estem.
4: Aquí estem.
1: I ja advertim a la parròquia que, que entrem en modus també de viatge de tardor.
4: Ahà, sí, mira, porto un viatge de tardor.
1: Compte, perquè ja estem en modus de viatge de tardor. Jo no sé cap on anem, és la juguesca que fem sempre, i a mi m'agrada explicar-ho a la gent, i recordar-ho que un servidor no en té ni idea, però que la Sílvia, quan arriba, li diu al tècnic: posa aquesta cançó, a veure, o aquesta música, o a veure...
4: No, li dic el destí, i ell busca.
1: Val, tu dius el destí i aleshores busquen a veure...
4: Jo ni la sé, per mi també és una sorpresa, la música que
1: Va, punxem-ho, a veure si ens suggereix alguna cosa. Va,
4: no sé jo.

0: A veure, fàcil no és.
1: No, no s'ha agafat l'accent, no?
0: No, home, jo per aquí darrere, jo crec que aquest home com a mínim s'esforça a parlar l'italià. No, s'esforça a parlar. No sé si li surt massa, però això no és italià.
1: No, estàs lluny.
0: No, però, guaita, escolteu. Fante cuco tuyo stisca. No, la veritat no.
1: No sé on ha sentit italià, però...
0: No és italià. No, però ell s'esforça perquè sembla italià aquest home. No, jo crec que això té molt de... Jo què sé, de croat, jo què sé, és que... Què vols que digui?
1: T'has fixat que quan no saps on és, sempre és Croàcia?
0: Sí, és veritat, ara que ho dius, és el recurs. On anem? Hosti, no ho sé, a Croàcia, vinga, ja ho tens.
1: Sí.
0: Potser algun dia encertaré.
1: Potser algun dia encertaràs, sí.
0: Que ja hem anat.
1: Ja hem anat a Croàcia, però...
0: Vols que t'ho digui? Què vols que et digui? Que és això, és mig grec o mig no sé què, o mig... És molt difícil. És molt difícil.
1: Va, escolta una mica més.
0: Va, a veure, venga, sí, va. Sí, per molt que escolti.

0: No,
1: és boniqueta,
0: no,
1: sí. La cançó, eh?
0: Sí, no, és enganxosa.
1: És boniqueta,
0: i a, sí. A més, podria ser la banda sonora de, jo què sé, d'una mena programa infantil. No, programa infantil. De,
1: sí, sí.
0: Val més que diguis tu on anem, una, perquè no ens n'en sortirem.
1: Bueno,
0: no?
1: Una pista.
0: Una pista, va.
1: Ells escriuen Jota i nosaltres pronunciem I.
0: Ells escriuen amb Jota i nosaltres amb I.
1: Ljubljana!
0: Doncs no m'ajuda, pues, no m'ajuda gens.
1: Pues Ljubljana, t'estic dient. Ljubljana.
0: Ah, val. És que jo pensava que anaves deixant pistes i...
1: No, ja està.
0: Sí, una mica rebuscant, no?
1: Hombre.
0: Tot plegat, o què?
1: Sí, sí.
0: Va, vinga, digue-li a aquest senyor que descansi, que no ho ha fet molt bé, però...
1: Canta molt bé, aquest senyor, eh?
0: Sí, sí, és una colla de
1: a més, gent, a mi se m'enganxa molt ràpid les cançons, ara estaré tot el dia.
0: És molt alegre, sí?
1: No.
0: És molt alegre, és molt d'això, de no sé si de festa major o de què.
1: Però... Ah, mira, de festa major, sí.
0: Sí. Explica't, sisplau. Sí, explica't, va.
1: Va, Ljubljana. És un destí de tardor.
0: És un destí de tardor per què?
1: És un destí de tardor i d'hivern.
0: A veure, explica't.
1: Doncs perquè és una ciutat petita que pots fer en un parell o tres de dies, pots allargar inclús una mica més per visitar zones de fora de la capital. I bueno, és una ciutat que té vol directe, ara s'ha d'amortitzar això.
0: Vol
1: directe des de Barcelona amb Vueling els dijous i els diumenges.
0: Dijous i diumenges directe.
1: Pel que pots fer una escapada de dijous a diumenge meravellosa. El dijous surt per la tarda, ara la tardor surt a la tarda a les 3.
0: A les 3 de la tarda.
1: Sí, i són dues horetes i escaig per arribar, perquè, ostres, arriba, sopes i te'n vas a dormir i ja aprofites tots els 3 següents dies sencers.
0: Sí.
1: Perquè a part, el
0: podria
1: diumenge...
0: Podria ser un cap de setmana llarg.
1: Sí, perquè el diumenge torna a les 9 de la nit, a les 9 del vespre.
0: S'aprofita molt bé, no?
1: Aleshores pots fer divendres, dissabte i diumenge sencer.
0: Sense moure't de...
1: Bueno, pots fer només Ljubljana o pots fer inclús les coves i coses que són, bueno...
0: molt bé.
1: Que són típiques del país, no? Està superbé, perquè pots aprofitar... I dic de tardor perquè ara és una bona escapadeta, perquè els vols estan superbé de preu, per exemple, i pel desembre, doncs, pels mercats nadalencs.
0: És que sí que és veritat que... Eslovènia és de tardor.
1: Sí.
0: Que algú diria, escolta, nosaltres també tenim estiu i també... Sí.
1: Bueno, però, i d'hivern, també.
0: Aquella ciutat, aquells monuments, no sé com dir-t'ho.
1: Bueno, jo per exemple, enviaria tota aquesta gent que té moltes ganes de fred,
0: sí,
1: per exemple,
0: sí.
1: Doncs seria una ciutat que jo podria enviar ara mateix. O sigui, si algú
0: em
1: demanés consell d'on podria anar de cap de setmana, doncs li diria Ljubljana, per exemple.
0: Té uns monuments...
1: És molt bèstia.
0: Una arquitectura noble i maca i...
1: Sí.
0: No ho sé, jo estic mirant fotografies perquè això m'ajuda a entendre més el que...
1: Sí.
0: I jo veig que tot és estat tot molt arregladet i que hi ha un nivell molt xulo, no?
1: És molt xulo. És molt xulo. Jo també he estat buscant
0: sí,
1: coses i de més, i la veritat és que m'han obert les ganes d'anar-hi, A més, el tema de l'arquitectura és una cosa molt, molt interessant i molt pels bojos de l'arquitectura, perquè d'allà és el famós arquitecte Plekhnik.
0: Ah, carai.
1: Aleshores va fer el triplete de ponts, que són 3 ponts. Els 3 ponts, va fer el castell també, que també em sembla que és el del castell de Praga.
0: Sí, senyora.
1: I va fer també el pont dels dracs. Aleshores, és una ciutat que permet perdre't amb la seva arquitectura, que és molt bèstia, perquè si t'agrada l'arquitectura, doncs, si t'agrada Plècnic, doncs...
0: És brutal, és molt noble, són veus edificis palauets, i no tan palauets, palaus molt xulos, amb una arquitectura, sí, allò que dius, de senyors, eh?
1: És una ciutat per perdre't, és com un poblet encantat, és més, està envoltat de llegendes, i com la nostra llegenda del drac i Sant Jordi, sí, doncs algo similar, però diuen que en el pont dels dracs, si passa una verge, el drac va llogar la cua.
0: Sí?
1: Sí, això diuen. És una llegenda urbana.
0: És aquell monument tan famós. Déu-n'hi-do,
1: és una llegenda urbana,
0: bueno,
1: escolta, sí.
0: Tu et queixaves de dir, és que cada cop que no saps on anem em dius Croàcia. Bueno, al final has de tocar Croàcia, som veïns.
1: Sí, som veïns.
0: I una pregunta només a nivell curiós. Saps que en el seu moment vam parlar de que si tu estàs per Venècia i tens molt de temps, no, i tal,
1: sí,
0: que tens la possibilitat d'amb aquells barcos anar fins a Croàcia i tal.
1: Sí.
0: Quasi jo et diria que just abans d'arribar a Croàcia també tens un port, el port de Trieste.
1: Sí, Trieste.
0: Que aquí també tens una possibilitat, sense entrar tant a dins, però també de trepitjar
1: Romènia. Sí, sí, és que està molt ben situat
0: al final,
1: i
0: no?
1: Pots arribar de moltes maneres.
0: És
1: a veure,
0: sí,
1: jo ho proposo com una escapada de cap de setmana,
0: sí,
1: però és veritat,
0: sí,
1: és veritat que a Eslovènia com a país té molt a donar. I si fas això a l'estiu, per exemple, doncs vas amb el cotxe i vas de vaixell en vaixell i passes per Croàcia i després te'n perds per Eslovènia, és un viatge espectacular. A més, tens monumentalitat i tens natura. És un país molt natural. És una passada, perquè és molt famós per les coves, per exemple.
0: Clar.
1: Per exemple.
0: Hosti, que bé. I també a tocar Àustria, perquè, de fet, això que tu dius, si tinguessis cotxe o el que sigui,
1: sí,
0: tu pots arribar. Doncs
1: podries fer una gran ruta, eh?
0: Jo crec que, home, sí. No, a veure, lluny de Viena i de Salzburg i de tot això,
1: bueno,
0: però a tocar Àustria,
1: sí, i tant. Sí, sí.
0: És
1: molt xulo.
0: A més,
1: els dos primers dies que pots visitar tota Ljubljana, doncs tens l'església franciscana, per exemple.
0: El castell.
1: Tens el castell, que pots pujar en funicular i baixar a peu, per exemple, que és com una alternativa per veure més la vista.
0: És un rotllo similar al de Praga, també, que puja cap a dalt,
1: sí,
0: el castell.
1: Sí, està clar, és una fortalesa. Clar, o sigui, al final, totes les fortaleses doncs, tenen la mateixa funció, no? Aleshores, també és el mercat, que també el va construir ell. És el mercat que pel dematí ja està molt animat.
0: Que bé.
1: I aleshores és una experiència molt xula. I també té un com una mena de jardí molt gran, que també és molt agradable passejar per aquest jardí. I després, clar, fer una volteta pel riu.
0: Sí, bueno, i
1: meravellós.
0: Hi ha un llac també molt xulo que
1: és
0: el
1: com que sobra un dia, perquè en un parell de dies tens Ljubljana feta.
0: És un dels que és de viatjar.
1: A no ser que vulguis anar a visitar museus, no? Que, com sempre
0: bé,
1: diem,
0: bé,
1: hi ha un museu també molt icònic que té obres modernistes, per exemple, que a qui li agrada, doncs,
0: sí,
1: és molt maco, i no és anomenat, aquest museu, que té obres molt importants i no és gaire anomenat. Té una obra que se li diu la Mona Lisa eslovena.
0: Ah, carai!
1: Sí.
0: Hosti, que curiós.
1: Sí.
0: I és una mena de...
1: És,
0: bueno,
1: es diu
0: de retrat, també, amb una dona.
1: La dona del cafè, em sembla, o alguna cosa així. La dona del cafè,
0: carai,
1: o la senyorita del cafè,
0: sí.
1: O alguna cosa així es diu. Aleshores, bueno, que té arquitectura, et pots perdre pels carrers sense problema.
0: És el que tu dius, és allò que dius, si dius no vull sortir de la ciutat,
1: pues no
0: tens cap problema, perquè
1: no,
0: ja tens molt a veure allà. O sigui que és veritat que als voltants coses molt de naturalesa,
1: i també tens,
0: verba...
1: Sí, i també tens una Ljubljana alternativa. O sigui, tens una Ljubljana, doncs això, de grafitis, de... No? És
0: molt,
1: com més,
0: bueno,
1: alternativa. Bueno,
0: més rebel. Més rebel.
1: Més moderna, no?
0: Escolta'm una cosa, va. El tema del menjar, que sempre ens aturem una miqueta aquí.
1: Sí, però això sí que ho haig de mirar, perquè la pronunciació pot ser molt, ja, molt
0: ja,
1: guai,
0: home,
1: eh?
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Sí, sí, sí, perquè hi ha
0: no, però,
1: molts plats.
0: Que és menjar molt... Evidentment, el centre i a l'est d'Europa, hi ha coses que es repeteixen molt.
1: Sí.
0: Ells tenen algunes influències italianes, no
1: sí,
0: ens enganyem,
1: clar.
0: Això passa, com les tenen d'altres veïns i veïnes, no?
1: Mira...
0: A veure,
1: perdó, a tots els eslovens. Strugli.
0: No t'ho farem repetir, per tant, tu digue-ho ràpid i deixo anar, que es pensaran que parles tranquil·lament les uves.
1: Strugli. Vale? Un dels imprescindibles, que són rotllets de massa farcits, que poden ser salats o dolços, i els trobaràs en formatge fresc, nous, pomes i estragó.
0: Molt bé, com si fos un caneló,
1: sí.
0: Una mena de... que sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquí posa que, no, que és impossible provar només un,
0: Sí, és impossible.
1: Que...
0: Sí,
1: bueno, no. A mi no m'agrada el formatge, o sigui que...
0: No, això sí que ho tinc.
1: Això passo.
0: Això després, ho estalvies.
1: Bueno, aquí... Espera, que ve un de millor.
0: El dolç.
1: Granisca kiobasa.
0: El granisca kiobasa.
1: Kiobasa.
0: Això està... No, home, el granisca kiobasa... No, sí, sí. Però vas a dir-ho ràpid, saps què vull dir? Que sembla que...
1: Sí, la famosa salsitxa de carniola, normalment servida amb mostassa,
0: sí?
1: rave picant i pa.
0: Carai, carai.
1: O sigui, hi ha un plat que es diu Jota.
0: Jota. Jota o Jota?
1: Com ho vulguis pronunciar.
0: Una Jota.
1: Jota.
0: Molt bé.
1: Guisa tradicional de xucrup, on ha fermentat mongetes i patata. Sovint amb carn de porc, ideal si fa fred, mira.
0: Veus? Perquè està calentó i perquè l'ambient aquell...
1: Sí,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: Molt, molt bé. I sí, les sí. Postres, home. Que això no t'ho perds tu mai.
1: La potica, que és el més tradicional, que aquest sí que l'he provat.
0: Sí?
1: És una massa enrotllada amb diferents farcits. La clàssica és de nous.
0: Molt bé.
1: Aquesta sí que l'he provat, eh?
0: No, ni ho dubto. Molt bé, molt bé.
1: I després hi ha... La crema retzina,
0: sí.
1: Que és el famós pastís de crema de blet, que és la pasta de full, crema de vainilla i nata. Molt bé. Oh, que bo.
0: Escolta,
1: cuidao, això,
0: Això. Escolta, ràpidament, el que sí i el que no.
1: Home, el que sí, doncs, anar a gaudir com bojos, no es necessita ni passaport, ni visat, ni res de res, és zona euro, no has de canviar, a tot arreu es pot pagar amb targeta,
0: clar.
1: Cap problema, o sigui que és un país...
0: És car?
1: No.
0: No és car?
1: No.
0: Molt bé.
1: No, està...
0: És molt barat?
1: No,
0: tampoc.
1: Normal.
0: No,
1: sí, normal. Vull dir que no, que sí que no, doncs el mateix que qualsevol país europeu,
0: sí.
1: Doncs...
0: No, però saps que sempre t'ho preguntem perquè potser de vegades cal destacar segons quines coses. Hi ha llocs que a lo millor dius, home, és que tot arreu és igual el que
1: home.
0: Sí i el que no, però hi ha llocs que dius, compta amb això.
1: Sí,
0: que,
1: no, bueno. En un país europeu, doncs, bueno,
0: principi...
1: no, tampoc... Tampoc s'ha de tenir tant en compte tantes coses, no?
0: No, no, no.
1: Però sí, sí, és una ciutat que sorprèn per tot el que ofereix, perquè abans era molt difícil d'arribar, i ara, amb el tema del vol directe, doncs facilitarà molt que els espanyols hi anem.
0: És que a mi em dóna la sensació, Sílvia, que és d'aquells llocs, aquelles ciutats que et pots permetre de dir... Aniré en mòdul relaxat 100%, m'ho puc permetre, no tinc ganes ni de caminar massa, ni de córrer, ni de trencar-me el cap. Em deixo anar, tal com arribi, me'n vaig a l'hotel, deixo les maletetes, no sé què, a voltar els dos o tres dies, cap de setmana llarg, i vaig veient què és el que passa, i en tinc prou. A mi em dóna aquesta sensació, aquest lloc.
1: Sí, sí. Sí,
0: sí.
1: I si vols alguna cosa de natura, doncs aprofita i fes una excursió a algun llac o la cova i tens natura per un tubo.
0: Avui en dia es lloguen bicicletes i pots fer alguna... Bueno,
1: sí.
0: És un lloc segur, a més.
1: Sí.
0: I és aquella Europa que s'està recuperant i que de manera accelerada està guanyant fins i tot amb qualitat que no veiem a d'altres llocs.
1: Sí.
0: Ni a nosaltres mateixos. Vull dir, aquests llocs que tenen tanta cura pels detalls i per les cosetes, eh que sí?
1: A més, té moltíssims edificis barrocs,
0: sí,
1: que pels amants del barroc és excepcional. I de l'arqueologia també i de la història, doncs tenen dos museus que criden molt l'atenció també. Vull dir que dona per molt, tens per... Sí. Per la gent que li agrada molt la cultura, per la gent que li agrada molt el paisatge, passejar i estar en una ciutat i ja està. I pels que volen viure una experiència doncs, única, no?
0: Sí,
1: molt bé.
0: No, ja et dic, a mi em dona aquesta sensació. El lloc de relaxació... a més, has explicat que surt l'avió directe els dijous...
1: Sí.
0: 3 de la tarda,
1: sí.
0: Que està molt bé perquè...
1: A l'octubre-novembre, sí.
0: A les 5 estàs allà.
1: Sí.
0: I que a més el diumenge
1: a les 9 del vespre.
0: A les 9 del vespre.
1: Però aprofites tot el dia.
0: A les 11 estàs a l'aeroport del Prat.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Super.
0: No, molt bé, saps aquells bombonets.
1: Sí. Que,
0: és un bombonet.
1: És un bombonet,
0: sí. Un bombonet que dius senzill, sense grans aspiracions de dir no, és una gran... és un bombonet, que dius, bueno, oh, que bé, mira que dolç,
1: i
0: si que
1: van,
0: maco, no?
1: I si van de finals de novembre a finals de desembre, sí, doncs es trobaran els mercats nadalencs.
0: És veritat.
1: Que també tenen la seva bellesa.
0: Ostres,
1: i la seva atracció.
0: I tant. I aquests ponts, que són molt xulos, molt romàntics, amb les llums. A més, i perdona'm, amb això acabarem, és d'aquelles ciutats que dius, es fa de nit, valor afegit.
1: Sí.
0: Pel color de la pedra, de les llums, de
1: tot
0: plegat.
1: I si ho pots fer des del riu, amb un creueret pel riu, doncs és espectacular.
0: No és excessivament gran, aquesta ciutat?
1: No, és petita. Ja et dic que un parell de dies, amb un dia pinyon, la fas.
0: Imagina't.
1: I un parell de dies amb calma. Per això et dic que si fas 3, doncs pots anar inclús... a fer una excursió fora.
0: Molt bé, ens agrada, que de tant en tant sí, ens portis a ofertes d'aquestes o propostes de cap de setmana llarg.
1: Sí, a més, molt econòmic de preu, perquè amb
0: el vol... anava a preguntar-te.
1: Perquè amb el vol directe doncs està molt bé de preu, perquè el vol et pot costar entre 100-150 euros, l'allotjament i tal, o sigui, tens un cap de setmana per no arribar a 300. Sí, que està superbé.
0: 300 justet, que no 280... pot arribar. Estem parlant de vols, anar i tornar, clar, evidentment.
1: Vols i hotel.
0: I hotel. No sé si amb esmorzar o...
1: Amb esmorzar.
0: I, per tant, els àpats els pots fer...
1: Descobrint la ciutat.
0: Exacte.
1: Provant tots aquests plats que he intentat pronunciar.
0: Sí. No. I te n'has sortit. No t'ho farem repetir.
1: No me'n recordo ja.
0: No per res, sinó perquè... a mi m'ha costat entendre'm aquest senyor. Jo no, però jo deia... Hosti, és que té un deje... italià, no? Que ni me'n recordo de l'acordeó, sí que me'n recordo, però no.
1: Sí. Ara em calagrada tot el dia la música al cap.
0: No sé què deia, de que ens agrada gaudir del sol. I que, sí, algú del sol deia, no sé. Escolta'm... Sí, fantàstic. Com cada temporada, suposo que anem canviant,
1: sí,
0: i ens anem adaptant a les diferents èpoques.
1: Sí.
0: Això vol dir, ara toca tardor. Mira, Eslovènia, així, una mica més país de tardor. És país d'estiu, també.
1: Sí,
0: és país de tot,
1: sí.
0: Però vull dir que amb aquells tocs i amb aquelles cosetes, que això no vol dir que per aquells que trobin a faltar ja l'estiu, que ja n'hi ha més d'una i més d'un que el troba a faltar, això no vol dir que no ens proposis algun viatge de dir, tu vols estiu, tornaràs a tindre estiu.
1: Sí, exacte.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Anirem veient què és el que ens portes.
1: Superbé.
0: I, avui, bombonet.
1: L'hem
0: classificat d'aquesta manera. El bombonet, doncs, d'Eslovènia. No? Molt bé. Res, la setmana vinent més.
1: Més, exacte.
0: Vols que li demanem amb el senyor
1: de l'acordeó que toqui una mica?
0: Doncs expliqui'ns alguna coseta més, senyor de l'acordeó, que ens ha agradat molt. Visca la festa major d'Eslovènia.
1: Vinga, adéu.

0: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
1: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: Dos quarts i tres minuts de 10 del matí i qui tos per aquí darrere, ja ho sabeu, és el doctor Peris, perquè això és la partitura de la República. Molt bon dia, Ricard, què tal estàs?
1: Molt bon dia, mira, fent la tos d'introducció.
0: Sí, estaves fent, no, home, per escurar una mica i per, que això és per escalfar la veu, va molt bé. Això, clar, els que no s'hi dediquen, això no ho saben, però això va molt bé per escalfar la veu. Escolta'm una cosa, company amic, Déu-n'hi-do, el que ens portes avui. Estem escoltant per aquí darrere un tastet del que ve a continuació, que és molt, molt i molt.
1: Una mica més.
0: Fes els honors, Ricard,
1: sí.
0: La convidada.
1: Bon dia, Joana.
2: Bon dia.
1: Avui tenim el luxe de tenir una cantant que ve del jazz. Uh-huh.
0: Sí, senyor.
1: Que ve del folk.
2: També.
0: Bon dia, per cert, Joana, bon dia. Benvinguda a la República.
1: Bon dia, Joana, bon dia. De Diego, que bé, ens ve a presentar el seu nou treball. Uh-huh. I és una antiga coneguda nostra, uh-huh. meva, bàsicament, no? Uh-huh. Artista de Berna Sanz.
0: Uh-huh. Carai!
1: Sí, que tenim entre seia i seia, que ho torni a ser.
2: Ojalà, d'acord? A veure.
1: Benvinguda.
0: Molt bé. Doncs ens hi posem perquè tenim moltes coses a explicar. Vaja, és la Joana qui també ens explicarà moltes coses, ens ajudarà a entendre més aquest projecte. Fixa't quina pregunta més pot semblar tonta, però nosaltres la fem sovint, de diferents maneres, anem canviant de registre, però... D'on vens?
2: D'on vinc? Avui o en general?
0: Senzill? No, comença per on vulguis,
1: Avui de Can Fanga, com diria el clàssic.
0: Clar. No, com tu vulguis.
2: Doncs vinc de casa meva, a Sant Andreu.
0: Molt bé.
2: Un barri molt bonic de Barcelona.
0: Molt xulo. És Mercè...
2: Esteu
0: en plena Mercè.
2: Estem en plena Mercè, sí.
0: Molt bé, per tant, és d'agrair que vas canviar la Festa Major una mica per la República.
2: Bueno, sí.
0: Seriosament, escolta'm, ja ho sabem d'on vens. No, vull dir, ja no de Sant Andreu, sinó, no, clar, els teus orígens com a artista, no? Com t'has anat omplint al final...

0: tots aquests anys, i tot aquest temps t'has anat omplint, i segueixes fidel a la marca de la casa, a la marca de la Joana, vull dir, però també evolucionant i també proposant coses.
1: Sí. Bueno, jo em considero cantautora, diguéssim, des de fa bastant de temps. Perquè jo em vaig formar en el jazz.
0: Sí, senyora.
1: Però en un moment donat, i jo cantava jazz i tot això, però en un moment donat em vaig adonar que jo volia fer la meva música, que tenia molt més sentit, no? Que el jazz, al final, que, bueno, amb els absoluts respectes, no? Bueno, és interpretar una música que ja existeix, tot i que pots crear la teva música, sí, però com a cantant
0: ja t'entenc,
1: potser més complicat, i jo necessitava expressar-me d'una altra manera, no? Més des del, des del meu sentir, no? Des de, bueno, explicar les meves històries en la meva llengua, en castellà, en català, etc.
0: Ah, per això preguntava una mica, no només d'on vens, sinó com ha anat evolucionant la cosa, no? Perquè al final, si tu has començat amb el jazz, nosaltres sempre diem que ets jazz, també.
1: Sí.
0: Ets una mica de jazz, ets una mica de creativitat, ets una mica de...
1: Sí, el jazz per mi ha sigut l'escola, com si diguéssim, no? Allò que deia, bueno, això ho deia Wittgenstein, el filòsof, és l'escalera que te lleva a un sitio i luego la tires.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, però clar, a part de la meva escola, o sigui, de la meva formació, com si diguéssim, acadèmica, jo vinc d'una família molt musical. La meva mare era Elba Picó, i clar, tinc tot el llegat també del tango, del folclore argentí.
0: Imagina't.
1: I clar, a casa meva he estat allà dinant amb Tete Montoliu, amb Horacio Fumero, amb, no? Bueno, perquè la meva mare estava...
2: Amb la teva feina, la teva veu i la teva música, es nota tant que vens del jazz, no? Vull dir, que li dones aquella tonalitat, aquella cadència, aquella pausa, que fa que ajuda que la gent t'escolti. I aquesta ja ho saps que és una de les condicions bàsiques perquè el cantautor pugui dir allò, no? Vull dir que
0: però també, jo permetem, i és així, també és veu, o almenys a mi em transmet això, és veu una mica que te n'adones que al final l'ADN hi és, perquè aquí hi ha veu de tango argentí, amb el sentit de hi ha un sentiment, no? El tango no és només el tango. A darrere tot plegat és com quan parlem del flamenc, no? Que al final és un drama cantat.
1: Sí.
0: És una alegoria hosti, mira què em passa, però i ho vull explicar.
2: Això està sobrevalorat, escolta. Digue-li els tangos i els boleros tenen una cosa en comú, és que tot és mentida, no?
0: Clar, sí, d'acord, però què transmeten, no?
1: És una mica exagerat, no?
0: Però què transmeten?
2: Però va per aquí, va per aquí.
0: Però què transmeten? Uns sentiments, no?
1: Sí.
0: I molt accentuats.
2: Molt profuns, sí.
1: Sí, però al final és, bueno, el que transmeten és aquesta melangia, aquesta tristesa dels immigrants.
0: Correcte.
1: I el jazz també.
0: Correcte.
1: Llavors aquí hi ha un
0: les
1: bon...
0: Les connexions.
1: Exacte.
2: Tu ets instrumentista i ets també instrumentista.
1: Sí.
2: Toques la flauta.
1: Sí. Bé, sí. Bueno, ja no la toco molt, però jo vaig estudiar flauta travessera al Conservatori del Liceu. Vaig formar també amb el clàssic, no amb la flauta.
0: Quin instrument més noble.
1: Sí.
0: Metall.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Metall...
1: Bueno, és considerat fusta.
0: Fusta, d'acord, però tu ja m'entens.
1: Sí, metall, però és metall, és metall. De fet, la meva flauta és de plata, o sigui que no...
0: Ai, veus? Veus?
1: Sí, sí.
2: Molt bé, aquest treball. Va, parla'ns una mica, perquè ho has fet conjuntament amb Sergi Boal, un guitarrista que ja té molt de camí fet, també.
1: Sí.
2: I mira, ara l'Alba ens llegirà una miqueta qui és en Sergi Boal.
0: Explica'ns qui és el Sergi.
3: Doncs és un guitarrista de Barcelona amb notables influències musicals d'artistes com José González, Nick Drake, Bon Iver i Sufjan Stevens. I és característica per la seva àmplia gamma de composicions de diferents estils musicals, en una veritable barreja de diferents sonoritats, totes elles darrerades del folk. El protagonisme de la guitarra i la cruesa i la senzillesa de la veu, indie o indie folk. Va gravar el seu primer disc, Nylon and Tartar, un enregistrament de guitarra solista amb composicions pròpies, obtenint un gran èxit de la crítica. Després va publicar Silenci, un àlbum de músiques del món, cercle d'un disc de guitarra solista, un autèntic viatge espiritual, i Man Without a Hat, proposta instrumental indie electrònica. Posteriorment va crear i compondre tota la música del projecte Wells Collective, What About Music Records, una banda orquestra pop i cinematogràfica de 8 músics. Més endavant surt If You Take the World, que va aparèixer a la televisió de Catalunya com a banda sonora d'un dels reportatges del programa de notícies. L'últim EP fou el solo instrumental de guitarra, Everything.
2: Caram, vaya col·laboradors, eh?
0: Fantàstic, fantàstic. No? Escolta, jo no sé si tenim algun bocinet per entendre una mica més què vol dir tot això, no?
2: Quina és la segona cançó? Quina és, Joana?
1: La segona cançó es diu Pedres.
2: Ahà.
1: I totes aquestes composicions les hem fet conjuntament amb en Sergi, però aquí lo important també de dir, que és molt fonamental, és que aquest disc l'ha produït Nico Roig, que és un cantautor molt admirat nostre, i tota aquesta sonoritat una mica més amb una espècie d'electrònica subtil, aquest folk molt, amb molts colors i tal, això és molt Nico Roig, no?
0: Molt bé.
1: Nosaltres vam mira, aquestes són les nostres cançons. I ell va dir, si deixeu-me fer el que em doni la gana. I vam dir,
2: Vale, però estarem molt a la guai.
4: Però el tanto...
1: Però l'última paraula... Però bueno, realment, com que tots tenim una estètica i molt semblant...
0: Escoltem un bocinet de tot plegat.
2: Sí, anem a fer un petit pas d'això.
1: Sí.

0: hem dit moltes vegades, sovint la veu és un instrument més, però de vegades la veu encara accentua més el que és, doncs, tota la composició, doncs...
1: No, no, i que aquí, com cas, es deia la Joana, ara és, fa és brutal. Un moment es veu una...
0: Clar que sí.
1: Es veu una producció, es veu un... meravellosa, vull dir que...
0: Clar, es veu una feina molt ben rumiana.
1: Penso que és una feina molt, molt, molt rodona, entre...
2: Jo crec que
1: entre
2: sí.
1: Tots
0: sí, sí,
1: vosaltres,
0: i tant, sí. I tant.
2: Sí, sí.
1: I bé, gires ja...
2: Gires, no es poden explicar coses encara.
0: Ah, no, bueno, es poden explicar coses.
2: No, no es pot explicar res. Qui vulgui, que ens segueixi per les xarxes i allà ja on anem.
0: Però Joan, aquí a la República sempre tenim una mena de regla, que és, home, alguna petita exclusiva.
1: Alguna
0: indiscreció.
1: Sí,
0: alguna exclusiva.
2: No, no, perquè precisament com que jo sóc argentina, o mig argentina, sí. és gafe.
0: Sí?
2: No es pot dir res, no diguis blat
0: això,
2: fins
0: sí.
2: que no sigui al sac i ben lligat.
0: Doncs,
2: també sóc catalana, les dues
0: sí.
2: coses.
0: No direm res, doncs.
1: No,
0: però,
1: no Amadeu, pensa que està en molt bones mans, eh?
0: No, no, clar.
1: El segell microscopi m'ofereix totes les garanties. Eh?
2: Sí, sí.
0: Home, és un dels bons, coses, és un dels grans d'aquest país.
2: Estan sortint... Bueno, és que tots els artistes que porto els admiro,
0: sí.
2: tots els caps de cartell, la Magalí,
0: sí.
2: l'Alba Careta...
0: Molt bé, però el més immediat, això sí que ho pots dir, no? El més immediat.
2: No.
0: Tampoc, el més immediat tampoc.
1: No, no, s'ha tancat en banda, Amadeu.
0: Sí, no, que sí, que sí.
1: Això m'hi comptava jo.
0: No,
1: eh?
0: Ho entenc.
2: Això,
0: si xarxes. Ella pensa així, doncs deixem-ho així. Ho anem seguint a les xarxes i ja anirem explicant coses. No, no, molt bé, molt bé. Al final és això. Però sí que explica'ns una mica la posada en escena. Quan puges al dalt d'un escenari, evidentment et deu agradar més que estar en un estudi, això està clar, perquè el contacte amb el públic, les cares, la gent, això transmet un feedback que fa que l'artista doncs gaudeixi del moment. No estigui tan sols treballant en aquell moment, sinó que gaudeixi.
2: Clar. Per mi el millor és l'escenari.
0: Bueno,
2: tot m'agrada, eh?
0: Sí, sí.
2: O sigui, perquè tot són coses com diferents, però clar, l'escenari és molt guai.
0: Clar.
2: Sí, sí. I a mi m'agraden els escenaris més aviat, bueno, petits.
0: Petits, anava a dir.
2: Perquè tens a la gent, perquè tu estàs interactuant amb la gent, perquè els hi veus la cara.
0: Molt bé, molt bé.
2: A vegades quan
0: apropament...
2: en un escenari més gran, que no veus res, perquè per qüestió de llums
0: això
2: i tal, està totes les coses. I a mi... que m'agrada molt, a més que sóc bromista i sóc una mica cabaretera.
0: I t'agrada explicar coses, no?
2: M'agrada explicar coses, interactuar sí. amb el públic, que no els hi veig la cara, és
0: ja,
2: raro,
0: ja
2: però bueno, jo què sé.
0: Bueno, però que també és xulo quan veus que et diuen hi ha, no sé, una animalada de gent. També és xulo això,
2: home,
0: perquè
2: tant, clar,
0: puja l'ego, però
2: clar, diuen,
0: que la curta distància...
2: Això és guai. Hòstia, això és guai. Sold out.
0: Sí, sí, sí. Però interactuar amb el públic i també amb els músics, perquè te'ls mires, perquè t'acostes, perquè toques la guitarra d'aquella persona o perquè li dius no sé què, li bescanvies un somriure, li dius que no sé què, el presentes al públic, expliques una anècdota que teòricament no es podia explicar però l'acabes explicant, etc.
2: Home, això... Sí. Han de venir els nostres concerts i ho podran comprovar.
0: No, no, per això dic. Per això
2: no,
0: dic.
2: Perquè més jo soc també amb els músics, tenim molta complicitat,
0: clar,
2: i
0: clar.
2: Això sempre m'ho diuen, no? És que és tan divertit també veure com us
0: clar.
2: Dieu coses, feu bromes...
0: Sí, sí, per
2: no?
0: això dic, per això dic.
1: No, és que això, i això, els que hem de muntar els concerts, t'asseguro, vull dir que ho detectem de seguida, si n'hi ha bon feeling entre...
2: Sí.
0: Va, està claríssim.
1: Entre, no, sí, va,
0: és que una cosa és treballar amb o de, amb, a on sigui, o amb qui sigui, i l'altre és gaudir i compartir. I fer música plegats, no?
1: Joana, et trobes
2: sí,
1: de tot.
2: Bueno, a vegades...
1: Estats d'ànim, a vegades que penses on hi ha.
0: Molt bé. Escolta, jo li volia preguntar, que en cada etapa de la vida els artistes teniu ganes de parlar de segons quines coses. Sí que és veritat que teniu un ventall impressionant i parleu de més d'un tema, etc i tal, però... És veritat que en cada moment de la teva vida, per circumstàncies, pel que sigui, et capfiques més en una temàtica concreta? Jo què sé, m'ho invento, eh? Has passat una crisi d'enamoraments i tal, i mira, parles d'amor. Però després resulta que tens canalla, i, hosti, et don per treure aquella part més de mare. I després ja, quan ets molt gran, no estic dient que sigui el cas ni molt menys, però no, però que hi ha gent que diu ara vull parlar de la transcendència, de la mort, de no sé què, temes espirituals, no sé quantos. Això passa i en el teu cas ha passat, i quins exemples tenim? Pregunto, eh?
2: Sí, evidentment. Bueno, és que al final tu expresses a través de la música i de la paraula, no? De la paraula, del text de les cançons, no? Perquè per això som cantautors, no?
0: Sí, sí.
2: D'una forma metafòrica, tot el teu univers, no? Tot el que tu passa, no? Que potser la gent li és igual, no?
0: Però més que res, ara he fet una broma,
2: això pot connectar amb molta gent que potser li està passant el mateix, bueno, a mi em passa, no? I cada cop i volta escoltes una cançó que, no? que t'arriba, que et ressona, que et ressona molt perquè t'està parlant de tu,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Està parlant del que et passa, sí, sí. I connectes amb allò, t'identifiques, no? Bueno, igual que amb totes les arts, no? Amb el cinema, amb tot, no? Amb el teatre...
0: Molt bé.
1: No, però a més la cançó d'autor, bueno, tu ja ho saps, vull dir, et connecta molt amb el teu entorn, a la teva època, el que estàs vivint, allò que t'envolta, no?
2: Clar.
1: I sovint penses que no és fàcil traslladar totes aquelles coses, no? A una lletra i a una música també, no? Una música que l'acompanyi i que l'expliqui.
2: Sí, perquè són les dues coses.
1: Són les dues coses, sí.
2: Sí, sí, és, bueno, clar, és difícil. Clar, els grans cantautors són molt grans, perquè no només són músics, és que són poetes i músics, clar, no? I una cançó de cantautor no és només una poesia, perquè és que si la música és dolenta, si, no, si allò no encaixa, no engrana bien... no és bona la cançó, no? Dir, és difícil, i jo tinc com molt màxim respecte a tot, realment a tot el que fa tothom, perquè sé lo difícil que és fer un bon tema i sempre pensa, serà bo o no?
0: Yeah,
2: no, que si agradarà. Yeah, a mi m'agrada, però no ho sé. Bueno.
0: Jo que diuen, a les teves i els teus col·legues, i segurament tu això ho hauràs sentit més d'un cop, que funciona i te n'adones que allò que has fet és bo quan deixa de ser teu ja. Una mica.
2: Sí, de fet, jo el que faig quan composo, per exemple, doncs ara estic fent un tema que crec que és guai, no ho sé, però llavors el que faig és deixo d'escoltar-lo. Em gravo i deixo d'escoltar-lo i deixo passar un
0: que
2: temps.
0: Reposi, que reposi.
2: Deixo que reposi. Sí. Llavors el torno a escoltar amb sorpresa, o sigui, com que ja me n'he oblidat una mica, i aquí tinc la perspectiva de això és guai o això és una merda, perdó, eh? O sigui,
0: No, se t'entén, que a la ràdio es tracta d'això, que s'entengui el que dius.
2: Pim-pam, o sigui...
1: amb això volem dir que ja estàs cuinant algun altre projecte?
0: Ja t'he dit que no et diria res.
2: Sí, és que sempre estem cuinant, perquè, bueno, mira, precisament justament el Nico Roig fa un taller de cançons i jo en una de les edicions em vaig apuntar i aquest és un dels temes una mica que va sortir d'un dels...
0: I tu et vas apuntar?
2: Sí. I jo em vaig apuntar perquè sempre es pot aprendre.
0: Però escolta, això és com si en un estatge de pretemporada d'aquests... Saps això que fan els jugadors de futbol que es munten els seus... a les seves escoles i se'n presenta el Messi i diu, jo vull vindre també aquí a fer 4 dies
2: bueno,
0: de...
2: gràcies
0: no sé com dir-t'ho. No, clar, perquè ell devia dir, què pintes aquí? O no,
2: però hi havia gent, que no cal dir noms, hi havia gent molt coneguda allà també, hi havia de tot, gent...
0: Segur. Que ho veig molt bé, que jo t'ho pregunto així, però...
2: Perquè més que és com un compartir, no? I és un... O sigui, és influir-te dels altres.
0: Vas canviar coses,
2: Hi ha una... un compartir, no? O sigui, no em surt ara la paraula, no? Com un... Això, no?
1: Sí, no.
2: Un intercanvi. Hi ha un intercanvi.
0: Sí, al final és vas canviar coses.
2: I a més et fa fer coses amb els altres, o sigui, com exercicis així, no? I és xulo, les sensibilitats dels altres és que t'influeixen i tu a ells és ric.
1: Jo estic absolutament d'acord amb tu amb això, eh? I penso que a més seria com a bastant necessari que es fés més,
2: Sí. Perquè, que compartíssim
1: clar,
2: més.
1: Clar, que compartíssim més, sí. Escolta, amb això estic...
0: amb el Ricard som força xafarders. Ja
2: a veure.
0: Però com que som xafarders amb estil, jo quan tinc una xafarderia o ell, ens ho preguntem nosaltres, i si tu vols dir alguna cosa... Hosti, tu, Ricard, si tu a casa de tant en tant et vingués el Tete Montoliu, Pau, descansi en aquells temps, a sopar, tu quin... Què pensaries o com aniries com ho digereixes entenent la música que ja l'entens des de ben jove? Això és brutal. Diria, és, és, això no passa cada dia, no?, que et vingui a sopar a casa.
1: Jo començaria... No, no, i tant, no, però començaria parlant-li de vostè, per descomptat. No?
0: Sí.
1: I després dir-li blanc o negre.
0: Que carai, que no m'interessa què pensaria... No, ens interessa què pensava la Joana. No, ara fora bromes. És molt potent i molt xulo?
2: És que jo...
0: Com ho veies,
2: primer
0: això?
2: Que
0: com...
2: jo era petita, era jove.
0: Joaneta, sí.
2: No?
0: Bueno.
2: No tens tanta consciència del que representa, del que és i tal.
0: Home, però tu ja ho veies amb la teva mare, qui era aquell home...
2: El que passa és que la meva mare era molt natural, o sigui, clar, gent clar, molt important, sí. Inclús músics d'Argentina importantíssims de la història del tango i de la història de la poesia d'Argentina. Han estat a casa, eren amics de la meva mare... I la meva mare era tan normal, tan...
0: Segur, sí.
2: Tan, venga, ponemos la pizza aquí en medio i...
0: Sí, això no ho dubto, però jo em vinc a referir, Joana, que al final, quan a tu t'agrada allò, en aquest cas la música, i tu saps sí o sí que és un gegant, aquella persona, una geganta, home, ho deus gaudir, però deus estar observant cada mil·límetre, cada centímetre del que està passant i deus escoltar, no ho sé... I et deu quedar un record molt xulo, està claríssim.
2: Bueno, una altra gran amiga, per exemple, de la meva mare i de la meva família és la Maite Martín, que també hem compartit moltíssim, era molt amiga de la meva mare, i clar, jo amb la Maite, clar, hem tingut un tracte normal, de mi, de tu a tu, com si diguéssim, no?
0: Uh-huh.
2: No,
0: clar.
2: I després saps, no? Clar, Maite, oh, ostres, no? I, però és que clar, quan són com de la teva família, del teu entorn,
0: sí,
2: no, no notes això, no?
0: Bueno,
2: no
0: sé. ho assimiles d'una altra manera.
2: D'una altra manera. Està
1: clar, però tu has viscut la música
2: des dels
1: teus bolquers, diguem-ne, per dir-ho d'una manera.
0: I a casa, imagina't.
2: Sí,
0: imagina't.
2: A casa.
0: Clar.
1: Sí, això és una cosa que marca molt, clar.
2: Clar.
1: Sí, les influències aquestes, no?
2: Sí, és que de fet és com molt estructural. Al final, un és músic. És músic, sí. I no ho pot evitar, no? I llavors, doncs això, no? Jo estic fent una altra cançó. És que jo necessito, vull dir, no, necessito crear, com si diguéssim, no? Vull dir, necessito tenir un projecte, estar fent alguna cosa, perquè si no m'avorreixo, no sé com dir-ho, no?
0: No, i perquè és el sentit de la vida per tu, és precisament fer el que t'agrada i fer...
1: El teu àmbit professional té a veure amb la música, també?
2: Sí, jo soc profe, o sigui, a part de músic, soc professora de música, de cant i de més, i tinc una filla músic, també.
1: Tens una filla
0: molt bé.
2: També.
0: Això no ha de ser fàcil, gestionar-ho?
2: Sobretot pels veïns.
0: No, i perquè segurament, clar, tu deus donar llibertat, però clar, tu vols dir la teva, però l'altra, que és joveneta i té creativitat, ja està en el moment de creativitat, vol dir la seva i vol fer la seva.
2: Doncs la Martina, la meva filla, que toca amb mi, el disc anterior, la pianista és ella.
0: Carai.
2: La veritat és que, clar, és jove, té 21 anys.
0: Clar.
2: Jo estic super contenta. Té una actitud molt respectuosa,
0: sí?
2: I escolta els grans. Jo li dic, tu escolta, tu Vero, Iri, callar. I fes el que... I clar, està amb uns musicazos allà, amb Matías Míguez, Pablo Cruz... Bueno,
0: clar.
2: I ella està allà, calladeta, i a veure què em diuen, doncs jo allà.
0: Sí. No, s'entén que és així i és el millor que pot passar.
2: Exacte, tu estàs aprenent. Ja diràs la teva...
0: Sí.
2: Quan tinguis el teu grup.
1: No, però tu ja ho saps, la música és un llenguatge universal que, que a qui li agrada se li posa dintre de la pell i modela aquella persona,
2: sí.
1: No? Vull dir, jo que he tingut la sort de conèixer-vos a molts i molt bons artistes, veig això, vull dir que tenim aquest vestit, no? Teniu aquest vestit que us fa diferents, i que teniu aquest llenguatge universal que entre tots i totes us enteneu perfectament. Tenim una cançó per acabar aquesta...
0: Molt bé, que serà que... Jo crec que farà justícia, d'acabar
1: com sempre,
0: amb una cançó.
1: Com sempre, n'hi ha moltes coses més per parlar. Clar, però el temps se'ns menja. Què sentirem per sortir d'aquí?
2: Doncs escoltarem un tema que es diu Viento, que és, bueno, és de... Per mi, no sé si és el meu preferit, però m'agrada molt.
1: A mi sí, a mi és el meu preferit.
0: Sí?
2: I és en castellà, és l'únic que és en castellà.
1: Tant se val.
0: Molt bé, doncs, escolta, l'acomiadem, evidentment, fent justícia amb aquesta cançó.
1: Joana, com
2: igualment,
1: sempre.
2: Joana, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per voler compartir amb nosaltres aquesta estoneta tan meravellosa.
2: Un plaer.
0: I a continuar, sisplau, que no vols explicar tantes coses com nosatres voldríem.
1: Bueno, a la propera potser sí. A la propera
0: podrem valorar-ho.
1: La teva propera visita.
0: Però no deixis de fer-ho, d'acord?
2: Jo encantada.
0: Moltes gràcies, moltes que vagi gràcies. Molt bé. Doctor Peris. La setmana vinent més...
1: Rock and roll.
0: Ell sempre diu rock and roll, no us espanteu, ja de tot. Hi ha rock and roll, bueno, és que al final... ho diu com a concepte, sí o no, doctor?
1: Ah,
0: això és un concepte, sí, no, sí. No és un gènere, és un concepte.
1: Estic intentant a veure si ve algú del Led Zeppelin.
0: Vinga, segur que sí. Fem-ho. Va!

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: ¿Tú rutlles?
5: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
4: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
5: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
4: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
5: Tu rutlles?
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
8: L'Espai de la Memòria i el Patrimoni. Amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
7: Memòria i patrimoni amb la Rutlla, també la col·laboració de la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians. I avui, a més que s'estrena com a col·laborador de la Memòria i el Patrimoni, tot i que ja ha estat per aquí a Ràdio Sant Boi, s'estrena també en aquesta temporada en Ricard Sánchez, que d'alguna manera podríem dir que senzillament és un activista, un col·laborador també de la Rutlla, i que a mi m'agradaria que ell mateix es presentés. És el primer dia i, per tant, per nosaltres un plaer. Ricard, molt bon dia, benvingut.
9: Bon dia a tothom. Jo soc biòleg, vaig néixer a Barcelona i fa molts anys, dècades, que visc a Sant Boi.
7: Molt bé.
9: I molt content.
7: Per tant, santboià de soc arrel, encara que sigui una mica que vas vindre a Barcelona, però santboià, eh?
9: I tant.
7: Molt bé. Doncs, què més?
9: Bueno, jo, com deia, vaig ser biòleg, que vaig treballar en recerca tota la meva vida professional. Ara estic jubilat, però em dedico a fer recerca en l'altra passió, que és la numismàtica.
7: Sí, senyors, que ja anava a dir que ningú es pensi que ens parlarà de biologia, en Ricard. No, avui ens parlarà d'una altra cosa que també és molt i molt interessant. Si vols, anem ja de cara a barraca, que diuen, numismàtica santboiana, i a més, amb aquest accent de que els diners d'ús intern en el sanatori de Sant Boi, el sanatori mental de Sant Boi, durant el segle passat. És a dir, a tu, que t'agrada tant el tema de la numismàtica i la moneda i el que ha representat al final, resulta que dins del sanatori hi havia la pròpia moneda.
9: Sí, senyor.
7: Explica'ns, sobretot, jo crec que hauríem de començar el per què. El per què de tot plegat.
9: Exacte. Bueno, anem a veure. L'ordre de Sant Joan de Déu, territorialment, està organitzada per províncies. La província espanyola tenia a més a Portugal. I el germà principal, que és el que el responsable de tota la província, va fer un escrit que en la que descriu la motivació, el disseny, la fabricació i el funcionament de l'ús d'uns vals de cartró per substituir els diners de curs legal. Inclús va prohibir la circulació de diners, d'aquests diners de curs legal, dintre de la, dels establiments hospitalaris que tenien. Això va, en l'any 1920 va tornar a fer un altre escrit el germà principal que estava en aquest moment en el seu càrrec, i publica una ratificació sobre l'ús d'aquests diners propis de cartró o de metall. No es coneixen l'existència de cap val dinerari de cartró en ningú centre de l'ordre a tot l'estat, però sí l'existència de fitxes metàl·liques, concretament dues emissions. Una al Hospital Sanatori de Cienpozuelos, a 30 quilòmetres de Madrid, i una altra al centre de Sant Boi. A Cienpozuelos van fer fitxes metàl·liques de 5, 10, 25 i 50 cèntims, i a més una d'una peseta. A Sant Boi,
7: carai,
9: van fer de 5, 10, 25 cèntims i una peseta. Els elements identificatius que portaven aquestes fitxes en tots els casos van ser les inicials SJD, és a dir, Sant Joan de Déu, una mangrana, és a dir, una granada, perquè Joao Cidade Duarte, que es va convertir en Sant Joan de Déu, va tenir una visió, una al·lucinació sobre un àngel que donava una granada. Es va anar.
7: O sigui, tot ve d'una visió, eh? Allò que dius, això és molt, molt espiritual i molt celestial, no?
9: Exacte.
7: Molt bé, molt bé.
9: Sí, sí. I bueno, es va anar a Granada i es va quedar allà tota la vida. Va fundar un hospital i una residència per nens, i bueno, els seus seguidors en 1572 van fundar la Ordre de Sant Joan de Déu. Per això porta una mangrana.
7: Molt bé.
9: I també porten els valors en número i després
7: abreviadament
9: cèntims o peseta, no? No se sap exactament quan es van deixar d'utilitzar, però el que sí que és segur que després de la Guerra Civil ja no es van utilitzar.
7: Ja no es van utilitzar més. Molt bé.
9: Encara que en èpoques posteriors es van utilitzar vals escrits per als tutors dels interns, per poder bescanviar aquests vals per els objectes o els serveis que necessitaven. Hem de tenir en compte que en tots els recintes cerrats, tancats, com pot ser els sanatoris, les
7: reposeries...
9: Doncs els destacaments militars.
7: És el que anava a dir-te, en alguns quartels, i les presons, evidentment,
9: sí.
7: també es fan com uns vales, no? Diuen, o no sé.
9: Sí.
7: Però en els quartels sí que en alguns llocs hi havia una mena de cartronets, també una mena de vales, doncs perquè no corrés la moneda i controlar una mica el flux del caler, no?
9: Una mica que aquest és l'objectiu,
7: clar,
9: no?
7: Clar.
9: No sé si
7: hi ha constància física de que se'n tingui alguna d'aquestes monedes que hagi quedat per la posteritat, no sé si hi ha alguna cosa.
9: Sí, a veure, de vals de cartró o de paper impresos, no fets a mà improvisadament, no s'han trobat mai.
7: Mai.
9: I ni en el col·leccionisme ni tampoc en les institucions, tant de Sant Boi de Cienpozuelos, que van ser els sanatoris més grans en extensió d'Europa.
7: Sí, que no era poca cosa, no?
9: Exacte, però ni en Granada, a Madrid, no sabia, en Portugal, en Mèxic, que es va expandir l'ordre, doncs no es coneixen, almenys de moment.
7: Clar.
9: El que sí que han aparegut tant en el col·leccionisme numismàtic com en els dos sanatoris són les fitxes.
7: Les fitxes.
9: Molt bé. Aquestes fitxes metàl·liques...
7: Això sí que ha aparegut abans. Alguna...
9: Sí, no, i bastants.
7: I bastants.
9: Aquí tenen
7: un estoc. Interessant.
9: I en Ciempozuelos tenen un museu, un museu de la Ordre, que allà sí que tenen exposats inclús els encunys amb els que fabricaven les seves fitxes. Aquí els encunys no els tenim, però sí que tenim fitxes. És relativament, de tant en tant, és relativament fàcil trobar alguna fitxa d'estes en el col·leccionisme numismàtic.
7: O sigui
9: que...
7: Déu-n'hi-do.
9: Sí,
7: no sé si... És que anava a fer-te una pregunta, però digues, continua si vols.
9: No, bueno, simplement que a veure, aquestes fitxes jo per exemple les he pogut obtenir i de fet he pogut escriure sobre aquest tema en els resums de les comunicacions de la Rutlla.
7: Val. No, mira quina pregunta, era una pregunta molt curiosa i potser pot semblar tonta, però aquests elements de bescanvi, al final de moneda, no? Al final simbolitzen això. Hi havia una mesura de seguretat? És a dir, que no poguessin ser falsificades, que no poguessin ser... no ho sé.
9: Bé, és bastant difícil que una falsificació, perquè com que estava reduït a l'ús intern...
7: A l'ús intern... Però, esclar, sempre hi ha algun espavilat que pot dir... hosti, això és relativament fàcil, no?
9: Si fos de paper, podria ser... Però, clar, dintre del recinte aquí té una màquina per imprimir
7: clar,
9: o per encunyar.
7: T'ho pregunto perquè dic, jo què sé si algú era capaç de fer una reproducció d'aquesta moneda.
9: És bona pregunta. El que passa que, per la manca... Encara que hi ha tallers...
7: Sí.
9: Però... resulta difícil poder aconseguir un encuny o una planxa per poder imprimir imitar, no? El que sí que podíem dir que aquesta per exemple fora fora del recinte no tenia cap valor, perquè tu vas a una botiga i no te les accepten. Aquest és també una característica de seguretat del propi diner d'ús intern, com era el cas.
7: I quin valor devien tindre aquestes monedes? És a dir, havien diversos valors o...
9: Sí, bueno, és una mica els valors que he expressat abans. Cèntims,
7: sí. 5,
9: 10, 25, 50... i una peseta.
7: No, però dic valor en general. És a dir, tu saps que en qualsevol societat s'estipula i es diu, hem imprès, m'ho invento, 20 bilions de dòlars o 20 milions de... Va, molt bé. Hi ha d'haver-hi una quantitat, un valor general
9: d'emissió.
7: Estipulat d'emissió. Quins són els valors que hi havia o quin valor hi havia, si se sap? Però insisteixo, són preguntes a títol de curiositat perquè és tot molt una microdimensió de l'economia, no?
9: Bueno, i en 1908, quan el primer germà principal fa aquesta normativa, que tenia
7: un
9: rang de normativa, estableix una quantitat orientativa i després també inclús
7: però la sabem aquest valor, aquest valor general, vull dir.
9: Sí, dona, jo ara no recordo exactament
7: però que no devia ser exagerat, evidentment.
9: No, impossible. De totes les maneres hem de recordar que en 1924, per exemple, el total de samboians eren al voltant de 7.800. 1.171 dones i 1.085 homes eren els interns del sanatori. Imaginar-vos la proporció important de població.
7: Clar,
9: són més de 2.000 persones que tenien que tenir un abastiment necessari de fitxes per poder anar doncs, a la barberia, a la cantina, a l'economat...
7: No, però jo t'ho preguntava per això, perquè no m'imagino quina quantitat de valor de diner hi havia allà dintre, tot junt, s'entén, eh? I no moneda per moneda, com tu ja has explicat molt bé.
9: I el que sí que diu que els priors de principat de cada centre tenen la llibertat de poder fer de nou, poder substituir o poder modular aquesta quantitat. Suposo que pensant en la variabilitat en el nombre d'intents que pot tenir cada...
7: I com es devia bescanviar? Perquè no... es fa difícil d'entendre, no? De dir, què fa jo? Regalo una moneda que només em serveix per aquí dintre? La regalo perquè tothom pugui tindre... no sé, pugui tindre una mica de circuit o la bescanvio per quan? Què val què? És que això és molt complex.
9: Com funciona? Com és el funcionament, no? Uh-huh. Diu, bueno, els tutors que tenien cada intern lliuraven al propi intern la quantitat exacta de diners en fitxes per comprar l'objecte o el servei demanat en els punts d'abastiment del centre, que eren, pues això, barberia, cantina,
7: colomat,
9: en fi, tots aquests serveis...
7: En aquell temps, perdona, fins i tot tabac.
9: Tabac, sí senyor.
7: Ho dic perquè un element, una mercaderia habitual. No?
9: I més en aquest tipus de malalts, el que el tabac, doncs, té algun aspecte positiu.
7: No sé si és relaxant o no, però que hi havia molta gent que segurament els podia calmar o relaxar, doncs, al poder fer una cigarreta. No estem fent apologia al tabac, estem dient que en aquell temps doncs, les coses es miraven d'una altra manera, no?
9: Exacte.
7: I per tant, li donaven a cada malalt el que podia necessitar, el que era necessari.
9: Exacte.
7: Però ells no havien de bescanviar-ho per moneda legal, no, de curs legal i real.
9: No. Ni els germans tampoc, tenien prohibit, perquè tenen...
7: Passaria fent negoci.
9: Exacte, i tenen prohibit fer negoci, és una ordre mendigant, en fi.
7: Molt bé.
9: I, bueno, doncs, aquestes fitxes portaven un control, també. És a dir, quan lliuraven les fitxes, anotaven en la fitxa personal del malalt la quantitat lliurada.
7: Val.
9: Perquè també aquests malalts, clar, rebien, bueno, i reben doncs, diners de familiars, amics,
7: inclús
9: subvencions de
7: les administracions. O les seves pròpies pensions. O
9: exacte. I amb aquests diners doncs, es van lliurant controladament, perquè no hi haguessin excés o,
7: clar,
9: en fi, o compres compulsives, etcètera.
7: No, és evident.
9: I es donaven doncs, la quantitat justa per comprar el que volien tabac, tal, el que sigui. No? I apuntaven en la seva llibreta personal, la seva compte, per dir, no? Doncs aquestes...
7: un control, doncs, de... ostres, que curiós, no? Que impressionant que... Perquè al final... els centres de salut mental, nosaltres els anomenàvem sanatoris, manicomis, te recordes?
9: Manicomis. Sí,
7: sí. Clar, al final, és que no ens enganyem, són petites ciutats dins d'una altra ciutat. I no tan petites, les dimensions, que de fet no es caigui crescut més o menys perquè sempre han tingut les mateixes propietats, però sí que ha crescut amb infraestructures. I els dos sanatoris santboians, de fet, sempre han tingut prou quilòmetres quadrats o metres quadrats, digue-li com vulguis, potser no podem exagerar amb quilòmetres quadrats, però no sé, unes dimensions compte, que superen a molts pobles petitons d'arreu del Principat, eh? Ho dic perquè al final hem de pensar amb la clau amb tot el que estàs explicant de la pròpia moneda allà dins, Ricard, hem de pensar que allò eren petites ciutats on tot el que passava era independent fins i tot del que passava fora.
9: Exacte. I bueno, 2.000 i escàs persones...
7: Uh-huh. És població. És població. Uh-huh. Hi ha localitats catalanes que avui encara no s'imaginen, no?
9: I evidentment que a partir de 1853, quan Antoni Pujades i Maials es fa càrrec de l'institut, una rocambolesca acció, aquest home tenia l'institut de banys i manicomi de Barcelona al carrer Canuda 33. I els crits constants dels malalts van fer les protestes veïnals, el governador civil els pulsés a ell i als malalts.
7: Clar.
9: I en 24 hores es va aconseguir un lloc. I va ser a través d'uns coneixements que tenia de gent important aquí a Sant Boi, el que el marquès que tenia en aquell moment l'amo de totes les extensions que són enormes com
7: sí,
9: acabes
7: sí,
9: de dir que li regalés. Aquest home vivia a Madrid i volia desprendre's d'aquestes possessions que van ser requisades a l'església per les ordres ministerials de Mendizábal en 1837 i que estaven, aquí estaven els servites, que eren una ordre, però aquí els van expulsar i això va parar aquest marquès, i el marquès volia vendre's això. Per què no podia vendre'l fàcilment, a part de l'extensió, que era enorme? El contracte tenia una clàusula que deia que l'església es tenia que mantenir i fer servir.
7: Clar, això dificultava la venda per qualsevol altra cosa.
9: I al final aquest marquès...
7: I mira si li va anar bé
9: a l'Antoni Pujades.
7: A l'Antoni Pujades. El carrer Canuda, recordem, un carrer molt estret, entranyable, sí, molt maco, amb una llibreria malauradament desapareguda, com és la llibreria Canuda, emblemàtica a Barcelona, però molt estret i evidentment no apte per acollir a un servei com cal, no?
9: A
7: banda de les protestes que tu dius, segurament.
9: No? Exacte, que va vindre amb 16 malalts.
7: Imagina't.
9: I quan Benito Meni i Figini va recuperar una altra vegada per l'ordre el sanatori, que va pagar 1 milió de pessetes.
7: Imagina't, 1 milió de pessetes per
9: en 1895 per
7: imagina't.
9: Que era en acord amb les Cerebes de l'Antoni Pujades i la Junta, perquè era deficitari. Tenien tres tipus de malalts: els que pagaven, que tenien unes estàncies de primera.
7: Per tant, serveis privats, pràcticament.
9: Sí, encara que hi havia alguna col·lectivitat, però tenien habitacions luxoses, i ja, no? Hi havia menjadors de diferents tipus. I després hi havia la gent que estava subvencionada principalment per les diputacions provincials. I després els malalts de beneficència, que no pagaven res, els tenien allà el millor que podien, dintre de...
7: Clar, clar. I com a servei públic ja, diguéssim...
9: Però les diputacions enviaven els malalts i després no pagaven.
7: I ja,
9: per això es va arruïnar. O sigui, estaven 700 i 700, en aquell moment 700 i 700 al voltant, homes i, no? I dones, van ser, diguéssim, no ben bé atesos per manca de diners.
7: Entenc. Bueno, Déu-n'hi-do, bé, ara hem marxat de la numismàtica, però entenc que dins del context és perquè tinguem una idea formada de que allò és una microsocietat, era una microsocietat, també ho és ara, una microsocietat, una ciutat, i per tant també volien tindre la seva moneda, però que era per un tema més de digue-li de control que no pas una altra cosa, però molt interessant. A mi em fa pensar que, evidentment, sent un expert en tot això, amb la numismàtica, la moneda, els bitllets, etc., entenc, Ricard, que això no s'acaba aquí, que quan tornis ens explicaràs moltes coses. Ja estic pensant en capítols dedicats a les monedes dels diferents, a les diferents ciutats en temps de la República, no? Per exemple, el bitllet santboià, la moneda santboiana, això és molt maco. Suposo que ens explicaràs coses en aquesta direcció.
9: N'hi ha els bitllets de Vilaboí.
7: Sí.
9: Vilaboí era el nom que republicà que li van posar.
7: Sí, sí. No avancis més. No, perquè serà, jo crec que serà un dels capítols interessants.
9: Les fitxes d'envàs dels pagesos de Sant Boi que sí. Venen al Born.
7: Sí, sí.
9: Les fitxes de cooperatives de consum.
7: Carai.
9: Tres cooperatives que van haver aquí a Sant Boi abans de la guerra.
7: Sí, senyor.
9: I una després, que és la... diguéssim, després de la guerra en Ciutat Cooperativa,
7: sí?
9: va haver una cooperativa de consum i van fer bars.
7: Oh, molt bé,
9: que
7: doncs...
9: vull aprofitar per sí? A veure si algú em pot mostrar un d'aquests vals per fer una, prendre una
7: doncs
9: imatge.
7: Mira,
9: encara no ho ha aconseguit, i això que conec a molta gent,
7: sí, sí.
9: I molt
7: col·leccionistes.
9: De ciutat,
7: sí. Doncs el missatge està llançat. Si algú li pogués ensenyar o permetre que faci una fotografia, donar informació, sí, sobre la moneda d'aquesta cooperativa, de la cooperativa de Sant Boi, doncs estaria molt bé, perquè al final el Ricard Sánchez el que fa és investigar, fer recerca, a estudiar-se doncs tot el tema de la numismàtica. Per tant, és molt i molt interessant. Escolta'm, el missatge està llançat. A veure,
9: gràcies.
7: Moltes gràcies, Ricard Sánchez, agraïts i contents que t'incorporis aquesta aventura de la memòria i el patrimoni aquí a la República Santboiana. De tant en tant, doncs, et podrem escoltar i ens explicaràs coses com la d'avui, molt interessant, d'acord?
9: Moltes gràcies i ha sigut tot un plaer.
7: Doncs que vagi molt bé. Nosaltres ho deixem aquí, ens anem cap als informatius i amb un tres i no res i tornem. Fins ara.

0: Una nota de premsa que alguns envia i ens ho demana, doncs, amb tot el respecte del món, evidentment, si escau, doncs, ho expliquem. I ho expliquem perquè volem ser transversals. De la mateixa manera que de vegades hem tingut, i no farà massa també ben tindre, doncs, veus molt properes a el que és la Càmera de Comerç de Barcelona i de Catalunya i també a l'Espímec del Baix Llobregat, sense anar més lluny, amb el seu president, doncs, i tornarem a reclamar la seva opinió, és clar que sí. N'hem parlat i en volem tornar a parlar, i en aquest cas avui és per saber com està la situació i què és el que ha passat recentment amb l'associació Zero Por, i ho farem de la mà del seu portaveu, Jaume Oceta, que ja el tenim assegut davant dels nostres micròfons. Molt bon dia, Jaume.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi, gràcies.
1: Gràcies.
0: I jo deia fa un moment que al final ja fa molt de temps que aquest caldo polèmic, si el volem anomenar d'aquesta manera, clar, aquest problema al final és un problema de territori, uns que n'estan d'acord amb aquestes ampliacions i aquestes inversions, d'altres no, i per diferents raons. I n'hem parlat amb uns, n'hem parlat amb els altres, hem volgut recuperar aquest debat perquè, a més, aquest passat diumenge hi va haver-hi, doncs, aquesta manifestació contra l'ampliació del Prat. Deixa'm començar, que ho podries fer-ho tu tranquil·lament, però deixa'm començar per explicar que Zero Por, tot i que jo crec que a hores d'ara ja tothom coneix aquesta plataforma, doncs va ser creada l'any 2019, que agrupa entitats ecologistes, veïnals i polítiques en la lluita pel decreixement de les grans infraestructures aeroportuàries catalanes i per la fi dels fluxos d'hipermobilitat global. Una temàtica, precisament, Jaume, que estem veient en molts llocs, a les Illes, sense anar més lluny, etc.
1: Correcte.
0: Però explica'ns una mica millor com ha evolucionat Zero Por, què és el seu objectiu, tot i que són aquests que hem explicat, però des del punt de vista més de l'activisme. I explicaré el per què et feia aquesta pregunta.
1: Ah, molt bé. Val, doncs, com tu has explicat, nosaltres vam néixer el 2019 arran d'una trobada internacional del moviment Stay Grounded, no?, Quedat a Terra, que es va fer a Barcelona. Uh-huh. I a partir d'aquí, gent que havíem estat una mica involucrada amb i en l'organització, vam decidir que era oportú, tenint en compte que ja vèiem que es venia, o sigui, que s'apropava l'intent de tornar a ampliar l'aeroport, doncs que calia crear un moviment local molt arrelat al territori, però que a part la nostra peculiaritat és que no només treballem l'aeroport, sinó que treballem l'aeroport i el port. Treballem les dues infraestructures.
0: Sí, i tant.
1: Aleshores, al principi has dit una associació, després que ho has dit bé.
0: Plataforma.
1: Sí, som una plataforma perquè ho podem a moltíssimes entitats. El nostre manifest inicial, fundacional, diguem-ne, que clarament parla pel decreixement de l'aeroport i el port, va tenir té com més de 150, no? El recolzament de més de 150 entitats. Ara hem fet un manifest propi en contra de l'ampliació de l'aeroport, i ara ja anem apropant-nos a 300, no?, entitats que donen suport.
0: Clar.
1: I això va creixent, i les enquestes d'opinió també mostren un creixement ràpid i continu els últims anys d'oposició ciutadana a aquest projecte. Per tant, nosaltres el que intentem és això, som gent voluntària,
0: totalment,
1: de forma voluntària, clar, i som gent de diferents entitats, a la gent que estem dedicant més hores, no?, i que, bueno, requereix, pues, molta feina. Això són temes de comunicació, fer xerrades, etcètera, per intentar que aquest tema s'enfoqui de la manera adequada, que clarament és que es tiri enrere, no?
0: No, jo deia associació, anava a dir també plataforma, però associació d'associacions, pràcticament, perquè al final hi ha molta gent vinculada.
1: Sí.
0: I dèiem que entitats ecològiques, però també moviments veïnals, i fixa-t'hi, i també polítics. Jo et pregunto clarament, és qui, amb el bon sentit de la paraula, qui fa més nosa a l'hora d'argumentar, a l'hora de dissenyar les estratègies que segurament teniu, o a l'hora de posar en valor aquest activisme? I quan dic són els que fan més nosa, ho dic amb el bon sentit de la paraula. Sempre és difícil establir, no?, acords, o tots cap a la mateixa direcció. De vegades, quan un partit polític té també

0: els seus, no ens enganyem, els seus interessos propis com a partit, per dir-ho d'alguna manera. Jo et faig aquesta pregunta, és potser la gent o el company de debats i de taules més difícil de gestionar?
1: Si t'estic entenent bé, a Zeroport no hi participen partits polítics.
0: Però, o sigui, una però, cosa però que és que hagin, si que hagin, donat, sovint,
1: que hagin signat o que estiguin a favor...
0: Que o sigui, que estiguin presents també en manifestacions.
1: O que estiguin presents en manifestacions, evidentment, en una manifestació pot anar qui vulgui, no? Uh-huh. Però dintre de la que és la feina de Zeroport no hi ha partits polítics. És una línia que tenim molt clara, uh-huh. que no la volem.
0: No, està molt bé que ho diguis, però em vinc a referir... Clar, quan els polítics s'hi posen, perquè en algun cas s'hi han posat, eh?
1: Sí.
0: I us demanen que escolteu el seu parell, volen ser-hi...
1: Sí.
0: Clar, potser és el més difícil de gestionar, que tu estiguis treballant, no?, per un objectiu i que els polítics et posin pels costats. A la fotografia. És... Ja m'entens. Jo anava més per aquí que una altra cosa.
1: Ara parlaré de coses potser concretes.
0: Val.
1: Ja t'estic entenent millor. Sí, és un tema que hem d'anar gestionant. Hi ha una certa tensió sempre, perquè ells moltes vegades volen com que t'apropis amb ells, no? Uh-huh. Diu, bueno, doncs fem una reunió, vale, molt bé, i després ens fem una foto, i després fem no sé quin comunicat, i després anem a tal lloc nosaltres i vosaltres, i diem, no, a veure... nosaltres podem tenir les converses que calgui, les reunions que calgui, però a partir d'aquí nosaltres no som de cap partit polític.
0: Correcte.
1: Aquí és un moviment molt variat i molt transversal, i per tant el que acostumem a demanar és que si han de fer alguna cosa que la facin plegades. O sigui que sí, per exemple, han de fer una iniciativa al Congreso, al Parlament, a la Unió Europea, on sigui, doncs que si la poden fer 2, 3 o 4 partits, millor que només la fa un.
0: Clar, per més força i,
1: clar,
0: i
1: més
0: incidència.
1: I sí. Uh-huh.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, a grans trets, jo sé que aquí ens hi podríem estar força estona, però a grans trets podríem dir que al final l'objectiu, i sobretot d'aquesta darrera manifestació i de les altres que s'han fet, contra l'ampliació del Prat, és per un tema doncs, de considerar que s'agreujaria la crisi climàtica i els problemes també del turisme massiu, com dèiem, que estàvem veient que estan passant en d'altres llocs, també s'estan queixant molt. A vegades la gent no acaba d'entendre, dir, escolti, a Ses Illes, per exemple, i mira que vam parlar precisament amb el portaveu d'aquest moviment, a Ses Illes, aquí a la República, en varen parlar amb ell. Clar, una mica de dir, escolti, però la gent diuen o pensen, si vostès bàsicament viuen del turisme, sembla que s'estiguin tirant pedres a la seva pròpia teulada. Quin és el problema, no? I una mica allò també de home, totes les masses piquen. A veure, al final, Jaume, el turisme massiu, com s'ha d'entendre perquè ningú es pensi ni que anem en contra del turisme ni que ens oblidem que el turisme és important i més en un país com el nostre, no?
1: Val, com has dit moltes coses, intentaré contestar algunes d'elles.
0: Sí, he intentat posar en context diferents punts.
1: Sí, està perfecte. Jo primer voldria dir, has mencionat la crisi climàtica, has mencionat el turisme, que ja parlarem, però ens deixem un tema que creiem que és important posar-lo molt de relleu i fer aquesta relació, perquè aquest increment de persones, de turistes, que nosaltres calculem que seria, si es fes l'ampliació, perquè no es farà,
0: Clar.
1: Fem un spoiler, no es farà l'ampliació. L'aturarem.
0: Jaume ha fet un spoiler des del punt de vista de Zeroport,
1: sí,
0: molt bé.
1: Hi ha una relació directa entre aquest increment de persones turistes i la crisi de l'habitatge. Que la crisi de l'habitatge, crec que estem d'acord, és el principal problema del país.
0: És el problema que la gent, deixa'm afegir, està detectant que li preocupa més en les enquestes.
1: Exactament, és el principal problema i que fa patir en el dia a dia de molta gent que difícilment pot pagar un lloguer o trobar un pis on viure, no? Per tant, això s'ha de dir molt clarament, el tema de relació entre turisme i crisi d'habitatge. Per altra banda, el tema del turisme en si, jo això que m'has dit ho tenim fàcil per contestar. Fa pocs mesos va sortir un informe, que és l'informe Fènix, fet per economistes, per activistes ni ecologistes.
0: Sí,
1: economistes, economistes que venien a dir, el titular era que tant part de l'economia, una part tan gran de l'economia catalana, es dediqués al turisme i a la producció càrnia, bàsicament porcí, això era negatiu per Catalunya i el que estava fent era empobrir el país. Perquè la renda per càpita no feia més que baixar. Val? Per tant, i això ho estaven dient economistes, quan dient, hem de redreçar el rumb perquè tenir tant de pes en el turisme no és bo pel país. I si això anem encara pitjorant i anem creixement...
0: Tots els ous en una sola cistella...
1: I al final és morir d'èxit i carregar-nos tot perquè un sector és massa gran. Massa gran. Aleshores, no estem en contra del turisme. El tema és que el turisme ha de tenir uns límits, com gairebé tota la vida, no? Tot ha de tenir uns límits. I s'ha de gestionar correctament i s'ha d'intentar que els impactes siguin els mínims i que la societat se'n beneficiï, no que només rebi coses que es perjudiquen.
0: Molt bé. Anem a parlar dels darrers moviments, de les darreres coses que han passat. Per cert, es publicava que, segons la Guàrdia Urbana, hi van ser, doncs, o hi veu ser, 5.500 persones a la manifestació. Però, esclar, segons les vostres notes de premsa, són 30.000 persones. Quina diferència més exagerada. Ja sabem que passa sovint, no?, que uns diuen una cosa i els altres diuen una altra. Tu, de manera objectiva i sincera, tu més o menys per on creus que es movia, més que res perquè tinguem un referent del que...
1: Sí, com dius, això acostuma a passar, però jo diria que només cal mirar les fotos. O sigui, si un mira les fotos del Passeig de Gràcia o de la Via Laietana, que no es veu al final... Si tu mires i des de on comença la gent amb la pancarta, que, bueno, a part davant hi havia bicicletes i això, però si mires a partir d'on comença la gent caminant i mires cap amunt, no veus el final, ni la Via Laietana gairebé ni Passeig de Gràcia. Per tant, nosaltres no som experts en això, però sí que tenim alguna gent que hi entén una mica. Aleshores, pues creiem que està al voltant d'aquí, que eren 20 i pico mil, 30 mil, estem convençudes. O sigui que diríem que és una assistència més o menys similar, bastant semblant a la del 2021, que va ser força bona.
0: Molt bé, molt bé. No, el que sí que està clar, i aquí sí que no cal descomptar-se, és que hi ha 250 entitats i col·lectius que es van adherir al manifest. Per tant, si signen i donen el seu testimoni...
1: Sí, l'última setmana... Es van
0: aquí sí que no...
1: No, aquí no hi ha dubte, perquè està registrat, està a la web, la llista, per ordre alfabètic... I l'última setmana crec que es van incrementar ràpidament 40-50, o sigui, anaven per... O sigui, als mitjans moltes vegades surt 210, però és que ja no eren 210, eren més de 250.
0: Molt bé. Per cert, tu, Jaume, tant en mitjans de comunicació de premsa escrita com per la Televisió de Catalunya, vas estar recordant que l'oposició al projecte d'ampliació a l'aeroport creix any rere any, ja que l'execució, entre altres impactes, suposaria l'arribada entre 10 i 15 milions de turistes, que és el que dèiem abans, a l'any a Barcelona, però a més també el tema aquell ecològic, no?, de que evidentment no ens enganyem. Mira, hi havia unes dades que deia que en menys d'un segle s'ha passat dels 9 milions de passatgers anuals en vols comercials que es registraven arreu del món el 1945, ja sé que d'això fa molt, però és una dada, els 300 milions el 1970 i els 9.800 recomptats el 2025. Clar, evidentment és perquè hi ha més gent al món, perquè la gent es mou més, perquè estem al segle XXI i tot és més fàcil. Tu abans, doncs això, ja no et dic el 45, el 1980, fins i tot, el 80, tu anar d'aquí a Berlín et costava una pasta, no, és així, i avui en dia tot és molt més barat, no? Clar, al final estem parlant de, no sé si anomenar-ho problemes, però sí circumstàncies lògiques, no?, pel creixement de la humanitat i per tot com va. Però com s'ha d'entendre tot plegat? És a dir, per moltes dades que hi hagi d'increment... Bueno,
1: lògiques, jo no diria lògiques.
0: Lògiques diverses... des del punt de vista de que si hi ha més gent passen més coses, no?
1: Sí, però, per exemple, hi ha una dada que jo crec que a mi m'agrada repetir-la sempre perquè crec que és impactant, El 80%, més o menys el 80% de la població mundial no ha agafat un avió a la seva vida. El 80%.
0: El 80% és molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: No, clar, és veritat.
1: I s'ha de dir també una altra dada, que és l'1% de la humanitat... l'1% de la gent que agafa avions és responsable del 50% de les emissions de l'aviació. Per tant... hi ha gent que agafa avions de tant en tant, però hi ha un grupet molt petit, que bàsicament és la gent més rica, no?, que agafa moltíssims avions i té una quota molt per sobre de la majoria de la població, no? Segur. Per tant, evidentment, aquí hi ha una desigualtat clara, no? Però també hi ha un altre tema molt important, que és que, tu has dit, abans era molt més car i tal. També hi ha uns motius aquí que tenen a veure amb impostos, amb regulació. O sigui, el combustible, el querosè, no té impostos. Uh-huh. Oi que si vas amb el teu cotxe, la benzina, pagues uns impostos i que no són petits?
0: Totalment.
1: Vale, doncs el querosè no té impostos. Els viatges internacionals no paguen IVA. Per tant, de vegades dius, com pot ser que un trajecte al mateix lloc en avió i en tren i que en avió sigui més barat? Pues és per aquestes coses, perquè hi ha una priorització política d'aquest tipus de mitjà, quan és el més contaminant i quan, per altra banda, és el que més contribueix a la crisi climàtica. Per tant, és el món al revés.
0: Algun polític et diria que això serveix per democratitzar els desplaçaments i que la gent pugui moure's i que fins i tot les petites empreses tinguin oportunitats de poder-se moure pel món, no? Vull dir, no, t'ho dic perquè són arguments que a vegades s'han dit que...
1: Sí, però entenem que estem en una crisi climàtica ecològica que és brutal,
0: també,
1: que només la comencem a veure. Uh-huh. O sigui, això que ha passat aquest estiu, que és l'estiu més calorós de la història, és només el començament, i no vull ser pájaro de mal agüero, que diuen,
0: ja, ja,
1: però és que és així, ho diu la ciència. Uh-huh. Per tant, aquestes temperatures aniran a pitjor, i si el que fem és continuar posant llenya al foc, uh-huh, en aquest cas petroli, doncs el que farem és simplement empitjorar el problema molt més del que ja passarà si no fem res, no?
0: Escolta'm una cosa, la manifestació, la protesta, precisament va tenir lloc a després de que el Consell de Ministres aprovés dimarts l'anomenat, dimarts passat, el pla d'Hora 3,
1: sí,
0: que recull, doncs, una inversió aena de 1.760 milions d'euros al Prat de Llobregat entre el 2027 i el 2031, com a part d'una actuació més àmplia per 3.200 milions la propera dècada. Explica'ns una mica què significa el Dora 3 des del vostre punt de vista, però també et demano des del punt de vista més objectiu possible com a financer que ets, perquè aquí hi ha un punt que també m'interessa molt. Estem parlant amb el Jaume Olcete, que és, sí, portaveu de Zeroport. El Jaume és financer. És a dir, en teoria, és algú que entén molt de negocis i que sap que els negocis necessiten de moltes coses. Però suposo que una cosa no té res a veure amb l'altra i tu no barreges a conceptes. Però això està molt bé. Està molt bé que un financer, no?
1: Bueno,
0: sigui activista per una altra banda.
1: Això és el meu passat, diguem-ne.
0: No, però per tu m'entens que vull dir, no?
1: No m'hi dedico, però bueno, una miqueta entenc.
0: Molt bé, explica'ns el Dora 3.
1: Sí, jo amb el tema del Dora diria que al final és una mostra de que en certa manera estem guanyant. O sigui, encara no hem guanyat, però estem guanyant. En quin sentit ho dic, això? Mm-hmm. O sigui, vam voler aprovar això el 2021. No ho vam fer. Val? Han passat 5 anys, perquè, clar, el Dora va de 5 anys en 5 anys.
0: Clar.
1: I ara, en aquest Dora, tampoc l'han aprovat. Han aprovat fer unes determinades actuacions per facilitar que es pugui anar fent la ampliació, i, evidentment, ja suposarà un cert increment de passatgers, però les actuacions fortes no van en aquest Dora. Mm-hmm. Van en el següent. Si és que hi van,
0: ja
1: que no hi aniran. ¿Vale? O sigui, ja estem parlant del 2031-2032. Uh-huh. Que aleshores ja veurem com està el debat en aquell moment i que crec que serà claríssim que no es podrà aprovar.
0: És que deixa'm recordar també que molta gent es pensa que això és apretar un botonet i posar, sí, en marxa tot això,
1: sí.
0: Però que encara s'ha donat l'okay des de Europa, en aquest cas.
1: Clar, precisament aquest és el motiu, no? O sigui, hi ha un expedient obert, uh-huh, que encara no està tancat, que podria haver-hi sancions, no?, cap al govern català o espanyol, per les actuacions que es van fer, evidentment, molt malament i destrossant-ho tot amb l'anterior ampliació, i que encara no s'han tirat enrere, no s'han fet les compensacions oportunes, i això encara està obert. Per tant, el govern català ha vist clar, i AENA, i el govern espanyol, que necessiten primer demostrar, si és que ho aconsegueixen, que han fet la feina ben feta, diguem-ne, no?, que han aconseguit tirar enrere el que havien fet malament i fer les compensacions, abans d'atrevir-se a plantejar una nova destrossa d'espais naturals protegits. No? Uh-huh. Per tant, per això també s'allarga això, clar, en el temps. Clar. Això és una victòria per nosaltres,
0: clar,
1: perquè es va endarrerint, ens permet anar creixent aquesta oposició, i ja veurem com el 2031-2032 estarem dient, però estàvem bojos o què?
0: Uh-huh.
1: T'entenc. Aquesta és la meva previsió.
0: Sí, escolta'm, dèiem, Jaume, que ets financer o havies estat financer, però també tu has estat mediador o almenys has cursat formació de mediador. T'ho dic perquè, precisament, fixa-t'hi, com a mediador, i aquí han sortit debats del que ara t'explicaré, les alternatives. Al final, un mediador normalment amb una taula diu, escolti, estudiem les alternatives, senyors. A veure, aquí hem d'estar entre un lloc i l'altre i no carregar-nos el turisme, en aquest cas, però tampoc que se'ns escapi de les mans. Evidentment que el tema ecològic és important i potser aquí hi ha alternatives. T'ho dic perquè una de les alternatives que aquí ha sortit moltes vegades és allò de, a veure, tens Casada la Selva, per exemple, l'aeroport de Casada la Selva. Si tu tens infraestructures potents amb trens elèctrics que puguin desplaçar a la gent d'un aeroport a l'altre i potser el de Casada la Selva utilitzar-lo més pel turisme de la Costa Brava, jo no sé, sempre suposo que amb mesures, jo no sé si això és una alternativa, les infraestructures. De vegades diuen, home, però és que Girona, Barcelona, escolti, hi ha aeroports arreu del món que estan molt més lluny entre no només entre aeroports, sinó entre la capital important, diguéssim. Al final, tu, amb una infraestructura d'AVE rapidíssima, estàs parlant de 20 minuts, que hi ha gent que en taxi a l'altra punta de Barcelona, des de l'aeroport del Prat, encara trigarien més. Vull dir que aquests arguments aquí s'han utilitzat, s'ha parlat d'aquestes alternatives. S'han contemplat en algun moment aquestes alternatives de manera seriosa i dient, escolti, fem una reflexió tots plegats, o n'hi han d'altres, o no t'agraden a tu aquestes, jo què sé.
1: M'agradaria contestar a la seva manera.
0: Val.
1: Jo crec que a vegades hem de tenir clar quin és l'objectiu o quin hauria de ser l'objectiu. Torno a dir, si estem en una crisi climàtica que, o sigui, faig aquesta pregunta,
0: sí.
1: Volem arribar a 50 graus?
0: Clar.
1: Volem arribar a 50 graus? Perquè si no volem arribar a 50 graus, el que hem de fer és reduir les emissions i forma clara. I un sector que les hauria de reduir clarament i que, per cert, no està dintre la majoria de regulacions i acords climàtics, l'aviació queda fora. O sigui, els cotxes, els altres els camions han de reduir, clar. Però els avions no. O sigui, això quin grau de justícia té? Cap ni un.
0: No, tu, per tant, tu vols dir que l'objectiu, la solució és...
1: L'objectiu no és créixer en més avions.
0: Sinó reduir.
1: Reduir-los.
0: Ja t'entenc.
1: Per tant, abans de mirar quines alternatives, però què volem fer? I el que volem fer ha de tenir un cert sentit, perquè de vegades volem fer unes certes quadratures de cercles que són impossibles. Aleshores, més avions són més emissions i està calculat. Ha sortit un informe dies abans de la manifestació i tots els diaris estan dient que és un 22%. No, s'ha de llegir bé l'informe. L'informe diu que se fan tota l'ampliació que volen fer,
0: sí,
1: tota, i que al final... I ells han calculat amb 70 milions, quan AENA ha dit moltes vegades que vol arribar a 80. Per tant, seria un 40 o 45% d'increment d'emissions quan el que haurien d'estar fent és reduir-les. Aleshores, això és de Barrio Sésamo. O sigui, o les pugem o les baixem. Per tant, no és que si desviem els avions aquí o allà perquè Barcelona pugui tenir... No, hem de reduir els avions.
0: T'entenc perfectament, perquè però jo t'ho deia perquè és una de les alternatives que també s'havia parlat i que tampoc hi havia gent que no estaven d'acord amb això. I jo entenc perfectament el que dius, si és que el problema no és repartir els vols entre aeroports, sinó reduir els vols, t'entenc.
1: Hi ha una cosa, quan dius alternatives, mira una alternativa
0: a vols,
1: diguem-ne, curts, doncs és el tren nocturn. El tren nocturn se'l va encarregar a Espanya. Europa també, però Europa els ha començat a recuperar. Per tant, a Espanya i a Catalunya, una cosa que hauríem de fer és recuperar clarament el tren nocturn, perquè és un mitjà de transport fantàstic. Jo vaig agafar un tren nocturn per anar a Granada un parell d'ocasions, i era fantàstic, pot anar dormint, és comodíssim, i això s'ha de recuperar, quan el que van fer és carregar-s'ho. Per tant, alternatives, clar que n'hi ha per tenir una mobilitat correcta i adequada per les nostres necessitats. Ara, per barbaritats d'anar-te un cap de setmana a Londres a fer compres, doncs evidentment això no ho podem defensar de cap manera.
0: Escolta'm una cosa, per anar acabant, perquè hem de marxar i deixar-ho aquí una mica, de vegades tens la sensació que això és David contra Goliat, ho dic perquè al final AENA és una societat pública que és molt important també pels fons d'inversió. Contem que un 49% del capital és en mans de mercat financer, i això és prou important, és una peculiaritat, dic-ho d'aquesta manera, que la situa en una privilegiada situació de monopoli. Jo no sé si es pot veure així, però clar, és un Goliat. De vegades us dona aquesta sensació des de l'aeroport, des de les vostres maneres de pensar?
1: Sí, això té dues vessants. Com dius, hi ha un 49% d'accionistes privats, que al final és la principal motivació per fer aquestes ampliacions d'aeroports. Aena, amb aquests accionistes privats, el que vol, i per cotitza a borsa, és que cada vegada tenir més beneficis. Per tant, més passatgers als seus aeroports vol dir, principalment, a part de les taxes dels avions, l'ingrés gairebé principal d'Aena són el que té a través de l'activitat comercial de les vendes que hi ha a les botigues dels aeroports. Per tant, tot el que ens expliquen de connexions, tot això són excuses per vendre'ns el projecte, però la principal motivació és econòmica, de més beneficis per a Aena, ximpun. La resta són cuentos chinos, perdó.
0: Molt bé.
1: I una coseta que voldria dir, i això ho explica molt bé un economista,
0: sí.
1: El Xavier Fageda, expert en aviació. I sobre el tema del Goliat, al final, Aena és un 51% públic, per tant, encara depèn de nosaltres. Per tant, si l'opinió pública clarament està en contra, jo crec que difícilment un govern doncs tirarà un projecte que hi hagi una oposició claríssima. Els partits polítics estan evolucionant la seva posició. Esquerra Republicana, que no estava del tot clar en el seu moment, el 21, si a favor, si en contra, si d'aquesta manera, ara crec que és bastant clara en la seva posició en contra. Junts ha mogut la seva posició. Aquesta setmana, quan va sortir l'anunci, ja va dir una posició molt diferent a l'anterior, que era clarament a favor de l'ampliació. Va dir: no, ara hem de fer un pla a 3 anys i moure les pistes, la configuració, i després ja veurem. O sigui, la cosa s'està movent i la posició va creixent.
0: Es creen una mica ambigus, ara ja
1: s'estan decantant. Per cert, estaria bé saber la posició de l'Aliança Catalana, que no ha dit ni mu sobre això.
0: Doncs, escolta, queda aquí dit tot plegat Jaume Osete, portaveu de Aeroport. Gràcies per haver invertit el teu temps també en aquest programa i haver-te explicat, ho hem dit moltes vegades, som una ràdio pública, un programa doncs, de servei públic, i volem saber el parer de tothom. És la manera de fer, jo crec que ràdio de qualitat, humil, però també transversal.
1: Per suposat.
0: I de servei
1: públic. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
4: L'espai de la ciència.

0: Dos quarts i tres minuts de 10 del matí. Començarem per aquí. Us explicaré, us recordaré, que el Leviatán és una de les obres cabdals de la filosofia moderna en general i de la filosofia política en particular. També és un d'aquells llibres infinitament més citats que llegits, diuen. Però el Leviatán és un artefacte literari que va més enllà de les idees generals que se suposa que li atribuïm. Un llibre en què les imatges, les metàfores, els recursos que es mobilitzen i el diàleg amb el context històric són indestriables del contingut. Per tot això, disposar per primera vegada d'una edició en català és una fita cultural immensa. És molt important i és per això que per nosaltres, avui, aquesta traducció és ciència. I per fer-ho possible, evidentment, havíem de convidar algú que en sapigués molt. Jo, deixeu-me pensar, crec que d'aquest llibre en sap tant com l'autor que en el seu moment el va escriure. I ric perquè ell riu i es deu pensar que exagero, però no és així. En primer lloc, deixeu-me que us presenti el catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i vicerrector de Política Lingüística, Josep Montserrat Moles. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi.
1: Un plaer estar aquí.
0: Reies, Josep, perquè diràs, aquest exagera. No exagero perquè al final no ha de ser fàcil, però ara en parlarem. Deixa'm que et presenti una mica, perquè jo crec que és de justícia. Dèiem que ets catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, que a més tens un càrrec, polític, lingüístic, cultural importantíssim en quant a lingüística, que dirigeixes el grup de recerca reconegut SGR Eidos, ho he dit bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més? Platonisme i modernitat. Ets autor de El polític de Plató, La gràcia de la mesura, Estranys, set ciències i Pentatletes, cinc estudis de filosofia política clàssica, a més, Thomas Hobbes, La fundació de l'estat modern, que ara en parlarem perquè, precisament, clar, és l'autor de Leviatán. I moltes més coses. Tu vas fer aquesta traducció juntament amb el professor Roger Castellanos Corbera i d'alguna manera, jo voldria començar per aquí, si et sembla.
1: Sí, tant.
0: Fixa-t'hi, la primera qüestió, doncs, que et plantejo, Josep, què deu ser més agosarat? Escriure sobre la condició humana sense embuts en el difícil context polític i social del segle XVII a l'Anglaterra que es planteja en aquell llibre, tal i com va fer doncs, amb Hobbes, o traduir de cap a peus i de manera tan precisa el Leviatán en ple segle XXI, on encara tenim forces dubtes sobre la salut literària d'aquest país. I no pretenc, entenem, no pretenc ser punyent, ans al contrari, ho pregunto posant l'accent a l'admiració per a la feina que heu fet. És a dir, per això dic que ser més agosarat, no? I entenc la feina d'un filòsof.
1: Gràcies. Són dues dificultats ben diferents.
0: Da.
1: Són dificultats ben diferents i es fan difícils de comparar. Per sort, la nostra situació no és tan greu en el context immediat com l'acaba de viure Hobbes. Però sí que pel que fa al que has comentat sobre la llengua, precisament ahir, a la Setmana del Llibre en Català, hi va haver un acte de l'entrega dels premis de la xarxa Vives a les edicions universitàries. Jo vaig recordar el professor Pere Lluís Font, que tot just l'any passat havia fet la glossa inaugural a la Setmana del Llibre, que era el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I ell parlava d'un dèficit cultural d'aquest país que s'havia de corregir, que ell feia molts anys, va dedicar tota la seva vida a intentar superar-lo i a denunciar aquest dèficit i a corregir-lo, que era precisament el dèficit de traduccions, especialment en l'àmbit de filosofia. Perquè aquí moltes vegades o bé hi havia la dificultat d'accedir a la llengua original d'aquests autors, o bé llegíem els textos en una llengua que no era la nostra.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, això generava una distorsió que calia corregir. Això, totes les dificultats sumades, etc., fa que sigui una empresa difícil poder-ho editar. Per sort, les edicions de la Universitat de Barcelona que han compromès a una obra d'aquest tipus i d'aquesta dificultat i ho estan fent molt bé. Però això no és comparable, és una altra dificultat la de Hobbes. A la segona edició del text, que és l'edició llatina,
0: sí,
1: Hobbes ha estat acusat d'heretgia a algunes de les persones acusades pel gran incendi de Londres de dos anys abans que ell publiqués el text fora del país. Van ser justiciades.
0: Directament. Sí, sí, sí.
1: I la primera edició de 1651, ell està a l'exili, la publica a Anglaterra, i ella ha de fugir de l'exili per tornar a Anglaterra, perquè estan a punt, sap que el volen assassinar, i després hi haurà tot un joc que hi tornarem, perquè és tota aquesta dificultat enmig d'una guerra civil i moltes altres qüestions que precisament estarà vivint la instauració d'una república, que és el que ell d'alguna manera aquí també retrata.
0: Sí, senyor. Escolta'm, després entrarem en més detalls, si vols, de l'obra, però permetem que faci un salt en direcció a nosaltres, a la gent del segle XXVI, com a lectors i cap a vosaltres, els filòsofs, perquè quines connexions hi ha entre connexions, relacions, similituds, no sé com dir-ho, entre els temps que protagonitzen el llibre i els d'avui en dia. Perquè ja ho diem, no, Josep, allò de que les obres universals no caduquen. Jo crec que sempre són vigents, evidentment entenent cada context de cada moment i cada... Però quines connexions trobaríem?
1: A veure, aquí ja és veritat que hi ha tota una feina que es fa a l'hora de llegir aquests grans textos, que és intentar entrar en diàleg amb uns grans pensaments, amb unes grans aventures del pensament, que són del seu moment, que són de la seva època, que són dels seus espais, però hi ha situacions que la humanitat és comuna. Vull dir, el que hi ha en el fons de l'ésser humà és el mateix. Uh-huh. I hi ha tota una sèrie de persones que han aconseguit retratar algun aspecte del més profund d'aquest ésser humà. I Hobbes, aquest llibre, precisament diu això. Diu que el lector el que ha de fer per saber si aquest llibre és cert o no és cert el que ell està explicant, és confrontar-s'ho en la seva pròpia intimitat, no en el personatge que està fent, sinó de dir, a veure, realment per dins, tu quan surts de casa, tanques la casa teva amb clau, la porta, clar, o la deixes oberta?
0: Com actuo, com penso...
1: I aleshores confronta't com realment tu actues amb el que jo t'estic explicant, que és la naturalesa humana.
0: Un exercici també d'autosinceritat, no? De dir, bueno, escolti, què som realment i el per què, no?
1: Exacte, sense sinceritat i sense un discurs franc no pot haver recerca de la veritat. I això fins i tot en contextos de persecució, en contextos de violència, doncs hi ha persones que, i avui també, en tot el nostre món d'avui, que es juguen la vida, que juguen tot el que tenen per a poder expressar-se i expressar lliurement el que senten, el que veuen i el que creuen.
0: Clar, és que en Hobbes també fa servir mots i conceptes que es repeteixen avui en dia, que estan presents, estan vigents.
1: Sí, ell els utilitza, de fet és una persona que té molta, molta, molta cura del vocabulari, perquè ell sap que sense aclarir bé els termes i les paraules no es pot arribar a discutir, a dialogar i a pensar correctament. I aleshores és una de les qüestions que és bonica de treballar, perquè en aquest llibre tenim el privilegi de que el mateix autor l'escriu dues vegades i en dues llengües diferents, que domina perfectament.
0: Sí, sí, tant.
1: I el fet de poder veure com ell es tradueix, es versiona, es corregeix, s'esmena, gosar dir que s'equivoca és...
0: T'entenc.
1: Una mica massa, però anar veient totes aquestes variacions, que en alguns casos són substantives, doncs això és un privilegi de poder-ho fer i de poder-ho oferir al públic. Perquè l'edició que presentem, que té tota una sèrie de... Creiem que de qualitats, precisament el que fem és oferir aquest esforç de Hobbes d'una manera que fins ara no s'havia presentat.
0: Però per altra banda, també, si m'ho permets, també hi ha un esforç vostre, perquè precisament et volia preguntar per les dificultats que us heu trobat, ja no tècnicament parlant des del punt de vista lingüístic o des del punt de vista tècnic, que tu ja estàs avesat a escriure i, per tant, ja saps a què vull dir. No, més aviat dels plantejaments, de les reflexions com a filòsof, amb quines pugnes et trobes? Perquè us trobeu, vaja, en el moment de dir, va, que ens hi posem.
1: A veure, hi ha una dificultat que és precisament saber quin tipus de llibre volem fer. Uh-huh. És a dir, de quina manera volem presentar Hobbes. Perquè el que ens trobàvem era que la gran recepció del text és la traducció de la versió anglesa. Avui l'anglès és la llengua de comunicació,
0: correcte,
1: de ciència, de l'imperi, per dir-ho així, o d'un dels imperis del món.
0: D'un dels imperis.
1: Però que pel que fa és el que ens té sotmesos a nosaltres. I, per altra banda... ja teníem l'altra versió, que era la versió llatina, que era la llengua de ciència en aquell moment, en el moment de Hobbes.
0: Sí, i que Hobbes dominava perfectament.
1: Sí, sí, sí, ja des, sí, de la seva, des de la seva formació. I aleshores, ja en algun lloc a França van decidir, per exemple, publicar dues traduccions per separat, com si fossin dos llibres. Mm. Algunes edicions han intentat fer variacions, és a dir, l'anglesa i les variacions principals del llatí. Nosaltres el que hem optat és per fer una edició integrada on el lector pot saber si està en el text anglès, si està en el text llatí, uh-huh, o si està en tots dos a la vegada.
0: Vale.
1: I això, bueno, s'ha hagut de recrear.
0: Escolta'm, estava pensant jo, a mi m'agrada fer aquest tipus de preguntes, vull dir, ja em aniràs, sí, coneixent.
1: I tant.
0: Tu com t'imagines... aquells moments del mateix Thomas Hobbes quan decideix escriure l'obra, no ho sé, tu creus que tindria els seus dubtes, pors, alguna mena de vertigen per les repercussions, també defensant un estat fort i absolutista amb idees que compte, li podien portar també problemes i que de fet li van portar, no? Però
1: sí.
0: Tu com te l'imagines aquell home? Tu com a humà i com a mestre que ets, i com a filòsof, escolta'm, al final com te l'imagines en aquells moments? Amb dubtes o no? O un tipus, doncs, agosarat que diu, escolta, jo tiro pel dret i em quedo igual?
1: No ho sé, això d'imaginar em resulta difícil. No és la meva principal virtut. Però el que sí que sabem, uh-huh, perquè per sort tenim molta informació, tot i que ens deixa punts, uh-huh, foscos, gràcies a la correspondència que es conserva,
0: val,
1: de Thomas Hobbes amb els interlocutors,
0: important,
1: dels interlocutors entre ells, sabem moltes vegades que ell, sobre la recepció, s'havia fet expectatives més positives de les que va tenir, i que va anar aprenent al llarg de la vida, d'aquest tipus de coses. De fet, ell publica l'edició en anglès pensant que farà un favor a tothom, i de fet no, hi ha un dels partits, el partit reialista en el que ell estava,
0: sí,
1: que el considera un traïdor,
0: clar.
1: I en canvi el partit republicà, que és on es publica el text, la primera edició, doncs el consenteix, per dir-ho així.
0: Bueno.
1: Després, quan canvien les tornes, ell torna a estar perseguit, uh-huh, i l'edició llatina, ell ja està avisat, al Parlament hi ha un projecte de llei que no anirà endavant, perquè... el rei, que ja s'ha restaurat el pare, un projecte de llei per prohibir les obres de Hobbes i condemnar-lo Hobbes com a heretge i, per tant, castigar-lo molt durament, uh-huh, fins i tot amb la mort. I aleshores ell decideix publicar a l'estranger. Uh-huh. És a dir, de fet, ell sempre publica fora d'on està. Això vol dir que...
0: també,
1: buscant, no?, espais de llibertat.
0: És que em fas pensar que aquell que rep mani qui mani potser vol dir que l'hauríem d'escoltar més sovint i que...
1: sí.
0: I que trenca les normes sense perjudicis de cap mena.
1: Busquen estratègies de comunicació i amb això es volen també protegir.
0: Escolta'm, Leviatán, a veure, per qui no ho conegui prou, perquè dèiem, és d'aquells llibres més citats que, malauradament, que llegits, però Leviatán, per qui no ho sàpiga o per qui ho hagi oblidat, té quatre parts ben definides. Mm-hmm. L'home, la comunitat cristiana i el regne de la foscor. Això jo crec que en una partitura de música dirien va in crescendo, allò que diuen va in crescendo.
1: El títol de la part final, que és el regne de les tenebres, que és com ho hem dit nosaltres.
0: Sí, sí. El regne de la foscor, de les tenebres,
1: sí, sí, sí,
0: perquè al final té molt a veure amb el Leviatán, el monstre de l'Antic Testament, etc.
1: És realment una part preciosa. Potser és la per en Xavier Serra, que ha llegit amb atenció el llibre de València. És la part més ben escrita, potser la més ben escrita, perquè aquí Hobbes fa una crítica de l'Església, de la religió,
0: sí,
1: de la filosofia universitària, que és escolàstica en aquell moment, absolutament una crítica punyent, una crítica àcida, carregada d'humor, també, i allà realment la seva ploma va molt solta.
0: I molt lleugera.
1: Sí, sí, sí, una mica més que a la primera part, que és una part on està fonamentant tota la ciència necessària, el coneixement de l'ésser humà per construir la república, que és la part segona, construir la república, i la tercera part té el seu interès perquè fa una cosa que per al lector d'avui sobta, que és una lectura crítica del text bíblic.
0: Uh-huh. Però clar,
1: s'ha d'explicar en el seu moment. Hi havia tot una tendència a fer descansar el poder en la voluntat de Déu, i això fa relativament poc coneixíem allò de... això, de per la gràcia de Déu,
0: sí,
1: per dir-ho
0: sí,
1: així.
0: Sí, aquell títol així honorífic.
1: Exacte. Doncs això estava que estava a les monedes, fins i tot, per aquí mateix. Doncs Hobbes el que fa és senzillament desautoritzar això. El poder és una construcció humana. Uh-huh. I no hi ha res més que humà en el poder polític.
0: Clar.
1: Per tant, aquí no hi teniu cap dret a barrejar Déu o el que digui la Bíblia. Però, i això és molt dur.
0: Però, escolta, darrere d'aquestes expressions hi ha alguna mena de por també cap al mal, cap al Leviatán aquell, cap a l'apocalipsi bíblic?
1: I tant. S'ha de tenir present un joc. El primer joc que fa Hobbes amb aquest text és que ell, torno a dir, la seva llengua de comunicació científica ordinària, quan fa filosofia, quan fa física, quan fa òptica, és el llatí, però aquí fa una operació que és vull publicar un anglès i vull publicar un anglès al servei del poble que tot just ara ha acabat una guerra civil.
0: Vale.
1: Han decapitat el rei, han tallat el cap al rei, han instaurat una república i jo vull fer aquest llibre per a pacificar, ajudar a la pacificació d'una gent que ha patit això. I com que aquesta gent parla anglès, jo els parlaré en la llengua que parlen, que és la llengua d'Anglaterra. I aleshores el que fa és una operació molt curiosa perquè titula aquest llibre, no és un tractat sinó que li posa un títol simbòlic. Leviatán. Leviatán és un monstre bíblic, un monstre que apareix al llibre de Job. És un monstre marí.
0: Marí, a més, sí.
1: I la raó de triar-lo està just a la primera línia del frontispici, que és una imatge preciosa, que nosaltres hem pogut reproduir a la mida gairebé exacta de l'original.
0: Bueno, estem veient aquí
1: fantàstic. I ara intentarem fer alguna cosa amb això.
0: És el que anava a dir-te. Tu volies fer una juguesca.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Perquè aquest monstre, Hobbes tria aquest nom per una frase de la Bíblia que diu no hi ha cap poder a sobre de la terra que se li pugui comparar. És el poder més gran.
0: Però diu a sobre de la terra.
1: Per sobre la terra.
0: Però el monstre és, tu has dit, marí.
1: Sí, però aquí ja l'ha desplaçat.
0: Val.
1: Ha agafat només el nom.
0: Sí, per això et dic.
1: Ha agafat el nom. Ha agafat aquesta frase, que és la que de fet el que li interessa és la frase, com que la frase està atribuïda a un monstre, i ell el que vol fer és por, tot es juga amb la por. Hobbes deia que la seva mare havia parit bessons quan el va parir amb ell, germà era la por.
0: Impressionant.
1: I,
0: quina manera de pensar,
1: És que se li va avançar el part a la mare perquè tot just allà hi havia una por terrible, perquè arribava allò que li deien l'armada invencible.
0: Sí, bueno, i que després resultar...
1: Tot va acabar com va acabar, però clar, això al final, la mare... saben que ven tot aquella d'allò, li agafa molta por i pareix abans d'hora. I això Hobbes ho recorda quan escriu la seva biografia en vers. Doncs aquest monstre, que és el que ell instaura, ja deixa de tenir aquesta part marina, però això ho fa amb una operació, que no només és el llibre, sinó aquest frontispici, que és el que us proposaré ara de llegir. És el següent.
0: Sí.
1: Quines característiques té en general aquest monstre?
0: Estic prenent el llibre que em passa el Josep. A veure, és un gràfic brutal d'aquests tan xulos i tan macos que ja no es veuen. I tu em demanes?
1: El següent. El que es veu aquí, a la part de sobre, és això, un individu.
0: Sí.
1: Amb un rostre, amb una corona, amb una espasa, amb un bàcul, que domina la Terra.
0: Sí, la reialesa o, no sé, l'absolutisme, o potser no, o més aviat...
1: Això és la primera impressió que fa.
0: És la primera impressió.
1: Però Hobbes era, i en aquell moment, la ciència que avançava...
0: Sí.
1: A punta era l'òptica.
0: Molt bé.
1: Era l'òptica, amb els microscopis, amb els telescopis...
0: Sí, senyor, perquè arribaven on no arribava l'ull humà.
1: Exacte. I qui fa aquest gravat és el millor gravador d'Europa.
0: Carai.
1: Que es diu Bosse, i aquest gravat s'ha de mirar com el mirava Hobbes i el miraven els seus lectors.
0: Amb una lupa. El Josep ha portat una lupa i a veure ara, si me n'en surto,
1: I ara es tracta de veure què és realment aquest monstre.
0: Impressionant. El cos del monstre, amb la lupa, miro de no allunyar-me del micròfon.
1: S'ha d'anar trobant.
0: Sí, el cos del monstre, al final està format per figures humanes, jo crec que sobretot del poble.
1: És el poble.
0: És el poble, perquè veig que barrets... d'estil pagès, jo no entenc d'aquesta època, i al final, i tots ells mirant en la mateixa direcció, mirant cap amb ell.
1: És per estar-s'hi estona, perquè si vas desplaçant tu veuràs que no tots, la major part sí que miren en la mateixa direcció.
0: Exacte.
1: Però de tant en tant hi ha algú que està parlant un amb un altre.
0: Sí, és veritat, o miren cap a la dreta o miren cap a l'esquerra, interactuen.
1: Hi ha gent amb barret, hi ha gent sense barret, hi ha gent amb pèl al cap, gent sense pèl al cap. Això ho he vist avui, el primer calb l'he vist avui
0: crec que amb alguna arma.
1: Davant de l'Ajuntament.
0: Amb alguna llança, alguna arma, potser?
1: Porten alguna. Els soldats estan a la part de baix, que això ho veurem després, però va o un altre dia, perquè avui ja potser s'ha acabat el temps.
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha homes i dones.
0: És veritat.
1: Hi ha nens a braços.
0: Sí.
1: I això és del que està fet el poder.
0: Val.
1: El poder és el poder de la gent, que decidirà el que decidirà. Ara, un cop ho decideixi, s'ha de fer cas.
0: Carai.
1: Perquè si no, no anem endavant.
0: Impressionant.
1: I això és la república de la que parla el Leviatán.
0: No m'havia vingut mai cap convidat amb lupa i evidentment, molt ben vist, te la torno. Escolta'm, aquí el llenguatge dels símbols final, importantíssim.
1: Molt.
0: També en aquells temps agafava també la seva força algunes comunitats, no em vull atrevir a dir que em recordi temes maçònics, però una mica allò de el voler que un grup de gent pertanyin a alguna cosa i se sentin que allò és seu, i que a través d'aquesta, no vull dir maçons ni molt menys, però a través d'aquests grups de pensament, ostres, ens diferenciem de la resta. No sé si m'entens.
1: Sí, una mica. Posaré un exemple de l'època de Hobbes, perquè no és exactament això, però apunta. Hobbes, en aquell moment, en vida de Hobbes, es va fundar la Royal Society.
0: Bé, això ja és un què.
1: Que és precisament un grup de persones que a través de la ciència volen explicar el món i volen dominar aquest món que vindrà al món.
0: Exploradors, a més a més.
1: Exacte, amb tot el que això significa de cara al colonialisme anglès, l'imperialisme, etc, i el progrés de la ciència, que va tot com molt junt. Hobbes serà exclòs sistemàticament. Jo no diré si amb raó o no, tinc la meva opinió sobre si amb raó o no,
0: segur.
1: Científica.
0: Sí.
1: Però el que diu Hobbes, i aquí és la qüestió que em sembla que apuntaves, aquesta elit que dirigiria o no dirigiria, la frase clau de la construcció d'aquest monstre, perquè aquest és un monstre perquè realment és un monstre. Quan nosaltres construïm política i quan fem política, hem de saber que quan fem política estem creant una cosa que pot fer molt de mal.
0: Clar.
1: Que pot fer molt de bé. I pot fer totes dues coses. I hem de ser conscients d'això. La frase clau en tot el procés, serà el capítol 17, és el següent, és el gest personal, individual, per a crear aquest col·lectiu.
0: Clar.
1: Que diu això, i és molt interessant de fixar-s'hi. Són tres línies, eh? Autoritzo i cedeixo el dret de governar-me a mi mateix, diu, a aquest home vol dir, és el genèric en aquell moment, o a aquesta assemblea d'homes, i assemblea vol dir tots.
0: Assemblea d'homes.
1: Vol dir tots, amb la condició que tu també cedeixis el teu dret a favor d'ell i autoritzis les accions de la mateixa manera. Diu, i això s'anomena república, en llatí quiuites, i això és la generació del gran Leviatán. Què és important? Que en totes les formulacions de Hobbes...
0: Després acaba parlant del déu mortal i sota el déu immortal.
1: I això és un déu mortal, és molt poderós.
0: Clar.
1: Però el que és important aquí és el següent, que en totes les afirmacions de Hobbes sempre és, hem de decidir el poder a un o a una assemblea, i l'assemblea són tots. Mm-hmm. És a dir, que hagi de ser un monarca no és una decisió, això ho hem de decidir nosaltres. Pot ser-ho. Hobbes tenia la seva preferència.
0: Clar.
1: Però, com a pensador, diu, m'és absolutament igual. L'assemblea ha de tenir tot el poder.
0: Clar.
1: Si és l'assemblea, l'ha de tenir tot.
0: Escolta, per anar acabant, perquè malauradament, com més interessant és un tema a la ràdio, més ràpid passa el temps. Això la física ho explica, que més ràpid passa. Només se m'ha passat pel cap, només. Jo no sé si trobaries alguna connexió amb una d'aquelles frases que també us agrada també als filòsofs, que diu, si mires massa estona cap a l'abism, al final el mateix abism et xuclarà i se't quedarà mirant, no? No sé si trobaríem alguna connexió aquí amb Nietzsche i potser...
1: Torno a l'òptica. L'òptica és una de les claus ocultes d'aquest llibre. Sí. Perquè, per exemple, aquest joc de saber trobar la distància entre mirar o no mirar, Hobbes la fa molt. Per a Hobbes tots els éssers humans són iguals. La base és la igualtat dels éssers humans. Ah. Però hi ha un problema de perspectiva. Les meves necessitats sempre seran, les veuré més grans que les teves. Per què? Perquè les tinc més a prop.
0: Clar.
1: I una cosa que tinc més a prop sempre la veig més gran que Claríssim. Una cosa que la tinc lluny.
0: Claríssim.
1: I és un problema d'òptica.
0: És un problema d'òptica
1: que cal corregir, perquè en el fons les necessitats de tota la humanitat, de tots els éssers humans, són les mateixes.
0: Escolta, quin luxe haver-te escoltat. Deixa'm dir-te, i malauradament ja et dic, ho hem de deixar aquí, però ja t'empiparem. No t'ho prenguis com una amenaça, però ja anirem darrere teu més endavant perquè ens expliquis més coses.
1: A veure si em casseu.
0: Segur, jo crec, home, per poc que sigui, jo crec que no, que ja et deixaràs casar. Però escolta'm una cosa, res, deixa'm dir-te que la vostra feina doncs s'ha traduït en aportar més prestigi i excel·lència a les nostres biblioteques, que feia falta, que al final un país és cultura, és literatura, i un país també és que els nostres catedràtics, els nostres mestres, els nostres lletraferits, escriptors, pensadors, etcètera, ens aportin i ens ajudin doncs, a que això arribi a tothom, perquè és necessari. I aquesta obra ha portat un nou prestigi doncs, a casa nostra. I a més, som el primer mitjà que acull el vostre llibre, crec, més o menys, just abans de la presentació. Digue'm ràpidament, va, explica'm ràpidament on es presenta Barcelona, com i de quina manera.
1: Setmana del Llibre en Català, que és una festa major de la cultura, al Passeig Lluís Companys, entre Arc de Triomf i la Ciutadella, durant tota aquesta setmana. Divendres, per la tarda, la primera presentació a Barcelona del Leviatán de Hobbes, presentació pública, hem fet actes a la universitat.
0: Sí.
1: Hem presentat a Ciutadella de Menorca, farem un a Vilafranca, però a Barcelona serà la primera vegada, esteu tots convidats aquest divendres per la tarda a la Setmana del Llibre en Català.
0: Doncs escolta, moltes gràcies, Josep Montserrat Moles, catedràtic de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, per haver-nos explicat aquesta feinada tan bèstia d'haver traduït i de quina manera, amb quina precisió, el Leviatán, que al final, allò que dèiem, les obres universals són sempre vigents. Moltes gràcies, per nosaltres ha estat un luxe i tota, jo diria que tota una masterclass. Moltes gràcies, mestre.
1: A reveure, moltes gràcies.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns

0: Pas Jut contra el càncer. Ja sabeu que és aquesta activitat esportiva solidària que organitza l'associació Jut contra el càncer amb l'Ajuntament de Sant Boi, a més coincidint amb dues dates, que és la del 13 d'octubre, el Dia Mundial del Càncer Metastàsic, i el 19 d'octubre, que és el Dia Mundial del Càncer de Mama. També sabeu que la recaptació íntegrament va a un projecte d'investigació, un projecte d'immunoteràpia personalitzada contra el càncer de mama HER2 positiu que lidera l'Hospital Clínic de Barcelona amb el doctor Aleix Prat al capdavant. Per parlar de tot això i d'aquesta novena edició tenim des de l'associació Jut contra el càncer el president de Jut contra el càncer, el germà de la Jut Ramos, el Kevin Ramos. Kevin, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I benvingut al Dies de Ràdio novament.
1: Moltes gràcies.
0: Ens agrada molt que estiguis aquí perquè ara feia doncs algun temps que no estaves perquè havia coincidit amb d'altres esdeveniments teus personal. Tornes aquí a Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio i tornes també a aquesta festa, perquè és una festa,
1: sí, la
0: de la solidaritat, és una festa esportiva, és una trobada també per recordar persones que no estan, que estan amb nosaltres, que han estat molt de temps amb nosaltres i que malauradament doncs, han passat per aquesta malaltia que és el càncer. Davant de la novena edició, què hem de dir, Kevin, que no hàgim dit en les edicions anteriors?
1: Bueno, nosaltres tenim moltíssimes ganes d'aquesta edició, perquè és veritat que ja quasi arribem al 10 anys i ja són 4 anys que ho estem organitzat de la nostra entitat, i la veritat que sí, que el que dius que ja, bueno, que va començar la Eli, aquest projecte, després la meva germana, i la veritat que són persones que estan molt vives en aquest esdeveniment i sempre tratem aquest acte com molta estima, moltes ganes, molta il·lusió, i la veritat que per nosaltres és com l'esdeveniment de l'any. És veritat que fem moltes coses durant l'any, però aquest és com el nostre esdeveniment que ho fem amb més gana, amb més il·lusió, i la veritat que sí, que s'encanta.
0: Tal com dius, fa 9 anys començava aquesta iniciativa amb l'associació Pas a Pas, que liderava l'Elisabet Escrivà, que també d'aquesta manera homenatjava doncs, a una altra santboiana, que va ser la Cris, que malauradament també va morir per el càncer. Doncs 5 anys van organitzar elles Pas a Pas amb el càncer de mama, i vosaltres, quan elles ho van deixar l'organització, però no d'estar present d'alguna manera a l'activitat, vau agafar vosaltres, la teva germana, la Jut Ramos, a aquest esdeveniment, perquè vosaltres anàveu fent cosetes, però vau dir, doncs això no es pot deixar perdre, hem d'agafar el relleu, no?
1: No es pot perdre aquest esdeveniment, perquè és veritat que tota la societat, tota la gent d'aquí i de Sant Boi i de fora també s'implica molt en aquesta activitat i no, és una cosa que no podem fer de deixar de fer, que continuar.
0: Doncs serà el proper diumenge, no aquest, l'altre diumenge, el dia 18 d'octubre, a partir de 9:45 del matí, com és habitual, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta novena edició del Zumba Pas a Pas, Ajut contra el càncer. Et pregunto per novetats, si hi haurà algun canvi, alguna novetat, o més o menys serà doncs, el que habitualment organitzeu.
1: Sí, no, serà un més o menys com cada any. El que passa que sí que és veritat que tenim alguna novetat, que tenim 15 instructors i instructores, la veritat que són moltíssim.
0: 15 instructors, que jo allà a l'escenari ja hem vist moltíssims instructors, sí, sí. Jo crec que és el rècord, 15?
1: Sí, és el rècord, sí, és el rècord. Sí,
0: que bé,
1: sí.
0: Això vol dir que hi ha molta gent que és solidària i que vol estar allà amb vosaltres.
1: Exacte, sí, i llavors hi haurà tot tipus de coreografia, molts estils de música també, i això està molt bé.
0: Doncs a partir de 9:45 del matí, hi ha gent que abans de 9:45, que les 9 ja està allà,
1: sí,
0: i abans,
1: sí,
0: i abans, per agafar lloc, per escalfar una miqueta i participar en aquesta edició, la número 9 del Zumba Pas a Pas contra el càncer de mama. Es tracta d'això, de ballar, de fer esport, de participar en una activitat esportiva, però també solidària, perquè aquí el que és important és la recerca, la investigació, específicament amb aquest tipus de càncer, que és el que afecta, el que es diu metastàsic, el que és el càncer de mama HER2 positiu, sobretot, i és un que es lidera, una investigació que es lidera des de l'Hospital Clínic amb el doctor Aleix Prat. Directament tot cap allà, eh?
1: Tot cap allà, cap a l'institut d'ells mateixos, allà a l'Hospital Clínic, i la veritat que per nosaltres és un plaer continuar fent aquesta recerca i també contribuint amb aquest hospital, perquè és veritat que cada any es volca moltíssim amb això. Després, quan acaba aquest esdeveniment, bueno, ells venen agafar el taló que li

0: fem, i després nosaltres visitem les seves instal·lacions i és molt xulo com fa tota la feina que hi ha darrere, els laboratoris, el tracte també humanitzat que tenen els pacients, les pacients. La veritat que és molt xulo i nosaltres volem continuar fent aquesta unió amb l'Hospital Clínic que sigui per ells.
1: Doncs estem parlant d'aquesta activitat, la novena edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer. Parlem d'inscripcions. Hem fet l'entrevista una miqueta abans, potser, del que és habitual. No ens hem esperat a la setmana vinent. Ho hem volgut fer en temps perquè digue'ns hores d'ara quantes inscripcions portem.
0: Ara mateix hi ha 320 inscripcions ja fetes.
1: Que són moltíssimes, jo crec que, no sé si és el rècord també, però portem moltes, eh?
0: La veritat que sí. Hi ha molta gent que s'espera l'últim dia, però bueno, si ho poden fer amb anterioritat, millor, perquè després no queden samarretes.
1: Clar,
0: no,
1: saps? Després sí. Volem les talles de les nostres cossos. Clar. I potser no en trobem. Per això, què és el que recomaneu vosaltres des de l'organització?
0: Nosaltres que ho facin online, a la nostra pàgina web se poden inscriure, que són www.ajudcontralcancer.com, i allà poden agafar la seva samarreta i llavors ja reserva la seva talla i ja està. I si no tenen alguna complexitat de fer-ho amb la nostra pàgina web, poden vindre el divendres 16 d'octubre al Casal de Casablanca, que farem inscripcions presencial de 5 de la tarda a les 8:30.
1: Fantàstic. Això el dia 16 d'octubre al Casal de Casablanca.
0: Exacte.
1: Sí. Fareu aquestes inscripcions així de darrera hora, perquè és possible que el dia 18 d'octubre evidentment es pugui participar, però la talla de la samarreta ja no sigui la nostra i no passa res, es pot comprar una altra talla, es pot col·laborar, per cert, d'altres maneres, no també?
0: Sí, exacte, poden fer la fila zero a la nostra pàgina web, també tenim el número de compte i poden fer, si volen, algun ingrés, per petit que sigui, tot es sumarà en aquesta suma de que es donarà a l'Hospital Clínic.
1: En edicions anteriors han participat moltíssimes persones, al voltant de més de 500, oi? Jo crec que és el rècord, que va ser precisament l'any passat, més de 500 persones. Sí. Quina meravella, quin goig veure aquell anfiteatre del parc de la Muntanyeta fent zumba, estan plegats, parlant un amb els altres, és un lloc, un punt també de trobada, no?
0: Sí, la veritat que sí, perquè és molt guai, perquè també venen algunes perruqueries, com Josep Pons, aquest any vindrà la Virgínia, i llavors també fan tall de melenes, que després es donen a l'entitat de Dona tu Melena, de Màlaga, perquè feien perruques solidàries, i la veritat que és molt guai, perquè hi ha gent pues, que potser no li agrada ballar zumba, però ve i fa una altra cosa, o està allí i comparteix aquesta estona amb nosaltres, i la veritat que és molt guai.
1: Exacte, recordem que podem donar cabell, és a partir de 30 centímetres, sí, crec, 30 centímetres, hi ha gent, tu saps que hi ha gent que està tot l'any,
0: sí,
1: sense tallar-se el cabell i se'l talla precisament aquest dia.
0: Sí, la veritat que l'any passat vam agafar 45.
1: Sí, sí. 45 melenes, i de 30 centímetres, que no és qualsevol cosa, tampoc.
0: I la veritat que és molt guai això, també.
1: I tant, per tant, animem a les persones que potser tenen aquesta melena i la vulguin donar, doncs que una molt bona oportunitat, perquè és solidari i perquè serà per fer aquestes perruques per persones que després ho necessitin, el dia 18 d'octubre amb Josep Pons i amb la Virgínia.
0: Sí, podem, és una noia també, que ha obert una peluqueria aquí a Sant Boi, que també, que és de barri local, i la veritat que molt bé.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, també es pot fer donació de cabell en aquesta jornada, dèiem, esportiva solidària, perquè farem esport, ens mourem, però també participarem solidàriament amb aquest donatiu, que la bossa i la samarreta valen
0: 12 euros, lo que sí que el dia que sigui l'esdeveniment valdrà 15, per això, per assegurar una miqueta les talles i perquè la gent intenti comprar-la amb anterioritat.
1: Ara fèiem memòria, i deia fora de micròfon i ho vull compartir perquè és una cosa molt bonica,
0: sí,
1: que ahir justament, perquè ho he mirat, ahir dia 7 d'octubre va fer 4 anys que l'Ajut, la teva germana, estava asseguda on estàs tu ara.
0: A la mateixa cadira.
1: A la mateixa cadira,
0: sí,
1: justament aquí. Va venir, ens va explicar, bé, va venir acompanyada per una investigadora d'oncologia, una amiga seva, la Lorena.
0: Sí, la Lorena.
1: I bé, vam estar parlant, doncs, això, de la importància de la recerca, de la investigació, de l'associació que estava a les Beceroles, estava acabant de formalitzar aquest jut contra el càncer, ens deia, doncs, els seus projectes. Estava feliç, estava contenta, tenia la malaltia i volia recerca, investigació, i volia que tothom, de la manera que fos, pogués col·laborar en alguna de les moltíssimes causes que, per exemple, tenim a la nostra ciutat.
0: Sí, sí, mira, després de 4 anys, mira com continua el seu projecte i tot el que vam fer, la veritat que és molt guai, com va començar, no?, amb aquesta... que era al final com un somni o una idea, no?, i al final es va formalitzar i a dia d'avui, mira, ja està l'entitat Lluita contra el Càncer, ja està formalitzada, estable aquí a la ciutat i la veritat que molt guai, molt contents.
1: Ella volia això, volia apostar i apostava també amb la Lorena, no? Ens ho va deixar molt clar.
0: Sí.
1: La clau és la recerca, la investigació.
0: Sí.
1: Hi ha tractaments cada vegada més personalitzats, aquestes Exacte. Teràpies, per exemple, que lidera el doctor Aleix Prats, que són teràpies per a aquella persona. I això només és amb la recerca.
0: Exacte, sí, no queda una altra que recerca i... sacar més tractament, més coses i llavors que es pugui a lo millor no trobar la cura, però a lo millor sí cronolitzar aquesta enfermedad, que puguis viure tota la vida amb aquesta enfermedad i la gent no es mori, no? I que no sigui tan tòxica com són les quimios, alguna cosa així, que no sigui tan tòxica per al teu cos, i per això els tractaments que són personalitzats són una meravella.
1: El 4 de juny de 2024 malauradament va morir la Judit Ramos, la nostra Judit, però va morir com era ella, positiva, sí, plena de llum, perquè aquí quan va arribar, quan va entrar, va ser rient, somrient sempre,
0: la veritat que sí, sí.
1: I amb aquest no adeu, perquè jo mai ho diré un adeu, amb aquest fins a sempre, no? Estic amb vosaltres i estaré sempre amb vosaltres.
0: Sí, la veritat que sí, vaig deixar tot això ja muntat i sí, el que van demanar que era que continuéssim i que no perdéssim l'esperança.
1: Exacte.
0: I que féssim moltes coses per la gent que va ve darrere, també per tothom.
1: I per això vosaltres vau dir, evidentment,
0: sí, sí,
1: ho va dir l'ajut i continuarem,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Els primers mesos van costar moltíssim, la veritat, no vam deixar de fer coses, però sí van ser molt durs, però bueno, ja cada vegada, pues... Sí, estem acostumats a viure així i ja està.
1: Exacte. Doncs és un homenatge també a aquestes persones, igual que la Jut, igual que la Cris i moltes altres persones, sí, que malauradament doncs finalment han mort, però segueixen estant amb nosaltres.
0: Exacte.
1: I per les persones que actualment doncs tenen la malaltia i moltes d'elles venen a aquesta activitat.
0: Sí, sí, que sí, moltes persones ens escriuen per Instagram, oye, que jo no puc fer Zumba i tal, però aniré igualment, hi han algunes grades per poder seure, i nosaltres li diem que sí, que poden vindre, aunque no vagin, lo que sea, però bueno, que almenys siguin arropades, no?, i sàpiga que hi ha gent aquí a la nostra ciutat que velen per aquestes persones, no?, i que organitzem activitats perquè es pugui fer la recerca que mereixen aquestes persones també, la veritat.
1: Doncs recordeu, serà el proper diumenge 18 d'octubre a 9:45 del matí, serà l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta 9a edició del Zumba Pas a Pas, Jut contra el Càncer. És molt bonic perquè amb aquestes dues paraules, Zumba Pas a Pas, sí, i Jut contra el Càncer, a més, vosaltres vau voler continuar el llegat de l'altra entitat, no?, de l'entitat, sí, que liderava l'Elisabet Escrivà, Pas a Pas, i vosaltres, Jut contra el Càncer, vau dir, això continuarà, sí, però amb els dos noms.
0: Exacte, sí, no volíem que ningú dels dos es perdessi ni treure Pas a Pas ni res, perquè darrere d'aquest esdeveniment i de tot el que elles van crear i van fer, que van fer una tasca magnífica, la veritat, llavors s'hauria de mantenir aquest nombre, i així ho vam fer, i també li vam promesa que això seria per l'Hospital Clínic, i és veritat, cada any es manté per l'Hospital Clínic.
1: Exacte, és per aquest projecte de teràpies personalitzades i immunoteràpia que lidera l'IDIVAPS el doctor Aleix Prat, que a més, el mateix Aleix Prat, si no té un compromís molt gran o fora d'aquí, sempre ve, sí, a totes les edicions del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer, i no només ell, sinó l'equip d'investigadores, ho dic en femení perquè
0: sí,
1: sempre són dones,
0: sí,
1: i això encara ens alegra més, molt investigadores molt joves i tot l'equip de l'Hospital Clínic, doncs, per dir, aquí estem, fem recerca, però estem també en aquesta activitat, no?
0: Sí, per això a nosaltres també s'agrada molt que vinguin, la gent li posi cara, no?, a aquestes persones, i que vegin també l'explicació que ells es poden donar, i també sapigueu on van els diners que es recauden aquest dia, i així posar-li això, així, o cara, i sapigueu on van els diners. Nosaltres el que volem és transparència, i que coneguin a tot l'equip, és meravellós.
1: Doncs vinga, què hem de fer? Si volem participar el dia 18 d'octubre a 9:45 del matí a la 9a edició de la Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer, què hem de fer?
0: Es poden inscriure a la nostra pàgina web a www.ajutcontralcancer.com, o si no, el divendres 16 d'octubre al Casal de Casablanca per la tarda estarem allà.
1: Què tindrem? Perquè pagarem uns diners, i què tindrem amb aquests diners?
0: Amb aquests diners, l'adquisició del Zumba, donem una motxilla d'aquestes de cordes.
1: Molt xula, no és com qualsevol motxilla, no us equivoqueu. No. És una motxilla molt xula, negra, no dic res més, molt xula i molt còmoda de portar, atenció.
0: Sí, sí, després també dins porta la samarreta, que també aquest any és de color rosa.
1: Molt xula també.
0: Sí. Sí. I també tenim alguns regalets que ens han donat comerços locals d'aquí de la ciutat. I bueno, cada motxilla és una sorpresa, portar una cosa diferent.
1: Okay.
0: I després dins també hi ha un paperet que és un sortejos, que també molts comerços ens han donat sopars, ens han donat cremes, tractaments de bellesa, de perruqueria, moltíssimes coses que sortejaran aquell dia. També un cap de setmana per a quatre persones a l'hotel Can Jou, a la Berguedà, molt xulo també. I no, n'hi haurà moltes sorpreses que sortejaran també amb aquesta inscripció.
1: Molt bé, doncs anem aquí. Què faríem, evidentment, sense el recolzament de l'Ajuntament de Sant Boi, o sense el recolzament de tots aquests col·laboradors, col·laboradores, empreses o comerç local que està també amb vosaltres, amb l'organització?
0: No, la veritat que sí és. S'involucra moltíssim en aquest esdeveniment i sempre volen donar diner, ja siguin productes, moltíssimes coses, i la veritat que no podria ser possible recaudar tants diners si no fos per aquests donatius. La veritat que és increïble.
1: Doncs ara, el dia 18 d'octubre, diumenge, 9:45 del matí, a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, aquesta 9a edició del Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer. Quants monitors, monitores de Zumba a l'escenari? Quants?
0: Hi hauran 15 monitors i monitores. La veritat que serà el rècord que hem batit, la veritat.
1: I recordem el funcionament, perquè allò és un no parar.
0: Sí, la veritat
1: que sí. Allò és un no parar,
0: Entra un, surt un altre, la veritat que és... Uau, és agotador,
1: Sí, i tant, i és un espectacle, bueno, sí, veure allò des de l'amfiteatre, és un espectacle de color, de música i de solidaritat en aquesta nova edició del Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer. Novena edició.
0: Novena, sí, la veritat, que jolín.
1: Per tant, estem a un any de la desena. És senzill, són matemàtiques molt senzilles. Què passarà l'any que ve?
0: Uau, volem crear algo molt guai, no sé, fer alguna coseta especial, alguna cosa ja tenim pensada i a veure què surt, però bueno, ha de ser especial, la veritat.
1: Són 10 anys i s'han de celebrar...
0: Algo se'ns ocorrirà segur.
1: Com pertoca, que sí?
0: Sí, sí.
1: Si algú ara ens està escoltant i diu, ai, no sé, potser em fa mandra, potser no... Vinga, l'animem? Com?
0: Sí, l'animem a que vingui, que participi, que seurà un dia increïble i que no es quedi a casa, que vingui, que s'ho passarà molt bé.
1: I tant que sí. Per cert, donatiu, hi ha potser alguna persona que diu, home, jo 12 euros, és igual, hi ha una fila zero,
0: sí,
1: i podem donar el que puguem.
0: Exacte, allí n'hi haurà unes utxes que nosaltres sempre portem, hi ha gent que fica 20 cèntims, com fica un euro, qualsevol cosa suma, la veritat que tampoc fa falta donar moltíssim, el que cadascú pugui, i ja està, sense ningú cap de compromís.
1: Si algú no pot venir, imaginem, algú no pot venir, té un compromís fora d'aquí, no pot, pel motiu que sigui, treballa, és igual, no pot venir, però vol ser solidari amb aquesta acció, amb el Zumba Pas a Pas Ajut contra el Càncer, com ho fa?
0: A través de la nostra pàgina web, nosaltres tenim allà el número de compte perquè puguin fer qualsevol tipus d'ingrés, i això tot sumarà a la donació que faci aquest dia. També es poden fer socis de la nostra pàgina web.
1: Molt bé, doncs com ens podem fer socis?
0: Bueno, tens allà per fer la inscripció, rellenes les teves dades i són 25€ a l'any i regalem una samarreta de soci també amb aquesta inscripció.
1: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, podeu fer socis també 25 euros a l'any, que al final no és res, i podem doncs recolzar aquesta tasca solidària. Doncs parlant avui amb el president d'Ajut contra el Càncer, és germà de l'Ajut, el Kevin Ramos. Mira, Kevin, envia un missatge a aquesta persona dona. També hi ha homes, eh? Sí. Hem entrevistat a algun home. Bé, hi ha una associació d'homes que també pateixen càncer de mama, però és menys homes, evidentment, que dones. Imagina't que ens està escoltant una dona que acaba de rebre el diagnòstic de càncer de mama. Què t'agradaria dir-li des d'una associació que us hi dediqueu, que dediqueu tot el que teniu per la recerca, perquè aquestes persones doncs tinguin sobretot un tractament molt personalitzat? Què li diries?
0: Bueno, que és veritat que comença una etapa complicada a la seva vida, però que, bueno, que ha de demanar ajuda si la necessita, tant psicològica com a la seva família. També entendre que hi ha dies que no tindrà ganes de res, i això també ho han d'entendre la família i tot, no? I bueno, dir-li que l'esperança és l'última cosa que espero, que ja ara mateix la mortalitat en aquesta enfermedad està disminuint moltíssim, que això són dades que són magnífiques, i llavors són molt esperançadora, i que, bueno, que sí, serà dur, però bueno, que s'ha de recolzar amb el seu entorn, amb entitats com nosaltres, que no està sola ni sol, i que segurament saldrà d'aquesta, saldrà bé, i això, que amb molta energia i, no sé, molta estima, nosaltres l'enviem a tota la gent que estigui en aquest procés, i això.
1: I si es vol posar en contacte amb vosaltres, perquè igual diu, estic sola, o no sé exactament de quina manera ho puc compartir, perquè potser amb la família sí, evidentment, però vull parlar amb algú altre que en sap d'això. Es pot posar en contacte amb Ajut contra el Càncer?
0: Sí, a través de les nostres xarxes o del nostre correu electrònic es pot escriure i dir-nos el que necessita. Tenim potser algunes coses que li podem deixar des de la nostra entitat. Tenim cadires de rodes, cadires per la dutxa, abraçaderes per la dutxa també, per si necessita alguna coseta, tenim alguna cama abatible, que totes aquestes coses nosaltres se la podem deixar sense ningú tipus de compromís, i no sé, qualsevol coseta que necessiti també s'ho pot demanar, i en medida que nosaltres podem ajudar, allà estarem.
1: Doncs ja ho sabeu, Ajut contra el Càncer, parlant d'aquesta novena edició del Zumba Pas a Pas contra el Càncer de Mama, que serà el 18 d'octubre a 9:45 del matí a l'Amfiteatre del Parc de la Muntanyeta. Arriba la novena edició, que l'any que ve la faran grossa, ja ens ho diu el Kevin Ramos. Kevin, per finalitzar, com animem aquell mandrós, aquella mandrosa, aquella, ai, no sé si venir, si no venir, si vinc sola, si no, si amb tota la família? Vinga, què li diem? Com els animem? A que no es quedin a casa un diumenge al matí.
0: Que vinguin, perquè serà una bona festa. Hi ha 15 monitores i monitors. Hi ha algun d'ells que són increïbles. Hi ha un que serà el candidat de la NFPR del 2027, de professor de Zumba a Espanya.
1: Uau. Així
0: que és un noi que se ve que és una canya. La veritat, jo no el conec personalment, però bueno, i serà molt guai. Són monitors i monitores que baixen de l'escenari, que fan gresca, la lien molt, i la veritat que serà un dia increïble, i això, que no es quedin a casa, que hi ha molts dies que ha plogut, que ara és hora de sortir
1: i
0: de passar-s'ho bé.
1: I tant que sí. Escolta, també inscripcions, és molt important, què hem de fer ja? Perquè 18 d'octubre queden uns quants dies, potser s'acaben les samarretes de les nostres talles, què fem ja?
0: Que s'inscriguin a través de la nostra pàgina web, que són www.ajutcontralcancer.com, i així s'asseguren la seva samarreta, i si no, que vinguin al casal, o que si no saben fer-ho online, que ens escriuen per Instagram i se la guardem també.
1: Doncs ja ho sabeu, una cita que no ens podem perdre. 18 d'octubre, 9:45 a l'Amfiteatre del Parc de la Muntanyeta, la 9a edició del Zumba Pas a Pas Jut contra el Càncer. Esportivitat, evidentment, però sobretot solidaritat i recerca, perquè és el que és important aquí. La recerca amb l'equip del doctor Aleix Prat de l'IDIBAPS, a l'Hospital Clínic de Barcelona. Doncs moltíssimes gràcies al Kevin Ramos, al president d'Ajut contra el Càncer, al germà de l'Ajut. Gràcies per tornar aquí al Dies de Ràdio, estar amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres per cada any deixar-nos aquesta estoneta tan agradable i per compartir tot el que fem aquí a la ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Kevin, i que vagi molt bé, que segur que anirà molt bé.
0: Esperem que sí. Gràcies.
1: I fins l'any que ve, 10a edició,
0: sí,
1: atenció.
0: Sí. Ja vindrem a comptar a veure que, com la liem.
1: Doncs vinga, que la lieu grossa. Sí. Que vagi bé, Kevin.
0: Gràcies.
2: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui, encara que és dijous, és una mica dimecres també, perquè avui obrim, encara que sigui dijous, l'espai Joventut. Com cada 7 dies, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant del programa Escala, perquè s'obre el grup de tardor 15 sessions d'octubre a desembre. I ens acompanya la tècnica d'orientació del programa Escala, que és la Irina Blázquez. Irina, què tal? Molt bon dia, benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Molt bon dia, Mònica, gràcies.
1: Doncs ara de seguida parlem d'aquestes 15 sessions, els arguments de les sessions que proposeu des d'aquest mes d'octubre fins a finals d'any, fins a desembre, però sempre que veniu des del programa Escala ens agrada que el definim una miqueta, que així amb unes quantes línies coneixem ben de prop el que és i presentar i el que significa poder participar en aquest programa. Sempre expliquem que hi ha com tres esglaons: coaching, formació i ocupació. Irina.
2: Sí, exacte, Mònica. Doncs el programa Escala és un programa d'assessorament laboral adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys d'aquí de Sant Boi que vulguin definir el seu futur professional, millorar les seves oportunitats laborals o reprendre els estudis. Escala és molt més que un servei d'orientació laboral en si, és un espai d'acompanyament on treballem perquè cada jove pugui descobrir el seu potencial, construir un projecte professional i guanyar confiança per afrontar el mercat laboral.
1: Això és el que és el programa Escala, per definició. Sempre diem que té aquests tres esglaons i també que el perfil és molt variable. De la mateixa manera doncs, que pot haver una persona inclús doncs, amb una formació acadèmica important, pot haver una persona que encara no ha decidit exactament quin és l'itinerari que vol continuar.
2: Exacte, de fet, com bé comentes, no? Com ens trobem amb perfils molt, molt diferents i realment la cerca de feina, no? Implica moltes diferències, tant en sector, experiència o no experiència, etc. Nosaltres el programa Escala, sobretot, el que potenciem, no? És conèixer-nos, saber què podem aportar, saber explicar-ho, conèixer les eines i el mercat laboral actual i poder entrenar, no?, aquestes habilitats que sovint, i que sovint ningú ens ha ensenyat. Per això el programa, com bé deies, no?, es combina aquests tres esglaons que són parts vitals, no?, doncs des de l'ocupació, la formació i el coaching laboral.
1: Molt bé, doncs definim si vols cada esglaó. Ara de seguida parlarem d'aquestes sessions que prepareu en el grup de tardor d'octubre a desembre. Quan diem coaching, què estem dient? Encara que entenem, i avui dia és una paraula doncs, que utilitzem molt, però en l'idioma escala amb K, quan diem coaching, què volem dir?
2: Doncs volem dir des de a poder conèixer-nos a nivell individual, no?, a nivell grupal, a nivell competències, a nivell poder... Perquè hi ha molts joves, per exemple, no?, que diuen, ostres, és que mai he treballat, és que no tinc experiència, què puc posar a un currículum, no? Doncs aquesta part de coaching és com aquest assessorament personal, individualitzat, perquè aquests joves sàpiguen que encara que no tinguin experiència o si volen canviar de sector, no?, i tampoc tenen experiència pel sector nou, tenen moltes qualitats, moltes competències que es poden evidenciar i que poden ser molt necessàries i molt útils a una posició de feina, no? Llavors és aquesta part més psicològica de poder transformar-ho amb una part més laboral i potenciar la seva autoestima, potenciar la confiança, el poder parlar en públic, el poder tenir un discurs professional, però a la vegada natural, mm-hmm. no? Perquè sobretot en aquests últims dies, no, el que estem intentant transmetre és que els joves no necessiteu canviar qui sou, senzillament necessiteu aprendre a demostrar les competències que teniu i a poder evidenciar-les.
1: Mm-hmm. Doncs això és el que significa la paraula coaching, dèiem, amb l'idioma escala. Quan diem formació, l'altre esglaó d'aquest programa.
2: Sí, formació, bé, podríem entendre-la com des de dos punts de vista, no? Perquè hi ha vegades que certes persones entren pensant que el seu objectiu prioritari és trobar feina i la trobem, però es donen compte que potser volen assessorament o volen reconduir-se a nivell formatiu. Mm. Llavors podem anar per aquesta banda o bé també, no, al programa Escales Formació, en el sentit de que ens formem per poder preparar entrevistes, per poder fer un currículum, fer una carta de presentació, etc. No? O sigui, també és una part de formació, però també s'ha de dir que és molt pràctica, molt dinàmica. O sigui, la idea sobretot que la joventut marxi de les sessions, no?, de les tutories individuals, de les grupals, dient, ostres, no ha sigut una sessió teòrica, no?, que es pot fer molt densa, sinó que avui he après això, ara tinc eines, no?, per poder aplicar en aquesta feina, que buscar feina, no?, en si és una feina bastant
1: complicada.
2: Sí.
1: I el tercer d'aquests esglaons és el que li diem ocupació.
2: Exacte, bueno, van els tres molt lligats, no? Però sobretot l'objectiu final, no, és l'ocupació com a tal. Llavors tenim molts canals de cerca diferents, moltes oportunitats de feina, d'àmbits molt diferents, i l'objectiu, no, d'aquesta paraula, de la paraula ocupació, doncs és això, no? Poder ocupar-nos en una feina, en un treball que realment ens sentim valorats, ens sentim realitzats, no? I trobar quin és, no, realment l'objectiu i quin tipus de feina és per cada jove.
1: Quin és el perfil de jove que podria estar convidat a participar? Quin és el perfil de jove que pot accedir al programa Escala? Hem parlat d'estudis, més o menys, això ho tenim clar, però pel que fa a les edats o algun altre requisit que hagi de tenir aquest jove per poder accedir-hi.
2: Sí, aviam, els requisits inicials, no, prioritaris, són joves d'entre 18 i 30 anys que estiguin en cerca de feina o els hi motivi trobar feina, no, ja sigui per bueno, diferents motius, no, ja sigui perquè tinguin al cap la idea de treballar però que necessitin un acompanyament per a concretar el seu projecte professional, joves que tinguin al cap formar-se però que necessitin un acompanyament per concretar, no, aquesta proposta formativa en el marc d'un pla vital a mig i llarg plaç, no? A joves que potser també tinguin ganes de fer un canvi en les seves vides, no, i passar a l'acció, i joves, doncs, que s'han format però no saben ben bé per on començar a buscar, no? I sobretot que siguin joves, òbviament, d'aquí de Sant Boi. Mm-hmm.
1: Doncs avui estem parlant del programa Escala, estem presentant aquest grup de tardor que tindrà lloc d'octubre a desembre, que hi haurà 15 sessions, però sempre diem que el programa Escala és molt dinàmic, és molt obert, que no es tanca, s'obre d'alguna manera ara, no?, amb la nova temporada, però que no es tanca pràcticament mai durant tot l'any, que sempre roman obert, no?
2: Exacte, Mònica. Hi hagin o no grups en aquell moment i en aquell espai, jo convido a tots els joves, totes les joves, que si esteu en un moment així, no?, en un moment vital de dir, ostres, necessito assessorament, necessito acompanyament per veure què faig amb el meu futur professional, que contactin, que s'inscriguin a les xarxes socials, al nostre telèfon, a l'email, on sigui, perquè pot haver-hi un nou grup obert en aquell moment, però nosaltres, com bé deies, no, ens adaptem a tot el jovent i a poder donar un assessorament, ja sigui individual, grupal o el que faci falta en aquell, per aquella persona.
1: Uh-huh. Ara de seguida ens hi posem amb aquestes sessions, però potser ara, i després ho tornarem a dir, de quina manera, si algun jove que li interessa formar part d'aquests grups del programa Escala pot fer efectiva la inscripció?
2: Sí, doncs mira, Mònica, primer de tot, o sigui, ens emplacem a Can Masellera, mm-hmm. val? O sigui, que si algun jove, pel motiu que sigui, prefereix venir presencialment, pot preguntar a consergeria i l'indicarien. Després també es poden posar en contacte a través del nostre telèfon via trucada o WhatsApp al 673199616, el nostre correu electrònic, que és escala@sanboy.com, escala@sanboy.com, o bé a les nostres xarxes socials, que per exemple a Instagram seria escala.sanboy, sí, igual que a LinkedIn.
1: Molt bé, doncs d'aquesta manera tindreu tota la informació i inclús la informació pròpia per fer efectiva la inscripció a aquest programa Escala. Dèiem que aquestes sessions començaran ara al mes d'octubre, finalitzaran al desembre, són 15 sessions, podem dir molt adaptables i en les que qualsevol d'aquests perfils que abans exposàvem també s'hi pot adaptar bé, no?
2: Exacte, sí. En aquest cas, no, les 15 sessions les hem dividit com en 5 eixos principals. Partirem de comença per tu, no? De qui sóc i què necessito. Abans de mirar cap a fora, considerem que és molt important mirar què hi ha dins. Descobrirem què ens importa, què t'agrada, què saps fer i què busques realment en una feina. En una, el següent eix, no, seria poder mirar cap a fora, un cop ja hem avançat el primer, on analitzarem el mercat laboral real, què demanen les empreses, quines oportunitats hi ha i on pots encaixar millor, no? Posteriorment passaríem al tercer eix, que constaria de sessions basades en construir la nostra presentació professional. Perquè sobretot, o sigui, no es tracta de vendre't, no? Sinó d'explicar-te bé, de saber explicar-te. Canviem el no tinc experiència per un discurs potent, que això és el que sé fer, el que he après i el que puc aportar.
1: Canviar aquestes frases d'inici d'una conversa o d'inici d'una resposta pot ser la clau perquè finalment, doncs, aquella feina pugui ser nostra. De fet, exacte, aquí ens ho han comentat participants del programa Escala, que de la mateixa manera que fer un nou currículum o revisar el currículum que tenim d'una nova manera, aquestes frases que ens acabes de dir poden ser la clau.
2: Exacte, no? Sí, clar, també el que fem molt és perfilar el currículum a nivell competencial, no? I més que avui dia les empreses ho estan buscant molt, aquest tipus de currículum, no només de tinc experiència en aquestes tasques, mm-hmm. No, com feies aquestes tasques, de quina manera les organitzaves, no? Així també ells veuen el match, no? Empresa, treballador o candidat.
1: Doncs avui estem repassant el programa Escala, aquest grup de tardor, aquestes 15 sessions que començaran el mes d'octubre i que finalitzaran al desembre. Recordeu que el programa Escala té aquests 3 esglaons, que és coaching, formació i ocupació. I ara estem repassant en què consistiran aquestes sessions. Després de demostra-ho, ens dieu també com a resum que no necessita ser una altra persona, aprèn a demostrar qui ets. De fet, aquí rau la clau o una de les claus del programa Escala.
2: Exacte, sí, com bé comentava abans, es tracta de portar l'assessorament un nivell més enllà, no? De realment que sigui pràctic, que sigui dinàmic, que fugim de la teoria. La idea és que la joventut que vingui no vingui a escoltar, perquè no és el que busquem, no? Sinó que volem que vinguin, practiquin, experimentin, s'equivoquin, però dins d'un entorn segur. i arrel d'aquí, doncs, que puguin construir, no, aquesta xarxa amb altres joves que segurament troben moltes coses en comú, poden aprendre els uns dels altres moltíssim i facin, diguéssim, aquesta comunitat, no, que m'agrada a mi que, doncs, que tots en aquesta cerca de feina hi ha moments frustrants, no? Desesperants, mm-hmm. però hi ha altres moments de pujar d'emocions, de, ostres, m'han trucat, no? Llavors, que tot això també ajudem a que es contaminin, no? Mm-hmm. uns als altres, i això és vital per realment poder aprendre tota aquesta part, no, d'ocupació, de formació, de coaching, i interioritzar-la.
1: Ara estem parlant d'aquestes noves sessions, d'aquests nou grups que es formaran a partir d'ara del mes d'octubre, però no volem oblidar com ha anat o com valoreu l'experiència dels grups, doncs, que finalitzaven d'alguna manera, no, una etapa, doncs, abans del mes d'agost, és a dir, abans de les vacances d'estiu. Com va anar el grup anterior? O encara que això, doncs, pot anar evolucionant i aquell grup pot continuar ara participant, però quina valoració feu del que ha portat l'escala en aquests principis d'any?
2: Doncs, aviam, parlant dels grups més recents, no, que serien el grup que vam fer de les càpsules d'estiu, sí. que de fet vam estar parlant aquí.
1: Vam estar parlant aquí, sí.
2: La veritat que va tenir molt bona rebuda per part dels joves, perquè, clar, al fer-les al juliol sí que és cert que aquells joves que estaven treballant potser s'ho podien combinar millor per poder venir, els joves que estaven estudiant no, bueno, durant el juliol no estudiaven, i els resultats van ser molt gratificants, perquè molts joves que tenien necessitat bastant immediata, diguéssim, per després ja poder professionalitzar-se o bueno, van trobar aquella feina que necessitaven per aquell moment, i de fet continuen el programa, però de cara a preparar-se per una feina que els professionalitzi, que realment sigui el que han estudiat, no? Llavors hi ha joves que ja han aconseguit el seu objectiu i els hem acomiadat, òbviament, no? I bueno, continuem en contacte per dubtes que puguin tenir en la seva feina o el que sigui necessari. Altres que segueixen, no? Des d'un punt de vista més individual, mm-hmm. perquè la part grupal ja l'han feta. Altres que han deixat com en stand-by, no, el programa, perquè han averiguat que realment el que necessiten és un altre tipus de formació i se'ls ha assessorat per això, i ara mateix, doncs, estan començant estudis molt més dirigits als que, al que ells, no, els hi omple i realment volen estudiar. I d'altres doncs que estan, no, encara en el procés, òbviament, ojalà tinguéssim la recepta màgica, però que encara estan en el procés de cerca de feina, de millorar competències, de, també ara hi ha molts joves que s'estan certificant, que estan fent certificats de tipus més de magatzem, no? Perquè consideren que a la seva professió necessiten certificar-se per poder despuntar una mica, no, d'altres perfils. Llavors, bueno, tenim, com veus,
1: un ventall gran,
2: un ventall ben gran, però bueno, la idea és aquesta, que és igual en el punt en el que estiguis, perquè hi ha cabuda per tothom mentre es compleixin aquestes, no? Ser jove, d'entre 18 i 30 i viure aquí a Sant Boi.
1: Jo em quedo amb aquesta segona casuística que has comentat, perquè és veritat que hi ha moltes persones que ens han acompanyat aquí explicant a primera persona el testimoni, participant al programa Escala, i ens deien aquest, això m'ho invento jo, desperta vocacions, que a vegades l'Escala és un desperta vocacions amagades, que no sabíem que existien i que gràcies, doncs, a aquestes sessions surten a la llum.
2: Exacte, eh? Sí. És que per això a l'inici, no, ja sigui de manera individual a tutories, no, més individualitzades, o bé a les grupals, per això considerem que és tan important aquest parteix de qui som, què ens agrada, perquè hi ha moltes vegades que entrem amb el, bueno, amb aquest cercle viciós, no, de, vale, estic estudiant això, pues m'haig de dedicar això, ta ta ta. I hi ha vegades que tenim que parar, o que alguns té que fer parar, i dir, val, però realment què et motiva? Què t'agrada? I pot ser, i hi ha moltes vegades que descobrim coses que no sabíem i que precisament no és el que hem estudiat, però per això també és important el programa Escala, no? Perquè hi ha vegades que pensem, ostres, això és molt diferent al que jo he fet. No, no té per què. Aquesta diferència també pot aportar molt de valor, no? Llavors, bueno, és trobar el què, tenim eines per trobar-ho, ja sigui bueno, a les mateixes tutories, a les grupals. Hi ha moltes dinàmiques que a la persona, no? A la tècnica d'orientació ens guien moltíssim realment de... Però sí que és cert que, òbviament, aquesta part l'han de trobar ells. És a dir, jo els guio, intento assessorar-los, orientar-los.
1: Sí, però no els hi dius, i si fessis això? Exacte. I si fessis l'altre? S'han de donar ells i elles mateixes.
2: Correcte, està correcte. Bé, està bé. Perquè aquí realment és on està l'or, no? De dir, ostres, és que arrel d'aquesta dinàmica m'he adonat, o parlant amb tu d'això, he vist tal... Llavors, clar, crees, bueno, molta motivació, ganes, il·lusió, no? I hi ha vegades que això es perd de vista.
1: Doncs han obert aquestes 15 sessions d'octubre a desembre del programa Escala, que em deies ara, i ho podem fer públic, que de moment un èxit de convocatòria. Ho dic perquè no sé si hi ha, doncs, un límit de participants, un accés limitat de persones que puguin accedir al programa Escala o no, però de moment la convocatòria ha estat molt i molt bona.
2: Sí, la veritat que, bueno, és el que et comentava, no? que estem molt contents perquè en pràcticament una setmana de difusió a redes socials, o sigui, les inscripcions han estat molt elevades, no ho esperàvem, i òbviament sí que és cert que hi ha unes places limitades, per això, sisplau, si sou joves, que esteu cercant feina, que esteu motivats, que teniu ganes, i truqueu-nos, escriviu-nos el abans possible, perquè podem trobar-nos, no, de no tenir, almenys per aquest primer grup d'ara d'octubre, places disponibles, no? Que òbviament es faria el que fes necessari per agafar, bueno, per acollir, no, a tots els joves que ho necessitin, però sí que és cert que ha tingut molt bona acollida.
1: Molt bé, estem parlant d'aquest grup d'octubre-desembre, entenent que a partir de desembre, és a dir, ja de cara a l'any vinent, hi hauran altres convocatòries.
2: Exacte,
1: eh?
2: Sí. O sigui, normalment a l'any fem 4-5 grups, que més o menys això, durant uns 3 mesos. També és cert que, depenent de la disponibilitat dels joves, per això dic, no, que ens adaptem moltíssim, si hi ha joves que només poden venir a les tardes, doncs també podem, bueno, tenim l'opció, no, d'obrir un grup a les tardes, però exacte, o sigui, fins al desembre seria, doncs, la temporada de fins Nadal, i després, doncs, a partir de gener obriríem un altre grup, a l'abril un altre, o sigui, es van obrint grups durant tot l'any.
1: Doncs avui parlant del programa Escala amb la Irina Blázquez, que és la tècnica d'orientació, dintre d'aquest grup de tardor, 15 sessions d'octubre a desembre. Ets orientadora, vol dir que si hi ha algú que potser no té encara clar si pot encabir o no, o si el seu perfil és compatible amb l'Escala, evidentment tu pots orientar aquest jove o aquesta jove que potser l'Escala no és el seu projecte, i inclús pot ser un altre, no? Dels molts, jo sempre dic infinits,
2: que hi han
1: a la unitat de joventut, a la factoria jove, no?
2: Exacte, jo això sempre ho dic, no? Més val trucar, informar-nos, a demanar assessorament, consell, no? Perquè dins de l'Ajuntament, o sigui, hi ha molts departaments que ens poden ajudar, no? I altres coses, o sigui, com bé deies, infinites opcions. Llavors, com orientadora, la meva feina no és només vinc a fer el grup i formar en aquest sentit, sinó poder orientar o derivar, no?, cap a on sigui necessari, cap a on pugui aquella eina o poder ajudar el jove o a la jove.
1: El programa Escala, coaching, formació, ocupació, aquests tres esglaons que el conformen, i aquesta invitació als joves que puguin estar interessats o les joves que puguin estar interessades en participar en aquest grup de tardor, que seran 15 sessions d'octubre a desembre. Recordem que és el que ha de fer alguna d'aquestes joves que ens escolti ara i que s'hi senti interpel·lada, que estem plantejant.
2: Sí, doncs bé, trucar-nos, escriure'ns un WhatsApp al 673-199616, enviar-nos un email a escalasamboy@gmail.com, sobretot escala amb K, escriure'ns a través de les xarxes socials, inscriure's al Google Forms, que bueno, està empapelat tot Samboy amb el QR, sí. O sigui que el trobareu, o bé venir directament presencial a Can Masellera, que, no, que és on ens trobem.
1: Hem de dir que el programa Escala, com hem estat explicant, no s'atura, hi ha aquestes diferents sessions, que si hi ha algú que potser no pot començar des d'un bon inici el mes d'octubre, vosaltres us aneu adaptant també davant de les necessitats d'aquesta jove o d'aquest jove, eh?
2: Exacte, sí. De fet, com comentaves abans, no? com ha hagut molta sortida i moltes inscripcions, normalment la manera de fer era, doncs, quan s'inscriu qualsevol jove, el que fem és una primera sessió d'acollida individual, etc., no? Degut a que hi han, bueno, s'han inscrit moltes joves, aquestes sessions inicials d'acollida segurament aquesta o la setmana que ve es tindran que fer en minigrups per poder arribar a tots, no? Llavors, a tots i a totes. I exactament, o sigui, el programa Escala està tot l'any. Sigui quan sigui, que ho puguis necessitar, em dirigeixo directament, no, Mònica?
1: Sí, als joves, sí, sí.
2: Posa't en contacte i veurem la manera de fer-ho i d'adaptar-nos a les teves necessitats.
1: Doncs són aquests tres esglaons, els del programa Escala, ocupació, formació i coaching. Justament ara, al mes d'octubre, s'obren aquestes noves sessions, que seran 15, és el grup de tardor d'octubre a desembre, tenint clar, doncs, que a partir del proper any, si, clar, si hi haguessin molt joves, Irina, que desbordessin, doncs, la convocatòria primera que vau fer, que de moment, doncs, ja apunta per aquí, perquè hi ha molta demanda, evidentment convidaríeu aquests joves, doncs, a que no perdin el fil i que potser s'inscriguin en una nova edició.
2: Exacte, sí, o es podria crear un grup paral·lel, no? O sigui, ens estem reinventant i adaptant el que faci falta, i o sigui, que això no serà cap impediment, i si comencem de cara al febrer, doncs de cara al febrer, o sigui, cap problema.
1: D'acord. Convidar els joves que ens escoltin a que segueixin les xarxes socials de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi, o bé a la factoria jove, que en Masellera es poden adreçar personalment, per si Exacte. Potser volen prendre un primer contacte amb vosaltres i derivar aquests joves o bé aquest programa o un altre, no, Irina?
2: Exacte.
1: Molt bé. Doncs amb aquest recordatori arribem al final de l'espai Joventut d'avui.

0: Doncs arribem al final de l'espai Joventut d'avui dijous. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant d'aquesta nova convocatòria, aquestes noves 15 sessions del programa Escala d'octubre a desembre. Ja sabeu, el programa Escala té aquests tres esglaons, que és ocupació, formació i coaching. I que ha contestat les nostres preguntes, qui és tècnica d'orientació del programa Escala, la Irina Blázquez. Irina, moltíssimes gràcies. Si vols, acabem potser animant, no?, aquests joves, els que estan convençuts i convençudes, ho diran clar, de fet hi ha hagut molta gent convençuda perquè hi haurà molta assistència, però aquell que encara està dubtant o aquella que encara no sap si sí o si no, de quina manera els acabaríem d'animar?
1: Doncs jo crec que s'ha de fer un pas endavant, no?, en tot, a la vida en general. Llavors és un pas mínim, no?, d'enviar un WhatsApp: ostres, estic interessat o estic interessada. I de lo de més ja ens encarregarem nosaltres.
0: Molt bé.
1: Però res, que s'animin, que realment és necessari aquest recolzament i que no estan sols en aquesta cerca de feina, en aquesta cerca d'oportunitats, de futur professional, i que òbviament hi ha dificultats, tot canvia i és molt volàtil, no? Però estem aquí, ens adaptem, ens reinventem i estem per ajudar-los de la manera que els hi faci falta.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Irina Blázquez, tècnica d'orientació del programa Escala. Continuem pendents d'aquest grup que comença ara aquesta nova formació i us tornarem a convidar. Que vagi bé, bon dia.
1: Moltes gràcies, Mònica, bon dia.

0: unidades que aparecen en el libro son unidades en las que yo he trabajado de Samboy. La Sierra 733, la Bravo 54, entonces hay nombres de compañeros también. En la última página tenemos nombres de hijos de compañeros y compañeras.
1: Lo fill del papi és una ambulància, és aquell llibre que, insistim, presentava el 2 de setembre al Samboià Miquel Àngel Grima. Clar, és la teva visió és viscut en primera persona, és la teva història, és la vostra història familiar.
0: Sí, correcte. Sí, sí, comença explicant, no?, el que fem, no? Està parlat, bueno, ho pots llegir des de com si ho parles la meva filla, no? Mi papi treballa en una ambulància. Y sí, sí, es la vida que nosotros tenemos. Menciona, pues, cuando son fechas señaladas, que no podemos estar con nuestra familia, pero que nunca está solo. Y entonces, pues, se ve una fotografía de, pues, cuatro compañeros tomando las uvas, ¿no? Una imagen tomando las uvas. Es nuestra vida, a fin de cuentas, de los que trabajamos en ambulancias y muchos de los que trabajan en lo que es urgencias y emergencias, tanto podría ser policía local, como Mossos d'Esquadra, como compañeros del hospital.
1: Que ho has volgut fer en primera persona, és a dir, com un papi, però també com una mami, perquè has fet quatre versions en català i castellà del papi i de la mami.
0: Correcte, correcte. Tant la OFI de papi és una ambulància com la OFI de mami és una ambulància, i en castellà i també en català. L'OFI de papi és una ambulància i l'OFI de mami és una ambulància, sí, estan les quatre edicions.
1: És un llibre, diu, doncs, a la portada d'aquest volum, l'OFI del papi és una ambulància, és un llibre infantil sobre el treball d'un papi o d'una mami en una ambulància, però també jo ho extendria a tots els altres membres de família, no només a fills o filles, no? Perquè hi ha altres membres de la família, penso en pares o mares, en tiets o en familiars, que en una d'aquestes trobades familiars dius, però on està aquesta persona? No, no, és que està treballant en una ambulància, no?
0: Sí, correcte. De fet, la setmana passada, com ho vam publicar a les xarxes socials, em van enviar missatges, no?
1: Sí.
0: I un d'ells em va agradar molt, un ho demanava, era del País Basc,
1: sí.
0: I ho demanava amb el seu idioma, i em deia que s'ho feia amb el seu idioma, que no solament en català i castellà, que em jurava que em compraria un. I després un altre comentari que vam rebre és l'àvia.
1: Ah, les àvies, clar.
0: L'àvia. Mm. Va dir, escolta, quan faràs, no? No solament la mami i el papi, sinó l'àvia, no? L'abuela, també treballa en una ambulància, ¿cuándo lo vas a hacer? Mm. Digo, ostras, pues no es el mercado que va a tener. Le puse, digo, de momento tengo que intentar vender los que tengo y luego ya veré a ver qué hago.
1: Doncs anem a aquest punt, perquè ho direm més vegades durant l'entrevista. Algú ara ens està escoltant i diu, doncs m'agradaria tenir un d'aquests llibres. On el podem comprar, si és que ja el podem comprar, algun comerç de Sant Boi, alguna botiga de Sant Boi?
0: Ara mateix, de forma presencial, a la meva botiga, que de fet avui m'ha vingut una senyora a comprar-me dos.
1: A carrer Jacint Verdaguer, 99 de Sant Boi.
0: Correcte, correcte. A Jacint Verdaguer, 99. M'ha vingut avui una senyora, abans de venir cap aquí, m'ha comprat dos unitats pel seu net, i per la seva neta. Mm. No puc dir qui és, perquè encara, clar, li ha de regalar. Li regalarà avui. però sí, m'ha fet molta il·lusió. També es pot comprar a través de la pàgina web, que és www.pasformacion.com. I la meva idea és conèixer per fi a La Botiga,
1: sí.
0: Que és una botiga d'aquí de Sant Boi, una llibreria, que no la conec personalment, però que segueixo la seva trajectòria, i el primer que faré serà contactar amb ella, perquè m'agradaria vendre-ho aquí a Sant Boi. També la Bacus, també els conec, i també aniré. I de moment vull començar pel comerç local. La idea és segurament vendre-ho per Amazon en un futur, però des de luego ja tinc, ja ho vaig comentar i sempre ho he comentat, has de mirar el preu al que vendré en Amazon, que serà molt més elevat que aquí.
1: Perquè per fomentar el comerç local.
0: Sí, és que jo, bueno, m'agrada treballar aquí i, bueno, jo soc boi empresarial, vull dir, he sigut voluntari de Creu Roja. Jo crec en ajudar les persones, crec en el comerç local i crec en el quilòmetre zero, llavors la meva idea és intentar vendre-ho aquí. Si s'ha d'estar en Amazon, perquè molts cops si has de vendre, doncs has d'estar, però des de luego el preu no serà el mateix, perquè la gent pugui comprar aquí. I en Amazon competim amb el tema del transport, competim amb moltes coses que a canvi, no, és el nostre servei, vull dir, no pot ser el mateix preu.
1: Doncs l'OFI del papi és una ambulància, tothom a comprar-lo al comerç local. De moment ja el tenen a Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, número 99 de Sant Boi. Avui estan presentant aquest llibre, però el dia 2, dèiem, 2 de setembre, ho vau poder fer, doncs, a festa grossa, presentar-ho a Can Massellera. Com va anar la presentació? Perquè crec que va ser molt especial.
0: Pues Mónica, fue la presentación soñada. Fue la presentación soñada, porque al principio era ¿dónde lo puedo hacer? Pues lo haré en mi tienda, pero claro, mi tienda pues tiene el espacio que tiene. Y entonces recuerdo hablando con Bochi, de hecho, con Carol y Jorge, que me han ayudado mucho en lo que es la edición y el darlo de alta, porque ellos ya editaron uno. ¿Cómo lo hago? Mira, pues a mí me gustaría, la verdad, a mí me gustaría tener un espacio y me gustaría pues que viniera gente, que vinieran amigos, vinieran compañeros de trabajo, viniera familia. Y recuerdo además, mira, en la presentación lo dije y lo puedo decir aquí, recuerdo que llamé a Luisa en su momento, cuento la anécdota que conté allí. Cuando el COVID, el famoso COVID, mi padre lo ingresaron en el hospital, cuando morían pues 1,000 personas cada día. Y recuerdo que lo primero que hizo mi padre cuando lo ingresaron en la habitación fue enviarme una fotografía de lo que le daba la ventana y le daba al cementerio. Y entonces yo pues me las apañé para hacer una bandera, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pancarta.
1: Sí.
0: En una copistería, que pues, no estáis solos, todo va a salir bien, 4 metros de pancarta. Y una vez que la pude tener en mi casa, fue un vale, ¿y ahora cómo la pongo? Y entonces recuerdo pues que contacté con Luisa, ¿no?, nuestra alcaldesa de San Boi, y le dije, mira, tengo un problema, he creado esto para tapar el cementerio, pero no sé cómo ponerlo. Además estaba limitado la movilidad, y entonces me dijo, vale, ¿qué necesitas? Que yo te ayudo. Y entonces, pues al día siguiente, pues gente del ayuntamiento, gente municipal, pusieron la pancarta. Y claro, mucha gente dirá, ostras, esta pancarta la hiciste tú, ¿no? Era, pues sí.
1: I, entonces, per tant, des de les finestres de l'hospital...
0: Es veia, fins fa poc que va caure després de tants anys, es veia el no estàs sol, esto va salir bien. I pues, el dia de la presentació, quan estàvem pensant la presentació, pues, vaig ser el mateix. Vaig trucar a Lluïsa i li vaig dir, Lluïsa, quiero presentar el libro y me gustaría que estuvieras tú. Y me dijo lo mismo, ¿qué necesitas y cómo te ayudo? Entonces al final pues se hizo la presentación en el casal de Masalleras y soñada, la verdad es que soñada, porque mi hija fue la persona que leyó mi hija mayor, Laura, fue la persona que leyó el libro delante de todos y vino compañeros, vino amigos, vino familia, vino personal del ayuntamiento, pero vinieron como amigos, así que muy bien, fue mi hija hizo cupcakes para la gente que estaba allí. Y la verdad es que fue soñada, porque vinieron hijos de amigos, muy bien.
1: Què t'agradaria avui en dia, que doncs, les pantalles estan tan presents en totes les cases, t'agradaria, m'imagino, que aquest llibre també pogués estar en les màximes cases possibles, no només en les cases on un dels papis o mamis treballa en una ambulància, no? Perquè és un llibre que pot agradar a tothom, treballi el papi o la mami en una ambulància o no.
0: Sí, clar, a mi m'agradaria que estigués a tots els domicilis del món, per així dir-ho. Però no, la realitat és que està molt enfocat a... Ara està llegint que...
1: Ai, que m'havia dedicat al llibre, ara ho estic llegint.
0: Aquest llibre està molt enfocat al personal d'ambulàncies. El personal d'ambulàncies és la realitat. El papi i la mami, quan se'n van de casa... I pot llegir. Mira, jo, per exemple, quan em vaig a casa, la petita, la Sara, no?, que ara acaba de fer 4 anys, papi, però no te vayas. Li digo, venga, mañana por la noche, no? I la Thais li diu, pues venga, pues mañana por la noche que no estará el papa, leeremos el cuento, vale, vale, vale.
1: Sí, ho deia perquè pot empatitzar tothom, no només les famílies, no?, amb algun membre treballant a les ambulàncies, tothom, doncs amb la feinada que és i amb el cos personal, no?, i familiar que té el treballar en aquests tipus de feines, no?, en les gratituds, evidentment, que us hem de donar perquè treballeu en un lloc doncs, que salva vides, però també doncs, això, en les mancances que teniu en el vostre dia a dia, penso, evidentment, en l'àmbit familiar. No?
0: Sí, sobretot tenint en compte que bueno, és un servei 24/7, vull dir, tothom necessita una ambulància. I, bueno, en aquest cas, ambulància, però també parlem dels companys de la policia, dels bombers, les persones de l'hospital. Clar, 24/7, el dia 31 de desembre, el dia 1 de gener i el dia 15 d'agost. I, clar, i cumpleaños de familiars i dies assenyalats que no estem a casa. Vull dir, qualsevol persona que treballi en un servei pel ciutadà doncs sabrà el que és això.
1: Trobo que un dels personatges s'assembla molt a tu, no?
0: Sí, correcte. La versió d'home s'assembla molt a mi, tot i que li vaig dir a Carol i Jorge de Bochi, li vaig dir, hay que suavizar un poquito las ojeras perquè d'inici semblava molt. I dic, és que no va gustar. És que no va gustar. I a la versió dona, pues, li vaig indicar, no? Pues quiero que sea así, así, así. Però sí, la versió dona no sembla tant a mi, però la versió d'home sí, i les dues nenes que surten al llibre són clavades a les meves filles.
1: Doncs avui estem presentant aquest llibre, L'ofi del papi és una ambulància, i en els agraïments, evidentment, ara estàs esmentant el Jorge i la Carol de Boig in the Sky, que és un altre comerç local, una altra empresa local. Has volgut això, sumar esforços amb gent de casa nostra, amb gent de Sant Boi.
0: Sí, correcte, és que és el que jo crec, vull dir, de veritat que no m'haig d'esforçar, perquè jo crec en això, que el comerç local, i a part és que tenim la sort de tenir un comerç local molt potent aquí, llavors, clar, per editar un llibre, no? La gent deia, i tinc uns amics que han editat un llibre per Amazon, i ja, però és que jo no quiero eso, yo quiero hacerlo con gente de aquí que conozca, ¿no? Y que luego pues nos vamos a ir a tomar un café juntos, que eso es lo que yo creo. Entonces sí, pues no hubo duda que ellos, yo sabía además que habían editado un libro hace tiempo, que lo podéis encontrar en su local, y entonces pues se lo pregunté a ellos, oye, ¿cómo se hace esto? Y quiero que me lo hagáis vosotros.
1: Ara, quan ja l'has tingut a les teves mans, diuen que els llibres són com els fills, que són teus fins que ja l'entregues a l'impremta, i a partir d'aquest moment, doncs, quan s'emancipen els fills, no?, i marxen de casa i fan, doncs, la seva pròpia vida. T'has sentit una miqueta així? Les teves filles encara són petites,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Tot arriba, t'ho dic, no, jo, que no, tot arriba.
0: No vull ni pensar.
1: Tot arriba.
0: No vull ni pensar. A part, jo tinc un jurament a la meva filla que m'ha dit que sempre, tots els dies, em donarà petons i tots els dies
1: molt
0: estarà
1: bé,
0: amb el papa.
1: Molt bé.
0: I espero que sí, que així sigui. Bueno, la veritat és que em va fer molta il·lusió, perquè, clar, tapa dura, no? Tu saps com ho faràs, però fins que no t'arriba, jo quan em va arribar em vaig ficar a plorar. Vull dir, la veritat és que molt, molt bonic, molt bonic. I avui m'ha fet molta il·lusió perquè la senyora que... Perquè els que m'han comprat fins ara han sigut per internet, vull dir, no els conec. Però avui m'ha vingut una senyora que conec el familiar que rebrà el llibre i conec la nena petita que rebrà el llibre. I m'ha fet molta, però molta il·lusió aquest matí al pensar que demà o passat demà per la nit estarà llegint aquest llibre amb la seva filla. M'ha fet molta il·lusió.
1: Deia això, ara sents que ja no és tan teu aquell llibre, que ja, ara ja vola, o no sé, com et sents ara?
0: La veritat és que aquest llibre jo volia que fes com una mena d'homenatge a tots els familiars, a tota la família del personal d'aquesta hospitalària, sobretot d'ambulàncies. I per això és que no el reconec, no el sento com a meu. I crec que és una mica de tots, una mica de tots. Per això una de les fulles, de fet, n'hi ha el nom de molts dels fills dels meus companys.
1: I què t'han dit els seus companys i companyes?
0: Bueno, els va fer molta il·lusió, perquè a part, clar, surten noms en el llibre, surten noms que no ho sabien. Vull dir, per exemple, doncs, la Mireia o la Susana, que són companyes que a mi m'han ajudat molt. I clar, surten al llibre, quan van venir a la presentació van veure el llibre, ostres, no? I les seves filles, sobretot, i el seu fill van ser, sale el nombre de la mama. I molt bé, i també tinc un company, no?, que de fet és el padrí de la Laura, l'Enric, que també surt el seu nom, i això, i molts dels companys han vist el nom dels seus fills allà, i li s'ha fet molta il·lusió.
1: L'ofi del papi és una ambulància, o de la mami és una ambulància, tant en català com en castellà, és aquest llibre que avui estem presentant aquí al Dies de Ràdio, un conte infantil molt personal que has volgut que arribi, doncs, a molta gent, i vols que arribi a molta gent, i que servirà i que serveix d'homenatge a aquests companys i companyes, a aquestes persones que, deia jo, salveu vides, i és que és veritat.
0: Sí, a mi m'agradaria, bueno, al col·le de les meves filles sí que en breu estarà, I sí, clar, a mi m'agradaria que arribés a tothom. Jo crec que és una mena d'homenatge i està molt bé. Tant, jo entenc que el mercat que té aquest llibre, sobretot, és familiars d'ambulàncies, però sí que està, jo crec que està molt bé, perquè la gent que no treballa a les ambulàncies, que pugui un nen agafar i veure el dia a dia. Per tant, també està enfocat molt al 112, al 112, el telèfon que no s'ajuda,
1: sí,
0: com s'ho pot aprendre qualsevol nen, no? Una boca, unes dos ulls, que és com expliquem a les escoles, al 112, i jo crec que està encarat als familiars, però que m'agradaria que tothom veiés una mica la realitat.
1: Jo insisteixo que pot arribar a tothom, perquè no hi ha canalla que no li agradi veure pel carrer una ambulància i girar-se, i digui, mira, una ambulància.
0: La Nino Nino.
1: Sí, oi que sí?
0: La Nino Nino, sí, de fet, la marca a través del que fem es diu Nino Nino per això, perquè a tothom li agrada la Nino Nino, i així que l'ambulància, la policia o els bombers, no? Qualsevol Nino Nino, els nens els giren. Sí, sí, mira, i si val per potenciar el treball de l'extrahospitalària i perquè més nens i nenes vulguin de gran dedicar-se al millor treball del món, que és aquest, doncs mira, encantat.
1: Sí, és el millor treball del món. Malgrat tots aquests malgrats, tot el que explica el llibre, aquestes renúncies que heu de fer, és vocacional, oi? Us agrada? Sí?
0: Ha de ser així. De fet, tots els llibres són iguals, però la versió en castellà i en català d'Home té una dedicatòria especial a un amic meu, un company que es diu Toti, i sempre estem parlant d'això. Jo li dic, Toti, no t'oblidis mai, no, perquè ara ha tingut el tercer fill, vull dir, està... pues eso, juntando vida personal con laboral, con ¿no? un momento de estrés, i sempre li dic, ostres, Toti, no t'oblidis que tenim la millor feina del món. I a l'edició catalana d'Home té una dedicatòria especial a ell, perquè el Toti no s'oblidi mai que tenim la millor feina del món. Jo crec de veritat que tenim la millor feina del món.
1: L'Ofi del Papi és una ambulància, l'autor d'aquest llibre és el santboià Miquel Àngel Grima, i avui ha vingut aquí a presentar doncs aquests quatre llibres, clar, són versió Mami Papi i en català i en castellà, que feia la presentació oficial el 2 de setembre a Can Marcellera, però jo no sé si replicaràs aquesta presentació, penso en les biblioteques, penso en la mateixa botiga que facis allà una hora del conte, mira, ja t'estic donant feina, etcètera. Jo crec que això queda curt només amb una presentació.
0: Doncs mira, això em van dir la Lluïsa, la Maria València, m'ho va dir, escolta, això hem d'estar molt bé, has fet la presentació que tu vols, però no, la teva presentació que tu volies amb amics, familiars, companys de feina, però clar, jo crec que això...
1: És poca cosa.
0: De cara a Sant Boi s'ha de potenciar, no? Quan un Sant Boià fa una cosa d'aquestes, i més el perfil, no? De lo que és la feina de les ambulàncies. Així que ja veurem, tu, no, de Sant Boi al món, com es diu.
1: I tant,
0: no?
1: Que sí. No? Que estem, doncs, iniciant aquest curs, que vindrà Nadal, que és un bon, molt bon regal, per exemple, per demanar als Reis, al Pare Noel o al Tió, però que vindrà Sant Jordi. Això ho has pensat ja? Que seràs autor local i que hauràs d'estar sí o sí a la carpa d'autors locals?
0: No ho havia pensat, i m'ho va dir la Laura Solís.
1: Sí.
0: Laura Solís, que a part és la regidora
1: del
0: meu barri.
1: Sí.
0: I m'ho va dir, ostres, pues, sabes que en Sant Jordi te va tocar estar, pues no l'havia pensat, però vamos, encantat. El que sigui fer difusió de Sant Boi i fer... Jo, encantat.
1: L'Ofi del Papi és una ambulància. Ara és el llibre que llegeixes sí o sí, que llegiu sí o sí a casa? Totes les nits?
0: Gairebé totes les nits. Però clar, la meva nena ja està aprenent a llegir, però clar, no s'ha d'aprendre de memòria. I Laura té un coco increïble, vull dir, la Sara, la petita que té 4 anys, ja s'ho sap gairebé de memòria, vull dir, no, però sí, ho llegeixen molt, i a mi m'agrada molt que ho llegeixin.
1: Per finalitzar l'entrevista, què t'agradaria? Doncs que els nostres oients, les persones que ara sintonitzen la ràdio i pensen visualment en aquest llibre, però encara no l'han vist, no l'han llegit, què t'agradaria?
0: Que llegeixin, si pot ser el meu llibre millor, però sí que llegeixin, que llegeixin en castellà, que llegeixin en català, però que llegeixin, que no ens podem oblidar. I més, mira, el resultat és no PISA de hace nada, la comprensió lectora està bastant regular. Que se lea, que se haga cultura, ya sea a este nivel pequeñito, como es mi pequeño cuento, como cualquier otro, pero que lean. Y claro, no sé, yo la ilusión y mi sueño es lo que ha pasado esta mañana, es decir, saber que un compañero de trabajo le estará leyendo este libro a su hijo o a su hija. Para mí ese es el sueño y es lo que deseo, claro.
1: Clar, hem parlat de la teva parella, hem parlat de les teves filles i els teus pares, perquè clar, un fill no sempre escriu un llibre. Què han dit el Miguel i l'Angelina?
0: Bueno, la verdad es que les gustó mucho porque además no lo sabían. A mi madre sí que una semana antes le enseñé unos dibujos, unos dibujos sin nada más, unos dibujos, y le dije, hay una sorpresa sobre esto. Y le enseñé unos dibujos que al final han sido las hojas de los libros. Pero bien, aparte, claro, tiene una dedicatoria especial para ellos, ¿no? Para mis padres, por tener esa Ofi detrás de la barra d'un bar.
1: Clar, ells tenien una altra Ofi, ¿no? I tu has viscut també en aquesta Ofi.
0: Clar, no? Perquè el llibre parla això, de que no tots els pares i mares tenen treballen en una oficina. Hi ha persones que treballen en ambulància, com un cotxe de policia.
1: En una ràdio.
0: Correcte, i aquesta és la teva Ofi, no?
1: Sí,
0: pues,
1: sí.
0: La Ofi dels meus pares, i tot el que jo sóc és gràcies a ells, i tenien la Ofi a la barra d'un bar.
1: Doncs ens ha agradat moltíssim que vinguis, Miquel Àngel Grim, a presentar aquest llibre aquí al Dies de Ràdio. La Ofi del Papi és una ambulància, la de la Mami, i en català i en castellà. Recordeu que està a la venda al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 99, que molt aviat estarà a altres comerços de Sant Boi, i si vols ens encarregarem d'avisar a l'audiència quan estigui a altres botigues, quan facis altres presentacions, que l'oficial es va fer el 2 de setembre, però que anirem fent difusió del viatge d'aquesta ambulància del Miquel Àngel Grima i família. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu, Mònica.
1: Gràcies, per cert, per buscar temps, perquè hem dit que el Miquel Àngel és el president de Sant Boi Empresarial, el gerent de l'empresa Grupo Pas, conductor d'ambulàncies i pare a dues filles. Gràcies per buscar temps entre totes aquestes feinades que tens i venir aquí a la ràdio.
0: A tu per convidar-me.
2: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio. Obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, avui amb la Fundació Casumai. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Som-hi perquè avui hem dit que parlarem amb membres de la Fundació Casumai, és aquesta ONG que treballa principalment en una zona concreta, la Casamans del Senegal. Coneixerem el seu dia a dia, també activitats molt recents que han tingut, que han organitzat per la capvuitada de la Festa Major, oi, Laura?
1: Mm-hmm, exacte, que han organitzat el vermut i aquest cap de setmana organitzen el gospel, el concert de gospel.
0: Doncs vinga, parlem. I ja tenim en contacte, des de l'altre costat del fil telefònic, el president de la Fundació Casumai, el Pere Jorba. Pere, què tal? Molt bon dia.
2: I benvingut. Bon dia, bon dia a tothom.
0: I benvingut a l'espai solidari del Dies de Ràdio.
2: Gràcies.
0: Doncs som-hi, de seguida ens hi posem comentant les darreres activitats que heu organitzat també les properes, però si et sembla, per posar-nos en situació per la gent que no us coneix encara, Pere, de quina manera expliquem com neix la Fundació Casumai a Sant Boi?
2: Ui, explico. Nosaltres portem més de 35 anys treballant per la cooperació, la solidaritat i el voluntariat. Vam començar l'any 93 un grup de gent i vam fundar l'associació Tothom, que ens vam dedicar bàsicament a temes de cooperació i tot això. Al llarg dels anys, a mesura que ens vam fer una miqueta més grans, ens vam transformar amb la Fundació Casumai, que es diu Casumai per a tothom, que ve a agafar les arrels del que era l'associació que estàvem fent i per qüestions de transparència i tot ho vam fer. Us he de dir i explicar, pels que no sapigueu, què vol dir Casumai. Casumai, en llengua diolà, vol dir que la pau sigui en tu. I a nosaltres, i llavors, hi afegim que la pau sigui en tu per a tothom. Uh-huh. Val? I aquest és el significat del nostre, agafant a la llengua diolà, que és la llengua on habitualment n'hi han d'altres. Hi ha el mandinc, el golof i tot això, però bàsicament els que dominen l'espai aquest de la Casamans, una bona part són els diolars.
0: Mm-hmm. Doncs avui estem parlant...
2: Perdona.
0: No, digues, espera, endavant.
2: No, deia que dic, al llarg dels anys hem anat fent, ja et dic, diferents accions. Bàsicament és sensibilització, que és explicar què és el que vosaltres pretenem que volem fer, i llavors recaptar fons per poder fer portar a terme els projectes de cooperació que nosaltres fem i que ens dediquem bàsicament al tema del desenvolupament, pur i dur. Mm-hmm. M'entens? Vull dir, tot i que alguns moments a nivell assistencial s'hi ha pogut fer i hem actuat, doncs no hi entrem, que vull dir, es porta a terme, però bàsicament és temes de desenvolupament.
0: Doncs estem parlant amb el president de la Fundació Casumai, que és el Pere Jorba. Pere, hem dit, aquests projectes que ens comentes, així en general, i sempre en aquesta zona, la zona de la Casamans del Senegal, però anem ja a l'aspecte més pràctic. Expliquem alguns exemples dels primers projectes o alguns dels primers projectes que vau poder engegar i com han evolucionat també al llarg del temps.
2: Mira, ara estava pensant que ara fa 30 anys que vam fer la primera horta, ja et dic, a la Casamans, a una illa, Caixuan, que realment continua l'horta, i bàsicament per dones. I què passa? Que això ha sigut, a més, és un goig per nosaltres, perquè realment veus com ha pogut transformar la vida de les persones. Primer, perquè les hortes el que pretén bàsicament és millorar la seva el seu règim alimentari i llavors amb l'accés de la producció que tingui, puguin tindre, que puguin vendre'ls i puguin millorar la seva economia. I realment això s'ha aconseguit. S'ha de dir també que a un moment donat aquestes hortes, si no es treballen bé diversos aspectes com són el tema de la formació, en la qual hi dediquem 4 anys d'esforços cada vegada que nosaltres hi entrem, perquè a un moment donat aquestes formacions passen des d'una gestió, el coneixement propi de formació agrícola amb gestió, al cap de 2 anys un tema de formació agroalimentària que a un moment donat nutricional perquè puguin veure què és, perquè la gent a la Casamans i bàsicament al Senegal i als països africans el règim alimentari és molt reiteratiu, arròs, mill i de tant en tant alguna proteïna animal com pot ser un peix i tot això. Però el que pretén en aquest cas les hortes és de que es millori i s'ha aconseguit. Val. Llavors, què hem fet? A part d'aquest que ara destacava aquestes hortes, hem fet que moltes vegades a llocs precisos s'han necessitat, doncs, ara parlo de Cabuncut, que després ens extendrem més, que va vindre, que ens van demanar, es havia esfondrat l'escola que hi havia. Allà, tots aquests llocs rurals, habitualment les construccions són fetes en banco, que és el nom tècnic en francès, o sí, però que traduït aquí seria tova o adobe, val? Aquests murs fets amb fang, i palla i d'altres maneres, i coberts darrerament amb uralita d'aquesta de zinc, que fa que un moment donat puguin aixoplugar-se de les pluges, tot i que fa un calor infernal quan el sol apreta de debò i aquestes contrades. Vam començar, amb una escola. Quan vam veure allà l'escola, ostres, vam veure que hi havia un centre de salut que realment jo vaig dir aquí, el nano que vaig veure allà, que anava per un que es havia fet mal ell mateix perquè el curessin, dic, aquest nano sortirà amb altres malalties, perquè allò era antigènic a base de res. Bé, vam començar a treballar-ho i vam fer un centre de salut. Com que la situació on es trobava aquest lloc és just a la frontera amb Gàmbia, Senegal i Gàmbia, doncs ens vam donar compte que allà donava cobertura aquell centre a més de 30 poblacions. Ens anàvem amb més de 5.000 i pico persones que donava el centre. El govern del Senegal sí que té en compte que cada vegada que hi ha un centre i que ells el doten en quant el tècnic sanitari, perquè nosaltres quan ens demanen un projecte, ja sigui d'un hort o una escola o el que sigui, habitualment la població ha de portar el terreny on s'ha d'ubicar, que ha de ser públic, i nosaltres des de tota la construcció fins a l'última eina del que sigui a nivell sanitari, allò es deixa i es fa la sessió, en aquest cas a la població, en aquest cas a l'Ajuntament, a l'organisme pertinent. Què vull vindre a dir? Vam tindre que fer llavors i ens van demanar la maternitat. I vam fer llavors una maternitat. I arran de la maternitat, i també perquè a la vora de diferents poblacions, vam fer altres hortes per donar compliment al mateix.
0: Molt bé, doncs estem coneixent... Sí, contestes i molt extensament i molt bé, perquè d'aquesta manera hem entès aquests més de 30 anys, 35 anys d'història de la Fundació Casumai, aquests primers projectes i com ha anat evolucionant amb el temps, Laura.
1: Doncs això que explicaves, Pere, connecta molt amb el projecte que teniu en marxa, no?, de la reconstrucció d'infraestructures bàsiques. Com està actualment aquesta situació?
2: Sí. A veure, jo abans tindria que fer una petita introducció en el qual s'ha de tindre en compte que a la Casamans hi ha un conflicte i és el conflicte més vell de l'Àfrica. Portem més de 40 anys que aquest conflicte no es resol. Abans, aquest conflicte han arribat a molts acords de pau, però en realitat sempre són paper mullat. Per desgràcia, es vam trobar fa dos o tres anys enrere que hi va haver-hi entre els rebels i la milícia i l'exèrcit del Senegal van provocar un èxode de més de 5.000 persones que es van refugiar a Gàmbia. Pràcticament això ningú ho sap, perquè no s'ha donat publicitat. Nosaltres, havent sabut el mateix, vam intentar primer posar-nos en contacte a veure a Gàmbia què és el que estàvem fent i mirar de veure de poder el què. Vam saber que començaven al cap d'un any i mig retornar les poblacions, en aquest cas a Kabunkut, i vam dir, ostres, mirem a veure de què podem fer per poder veure i saber com estan la població. I segon, a veure què està, per mirar de poder ho arreglar. Ens vam desplaçar i allà no ens van deixar arribar-hi. Al cap de 6 mesos vam tornar i sí que vam poder parlar amb la població. No ens vam trobar a Kabunkut, sinó a uns 40 o 50 quilòmetres. I bé, ens vam trobar, ens van explicar, i quan va ser l'hora, un moment donat, vam dir, jo pregunto, dic, escolta, per on comencem? A veure què és el que necessitats i dintre de les nostres possibilitats, a veure com ho fem, què fem. Clar, les 10 persones que hi havia allà, representants de la població, que hi havia el mestre, el tècnic sanitari, la comadora, la llevadora, tots, vam quedar de pedra perquè ens van dir, el problema és que tenim gana. Què? Gana? Estem a l'any 2023, Gana? Cap govern, ni el govern del Senegal, ni el govern de Gàmbia, ni ACNUR, ningú hi havia actuat. El primer que vam fer vam dir, ostres, hem de millorar aquesta situació, no podem ser qui hagi... Jo vaig realment viure aquella... el que m'explicaven em va farapar i vaig dir, ostres, no podia ser... I vam organitzar durant un any millorant, bueno, aportant la compra d'allò com se diu, d'arròs i oli, perquè per totes les famílies de la població, ja et dic, tot durant l'any. Vist, a la vegada també vam fer una altra qüestió, que és dir, home, com que no tenien res a casa seva, dius, home, mirar de comprar-los els llavors i les eines per poder una altra vegada complir. Això es va poder fer i una vegada acabat aquest tema ens vam posar de ple a fer les reconstruccions de Kabunkut. Què passa? Que allà hi ha, en aquest cas, un centre de salut que dona cobertura a més de 5.000 persones, una maternitat que dona cobertura a les dones d'aquesta zona, d'aquesta renta, ja dic, de part de població de Gàmbia i part de població d'aquell entorn del Senegal, i hi havia també una escola que l'havien d'arreglar i un hort. Bé, què vam fer? La prioritat va ser primer començar amb el tema de la maternitat i el centre de salut, que en aquests moments s'està executant. I he de fer un apartat i donar les gràcies també perquè ens ha ajudat l'Ajuntament de Sant Boi, l'àrea de cooperació, en la reconstrucció de la maternitat i el centre de salut. S'està portant a l'execució i que d'un moment a l'altre, en poc temps, quedarà aquests espais realment ja en funcionament del mateix.
0: Molt bé.
2: Sí que també, perquè ho sento que m'extengui, però m'agradaria situar el lloc.
0: Doncs clar. Vinga, ens situem. Som-hi.
2: Sí, t'explico. A veure, jo soc molt amant, a mi m'agrada caminar, anar amb bicicleta i tot, i per entendre'ns, aquí tenim, si volem pujar a Sant Ramon, Sant Ramon, o passejar pel l'entorn, si vols anar per la vora del riu, tens unes pistes de terra magnífiques. Això són, per ells, autèntiques autopistes. Sí. Autèntiques autopistes. Per què ho dic? Molt fàcil. Perquè allò, per accedir-hi, són corriols. Vull dir, unes pistes que, bueno, molt difícil d'accedir. Què passa? Clar, si es posa de part o hi ha alguna malaltia greu, s'han de desplaçar més de 15 quilòmetres. Uh-huh. I l'altra qüestió, si han de veure un metge, estem parlant de més de 45 quilòmetres per desplaçar-se d'una manera molt difícil. Clar, si són dos centres que donen cobertura i són transfronterers i donen un servei, el primer que digui de fer. I llavors, per part de la Fundació, en nom d'ells i en nom nostre, donar les gràcies per l'ajut que hem rebut de l'Ajuntament per fer front. I ara sí que ve la segona part, que és que nosaltres volem acabar de recaptar els fons que ens fan falta, per poder acabar de, doncs, amb el que és l'escola i l'horta, per deixar-ho tot esbaldit, així com el parellamps que un moment donat tenim que fer.
1: I això va lligat una mica amb les activitats de sensibilització i obertes al públic que heu fet tant amb el vermut com el que fareu ara aquest pròxim cap de setmana del sí. concert, no? Ens pots explicar una miqueta com ha anat?
2: Sí, escolta'm, molt bé. Mira, el que és el vermut ens va anar molt bé, clar, és per celebrar la Festa Major, amb un mar com el Can Castells, amb tranquil·litat, gaudint de la música del grup de Cultura F, prenent un vermut, una cervesa, i acompanyat d'olives a menjar, o menjar segana de galès, com hi havia en les mans. Llavors, va ser una estona per compartir i retrobar amics, m'entens? I què més que això, que a la vegada el que amb les donacions del menjar i del que s'ha pogut fer, doncs, i els tiquets, doncs això ens ha suposat uns ingressos per poder fer això. Igual que volem fer el proper diumenge el concert, que esperem complir la sala de Can Macelleres a 6:45, que després sí que esperem més incidència.
0: Doncs sí, mira, en aquest punt la podem fer, la incidència, perquè ja que comenci a sonar l'acte que prepareu per aquest proper cap de setmana. Som-hi, Pere.
2: Mira, molt bé. A Can Macellera, tres grups de gospel, anomenats Gospel Feeling, Etno Music i un altre, que són d'aquí la comarca del Baix Llobregat, bueno, i de Sant Sadurní d'Anoia, ens han ofert ells gratuïtament i a més assumint les despeses del grup musical que els acompanyarà, ens han ofert un concert perquè nosaltres puguem aconseguir aquests diners que ens falten per un moment per acabar el que és aquesta reconstrucció de les infraestructures malmeses de la població de Cabuncut. Llavors és molt fàcil, per un preu de 8 euros podeu entrar a través de la web de... com se diu ara? Ara se m'ha anat el Sant al Sol, que és els de... Sí que t'ho diré ara. Que és els de Entràpolis.
0: Sí.
2: Entrant a Entràpolis. Concert Gospel Solidari Casumai. Allà podeu entrar i podeu comprar totes les entrades que es vulgui. El qui no pot vindre, molt fàcil... Es pot fer també una donació a través del Bizum, el número de Bizum, que és el 01525, Casumai, i allà podeu fer la donació del que es vulgui, com a entrada zero i tot. Els que pugueu assistir, que ens agradaria que ens acompanyéssiu, és a través de Entràpolis, que allà podreu entrar i comprar les entrades, que aquests moments encara n'hi ha.
0: Molt bé, doncs això serà aquest proper cap de setmana, tot això per aconseguir fons, per finalitzar aquests projectes que ara ens deies, oi, Pere?
2: Sí, senyora, és per acabar, a veure si podem acabar el que és la reconstrucció ja et dic, d'aquestes infraestructures malmeses degut al conflicte que hi ha latent a la Casamans.
1: Jo et volia preguntar, com veus la rebuda que està tenint Sant Boi en els actes que esteu organitzant? Creus que estan implicant la població?
2: Perdona, estàs parlant d'aquí a Sant Boi?
1: Sí, no. A Sant Boi, sí.
2: Sí, sí, no, no, a veure, tot el que venim organitzant mirem de fer-ho extensiu i habitualment l'acceptació i la percepció que tenim és d'entrar-hi i la prova és que quan vam cridar que ens ajudessin per l'alimentació, per poder alimentar aquesta gent que havien retornat a les seves poblacions, el suport que vam tindre i econòmic s'ha de destacar que els vilatans, la gent d'aquí Sant Boi i d'altres llocs ens van col·laborar i ho vam poder portar a terme. I bona part d'ells, aquests diners, el que ens han assessorat, ens ha pogut fer, hem pogut començar ara amb el que és la reconstrucció del mateix. M'entens? És d'admirar.
0: Doncs estem parlant de la Fundació Casumai, ho fem amb el president d'aquesta entitat, el Pere Jorba. Pere, si alguna persona que ens escolta es vol posar en contacte amb vosaltres o bé doncs, per col·laborar d'alguna manera, per donar suport econòmic, per exemple, o per sumar-se a la vostra iniciativa, com ho podria fer?
2: Molt fàcil. A veure, nosaltres tenim la nostra web, que és fundaciocasumai.org, és fundació, tal qual, tot junt, Casumai és Casumai.org, i allà hi ha l'accés que et diu com col·laborar, com ajudar. Pots entrar perquè pots ajudar tant com a voluntari a poder fer feina i poder tirar endavant tot el tema de lo que és sensibilització, poder fer el que correspon, com el fet de captar fons. O dir, doncs escolta'm, a mi m'agradaria col·laborar periòdicament. Doncs no hi ha cap problema, doncs col·laborar periòdicament o una vegada o el que sigui. Hi ha diferents maneres d'ajudar. Un, ja et dic, a través de domiciliar els rebuts, fer les donacions, ja sigui per transferència, Bizum, hi ha mil i una manera. No és cap tipus de problema. Bizum, ja et dic, tot gra va sumant. I aquest és l'aspecte més important, que tothom pugui col·laborar i en veure en causes que en un moment donat són necessàries. Sí que he de destacar una cosa, que tot el que es dona, i ho podem assegurar el mateix, és que euro que va aquí, euro que va a la gent de la Casamans, en tots els projectes. I a la vegada et diràs, home, i les despeses que suposen de tot això organitzant-se? Mirem de buscar-les, de trobar-les, o si no, fer-les nosaltres a través de les aportacions que fem l'equip, aquestes, les despeses que puguin generar, les paguem nosaltres. No surten del que ens dona la persona, el particular o l'empresa que ens ve a donar, perquè aquests tots van directe als beneficiaris.
0: Fantàstic. Doncs hem conegut el dia a dia d'aquesta entitat de Sant Boi, la Fundació Casumai, que prepara doncs, aquest proper acte el cap de setmana i que ve també de celebrar, coincidint amb la capvuitada de la Festa Major, aquest vermut solidari. Doncs acabem recordant aquest acte del cap de setmana. A Entràpolis, concert solidari gospel Casumai, oi, Pere? I allà,
2: sí,
0: d'aquesta manera podrem aconseguir les entrades.
2: Sí, senyora. Espero i segur que arribarem a omplir-ho tot. M'entens? Que llavors farà realitat el que nosaltres pretenem.
0: Fantàstic. Doncs ens ho explicaràs properament. Tornarem a contactar amb vosaltres. Gràcies al president de la Fundació Casumai, Pere Jorba. Que vagi molt bé aquestes iniciatives i fins la propera. Bon dia.
2: Gràcies a tots.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui. De seguida ens quedarem amb la cançó solidària. Abans, Laura, com sempre recordem, si hi ha alguna persona que vol saber del dia a dia de la cooperació, la solidaritat o la pau a Sant Boi, com ho fa?
1: ho podeu fer a través de la web municipal, que hi ha l'apartat de cooperació, i us podeu subscriure en la mateixa plana al butlletí. I si no, també podeu fer-ho a través de l'Instagram, que ens podeu trobar com @cooperacio_AJSantBoi.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui. Ens quedem amb la cançó solidària. Gràcies, Laura Alonso. Bona setmana. Que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Ens quedem amb un músic del Senegal. Avui hem parlat del Senegal, de la Casa Mans, que és on treballa habitualment la Fundació Kasumai. Doncs ens quedem amb Yo Sondur, en aquesta cançó 7 Seconds, acompanyat per Nene Cherry. Que vagi bé, i ens quedem aquí, amb 7 Seconds. No.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui parlem d'un espai que té un paper fonamental en la manera com construïm la nostra societat, que és l'educació. I per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Maria València, que és regidora d'Educació de Sant Boi de Llobregat i està vinculada des de fa molts anys al món educatiu. Amb ella parlarem de la coeducació i de les desigualtats que encara existeixen a les aules.

0: Vale, Maria, gràcies per venir avui al nostre programa. Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Com a regidora d'Educació, m'agradaria preguntar-te primer, per tu què és educar?
1: Per mi, educar implica acompanyar en el creixement, àmpliament entès, a infants, adolescents i joves. Educar jo crec que és un concepte molt ampli, és a dir, per tant, és a dir, ho coneixem vinculades a aquestes edats, no?, d'infants, adolescents i joves, però també a gent adulta i a gent gran. No? Sí. Per mi, educar implica, no?, aquest estar al costat de les persones per poder-les ajudar a créixer en tots els seus àmbits, des de l'àmbit acadèmic, des de l'àmbit dels valors, des de l'àmbit del creixement personal, el benestar emocional, etcètera, no? En tots els àmbits de l'ésser humà.
0: Que és el que falta a vegades, que pensem que educar només és, no sé, unes notes, no?, saber el temari, però és que va molt més enllà, és educar en moltíssimes coses emocionalment, de vida, no?
1: Correcte, jo sempre he estat defensora d'aquest concepte d'educar al llarg i ample de la vida. És a dir, al llarg de tota la nostra existència estem aprenent i, per tant, tenim l'oportunitat d'aprendre i d'aportar. Els educadors el que fem, o els mestres el que fem, és acompanyar aquest creixement, no?, a les persones que tenim al nostre costat. I a l'ample, perquè educar no es fa només a l'escola. És a dir, educar la ciutat, educar la família, educar la comunitat, educar l'esplai, educar el menjador, el lleure educatiu, els centres socioeducatius. En general, eduquem amb una mirada de 360 graus i, per tant, hem de pensar inclús la ciutat, no?, amb aquesta clau educadora.
0: Com a regidora, que pots tenir una visió una mica més àmplia del que passa avui a les escoles de Sant Boi, com trobes avui les escoles i els instituts de Sant Boi i quins són els principals reptes que trobes?
1: Jo crec que educar en si
0: és un repte,
1: ja,
0: no?
1: És un repte en si. I en el moment actual, segurament, cada època ha tingut la seva part. Jo que també vinc del món de l'educació i de les aules i la part més socioeducativa, etcètera, m'adono que cada moment té el seu repte, no? Però és cert que ens trobem en un moment en què es donen canvis en els models educatius familiars, en els models educatius socials i també en els models educatius acadèmics, no? I per tant, malgrat que està bé reformular-nos, no?, i anar també adaptant-nos als moments actuals, doncs jo crec que ara més que mai l'educació és un repte, no? I ho és per les famílies, ho és pels centres educatius i per tant, doncs ara més que mai és superimportant, no?, la formació, la informació, no?, l'acompanyar famílies, el treballar des de la formació universitària o la formació professional en aquesta clau, no? En si jo crec que l'educació té grans reptes, però per mi el principal és poder acompanyar en el creixement per la vida a tothom, no? I en concret, no?, als infants, adolescents i joves, no?, en un moment en el que està clar que s'estan formant, que s'estan formant com a éssers humans i estan formant les seves dimensions i cal aquest acompanyament aplicant esperit crític, aplicant criteri i per tant que ells puguin créixer amb la llibertat això, no?, de ser persones lliures i amb valors i principis.
0: S'estan fent millores als centres, no?, últimament, però també continuen existint demandes de recursos, sobretot en àmbits de la inclusió. Quines són les necessitats més urgents que ara tenen els col·legis o els instituts de Sant Boi de Llobregat?
1: Està clar que per educar es necessiten recursos. De fet, per educar es necessita tota la comunitat. No podem obviar que estem en un moment de canvi, estem en un moment també de demanda, no?, i de, com deia abans, de canvi de model, i per tant això necessita d'una adaptació i de noves fórmules a l'aula. A la comunitat educativa, en concret als docents, però en general als centres educatius, als equips directius, doncs quan estan demanant, no?, pues una reducció de ràtios per poder atendre més i millor a l'alumnat, o estan demanant millores en l'atenció a la diversitat, no?, tenint en compte, doncs, que l'educació inclusiva en el moment actual també és un repte, no?, el poder incorporar a les aules aquestes diversitats en tot el sentit, socials, culturals, funcionals, etc., doncs requereix d'aquests recursos, no? Per tant, és legítim. Jo crec que també s'està avançant en aquestes propostes proposen, no?, en les noves aules d'acollida per poder acompanyar noves cultures i noves incorporacions en el centre, a les noves places d'educació especial, les noves CIEs, que avui en tenim una més de les que ja teníem, no?, una CIE Plus, doncs jo crec que s'estan fent canvis en aquest sentit que són necessaris. També penso i estic convençuda de que hem de seguir treballant en un canvi més global, no?, d'aquest paradigma educatiu, no?, on es pugui repensar moltes coses, des de la intervenció en primera línia del 0-3, vull dir, això sens dubte, o la formació universitària del professorat o la formació professional dels educadors. Crec que hem de fer una repensada general per poder-ho fer. També penso que hem de tenir marges per poder-ho fer, no? I jo sóc defensora de dir hem d'avançar, és legítim les demandes, hem d'avançar sempre en consensos i amb la comunitat educativa, que és la que està al peu de l'aula, no?
0: Sí, tu portes tot, bueno, com bé hem dit abans, tu portes molts anys, no?, com a mestra a la Mat Verdú i després com a directora també.
1: Correcte.
0: I hi ha més escoles que has estat, sí, o sigui, tens molta experiència dins del món educatiu. Mare. I m'agradaria preguntar-te què ha canviat des de que vas començar en aquesta professió com a mestra fins ara en el món educatiu. Què creus que és el que més ha canviat?
1: Doncs, mira, 25 anys, Nagore, i és cert que és la passió de la meva vida i no, mira, no ho puc ocultar, perquè se'm posa la pell de gallina quan hi parlo, perquè és cert que una de les coses que potser en el moment actual trobo a faltar, malgrat que m'encanta el que faig, justament és la dinàmica escolar, no?, i la vida a les aules i als infants. Jo crec que el sistema educatiu es troba en un canvi constant i en un canvi permanent i en una adaptació permanent. I jo destacaria, no?, aquests nous models, no?, també en el que ja fa anys, no?, es treballa amb unes mirades posades més enllà de lo acadèmic, no?, amb unes mirades, i tu ho deies molt bé a l'inici, no?, acompanyem a les persones en altres dimensions, no només en l'acadèmica. I l'escola, durant molts anys, i també era legítim perquè corresponia a l'època, es centrava molt en l'aprenentatge, en la memòria, en aquesta dimensió més de les notes, no?, en la importància d'aprendre. I això tenia uns beneficis, però també tenia uns contres, això, vull dir, com tots els models, no? Però jo crec que va avançat a models molt més integrals, no?, on s'incorpora en l'educació el benestar de l'alumnat, el benestar docent, no?, en quant a la formació del professorat, s'incorpora a la mirada també més comunitària, la implicació de les famílies dintre dels centres educatius, al treball des d'òptiques, doncs, del pensament, del raonament crític, no?, i no només de la memòria. I una de les coses que a mi també m'ha agradat anar vivint, no?, en els anys que he estat en les aules, és un canvi de model, no centrant només en el llibre o en l'estudiar o només en aquesta dimensió més intel·lectual,
0: sí, acadèmica,
1: exacte,
0: sí,
1: més acadèmica, sinó molt més plural, molt més diversa i molt més oberta i flexible, no?, que t'està educant en la dimensió més de l'educació en el medi ambient, o t'està educant en els valors, o t'està educant en la dimensió més emocional, en la dimensió intel·lectual, per suposat, en la dimensió física, no?, abordant temes, pues, no sé, com, jo què sé, pues, la sexualitat o el gènere, no sé, jo crec que hi ha un pas en la llibertat i un pas en la flexibilitat de l'educació amb una mirada molt més integral i molt més global. I jo he de dir, almenys la meva especialitat en aquest any, perquè he estat mestra d'educació especial, no?, és l'especialitat que jo vaig estudiar, que també en l'àmbit de l'educació especial queda molt de camí a recórrer, però també hi ha hagut canvis molt considerables. Jo me'n recordo quan vam començar i el moment actual, no?, amb unes mirades més inclusives, més integradores. Insisteixo, que queda molt de camí a recórrer.
0: Sí, però s'ha fet molt treball, sí, això és veritat. També, bueno, parlant d'això, no tots els joves o nens parteixen de les mateixes condicions, no? Fins a quin punt l'escola o l'educació escolar pot ser una eina per reduir aquesta desigualtat? Clar, que no vingui només des de casa, sinó com afecta l'escola en aquesta inclusió, no?, de les persones que no bateixen totes de les mateixes condicions.
1: M'agrada perquè, mira, quan formules algunes coses em posa la pell de gallina, que només ho veus tu, però és així. I és que, mira, l'escola ha de ser... L'escola i la societat en general i els serveis públics hauríem de garantir permanentment, no?, aquestes mirades d'equitat. És a dir, el sistema ha de afavorir una participació activa, independentment de la teva situació. I dic de la teva situació, amb aquesta mirada també de dir de lo social, de lo cultural, de la diversitat, del món de la discapacitat, etc. Jo crec que nosaltres hem de ser garantia d'això, i ara això també queda molt de camí a recórrer. Però si tu et trasllades al món dels infants, i això ho hem viscut tots, no? Els nens amb la seva capacitat adaptativa i amb la seva espontaneïtat i amb la seva naturalitat són l'essència de la integració i de la inclusió, sí. No? Tenen mirades generoses cap als seus companys, els és igual la samarreta que porten o els és igual si són d'un color o d'un altre, i ho dic així perquè ho he viscut en primera línia i és així. És cert, no, que a mesura que creixem, i és el perill de la societat, a mesura que creixem també ens envoltem de més prejudicis, també de més opinió, i el món adult de vegades solapem, o gairebé sempre solapem, no?, l'opinió dels infants, no? I te n'adones que a mesura que creixen les connotacions són unes altres, no? Jo sempre he estat molt defensora de que per poder garantir el futur hem de treballar en el present, no? Quan diem, és que els adolescents tenen aquesta mirada més segregadora, bueno, es tracta de, no vol dir que fent-ho ho aconseguim, però es tracta de mirades molt preventives, en general en tots els àmbits. Quan sembrem, no? Quan hi ha una llavor en la que estem treballant l'educació en valors, la equitat, el treball inclusiu, les mirades cap als altres, l'educació emocional, vull dir, quan això ho treballem i es conrea, això dona el seu fruit. Això no vol dir que hi hagi etapes de la vida que siguin especialment complexes i especialment convulses. És així. Sí. Però el món educatiu, tant el món del lleure com a la família, com els centres educatius, com l'escola, l'institut, hem de poder treballar amb aquestes mirades preventives. La prevenció, la intervenció en el present ens facilita, pues, això, no? Abordar temàtiques que després són controvertides. I dius, bueno, és a dir, si nosaltres podem som capaços d'educar en aquests i garantir aquestes equitats i garantir aquestes mirades més globals, estem incidint en uns valors directes i en uns principis directes als nostres nois i noies. Mm-hmm. Aquí tenim tot un repte.
0: Sí. Igual que et parlo de diferents oportunitats, també et vull parlar de les desigualtats per gènere, no? Mm-hmm. Que hem vist durant tota la vida que hi ha hagut a les aules. Mm-hmm. I m'agradaria preguntar-te com veus ara aquesta situació. O sigui, continua reproduint-se aquestes desigualtats i sobretot, per exemple, els estereotips, no? Que podem veure sempre, no? El típic estereotip de la nena mandona, no? O el nen líder, o la nena que al pati s'aparta, no? A no jugar a futbol, i els nens juguen a futbol, ocupant tota... Que això es parla molt ara, per exemple, tota la pista. Continuen reproduint-se aquestes desigualtats. Com ho veus tu?
1: Doncs jo crec que ho has dit tal qual ho dius, Nagore, perquè és així. És a dir, jo crec que s'ha treballat molt amb aquesta, i s'ha avançat molt en aquesta visió del gènere i amb uns treballs, jo crec que increïbles i excel·lents, no? En tots els àmbits per poder, doncs això, no? Treballar amb una igualtat real, no? Jo crec que s'ha fet un avenç important, però també ens queda camí amb això, està clar. És
0: sí,
1: a dir, ara
0: anaves
1: dient situacions concretes i les reconec totes. Les reconeixes en un pati d'un col·le, o les reconeixes en una aula, o les reconeixes al carrer. Vull dir, inclús en el llenguatge. En el llenguatge, tant en el món adult ens passa, i encara que ens haguessin educat amb aquesta mirada, ens passa, no? Els micromasclismes o en situacions de violència en tot el sentit, digital, social, etc. Vull dir, o inclús en la gent gran, en l'edatisme ho detectem també, no? Aquest tipus de violències i de desigualtats. I això es dona. Crec que vull dir, a la nostra societat en general encara queda, no? I per això és important, doncs, les reivindicacions, les posades en escena, posar-li nom públicament a les coses que ens passen, jo crec que és molt important. Que en un programa explícit de ràdio tu estiguis fent aquesta feina amb el teu equip, que estiguis fent aquesta feina i que puguem divulgar i que puguem compartir des de la naturalitat que implica l'equitat de gènere, és superimportant. I l'educació té un paper fonamental. I això hem de treballar, no? I ho treballàvem dintre de l'àrea on és... estem l'agenda d'igualtat, justament, no, tota la part de feminisme i tota aquesta part de gènere es treballa molt explícitament i es treballa en l'àmbit educatiu. I abans parlava de la prevenció i crec que aquí és més important. És a dir, més important encara si cap, eh? Des de treballar-ho en petits, treballar amb el tema dels estereotips que tu deies, els rols de gènere, treballar-ho en petits, amb nanos d'infantil o de primària, no? O treballar tot el tema de les relacions quan arriben a l'adolescència. Parlar explícitament dels temes de la sexualitat, de les relacions... De consentiment, poder treballar les masculinitats o discursos que puguin prevenir les violències. Crec que hem guanyat molt de terreny, crec que guanyem terreny en el moment en el que li posem paraules i en el moment també que es fa un treball explícit, no? Socialment i comunicativament d'aquesta equitat, no? I de la desigualtat que encara existeix, i per tant jo crec que, bueno, que tenim feina feta, però en tenim molta feina. I l'educació és cabdal per poder...
0: Sí. És el que t'anava a dir, que moltes d'aquestes coses al final venen des de casa, no? Que l'educació no és l'educació escolar no és l'única que ho pot controlar, però sí que és veritat que fent coses com posar-li nom, parlar de les coses a la classe, no? Que sigui més natural parlar de certes coses que abans no parlàvem, de sexualitat, de rols de gènere, posar-li nom a un acos, no? Que pot fer un company, tot això, i sobretot, no? Que les nenes i els nens es conscienciïn de que ho han de dir, això sí que ho pot fer l'escola i crec que, bueno, si ho esteu fent,
1: doncs
0: em sembla superbé.
1: Hi ha un tema dintre del... Tu deies la paraula clau, en la família també, no? És a dir, a casa també. És a dir, l'entorn escolar té aquesta responsabilitat i jo crec que amb això, bueno, jo crec que estem... hi ha uns avenços importants amb això. I a casa també, hi ha aquesta responsabilitat. Llavors jo crec que aquí també se'ns obren portes que jo crec que són importants, no? Malgrat tota la feina que es fa i que s'ha fet en això, encara hi ha alguns tabús que no es parlen a casa, no? I que també, no generalitzo, és a dir, segur que hi ha famílies que ho treballen explícitament, no? Però també és veritat que el tracte sovint és diferent perquè la societat així ho, de vegades ho obliga injustament, no? El tracte que li dones a una filla o el que li dones a un fill, les recomanacions que li dones a una filla quan surt a la que li dones a un fill, encara això persisteix i per tant ha d'haver-hi també eines per les famílies, no? Jo sempre he estat molt defensora de la formació tant per famílies, de l'acompanyament, dels assessoraments, dels espais on això es pugui treballar, no? I no deixa de ser educació.
0: Sí, per tant, tu creus que també una relació directa o una comunicació directa amb les famílies és important des de la part d'educació escolar,
1: sí, veritat? Sí, jo crec que les famílies han de poder ser implicades, és cert que desprecien les limitacions evidentment temporals i les dificultats, però jo crec que sí, que la connexió és essencial.
0: Ara m'agradaria anar una mica més als nens més grans, quan comencen a escollir, no?, el que volen estudiar. Ja cada vegada menys, però encara podem veure com moltes dones no van a certes carreres o més bé científiques com unes enginyeries, no?, que encara hi ha molt poques a la classe, i van molt a altres àmbits, igual que homes, que no van molt als àmbits sanitaris, per exemple,
1: o educatius.
0: Sí, o educatius. I això s'està treballant també des de les escoles?
1: Jo crec que en això també hi ha un camí que s'ha fet i que és interessant, que és tot el món de l'orientació. És a dir, l'orientació abans, i això és el que jo havia viscut anys enrere, és arribaves a, no sé, abans al quart de l'ESO, no? I era una mica de cap a on vaig, no? Cap a la formació, al cicle formatiu, on anava. I jo crec que hi ha una feina immensa, no?, en el món de l'orientació acadèmica i que s'està fent. No vull dir que no calgui fer-la més, però que s'estan fent grans passos amb això, no?, grans avenços. I jo crec que quan abans comencem a treballar i a conscienciar la canalla, no perquè triïn la seva professió, la professió de la seva vida, sinó perquè puguin desxifrar els seus interessos. Mm-hmm. De vegades és atrevir-se. I tu veus nenes de tercera primària entusiasmades amb el món informàtic, o veus nenes amb el món de la ciència, i després tens raó, arribem a les carreres científiques i encara, no?, hi ha una... Ha canviat, és a dir, hi ha més.
0: Sí, ha canviat. Això sí que és veritat, ha canviat bastant, però encara continua.
1: Encara continua, exacte.
0: I jo crec que sí que està fent el món educatiu molt. Per exemple, la meva experiència sí que jo quan vaig ja començar, no?, vaig rebre moltíssima informació orientativa. Sí. I crec que això s'està fent bé.
1: Sí.
0: I encara així crec que queda molt per avançar, perquè sí que és veritat que anem a una enginyeria i queden poques, hi ha poques dones,
1: sí, sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, sí,
1: jo,
0: sí.
1: Jo crec que l'orientació, i ho dius molt bé, l'orientació educativa és la clau per poder-ho fer. És a dir, l'orientació en el que pots esdevenir a la vida. Ara mateix que hi ha infinitat de coses, perquè al final dius, tens mil sortides,
0: sí,
1: la formativa, a més, molt ben qualificats, molt diversos, la formació universitària també molt diversa. O sigui, ara tens molts camins. Jo crec que el que més important és que ningú se'ns quedi enrere. És com la meva dèria a la regidoria és no podem tenir nanos que no acreditin l'ESO, que no graduïn, perquè és el seu futur.
0: Sí.
1: I com a mínim hem d'arribar amb això i després ja els hem d'orientar cap a on sigui, però que no se'ns quedin fora del sistema, perquè quan els deixem fora del sistema és quan entren en uns circuits que són més difícils de recuperar.
0: Sí. Les xarxes socials i les pantalles també formen part ara de l'educació en general, sobretot en els adolescents, i viuen el dia a dia, i viuen tant a les aules com fora, però a les aules també. Llavors, on acaba la responsabilitat de l'escola? Fins a quin punt pot entrar o no pot entrar en conflictes que passen a xarxes socials?
1: Mira,
0: que és un tema molt complicat.
1: És un tema molt complicat. I jo m'hi he trobat, com a directora, tenint en compte que la meva era una escola de primària, però m'hi havia trobat, perquè al final és... a l'ús de la pantalla sense un control educatiu és perillós, perquè al final el nen és curiós per naturalesa, el nen i la nena és curiós per naturalesa, les adolescents i els adolescents són curiosos per naturalesa, i és la seva obligació és investigar i descobrir i tenir curiositat, i és que és el que han de fer, però això no vol dir que ho hagin de fer sols, vol dir que hem d'acompanyar-los amb això. I jo crec que durant un temps hem deixat una apertura excessiva amb això, perquè tu amb una tecla accedeixes a tot el contingut si no tens control, i tot el contingut sense un acompanyament, sense un criteri, no deixes d'obrir una porta perillosa com a mínim. I aquí és on a mi una de les coses que més m'ha fet patir sempre és tot el tema de que tu pots controlar, acompanyar o visualitzar, a vegades no, un assetjament en una aula.
0: Clar.
1: Ho pots visibilitzar perquè els nanos, en la seva naturalitat, és la seva espontaneïtat, majoritàriament, uns o altres t'ho acaben comunicant, el professorat ha d'estar atent, vull dir, tens un control perquè estàs in situ, però el que passa a les pantalles no és tan controlable i té uns perills en aquesta dimensió més relacional. Es relacionen a més sovint des d'un anonimat, o es relacionen sense que l'altre...
0: I a més, per vosaltres, els educadors, és molt difícil accedir a això. Clar, com tu li agafes el mòbil a un nen? No pots, clar, és molt difícil.
1: És
0: molt difícil identificar tot això. O un acòs sexual, que també hi ha milions.
1: Exacte.
0: Per ser socials, clar.
1: És
0: que és un repte que teniu. Sí.
1: És un repte i és difícil. Llavors, de vegades semblen extremes les mesures de suprimir o l'accés a les xarxes. Semblen extremes. Però és que si això traslladéssim al món tangible, no fos el de les pantalles, no estaríem deixant els nostres fills i filles fer no sé què.
0: No.
1: Vull dir, no estaríem en l'àmbit físic, no estaríem deixant-los que es relacionessin amb no sé què d'aquesta manera. I en canvi, a les pantalles, com que no hi ha el contacte físic, però sí relacional, sí es permet. I llavors entrem en un terreny, a part de difícil de controlar, com bé dius, en aquest perill que tu també comentes. És a dir, és que tu, això com ho controles? I els assetjaments en aquest àmbit digital són molt difícils, no de detectar també, sinó d'acompanyar i de poder-los resoldre. És a dir, això és un món realment complicat.
0: Clar.
1: I tenim un repte, és a dir, això com a societat.
0: I ha vingut molt ràpid.
1: Totalment.
0: Sí, sí. I creus que ja hauríem d'aplicar una mica més d'educació en aquest àmbit també a les aules? Hauríem de parlar de xarxes socials, hauria d'ensenyar com utilitzar-les, com detectar...
1: Sí, sí. Estic convençuda de que això s'ha de treballar. S'ha d'educar, se'ls ha d'educar. No prohibir tot. No crec que hem de limitar i acompanyar, igual que limitem unes altres coses en segons quines edats,
0: clar,
1: perquè no, de la mateixa manera, i després hem d'acompanyar famílies amb això. Jo m'he adonat en algun moment, inclús que he hagut de demanar col·laboracions en temes de ciberassetjament i de més en edat de primària, per formar les famílies, i que vingués un expert en temes de pantalles, en temes digitals, i les famílies al·lucinar, perquè el que els estaven parlant a pares i a fills, els fills ho coneixien i ho dominaven, i els pares i les mares eren totalment alienes al que estava dient el seu fill. Llavors aquí tenim, és sí. evident.
0: Bueno, és que és el que hem dit abans, no? Que tot està canviant molt ràpid també ara, sobretot, no? Que si les xarxes socials, que si la IA, que si no sé què. Al final el món educatiu s'està intentant adaptar, però és molt difícil. A més, s'ha d'anar tot a una, saps? No pot fer cada escola o cada... d'això el que vulgui. Llavors és molt difícil, sí, sí.
1: És molt difícil. És,
0: i tot canvia molt ràpid i al final els nens acaben dominant més que els adults. No, llavors, és molt difícil.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs ja per acabar, perquè ja portem una bona estona, mirant l'educació de Sant Boi en els pròxims anys, què t'agradaria que hagués canviat quan els infants que avui són petits fossin adults?
1: És una gran pregunta. Jo penso que hem de treballar explícitament, sí, pels de Sant Boi i pels de tot arreu,
0: sí,
1: però pels
0: sí.
1: de Sant Boi específicament el fet d'això, no? De que puguin créixer, de que puguin créixer en una ciutat que bueno, pues que els acull com es mereixen, que els acompanya com es mereixen. Tenim centres educatius a la ciutat brillants, excel·lents, tant des de les escoles bressol, passant per infantil, primària, els instituts i col·legis de la ciutat, a la formació universitària, els cicles formatius, l'oferta de cicles formatius de la nostra ciutat, brillant, tenim projectes educatius brillants a la ciutat. Llavors, créixer a la teva ciutat, formar-te a la teva ciutat, explorar el món acadèmic, també universitari, fora i dintre de la ciutat, o de formació professional fora i dintre de la ciutat, per aportar el seu talent també a la ciutat, no? I el seu compromís.
0: Sí, perquè clar, hi ha molt talent aquí a la ciutat.
1: Exacte, clar, llavors, i a més potenciar-lo i visibilitzar-lo des de les entitats als espais educatius propis ja formals, no? Que puguin sentir i que puguin sentir, sobretot el que desitjaria, que puguin sentir orgulloses i orgullosos de la seva ciutat, no? I d'allò que els ofereix. Llavors jo, una de les coses que també per mi és com una dèria personal és també engrescar-los, a dir, a proposar, a plantejar, a reclamar, a dir, no? A dir la seva, perquè hi ha la voluntat, una de les prioritats, evidentment, l'educació en totes les franges d'edat, no? Però és cert que hi ha una vocació de l'Ajuntament en el tema juvenil, no? I que hi ha una aposta directa per les polítiques de joventut, perquè creiem que els joves han de, és el que deia abans, són el present, però també el futur, i per tant hem d'incentivar-los a que puguin fer coses per la seva ciutat, per la seva comunitat, no? I generar un aprofitar aquest talent, no? I generar persones compromeses i sobretot orgulloses de Sant Boi.
0: Doncs moltes gràcies, Maria, per estar avui amb nosaltres. Ha sigut tot un plaer.
1: Un plaer, Nagore, de veritat, que estic encantada d'estar aquí amb tu.
0: Gràcies.

Avui hem volgut posar el focus en una idea molt concreta, que és que l'educació també és una eina per transformar la nostra societat. I és que educar en igualtat no significa només oferir les mateixes oportunitats, sinó aconseguir que cap nena ni cap nen se senti que hi ha camins que no són per ell. Maria València, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en Femení. I ens retrobem al pròxim programa.

0: Bortubí Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Radio Samboy.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
5: Atenció a totes les unitats. El llamado de emergència del

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Boom.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la gent gran. El dia 1 d'octubre, passat dia 1 d'octubre, va iniciar-se la Setmana de la Gent Gran. La Setmana de la Gent Gran és una oportunitat per reconèixer i valorar les persones grans, la seva experiència, els seus coneixements i la seva aportació a la societat. Volem reivindicar la bellesa digna i activa i respectada, amb habitatges adequats, segurs i accessibles, serveis de suport i espai que afavoreixin l'autonomia i relacions socials. Perquè envellir amb dignitat és un dret de tothom. Avui som 5 d'octubre, iniciem el programa 572 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part a la Flora. Bona tarda, Flora.
2: Bona tarda.
1: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
3: Bona tarda, companyes.
1: Bé, avui començarem amb la Flora, perquè ja... ella avui és el seu primer dia oficial de, sí, com a col·laboradora nostra. L'altre dia va venir com espectadora per familiaritzar-se una mica amb el programa i ja vam dir, la Flora és una senyora molt maca, per cert, eh?
2: Gràcies, gràcies.
1: Que es va jubilar el mes de maig, era treballadora de Correus,
2: sí,
1: i ara, pues, clar, és un plaer per nosaltres tindre-la aquí perquè ens aporti la seva experiència. Mm-hmm. Però avui parlarem una mica sobre el tema de la jubilació, perquè, Flora, sí, com t'ha afectat a tu la jubilació i com creus que afecta a moltes persones? Cada persona és un món, no? Però en especial a tu i al teu entorn.
2: Bueno, com tu dius, cada persona és un món. Moltes persones comencem a preparar-nos abans que arribi la data. Per exemple, calculem quan cobrarem, cosa molt important, i quines despeses tindrem, perquè la part econòmica és molt important. I si a la nostra feina teníem personal al nostre càrrec, doncs deleguem, assessorem el personal que ens substituirà, ens preparem emocionalment per aquesta sortida del món laboral, pensant en què dedicarem les hores que abans dedicàvem a la feina. Per algunes persones, deixar de treballar suposa perdre una part important de la nostra identitat i utilitat. La feina no només ens proporciona ingressos, sinó també ens estructura el dia a dia, ens permet tenir relacions socials i un reconeixement. Si això s'acaba, apareix la pregunta, i ara què faig amb el meu temps?
1: Però, perdona que talli, Flora.
2: Sí, sí, digue.
1: Creus que la persona, quan deixa de treballar, se sent inútil? Perquè, clar, és el que deien, que per segons la persona, hi ha persona que se sent alliberada,
2: sí,
1: i
2: sí,
1: altra persona potser se sent menyspreada.
2: Sí, sí, sí, bueno, hi ha gent de tot, està claríssim, hi ha gent de tot.
1: El teu cas no ha estat aquest.
2: No, no, i tampoc, com ara aniré parlant, hi ha gent que s'estressa molt perquè, i ara què faré? Jo què sé, m'apuntaré a 50.000 coses i tal, i a poc, vull dir, és una altra etapa.

0: que treballant, sentim la necessitat, per una part, de recuperar aquest temps que hem perdut i que no hem estat amb les persones que ens estimem, amb els amics, fas de banda, no descanses, sempre vas corrents. I sí, podem sentir també por, incertesa, tristesa, perquè i ara què passarà? I ara com ens trobarem? Vale? Ens agafa ansietat perquè no sabem com anirà, ni sabem com estarà la salut, la relació amb la parella, amb els fills. Després de dècades amb uns horaris i obligacions molt marcats, aquesta nova llibertat ens pot desorientar i hem de fer balanç i planejar com podem viure aquesta nova etapa. Moltes vegades intentem forçar un apropament amb la família i potser ells no estan en aquesta etapa que tu estàs. I com que...
1: Vols dir que és més una necessitat teva que dels demés?
0: Evident. Jo crec que sí. Sí, perquè tu ara tens molt de temps, intentes estar més estona amb els fills, amb la parella i tal, i potser la parella o els fills no tenen aquest temps que a tu sí que et sobra.
1: Ja tenen el seu món fet.
0: Exacte. Encara no estan amb temps lliure. I pot provocar pues, que s'afectin aquestes relacions. Més que favorablement, desfavorablement. Diguin allò, mama, o cariño, és que ets una passada, ets un corcó, és que... Ah. I això passa molt sovint.
1: No són les mateixes necessitats.
0: Exactament. Pues, jo deia, pues mira, seure't al sofà sense fer res és una bona forma d'adaptar-te.
2: I
0: no tens per què sentir-te malament o culpable perquè no estàs fent res.
2: I tant.
0: Vull dir, no.
1: Home, l'Enric diu i tant perquè és un home i no es preocupa de fer res.
3: Jo em puc assentar allà al balcó de casa a llegir, que m'agrada molt llegir, i al deixar de llegir, senzillament mirar el cel.
1: Sí.
3: Miro el cel i veig uns núvols que passen. És tot un espectacle.
1: Sí, però les dones és diferent, Enric.
0: Sí,
1: és diferent. Una dona, si s'asseu i veu que allà sobre la tele hi ha una mica de pols, està sentada, li remou per dintre.
0: S'ha d'aprendre que això no sigui així.
1: Ja.
0: Vull dir, organitza't el teu temps i digues, bueno, ara faré, dilluns faré això, dimarts faré jo. No apuntar-te tots els matins 3 hores al gimnàs perquè és que no ho he fet fins ara i ara em fa falta. No
1: tu vols menjar tot en un dia.
0: Sí, tot. O farem viatges i cada mes hem d'anar de sortir a fer a veure això, a veure l'altre. Poc a poc, si encara hi ha molt de temps, no vulguis forçar situacions que potser no fa falta forçar-les, que ja aniran passant.
3: Mira, companya, ja et puc dir una cosa. Tu ets novella, però jo ja sóc veterano, eh? Jo ja porto 17 anys, 17 anys de jubilat. I el que sí que entenc, perquè ho he vist que ha passat amb un tema d'autoestima, aquella persona que ha estat treballant en una empresa important, que tenia al seu càrrec una secció, que tenia al seu càrrec un treball, tenia que realitzar unes cotes i trobar unes cotes. Aquesta persona té una responsabilitat molt gran, ha viscut i ha conviscut amb aquesta responsabilitat i se l'ha fet seva, i ara de cop i trompara, pum, s'acaben totes aquestes responsabilitats. Ja no et pots realitzar. Estàs en un racó i ja no manes, ja no decideixes. Això a algunes persones els angoixa molt. A mi m'ho van dir, una vegada em van dir, ui l'Enric, quan deixi el camp, portava un camp aquí baix d'una hectàrea, té una feinada de por, i ui l'Enric quan deixi el camp, pobret, no sabrà què fer. No ha passat res, he deixat el camp, no m'hi ha costat més i no ha passat absolutament res. Vaig molt a la biblioteca i ja sap la
1: carrera. T'has sabut encarrilar la vida, però potser amb el cas de la Flora, que ella portava un càrrec a dintre de Correus.
3: És el que estic dient jo.
1: Llavors, ella, o has tingut d'encarrilar la teva vida o canviar el xip,
0: sí.
1: O bé has tingut de passar una etapa una mica dolenta fins que t'has adaptat.
0: Sí, he passat uns dies, no una etapa, uns dies que deia... Aviam, de fet, jo em vaig jubilar i seguia anant de tant en tant a l'oficina per aviam què tal, aviam si necessitaven ajuda, aviam a veure els companys, a fer un cafè, a fer el que fos.

0: I arriba un punt que dius no, veure'ns de tant en tant i de més, perfecte, però no com una obligació o no perquè tinguis que estar en contacte amb la feina que tenies. No, i vaig deixar d'anar, aniré alguna vegada, però no això. Sí que tenia clar que fins al setembre no prendria cap decisió. Ni m'apunto a res, ni faig absolutament res.
1: Et vas donar uns mesos sabàtics.
0: Sí, deixo passar el temps i aviam què, aviam si trobo algo que potser em crida i m'enganxo.
2: Ho trobaràs. Si,
0: exacte, vull dir, temps al temps, no hi ha pressa, no tinc pressa.
2: Jo no l'has de tenir.
0: No.
2: Ara ja no n'has de tenir de pressa.
0: Ja, però com portes aquest ritme de córrer, de fer, de uf, això, m'he deixat això, ara tinc...
2: Ja no, pues ja no manes a ningú. Ja no. Ja no, de tu no depèn que arribin aquelles cartes o aquells paquets. Ja,
0: això
1: sí, però la feina de la Flora era molt estressant, perquè jo, clar, jo ho he viscut entre cometes, perquè sí. Estava a Santa Coloma sí. I et veia que venies sempre molt neguitosa.
0: Sí, ho era perquè havies de... lluitar amb els companys que tenies, portar-los, manar, entre cometes, i tenies els de dalt que t'anaven dient no, és que aquests no has facturat, no has fet, no, és que has de... I deies, mare meva, és que el poble en el que estic es poden fer certes coses, no tot el que m'estàs demanant, perquè no hi ha aquesta gent... per fer aquests clients, no, però sí que era un continu machaque.
2: I inclús, això ens ha passat a tots.
0: Inclús amb els que jo tenia que manar, que deies, com els hi puc manar segons què, quan veig que és impossible, que no poden arribar-hi, que no poden fer-ho.
1: Clar, perquè a més veu passar la crisi de Correus, això crec que farà un parell d'anys, que la gent estava rebotada en contra de Correus.
2: Correus va fer una baixada.
0: Sí, continuament.
1: I vull dir que m'imagino que allà a l'oficina devien vindre molts a queixar-se
0: retalls,
1: a tu.
0: Molts retalls. Claro. I això, pues...
1: Això pues, crema.
0: Sí, i portes molt a sobre.
2: Clar.
0: I per això... abans de jubilar-me vaig pensar, aviam, com t'ho muntaràs? Com ho encararàs? Bueno, doncs mira, pensa en tu, què és el que tu pots fer o t'agrada, i si ara no ho tens clar, no passa res, ja t'arribarà.
2: Exactament.
0: Ja faràs. Prou. I no hi ha més.
2: Ningú és imprescindible. Tots no. Podem
1: tothom
2: ser necessari.
1: És necessari i ningú no és imprescindible.
2: Tots podem ser necessaris, però imprescindible no hi ha ningú.
0: Sí.
2: Jo també em pensava que allà a la fàbrica que jo treballava, la secció que jo portava, jo era el millor del món, i després jo m'he anat i allò ha continuat igual i no ha passat absolutament res.
0: Sí, i ha seguit. Sí.
2: Llavors?
0: Sí, sí.
1: Continues.
0: No, només era... És això...
1: És que jo, abans de que acabis d'explicar,
0: sí.
1: Ja que parlem de Correus avui,
0: et
1: consultarem. Si vols acabar amb el tema de la jubilació...
0: No, ho hem anat dient mica en mica tot, sí.
1: No, però, com sabeu, avui s'ha donat la notícia de que tenim eleccions generals el 29 de novembre.
0: Sí.
1: I, bueno, ha sortit un polític o una política per la televisió dient el tema de la votació per correu. Tu que has treballat tants anys i has passat tantes votacions, és segur el vot de correu? Perquè...
0: Totalment.
1: Val.
0: Totalment.
1: Més que res, perquè els nostres oients...
0: El que és Correus, tot el tràmit i tot el que nosaltres fem, és totalment segur. És que no hi ha fuites per enlloc. Perquè són engranatges i un va darrere l'altre, i vull dir, si falla un ja no pot seguir, amb la qual, i això funciona. Un cop arriba on t'ha d'arribar, això ja...
1: Bueno, a les meses electorals.
0: Sí, perquè quan tu fas la lectura i tu vas apuntant i de més i tu això ho passes
2: a la mesa
0: te l'has de passar, jo ja no sé què fan.
1: Bueno, però
0: sí.
1: Jo crec que és molt complicat falsificar-ho, perquè dintre de les meses hi han diferents partits polítics,
0: claro,
1: i estan
0: claro,
1: a la guai.
0: I estan vigilant contínuament.
1: Ah.
0: Estan vigilant i estan amb, vamos, tot
2: el
0: que fan.
2: I el president de la mesa també.
0: Tot. Clar. Hi ha un apoderat i tu respons i tothom signem allà, això és així, aquest documental d'on, que és el resum d'això. Vull dir, és que jo personalment tots aquests anys no hi he entès... on diuen que està aquesta, no sé, això que no és correcte?
2: Estafa.
0: No ho veig, no ho veig.
1: No, perquè els vots a Correus, jo he votat una vegada i sé que tens d'anar a Correus, et demanen el DNI, certificat, vull dir, i tot això consta, és impossible.
0: I ets tu i no pot anar ningú per tu, vull dir, has de fer-ho tu. Vull dir, és així, no hi ha més.
1: Home, i m'imagino que els vots que venen de l'estranger, perquè també hi ha molta gent que vota a l'estranger, oi? I m'imagino que també deu seguir el mateix procediment.
0: Igual, ens arriben a les oficines que correspon, a la que li correspongui, i nosaltres els enviem a la Junta Electoral i s'envia tot, se'n van a les taules, es recompta...
1: La persona que, a veure, vosaltres us arriben tots els vots, totes les cartes de les votacions, els sobres.
0: Sí.
1: Vosaltres agafeu una persona autoritzada dintre de Correus, més que res ho dic perquè els nostres oients estiguin tranquils que poden votar per Correus.
0: Sí, perfectament.
1: I llavors ho porten directament a les meses, que les meses ho obren a les 8 un cop s'ha acabat ja el tema de votacions.
0: Pues abans que obrin les taules, a nosaltres el dia abans o aquell mateix dia arriba una furgoneta, un camió, el que sigui, amb els sobres que corresponen en aquella població, que han de votar en aquella població. Aleshores, el director de l'oficina s'encarrega de fer un resum, un recompte de tot el que ens arriba, està tot controladíssim, i això es queda quan ho tenim tot, que ja diuen ja està tot, no tens cap més vot pendent de rebre. Aleshores ho portem, abans de que obri la taula, ho portem a les taules a cada un.
1: Teniu de classificar cada taula, oi?
0: Exactament. I es porta a cada taula i aquesta taula guarda aquest sobre amb tot això fins l'última hora, fins a l'últim moment quan tanca la taula electoral. I fins aleshores no s'obren els sobres, que és un sobre amb tots els vots.
1: Ja,
0: Que és l'últim que es compta. Vull dir, és que jo per part de Correus ja et dic que és...
1: Clar, és que, a veure, de la manera que avui s'ha expressat aquesta persona, us deixa a Correus en molt mal lloc, perquè sembla ser que el que feu és una estafa.
0: Però és que jo no sé aquesta persona si coneix realment com funciona.
2: No.
0: És que no ho deu conèixer, perquè és...
2: Segur que no.
0: Porto molts anys, vull dir, he estat 38 anys a Correus. He votat sempre per Correus. Sé el procediment. Inclús vaig estar una temporada, vaig anar a l'Ajuntament i estava a l'Ajuntament... de delegada i de més. Vull dir, és que no hi ha opció, és que no hi ha possibilitat. Perquè si un dels sobres que nosaltres tenim i que hem de portar a la taula desapareix, se'ns cau el pèl.
1: Clar.
0: És que és algo que no és possible.
1: Clar.
0: No és possible. I
1: home,
0: jo arribo a taula, signo, conforme la taula em signa...
2: Ha rebut allò.
0: Exacte. I li dono un resum de tot el que hi ha. I ell, quan obri el sobre, tindrà aquells vots i tindrà el resum que jo li he portat.
2: Clar, si quadren els sobres...
0: Claro.
2: Tu, jo et faig entrega a tu de tants sobres.
0: Sí.
2: Després
0: el
2: que hi hagi dins dels sobres ja es veurà quan ho obrin.
0: Ja, claro,
2: però
0: ja
2: els
0: és...
2: sobres que tu portes han de quadrar...
0: Sí, exactament.
2: Ja està.
0: Si jo et porto 150 sobres, són 150 vots...
2: Exacte.
0: I jo et full que et dono fora del sobre, hi han aquests 150. I prou. I és el que hi ha.
2: Sí.
0: Jo no sé aquesta persona que fa aquestes afirmacions, que ja fa anys que es fan aquestes afirmacions.
2: Són totalment interessades,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, bueno, jo crec que sí.
1: A veure, ja sabem que ara entrarem dintre del marc de la guerra política pel tema de les eleccions, i aquí es diran disbarats, com
0: sí,
1: bueno...
0: És manipular la gent.
1: Exacte. Però clar, el problema és que es deixen manipular. El problema és quan parlen de les pensions, que segurament a la segona part en parlarem amb la Maria Àngels de l'UGT,
0: sí,
1: sobre el tema de les pensions, que avui també s'ha fet un comentari dient que les pensions era... ha volgut dir un gasto inútil pel govern. Home, quants anys hem estat cotitzant?
0: Cotitzant, exactament.
1: Jo crec que ens ho hem guanyat.
0: Exacte, i no poc.
1: I que ens apugin el nivell, el que puja l'IPC, vull dir, és una cosa que ha costat molt aconseguir-la, i amb aquest govern s'ha aconseguit, vull dir, perquè ara vinguin unes persones i ens ho vulguin treure.
0: Sí,
1: vull
0: no
1: dir, és aquestes persones també es faran grans, eh?
2: Sí,
0: el que passa és que aquestes persones, depèn d'aquestes persones, ja s'estan omplint les butxaques. malauradament, per tindre un recolzament, potser el dia de demà. Jo no he pogut obrir la butxaca, ni he tingut...
2: No has pogut o no has volgut, la picaresca és del pic.
1: La picaresca és del pic. La persona que ha viscut honradament.
2: Els meus impostos, jo no sóc un pícaro, i jo ara tinc que treure el fruit dels meus impostos, que he pagat jo. Ara, sí que hi ha hagut picaresques d'aquells que en el treball declaraven, per exemple, només el sou base, i les hores extres i les primes i tot això no ho declaraven per no haver de cotitzar tant. Ara, clar, el premi que ells tenen no és el meu.
1: Sí, però Enric, sempre el que tu dius de la picaresca, també hi ha persona, clar, aquí no podem posar tota la mateixa olla.
2: No.
1: Aquí hi ha persona que no ha cotitzat mai, que potser ha treballat, o sigui, fent feines a les cases i no ha estat, que és una feina molt digna, però no ha volgut que l'asseguressin perquè potser tenia l'ajuda d'aquí d'allà, i ara es troba que està jubilada i que no té cap...
2: Aquesta és la picaresca.
1: I llavors pretén cobrar el mateix que jo cobro, que hi ha estat cotitzant 50 anys.
2: Exactament.
0: Bueno, però això, jo crec que això es deuria controlar i vigilar d'alguna forma. Jo no sé com.
2: Ja hi ha inspeccions de treball, però a veure...
1: Sí, però no aniràs a una casa...
2: No és suficient.
1: A veure si tu tens una dona que t'està fent la feina sense estar assegurada.
2: No, però mira, una de les picaresques que encara es porten molt desgraciadament és el clàssic jubilat, empresari jubilat, que cobra la seva jubilació i se'n va fer 8 hores cada dia al taller, o al seu taller o a la seva empresa. Això és una picaresca que, desgraciadament, encara funciona molt. Molt. Perquè jo tinc molts companys que ho fan.
1: Bueno... si entréssim a les picaresques, començant pels que ens governen i pels que...
0: Però quan tu vas a tramitar el que és la jubilació, i en algun lloc ha de posar si has treballat, no has treballat, si has cotitzat o no?
2: Sí.
1: Si no has cotitzat, no cobres.
0: Pues això.
2: La teva vida...
1: Llavors demanes el SOBI, que és l'ajuda...
0: Però com pots demanar l'ajuda si no has treballat mai?
1: Però es demana...
0: Però si no has treballat mai, de què has menjat? De què has viscut?
1: De l'home. Representa que és una dona, està casada, i demana el SOBI perquè ha sigut mestressa de casa. Que, bueno, una altra de les coses que a vegades és cert, perquè si has tingut sis o set fills, o dos fills, o quatre fills, i t'has dedicat a la cura de l'home, i a vegades dels avis i dels fills, tens tot el dret. Però... després hi ha l'altra picaresca, que és la persona que diu que ha estat a casa treballant i no és cert, i ha estat fent feines o ha estat de dependent en una botiga sense cotitzar. Vull dir, és complicat això,
0: és
1: molt complicat.
2: Però jo crec que precisament una de les solucions que seria, sense tocar les pensions, seria filar més prim, com diu la companya, filar més prim, i totes aquestes picaresques, que n'hi ha moltes, desgraciadament, mirar de retallar-les. Si retalléssim això, com? Ja sanejaríem la caixa de la jubilació.
1: Però com?
2: Pues amb inspeccions. Aquest empresari que està treballant a casa seva a l'oficina, pues se l'ha d'anar a veure.
1: Està prohibit.
2: Com que està prohibit?
1: És que inclús ara, l'altre dia m'ho deien, jo no m'ho creia, però deu ser cert, una persona té la baixa i si l'amo truca a casa per preguntar, està prohibit.
2: Això és una altra cosa, Carme, això és una altra cosa.
1: Home, que és una altra cosa? Si jo tinc un empleat i està malalt i em preocupo per ell i li truco a veure com es troba...
2: Però si jo estic fent una prova, això, o m'he anat a treure sang, això és molt elàstic.
1: No, però està sancionat el treballador... l'empresari que truca.
0: No sé, hi ha coses que jo no les entenc.
1: Em van explicar l'altre dia, ja dic, diu que si vols mentir digues el que sents dir, possiblement, a lo millor...
2: Jo no sé això.
1: No ho sé de part certa, possiblement després la Maria Àngels ens ho aclareixi una mica, perquè ella està molt ficada amb el món aquest i possiblement ens ho pugui aclarir.
0: Bueno, jo sí que puc dir, per exemple, que si alguna vegada he estat o estic de vacances, o alguna vegada que he agafat la baixa, malauradament, i jo anar a l'oficina, que no m'enganxin, anar a l'oficina per fer una mà o perquè m'han trucat, perquè, escolta'm, que és que això, és que no sé com fer-ho.
2: És que no hi has d'anar.
0: Vaig, vinga, ara vinc un moment i t'explico el què. Pues que no m'enganxin.
2: No, No, pues
1: no, però a vegades és una consulta, Enric.
0: Claro, no, clar, pues no es pot fer. No es pot fer. Jo no, ho sé. No,
2: les lleis són les lleis. De totes maneres, jo, deixa'm dir una cosa, Carme. Jo li dono la benvinguda a la companya al club. I el que sí que et puc dir com a consell és que nosaltres tenim moltes coses, jo m'agrada fer moltes coses, però totes les coses que tenim que fer o que volem o que ens adjudiquem a fer tenen un plaç de començar però no tenen un plaç d'acabar. Aquesta és la nostra avantatge.
0: Sí.
2: Acabarem quan acabem.
0: Sí.
2: I llavors no t'has de preocupar.
0: Sí, i quan acabi ens ficarem en un altre.
2: Exactament. I després de l'1 ve el 2.
0: I ja està.
1: Així m'agrada, força optimista.
0: Sí, totalment, totalment. Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, Enric, avui de què ens parlaràs tu? Ja passem a la part de l'Enric.
2: Tu saps que...
1: Encara que posarem la cullerada també, sí,
2: A mi m'agrada, que quan jo parlo...
1: Si t'hem de portar la contrària, te la portarem,
2: igual,
1: eh?
2: No? A mi m'agrada, més que contrària, és que interactueu. Quan jo parlo, interactueu. Bueno. A mi m'agrada. Jo tinc moltes coses aquí, ja ho saps tu, que sempre rumio coses d'aquestes, i sobretot els temes psicosocials i això, però avui voldria parlar d'un tema que està molt, molt, molt de moda. I és el tema de... Els temes climàtics, les qüestions de la natura que últimament ens afecten molt. Fem un recordatori, tenim els grans incendis que hem patit aquest estiu, parlem-ne, hem tingut les ventades que hem tingut aquest estiu, hem tingut els focs, hem tingut els aiguats que acabem de tenir malauradament amb persones mortes, i jo m'agradaria que parléssim una miqueta de l'autoprotecció dels veïns. Hem de ser més conscients del que fem, i quan ho fem, fer-ho amb una miqueta de rigor. Vaig a posar un exemple. Jo m'ha tocat la loteria i decideixo, com que la meva dona és de Granada, decideixo comprar un pis. No, compraré una torre, millor, perquè m'han tocat molts cèntims.
1: Sí, que siguin dos, una per nosaltres.
2: Vale. Compraré una torre, perquè m'han tocat molts cèntims. Jo, abans de fer cap tràmit amb aquella torre, jo preguntaré si aquella edificació s'ha fet amb el sistema antisísmic. I tu diràs, per què? Doncs molt fàcil, perquè jo sé que les contrades d'Andalusia, concretament aquelles de Granada, per allà passa una falla i és molt, molt, molt normal que hi hagi terratrèmols, com hi ha hagut aquest estiu a Granada, un eixam de terratrèmols, un darrere l'altre. Llavors, no podem fer les coses amb els ulls tancats. I les conseqüències de fer les coses amb els ulls tancats, malauradament, venen de seguida. Llavors, tot el que fem ha de ser amb un pensament pragmàtic. Dic, això, a veure, què haig de fer? Això. A davant de casa hi viu una família, em va fer molta gràcia, una família ara ja fa poder 5 o 6 anys que són, i venen d'allà, allà a Mèxic, aquella platja tan maca, Cancún, allò es diu, Cancún?
1: Sí, a Cancún,
2: sí, sí.
1: Allà, a la Playa del Carmen.
2: Sí, allà tenien una caseta i diu, bueno, diu, els mesos d'estiu allò era paradisíac, unes palmeres que s'ageien sobre el mar, una sorra blanca, però després a la tardor venen els tifones i huracanes i esgarrifat. I l'últim huracan que va venir se'ns va emportar a la casa. Diu. I al final vam decidir que ens anàvem a viure a Santa Coloma, perquè son pare tenia la casa aquella a Santa Coloma. O sigui que hem de ser conseqüents i estar alerta, per exemple, amb el tema dels incendis. El tema dels incendis, l'altre dia vam estar amb una xerrada a l'Ajuntament i vaig demanar, per favor, que... per llei, s'anul·lés la venda del bruc sec. El bruc sec, això que posen a les tanques, que fa tan bonic, aquell bruc sec, allò s'encén com la pólvora. Allò s'hauria de treure una normativa que digués prohibit comprar aquest bruc i posar-lo a les tanques de les cases.
1: Totalment prohibit. Però és que venen a les botigues, això.
2: Sí, exactament. Per això ho dic, totalment prohibit. Les tanques també de xiprer, com la que tens tu a la cera de casa teva...
1: Ja està.
2: Aquella tanca de xiprer que surt quasi mig metro a la cera, que no pots ni passar per la cera. Aquella tanca de xiprer, penseu que per dintre de la tanca està completament sec, tot és sec. Només té un mil·límetre cada banda de verd. Quan allò s'encén, es crema la casa. És que se't crema la casa. Llavors hem de ser conseqüents i hem de pensar en totes aquestes coses. I parléssim de les pluges. Quan parlem de les pluges, hem de procurar, quan hi ha una pluja, jo, per exemple, quan avisen, hi haurà una alerta de pluja, i agafo l'escombra, vaig cap allà al pati, els sumideros de l'aigua, escombrar, que tot estigui tot net, que pugui desaigar l'aigua bé, pendents, sobretot, a les cases, pendents. A casa meva només hi ha pla, el que és la planta on vivim. El jardí de dalt, el jardí de baix, tot té uns desnivells bestials que van amb uns forats perquè marxi l'aigua. Jo voldria que entréssim en aquesta dinàmica d'autoprotecció. No podem esperar els ciutadans que l'administració ens vingui i ens solucioni tots els problemes. O és que això ho té que fer l'Ajuntament, o és que això ho té que fer la Diputació. Sí, tenen que té les seves comeses, però jo a casa meva tinc que autoprotegir-me i tinc que fer les coses que a mi em sembla, que passaran.
1: Sí, però Enric, jo estic d'acord, no?, que tu abans de comprar una vivenda, abans d'edificar, tu tens de mirar a veure si pots edificar, però l'Ajuntament és el que té l'obligació de saber, per exemple, si hi ha una vaguada i sí, tu demanes permís per fer-te una casa allà, ja te l'han de denegar. No pot ser que et donguin el consentiment i al cap d'un mes et diguin no pots fer-ho perquè aquí és perillós.
2: Això estic amb tu. Però jo torno una altra vegada a l'autoprotecció. Jo sóc incapaç de fer-me una casa, per barat que sigui el terreny, en una zona inundable. Totalment incapaç. És que ni que me'l regalessin el terreny.
1: Sí, però hi ha vegades que aquestes cases ja estan fetes.
2: No, les cases s'han fet en un dia determinat. No estaven. Les cases no surten com bolets,
1: Però em refereixo que potser tu compres una casa que ja està feta i veus... Oi,
2: no, però jo no la compraré allà, a la zona inundable, jo no la compro.
1: Però no, potser no te'n dones compte. Hi ha persones
0: no pensem. Perquè sí que hi ha una riera aquí, però és que fa 30, 40, 50 anys que no...
1: Mireu el càmping de Huesca. No havia passat mai res.
2: Exactament.
1: I feia molts anys que
2: Exactament.
1: Estava fet. Sí. De cop i volta va passar.
2: Clar,
1: hi han casos excepcionals, com va ser l'incendi aquell dels Alfacs, d'aquell camió que va volcar.
2: Sí,
1: i són coses excepcionals
2: químic,
1: que són... són accidents que no, ningú els espera. Els aigats d'aquests dies, qui els esperava?
2: Sí.
0: No, està però clar.
1: Per molt que edifiquis tu,
0: està clar.
1: Es van portar les rieres i les no rieres.
2: És que l'aigua demana pas. L'aigua demana pas.
0: Sí.
2: I una rambla, que tu, en català, quan diem anem a passejar per la rambla, una rambla en castellà què és? És un torrent.
0: Sí.
2: La Rambla,
0: sí,
2: en castellà, és un torrent.
0: És així.
2: I, en canvi, el nom de Rambla l'associem a un passeig... No. Allò és una Rambla que, en un moment donat, l'aigua demanarà passar per allà. Llavors, no et compris una casa amb una Rambla.
1: No, i les rieres. Vull dir, aquí a Sant Boi hi havia la Riera Basté, la Ribera Fonollar... Hi havia moltes rieres, i totes aquestes rieres estan edificades.
2: Exactament.
1: Vull dir, no ha passat res de moment, però...
2: De moment.
1: Sí, hi ha una riada.
2: Exactament, sí. Però dins de les cases aquelles que hi ha dins de la riera, jo quan vaig a buscar els nanos, veig allà a Can Baulet que hi ha cases dins mateix de la riera, no en un costat, no, dins de la riera. Jo penso que aquest senyor, si li passa alguna aquí demanarà, no pots demanar res a ningú si t'has fet la casa dins una vivenda.
1: Però ja no haguessin tingut de consentida que la fessin.
2: Amb això estic amb tu també, amb això estic amb tu.
0: Sí, però per aquella... què consenteixen? Per interessos, suposo.
1: Ah, exacte. Però vull dir que aquesta persona, si compra en plano, amb un planell que li ensenyen, perquè aquelles cases de Can Carreres són fetes, comprades en plano, és una com una cooperativa. Llavors, si tu la compres i et diuen, goita, aquesta caseta aquí et toca aquí, tu no veus el terreny, perquè ho veus allà. A lo millor te'n dones compte després. Ja no tenen d'autoritzar-ho. Aquí hi ha els topògrafs.
2: Jo estic amb tu. Tu no
1: aquí hi ha els topògrafs i hi ha les persones, els arquitectes, que crec que ho tenen de saber. Després, Enric, perdona que no et deixi parlar, però...
2: Digues.
1: Volia comentar-te, quan has comentat lo del canvi climàtic, sí que és cert que ara tenim molta pluja, però... No en teníem abans?
2: Sí.
1: Quan van hi haver les inundacions del 62,
2: sí,
1: de Rubí, del Besòs...
2: Sí. I tant, me'n recordo.
1: Quants morts van hi haver llavors? A milers.
2: Sí, vam rescatar uns nois que estaven nedant d'uns plàtanos allà a l'entrada de Cornellà, amb una bassa que vam portar del Muntaner. El Muntaner tenia una bassa d'aquestes inflable, com es diu això, una Zodiac. I la va vindre a buscar la Guàrdia Civil. I dos guàrdies civils i dos o tres homes vam anar a rescatar uns nois que estaven dalt d'un plàtano.
1: Però quants morts van hi haver? Perquè d'allà de Rubí i d'allà a la part de dalt, totes aquelles empreses, tot allò s'ho van dur. Vull dir, que inundacions... Llavors, per lo que vaig veure ahir a la tele, va hi haver un cabdal de 1.800 metres cúbics.
2: Sí, no va ser.
1: I el cabdal d'aquests dies ha sigut de 980, vull dir, que quasi ha sigut la meitat. Després, incendis, quan hi havia, llavors, la muntanyeta cada any s'incendiava.
2: Sí, sí, però els incendis no eren de les categories d'ara, eh?
1: Això, sí, això sí que, ha sigut diferent.
2: Això sí que hi entenc, i això dels incendis ara actualment han passat d'un incendi important a un macroincendi.
1: Bueno, perquè ara són provocats.
2: Que això ja és un altre tema, això hauríem de parlar molt d'això, perquè això va directament relacionat amb el bosc mediterrani, això té molta tela. Però el tema del clima, que dius tu, de les pluges, antigament també plovia. I inclús, et diré més, el mes de setembre hi havia anys que plovia una setmana seguida.
1: Exacte.
2: I jo me'n recordo d'aquell clinc-clong, clinc-clong, tota la setmana plovent.
1: I inundacions, perquè
2: també,
1: a la Rambla també, ja tenien també, els petipors allà preparats
2: i el
1: perquè
2: carrer
1: no
2: llavant,
1: entrés l'aigua.
2: A baix del carrer Llevant també s'inundava.
1: Caiga, ai, de pluges fortes n'hi ha hagut moltes.
2: Sempre n'hi ha hagut.
1: I però, després, perdona, ja acabo, deixo acabar de parlar. El tema del canvi climàtic també té molt que veure els aires acondicionats, perquè tu vas per un hospital, a l'aire condicionat, passes pel costat d'on tenen els aparells i allò treu un escalfor que impressiona, i el mateix a l'hivern. Llavors, nosaltres, quan fa anys, no teníem, si teníem l'estufeta o la llar de foc, i para de comptar.
0: Sí, però tampoc feia la calor que fa ara.
2: No.
1: Bueno, però és que ara s'ha augmentat degut també, això és el peix que es mossega la cua.
2: Sí, també.
1: Continua, Enric, que ja no et tallo més.
2: No, a mi m'agrada que intervengueu, jo, això no ha de ser un monòleg, ha de ser cadascú té que donar la seva opinió, i a mi m'encanta llavors jo he volgut tocar tot el ventall de tots aquests fenòmens. Fixa't que hem parlat dels terratrèmols, que és una cosa també molt fotuda, eh? Hem parlat de les ventades, aquelles ventades que vam tenir a Santa Coloma, jo me'n recordo d'aquella ventada, va ser importantíssima. Després hem parlat dels incendis, que aquests incendis d'aquest any, aquí a Catalunya hem tingut sort, però és que no hem d'estar només a la sort, eh? Però al resta d'Espanya hi ha hagut moltes maleses i molta gent que ha perdut les cases i després han perdut vides, que això és el més fotut. Però les cases, aquestes cases, torno una altra vegada el mateix. Les hem, nosaltres, que som els interessats, les hem d'autoprotegir. Mira, aquell que s'ha comprat una torreta allà dalt d'aquella urbanització, que està tota plena de pins, hi ha un pi fins i tot, que té una branca llarga que quasi bé entra dintre l'habitació, i allà et ve a visitar un ocellet, i penges la menjadora perquè l'ocellet mengi allà. Això està molt bé, eh? Però perquè allà mateixa branca que entra l'ocellet, després entrarà el foc, eh? Això ho he de tindre present. Jo el que vull que arribem és aquest pensament, el de dir, ostres, aquí estic molt bé i això és molt maco i tot és color verd, però en un moment donat s'ha vist clar que es pot tornar no verd, no, vermell, i se't pot cremar la casa. Llavors hem de pensar que ens hem d'autoprotegir. I jo, de casa meva als pins, vull com a mínim 50 metres. Si no, no viuré tranquil.
1: Tens? Però de qui creus que tindria de posar aquestes mesures? A part de que cada propietari té de ser responsable de lo seu, però, clar, el propietari que té una casa no és responsable de lo que passa al bosc. Qui creus que tindria de fer-se responsable d'això?
2: Mira, primer, és un interès. A qui se li crema la casa? Si s'encén el bosc, i jo visc com una casa de Balafort, a qui se li crema la casa? Alcalde? No, l'alcalde no se li crema la casa. Es crema la meva casa. Llavors jo sóc el primer interessat. Després serà l'administració, perquè això, per això paguem uns impostos, perquè l'administració es faci responsable d'algunes coses. Però primer, el primer interessat d'allò, la primera línia, sóc jo. Sóc jo. I si no netegen els 50 metres, jo els netejaré jo. O seré un corcó que cada dos dies estaré allà l'Ajuntament fins que aconsegueixi que els netegin. Però hem de ser conscients del perill que pot venir en un moment donat. Ara no n'hi ha de perill, eh? Ara no plou, ara no hi ha terratrèmols, ara fa bona temperatura, estem molt bé. Però hem de pensar en el que pot venir i estar preparats pel que pot venir. Això és el que jo demano. Autoprotecció.
1: Sí, però jo torno a lo mateix. Aquí, la muntanya de Sant Ramon.
2: Sí.
1: Hi ha una gran part que no hi ha cases al voltant,
2: no.
1: Que tots són pins i matolls.
2: Bueno,
1: qui s'ha de fer responsable? Perquè allà és molt fàcil que es cremi. Si es crema, s'extendrà cap a Can Carreres i
2: cap a les Orioles, no, cap als Canons,
1: els Canons.
2: Exactament. Els Canons, Carme, jo tinc dues parcel·les que les tinc a la venda, per cert, eh?
1: Si no te les compraré, no.
2: Vale.
0: Jo tampoc.
2: Jo aprofito la venda entesa. Les parcel·les estan a la venda, Carme. Les dues parcel·les meves estan netes com això. I els pins Ara hi han a les parcel·les, són 800 metres quadrats, hi han 3 pins, amb 800 metres quadrats. 3 pins. Impossible de que els pins es toquin per les copes i que hi hagi un fot de copes. Impossible.
1: Sí, però Enric, una flor no fa estiu, perquè, clar, tu tens molt net, però ets tu. Però saps que allà hi ha molts arbres i... torno a dir, molts matolls que no tenen propietari, o sí que en tenen, sí, però sí, pot sí. ser abans, crec que era d'un banc, pot ser de la Diputació. Exactament. De l'Ajuntament, llavors a qui denúncies?
2: El 96% dels boscos de Catalunya tots són de propietat privada. No hi ha boscos comunals.
1: Vols dir?
2: I tant, no hi ha boscos comunals. A Santa Coloma hi ha bosc comunal dels comuns de l'Ajuntament nostre, dels veïns, unes 10 hectàrees, no hi ha més. El de més, tot és propietat particular. Llavors, cada any, l'Ajuntament, a tots els propietaris, a mi també, ens envia una carta perquè tinguem les nostres parcel·les netes. I a mi me l'envien, i em fa molta ràbia, que me l'enviïn perquè jo tinc la parcel·la neta i jo penso... Aquest que envia les cartes, que no s'ho va mirar o què? Perquè si vingués a veure les meves parcel·les...
1: És un protocol.
2: Vale, però tu dius, jo tinc la meva parcel·la neta com una patena, per què m'envien aquesta carta? Que jo ja ho sé, això del protocol, i que es posa en una màquina i que s'envia a tothom, vale. Però les meves parcel·les estan netes. Per què les del costat no estan? Aquell home no veu el perill. Jo no hi visco allà, però el del costat, que està bastant brut a la parcel·la, viu allà. Jo no entenc com aquella persona vivint allà no veu el risc. No el veu.
0: I rep la carta també,
2: sí, evidentment. Sí, i rep la carta com a tots.
1: Bueno, però llavors ja és cosa de l'administració que li té de fer complir el que mana la llei.
2: Sí, però ja estem que nosaltres no som capaços. És com si fóssim unes persones insuficients i cada vegada a l'administració a vindre darrere nostre amb un bastó i anar-nos a picant a l'esquena. Heu de fer això, heu de fer allò, perquè si no feu això us farem una multa.
1: Malauradament,
2: no.
1: Aquí va així.
2: No,
1: aquí
2: no, no.
1: Tot va a cop de talonari. Si no et posen una multa, sí, fas molt poc de cas. Les caques dels gossos, per què les treuen ara? Perquè posen multa. Els patinets, perquè van ara amb lo de la llei? Perquè els hi posen multa.
2: Bueno, si no, anem... No estic, si no, en aquest,
1: no, clar,
2: no estic en aquest món. Jo no,
1: tu no, perquè tu potser ets un...
2: Jo m'estimo molt.
1: Que respectes...
2: No solament respectes, la paraula seria és que jo m'estimo molt, moltíssim. I com que m'estimo tant, em protegeixo. I a veure, no estic en contra de que l'administració faci això, l'administració faci allò, jo, per això són els diners i els impostos que nosaltres paguem. Però primer sóc jo el que haig de decidir què m'ha de passar. Això que dic de les franges de protecció, va passar una cosa, que una vegada que es van fer unes franges de protecció, vam aclarir molt el bosc, i va haver unes persones que van anar a l'Ajuntament a queixar-se que hi havia un impacte ambiental. Un impacte ambiental. Bueno, vale, pues no ho netegem. Però si no queres impacte ambiental, quan vingui el foc a casa teva, llavors vens a l'administració a veure per què no estava allò net i se m'ha cremat la casa. Tens? Llavors, jo demano això, que tots els habitants, els ciutadans, ens protegim més, ens estimem més. I que exigim a l'administració. Jo estic d'acord amb exigir a l'administració. No dic jo que hàgim de fer-ho tot nosaltres i que l'administració no faci res, no. Però al ser els primers interessats nosaltres, hem de reaccionar primer nosaltres i després l'administració.
1: Hem de ser cívics. I tu saps que, malauradament, avui dia el civisme brilla per su ausència. Només tens d'anar... Tu vas a la muntanya i no tan sols són matolls. Veus llaunes, veus... Que agafen les escombraries i les tiren així.
2: Això
1: tindríem de tindre un guàrdia a cada
2: pit. Això no pot ser.
1: Hem de ser cívics. Per això et dic que anem a cop de talonaris. I aquesta persona que tira les deixalles, li posessin una multa, no les tornaria.
2: És que les posen, les multes, Carme. Si tu,
1: si boques... no, però si no els troben...
2: Si tu t'enganxen amb un abocador il·legal, et fotran una bola multa, eh? Això està així.
1: Però no, si no es pots comprovar...
2: Clar, a veure, el que s'escapa, si s'escapa, s'escapa. Però jo torno una altra vegada a l'inici. El meu inici és que, degut a tots aquests fenòmens atmosfèrics que ens envolten i que ens afecten i que cada any ens afectaran, el tema que dius tu de canvi climàtic, jo estic molt d'acord, i cada vegada els estius seran més durs. Cada vegada jo veig que la calor cada vegada serà més. Llavors, veig si hi ha coses a fer. Per exemple, l'esporga dels arbres del poble. Ja, l'altre dia a l'Ajuntament vaig demanar amb el que esporga, escolta, hem de canviar el tema d'esporgar. No es poden esporgar els arbres i deixar-lo com si fos un pal de telèfonos, perquè llavors a l'estiu no fan sombra. Hem de canviar el tema i hem de fer que les aceres dels nostres pobles hi hagin sombres, que la gent pugui caminar per sota els arbres amb sombra. I si no hi ha sombres, haurem de fer com fan algunes ciutats de les Andalusies, que hi posen uns tendalls. Però el que hem d'anar a buscar és sombra i refugis climàtics als pobles degut a lo que ve. L'any passat ja vam tindre un problema de que l'aire condicionat de la biblioteca no funcionava. Aquest any ens ha tornat a passar el mateix. L'aire de la biblioteca no ha funcionat. Ja. Home, per favor, eh? Aquestes sí que són coses que jo les demano a l'administració. Eh? I s'ha de recriminar, perquè si a més ens va passar l'any passat, com pot ser que aquest any tampoc no funcioni l'aire condicionat? Però el tema dels arbres, fixa't, que és poca cosa. És senzillament canviar el xip i dir... No, perquè un pal de telèfon no em fa quasi de sombra. Llavors, a més de fer d'esporgar-lo així, ara el deixarem que faci així, que sigui horitzontal. I llavors, en 2 o 3 anys aconseguirem que s'allargui 2 metres per cada banda i ja tindrem una sombra sota.
1: Això no creus que és també un problema de que no hi ha gent experta sí, al
2: sí,
1: cap
2: sí,
1: de...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: clar, si hi hagués allà una persona entesa amb el tema del camp i del...
2: Per descomptat. Avui en dia...
1: De les jardineries, possiblement, tot sí, això no passaria.
2: Exactament.
1: No?
2: Avui en dia, qualsevol, entra a Google, veu un tutorial d'aquells d'un mexicà o d'un peruano d'aquells, i el moment quan acaba el tutorial ja és jardiner, eh? Ja és esporgador, ja és paleta o ja és pintor. Això no va així. És el que tu dius, amb això estic molt d'acord amb tu, que les coses s'han d'aprendre, i si no en saps, malament, això és veritat. Clar, però bueno, per això estem els que amb la jubilació també podem passar els nostres coneixements als que venen darrere.
0: El
2: que més em pesa, ara t'ho dic de veritat, el que més em pesa de la meva jubilació és el bagatge, la motxilla que jo porto de coneixements, que és bestial, no poder-los travessar els que venen a darrere meu. Jo a vegades parlo amb els meus fills i intentes dir una cosa i ja et paren de seguida. Això era abans.
1: L'abuelo Cebolleta,
2: ara,
1: no?
2: Com
1: l'abuelo Cebolleta.
2: Però és que l'abuelo Cebolleta ha viscut molt, Carme. I a dintre d'aquesta motxilla de l'abuelo Cebolleta hi han coses interessants. I en canvi, arribes a una persona que... Això és a la jubilació, eh? Una persona que durant tota la seva vida s'ha sentit molt útil, capaç, i de fer coses, quan arriba a la jubilació, pam, quedes en un racó i tot allò que has après, tot allò que has estudiat, ja no serveix per res. No, perquè, ui, això avi, això papa, això era quan tu eres jove, ara ja les coses són d'una altra manera. No. L'aprenentatge és important, molt important.
1: Però ara tu saps... Que ho hem parlat moltes vegades, no hi ha aprenentatge.
2: Aquest és el problema.
0: No.
2: Aquest és el problema.
0: No, i es fiquen a internet i busquen per internet i abans es creuen el que diu internet que no pas el que
2: exactament.
0: El que t'estan dient
2: una
0: persona que ho ha viscut 1, 2, 3, 10 vegades.
2: Exactament.
0: I no.
2: A veure,
1: l'experiència no
0: serveix per ells, no.
1: Per nosaltres.
2: Es van per poc, diguem, no, per res tampoc, però per poc sí.
1: Per nosaltres.
0: Per nosaltres.
2: Bueno, per nosaltres sí que val, L'experiència que jo tinc...
1: Això dic que serveix molt per nosaltres.
2: Jo, a casa meva, ja saps tu que... Vale, la meva experiència em val. El que a mi m'agradaria és que la meva experiència valgués pels altres.
1: Ens agradaria tot, però no...
2: A veure si m'explico bé.
1: És com els errors que hem fet a la vida, voldríem que... els nostres fills, nostres nets no els passessin.
2: Exactament.
1: Però et diuen si passa, jo soc diferent.
2: Exactament.
0: Poden passar aquests errors, però veure, si tens en compte el que li va passar a ton pare, a la teva mare o al teu avi, tens una referència.
2: Exactament.
0: Dius, bueno, puc tirar per aquí o per allà. Errors tots tenim i tindrem.
2: I és bo equivocar-se, estic
0: sí,
2: amb tu,
0: Sí. Jo... Però mira aviam el que t'estan explicant o el que t'estan dient, que igual agafes algo positiu.
2: Exactament. És bo equivocar-se i quan t'equivoques aprens quasi més que quan no t'equivoques, això és veritat. Però, clar, si jo ja ens ha pegat amb una pedra, jo no vull que el que ve darrere meu ens s'apegui amb la pedra a pedra. Apartaré la pedra perquè el que ve darrere no ens s'apegui. Mm-hmm. Llavors jo, el que m'agradaria, l'únic que em sap greu de la meva jubilació, l'únic, us ho dic de veritat, l'únic que em sap greu de la meva jubilació és aquest fet. Que després de lo que jo he estudiat, jo vaig començar a estudiar als 14 anys i no hi he acabat d'estudiar fins que em vaig jubilar, de lo que arribo a saber i que ara jo totes aquestes sapiències que tinc no les pugui travessar abans de marxar jo. Això és el que més m'atabala, t'ho dic de veritat,
1: En aquests casos, Enric, és deixar-ho tot escrit Perquè després, quan,
3: ho han dit varios, això,
1: quan es facin grans,
3: ho han dit varios.
1: Te n'en recordes, perquè jo diria que tots hem fet igual, eh? Jo quan la meva mare em deia, oi, és que ja veuràs, ja tindràs fills, pues, va, jo serà diferent, jo no ho faré. I després, quan he tingut els fills, te n'adones que és cert el que deia ella. I moltes coses que ara els meus pares i els meus sogres també, el cel sigui, m'explicaven, i veig que jo llavors no els hi feia cas i pensava, i ara... penso que tenen, o sigui que si tot això ho deixes escrit en aquell moment no t'escolten, però després els hi servirà molt, eh?
3: Clar que sí. I jo, tu i jo, que moltes vegades parlem de la gent gran, jo vull ressaltar aquest punt. L'experiència, el bagatge que tenim les persones grans ha de servir a la nostra societat. Hem de trobar la manera, escrivint, com tu deies, com sigui, hem de trobar la manera de transmetre-la, totes aquestes sapiències i totes aquestes vivències que hem tingut, bones i no tan bones, les hem de mirar, de travessar a la gent que ve darrere.
1: Clar. Però el problema és com ho fas. Perquè quan s'han fet així trobades intergeneracionals que han volgut que les persones grans ensenyin als jovents, han passat democràticament. Ara el jovent dona'ls-hi els mòbils, dona'ls-hi l'IA, dona'ls-hi la tablet, dona'ls-hi... No estan per això, no.
0: No
1: tenen interès, eh?
0: Poques coses, en poques coses estan per això. Jo recordo una vegada, i no recordo per què va ser, que el meu fill em va dir, ostres, mama, quina raó tenies quan em deies això, que ja no recordo què era. Quina raó tenies, eh? Perquè ara m'ho trobo jo i de debò... que no sabia jo... Hòstia, mira...
3: Pues això és molt de lluar, eh? Si et va dir això, si et va dir això, és molt de lluar, eh? Perquè no ho diuen tots.
1: Sí, però quan et vas fent gran... Sí, Enric, a lo millor hi ha vegades que no ho diuen per orgull, no? Però se'n donen compte que realment els pares en moltes coses tenim raó. Hem tingut els nostres errors, però el fumut és que els errors sí que te'ls diuen, eh?
0: Sí, també.
3: Però la nostra bellesa, també. La nostra bellesa, Carme, que jo m'admiro de gaudir-la el màxim que puc, la rentabilitat que jo li voldria treure, el suc que jo li voldria treure a la meva bellesa és precisament aquest. Passar coneixements a la gent jove que ve darrere. I, jo no sé...
0: És complicat.
3: Sí.
0: És molt complicat.
3: Sí. Però és que jo crec que és convenient i que és profitós, fins i tot. Tot i el canvi de tecnologia que hi ha hagut, tot i el canvi de tecnologia, és profitós el que nosaltres sabem. És valuós.
1: Ja. Però partim de la base de que ara no hi ha oficis. Hi ha molt pocs oficis. Llavors, clar, la teva experiència és com un ofici. Tu pots ensenyar com a forestal, pots ensenyar com a soldador, com aquestes coses que ara no existeixen.
3: Bueno, però ara en la indústria...
1: I això se't sap greu, que es perdin els oficis així, et sap molt de greu.
3: Sí, és veritat, això és veritat, perquè s'ha arribat a l'especialització de totes les feines, però a les indústries, es paga molt el pato samaniego, eh? Es paga molt. Aquella persona que té enginy, aquella persona que sap solucionar problemes, es paga molt més a vegades que el que té dues o tres carreres, eh? Avui en dia la indústria el que vol és gent que tingui inventiva i gent que tiri endavant uns projectes que potser no té els coneixements que ha de tenir, però com que té aquesta manera de fer i aquest enginy, és important.
1: Però això ara actualment també...
3: Sí, actualment.
0: Si et donen l'oportunitat és genial, eh? Perquè...
1: Però el fumot és que te la donin.
3: Exacte.
1: Perquè ara inclús quan jo era jove les empreses tenien el seu delineant, tenien el seu dibuixant, tenien l'arquitecte que feia els... Ara, si tot ho fan a través de l'ordinador, per què necessiten? I els càlculs? Els càlculs ja no tens matemàtiques mateix, ja no tens de fer aquests càlculs de matemàtiques, perquè tot ja ho fan a través de l'ordinador. I...
3: Sí, és, però no...
1: Ens hem de posar al dia, Enric, tenim d'anar...
3: Sí, no, jo intento...
1: A l'IAE.
3: Sí,
1: jo... Ai, a l'IAE.
3: A l'IAE, sí, sí. Jo intento estar al dia, però no deixo que la tecnologia, que avança tan ràpid, no intento que m'ofegui. No deixo que m'ofegui.
1: No,
3: a mi la tecnologia no m'ofega.
1: És que no ens ofegarà, eh?
3: Jo, hi ha gent que està molt espantada amb això de l'IA, eh?
1: Bueno, però
3: molt, eh?
1: Tocar... tocar aquest tema, vull dir, és molt difícil.
3: Sí, clar, però no anem tan enllà, només amb, la, amb el tema de l'online i tot això. Hi ha gent que té unes patologies, jo ho sento perquè ho diuen per la tele, gent que està 7 hores o 8 hores enganxada amb un mòbil d'aquests. Això, això és una cosa molt rara.
0: No, ara és el comú, eh?
1: Sí, ara és el més normal. I si,
3: bueno,
1: no, si no, la tauleta.
0: Sí.
1: Si no, és a l'ordinador, és la tauleta. Bueno, ho hem de deixar aquí, perquè ara ens anem d'anar a les notícies de les 5,
3: val,
1: però tornarem. No marxeu, que tornarem.
3: A mi m'agraden aquests diàlegs, Carme.
1: Vinga,
3: són profitosos.
1: Continuarem, perquè ara tenim a la Maria Àngels de la UGT a la segona part.
3: Valent.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: La veu de la gent gran.
3: Després d'aquesta pausa, donem la benvinguda ara a la Maria Àngels, però bueno, us aprofitem per dir-vos-ho que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i en diferit de 9 i mitja a 11 i mitja. I també el podeu escoltar, recordeu, que abans es feia de 9 a 11 i ara es fa de 9 i mitja a 11 i mitja, que ho tingueu present. I també ho podeu escoltar per la web de Ràdio Sant Boi les vegades que vulgueu. Doncs bé, com ja us he dit, donàvem, perquè acabava d'arribar la Maria Àngels i li donàvem la benvinguda. Maria Àngels, molt bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: La Maria Àngels és membre de l'UGT, defensa les dones, bueno, amb capa i espasa, que s'acostuma a dir, oi, Maria Àngels?
4: I tant.
3: Forma
4: i tant,
3: part del Consell, Consell Consultiu del Consell Comarcal, vull dir, en fi, moltíssimes coses. Bueno, i no cal dir que tenim també, continuen amb nosaltres l'Enric i la Flora, que estan aquí per fer una mica de tertúlia. Maria Àngels, explica'ns una mica, perquè el dia 1, bueno, jo ja he comentat que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, però sé que el dia 1 vau fer una gran manifestació a Barcelona, que on va acudir moltíssima gent. Fes-nos en 5 cèntims.
4: Doncs, bueno, ja és el tercer any consecutiu que ocupem la plaça Sant Jaume, mai millor dit, aquest any més que els altres dos anys anteriors, moltíssima gent, moltíssimes persones d'arreu de Catalunya que han vingut allà amb autocars, amb transport públic, amb cotxe, amb taxi, de tota manera ha vingut moltíssima gent, moltíssima. Ha estat un gran èxit, ens felicitem tots les persones del grup promotor. No sé si, bueno, ja ho hem comentat altres vegades, a part de ser la secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, estic en el grup promotor de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre precisament va sortir de la UGT i dels jubilats, en concret dels jubilats de l'UGT. El que m'enorgulleix molt aquest any és que el lema "Ens jubilem del treball, no de la vida", bueno, ha tingut molt d'èxit i per mi és un gran orgull. He sigut la promotora d'aquest lema, perquè va sortir d'aquí, del Baix Llobregat, ja fa uns quants anys. Érem uns companys, que tu ja coneixes, i parlant sempre d'això vam decidir, vam pensar que això era una bona frase, i amb tots els meus discursos que he anat fent arreu, inclús quan hi he estat a Madrid, això mateix ho he dit, i la veritat és que mai millor dit, ens jubilem del treball però no de la vida.
3: Això va una mica per la Flora,
4: sí,
3: que s'acaba de jubilar.
4: Totalment, molt bé, molt bé. Totalment. Doncs això, vull dir que ha estat un orgull per mi que aquest any el lema fos aquest, no?
3: I tinc entès que vas llegir tu el manifest a Barcelona, oi?
4: Sí.
3: A la plaça Sant Jaume.
4: Sí.
3: Ens el podràs llegir després, no?
4: Sí, bueno, més que res perquè el manifest és molt llarg, llavors, bueno, sí que es va llegir sencer, però jo vaig fer un trosset de dintre del que és el manifest. Doncs es fa sempre un recull, cada un a la seva manera. Jo, quan vulgueu, quan tu em diguis,
3: quan tu vulguis,
4: vinga, doncs el llegirem. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, volem parlar d'una paraula que ens ha d'interpel·lar a tots i a totes: igualtat. Però també volem parlar d'allò que encara impedeix que aquesta igualtat sigui real: la discriminació. Quines desigualtats i quines discriminacions hem de continuar combatent? En primer lloc, hem de combatre l'edatisme, els prejudicis, els estereotips i les discriminacions que pateixen les persones simplement perquè es fan grans. Perquè fer-se gran no significa deixar de tenir drets, no significa deixar de tenir capacitat per decidir, no significa deixar de participar i, sobretot, no significa deixar de ser útils a la societat. Nosaltres sabem molt bé què significa lluitar pels drets i ara que som grans no acceptarem que ningú ens faci sentir que ja no comptem. Nosaltres encara podem aportar molt a la societat. Les persones grans som diverses, no som un grup uniforme. No tots tenim les mateixes necessitats, ni la mateixa família, ni la mateixa situació econòmica, ni les capacitats, ni la mateixa manera d'entendre la vida. I no oblidem que la major desigualtat la segueixen patint les dones, que no desapareix quan ens jubilem, i amb una doble discriminació, ser dona i ser gran. Per això necessitem una societat que no ens posi etiquetes, una societat que no ens digui què podem fer i què no podem fer, simplement per la nostra edat. Volem una societat que ens respecti, perquè som persones i perquè tenim drets, perquè jubilar-se del treball no significa jubilar-se de la vida.
3: Molt maco,
5: molt bé,
3: eh?
5: Genial.
3: Molt bé.
6: I va molt amb el que hem parlat abans nosaltres.
3: Exacte,
6: eh?
3: Precisament sí, sí, sí. Estàvem parlant del tema això, aquest, no?
6: Hem tocat sí. aquest tema, l'edadisme. Sí. I contra l'edadisme, que a mi m'ha passat també, el que tenim és la tecnologia. Aquesta tecnologia actual que tenim, que avança tan ràpid que el d'avui, demà ja no val, és l'arma que esgrimeixen els nostres familiars quan et diuen, això papa, això era quan tu eres jove, però ara ja, això ja no és així. I llavors caus ja directament amb els quatre peus amb l'edadisme. Ja el que tu penses ja sembla que no val. No val perquè ja la tecnologia ens ha rebassat, ens ha passat a davant i ja no pots discutir res perquè tu no estàs dintre de la tecnologia actual.
3: Sí, té raó, no? Parlàvem d'això, però, Maria Àngels, de tot això que has estat parlant està molt bé, no? Però moltes persones pensaran, i què? Quins són els següents passos perquè tot això s'elimini? Què es pot fer? Què podem fer? En primer lloc, conscienciar la gent és molt difícil, perquè és el que comentàvem abans, no? Quan ets jove no hi penses, no? Com no penses ni en la jubilació, ni en fer-te un seguro, ni res. Penses que has de viure el moment. Però quan et vas fent gran, llavors te'n dones compte de que el que no has fet, que haguessis tingut de fer. Però en aquest cas, què podem fer?
4: Bueno, jo crec que tu més que jo quasi saps el que podem fer, perquè no. estem als consells.
3: El Consell Comarcal,
4: clar, sí. Els consells són una base importantíssima per a les persones grans, els que estem actius, perquè també és veritat que hi ha persones grans com nosaltres que no volen saber res, ni d'anar a consells, ni d'anar a jornades, ni d'aprendre tecnologies. Ara, els que estem ficats en aquestes coses, doncs sí, i ho diem i ho expliquem a tothom que el que tenim que fer les persones grans és aprendre, intentar. Ja sabem que mai ho farem com la gent jove, la gent d'ara, no. Però bueno, si ens anem defensant i anem preguntant i anem... La veritat és que jo ja fa anys que estic amb això, perquè ja just quan em vaig jubilar ja començava el tema d'edatisme, que el tema d'edatisme sempre ha existit, però no tenia la paraula, no? Ara sí que la té. I la veritat, vull dir, és una manera de fer-se visibles. Si ens fem visibles i reivindiquem la gent, bueno, potser primer no són massa cas, però després ens escolten. I avui dia puc dir que hi ha moltíssimes persones grans com nosaltres que estan molt visibles. Sí que és veritat que encara ens falta bastant. No podem arribar, per exemple, a Europa, doncs hi ha més gent gran que està en política que no passa aquí a Espanya.

0: no ens en beneficiem, però els nostres fills es podran beneficiar de tot això. Per lo menys jo amb aquesta esperança ho faig, perquè tal com tu has dit, hi ha gent, de gent gran de molta mena, hi ha gent gran i gent vella, i malauradament hi ha molta gent vella, eh? Llavors, si tot aquest treball serveix perquè els nostres fills i els nostres nets puguin tindre una altra visió de la vida, ho donarem per ben sentat. Creus que serà així?
1: Home, hi ha esperança. A veure, hi ha una part de gent jove mínima, anem a dir, que no vol saber res de les persones grans. A més, escolten aquestes redes socials, que ja sabem de qui venen, de les dretes, de l'ultradreta, que volen l'enfrontament de les persones grans amb les persones joves, dient que nosaltres tenim millors pensions que ells els sous. Bueno, n'hi ha, sí, jo vull creure que aquests són els mínims. Però també és veritat que hi ha una altra part de la població jove que sí que ens escolta i que es van quedant una mica amb el missatge. A veure, tenir una bona pensió és un motiu molt important per seguir lluitant. Ells ho han de veure, perquè avui dia hi ha moltes famílies joves que viuen amb part de la jubilació, o sigui, amb part de la pensió dels pares.
2: I avis.
1: I avis, eh? Vull dir que, aviam, i això es veu, i hi ha gent jove que sí que ho reconeix i se n'adona. Per tant, el futur té que passar per unes bones pensions. Properament sembla ser que ja estem abocats a anar a votar. Doncs aquest és el lema que hem de dir. Vull dir, si ells volen tenir una vida més o menys semblant a la nostra, digna, tenen que votar amb cap i votar a les persones que el poden portar a tenir una vida completa. Ara, que en acabat s'escoltaran a persones que no els hi convé, doncs, però nosaltres fem aquest treball.
0: Sí, però malauradament cada vegada més el jovent es decanta cap a una part de la política, la part que ara s'ho creuen, però s'ho creuen perquè, clar, no estan ficats a dintre del tema aquest, que diuen que sí, la jubilació és una ruïna per a Espanya. I es creuen que, clar, hi ha molts jubilats que cobren molt més que ells, com també diuen que els nouvinguts, que els hi donen una paga de 1.500 euros sense treballar i ells tenen de treballar per 800. Vull dir, és un tema que està enverinant el jovent de tal manera que això potser és el que et fa una mica de por, oi? Però bueno, si nosaltres des del que bonament podem aconseguim que tot això es vagi arreglant, els hi deixarem potser un futur més comprensible cap a la gent gran, quan ells siguin grans. Això és el que jo em referia.
1: Sí, nosaltres, com tu dius, nosaltres ja mirem d'explicar-los tot això i de contradir el que ells van, perquè esclar, jo a vegades em passo el dia discutint amb persones que em diuen això, no? Que em diuen, oh, és que aviam, no tots els jubilats tenim una bona pensió. Pensem que el 63% de les pensions estan per sota de 1.000 euros, i això amb aquest programa, quan ve el Pedro, que ho ha explicat moltes vegades, que a veure, i això és així. El que passa que, clar, ara, d'ençà que tenim el govern que hem tingut fins ara, doncs la veritat és que s'han revaloritzat moltíssim. Ara mateix el president d'aquí de Catalunya, el president de la Generalitat, va dir que les persones no contributives aquest mes cobrarien 57 euros més. Això, amb unes pensions que no fa tant, quan teníem l'altre govern, eren persones que cobraven 400 i pico d'euros, avui dia estan a 800. Ja sabem que no és per tirar coets, no, però almenys aquestes persones tenen una vida més digna que no tenien abans.
0: Però el de pensions no contributives són les persones que no han cotitzat.
1: Sí.
0: I ara en parlàvem, no?, fa una estona, que hi ha moltes injustícies en aquest cas també, perquè hi ha persones que potser no han cotitzat perquè no els ha interessat, per lo que sigui, i han anat a fer feines, han sigut persones que han anat a fer feines, no han cotitzat i ara cobren de l'ajuda quan no han cotitzat. Vull dir que també ha sigut una mica de viva la Virgen, no?, en aquest cas, que sí, que també hi ha les típiques dones que s'han dedicat només a la cura de la dona i dels fills, i aquestes dones tenen tot el dret de tindre una paga. Però clar, tot

0: això es tindria de justificar, no?
1: Sí.
0: Perquè també hi ha gent que es queixa. Digues.
2: És molt, molt difícil que tot sigui equitativament, perquè, a veure, si partim de la base que tu ets una persona i jo sóc una altra, i com a persones tots tenim les mateixes necessitats, tots tindríem que cobrar igual. Si tu mires així, tindria que ser així. Però passa que, sobretot, quan jo tenia l'edat de treballar, que jo estava treballant, a vegades t'entrevistaves amb un altre company i deia, on treballes? Jo treballo a tal lloc. I quan paguen? Oh, mira, el sou base el tinc declarat, però les hores extres no, eh? I les pagues tampoc. Llavors, aquesta persona cotitzava només pel sou base. Llavors, clar, ara quan li arriba la jubilació, el tope de la base reguladora no hi ha arribat perquè no pagava el que tenia que pagar. Llavors, els que hem cotitzat tota la vida el tope de la base reguladora perquè hem estat amb empreses grans que ho han declarat tot, que no teníem cap escapatòria de res, pagàvem cada mes un dineral, que jo cada vegada que em donaven el sobre, a més de posar-me content, agafava una enrabiada perquè veia tot el que em treien, ara, clar, ara el meu tope de la base reguladora està al màxim. I aquella persona que cobra els 800 euros diu que té que cobrar el mateix que jo, perquè és una persona igual com jo, sí, i té les mateixes necessitats que jo.
0: Però, Enric, tu has tingut l'oportunitat, a lo millor, de tenir una bona feina, però no tothom ha tingut aquesta oportunitat. Vull dir, jo crec que aquí el tema de la jubilació, clar, possiblement nosaltres ja no ho veurem, nosaltres ja no ens ho tocaran, però que ara els nostres fills sí que tindrien de mirar que hi hagués un tope. Tothom, jo crec que tothom
2: el
0: tindria
2: és,
0: de cobrar.
2: El tope hi és, el tope de la base
0: reguladora
2: tindria
0: de cobrar un sou adequat, tothom, eh? I la jubilació també adequada, ja està. Clar, aquí, bueno, aquí... Jo crec que això és molt complicat.
1: Sí, és
2: no, però això és el que ha passat a aquest país, eh?
1: Sí.
2: Això és el que ha passat a aquest país. Sí, sí. A més, ara, últimament, el sindicalisme, saps que no està de moda. Jo parlo amb els meus fills i... Jo, sindicat, jo, què dius, home? Abans sí. Jo he sigut...
1: Ja us ho trobaran, eh?
0: Però, ara que ha dit l'Enric això, per quin motiu és que la gent no s'afilia tant al sindicat?
2: No està de moda.
1: No està de moda, és el que estem dient. Vull dir, ara això de dir, però escolta'm, i els hi dius, mira, és barat, no és una cosa molt costosa, no, jo haig de pagar això, no. Jo el dia que em passi alguna cosa m'agafaré un advocat i pagaré... Tu saps el que et costarà un advocat el dia que et faci falta? Doncs aquests mateixos, perquè jo fa molts... O sigui, abans d'estar amb el que estic, era delegada. I aquest tema ja començava. Vull dir, això fa uns quants anys ja se sentia.
2: Sí,
1: no, quan passava alguna cosa, com ells deien, et venien a trobar. Però, escolta, tu que estàs al sindicat,
2: ara vens.
1: Jo he ajudat a molta gent que no estava sindicada, informant-los i dient... Però et dic una cosa, ara m'entrepedeixo, perquè ara ja quan me venen a preguntar alguna cosa, els dic, no, vés al sindicat, t'afilies i llavors tindràs tota la informació, tindràs els advocats i tindràs tot el que fa falta. Perquè clar, la gent s'ha pensat que la classe treballadora, que no existeix això. Aquesta gent jove que parla així, que es dedica, que em sembla molt bé que viatgin i que vagin a bons restaurants i que vesteixin superbé, a mi m'encanta que ho facin, però almenys no critiquis el que han fet els seus pares, perquè és clar, és com que els que nosaltres que sempre hem estat sindicats i que els hi hem volgut inculcar amb ells que se sindicalitzin perquè tindran un empat, són com
2: això ara no es porta.
1: Doncs, bé, doncs ara hi ha el problema que hi ha, i que quan tenen problemes a les empreses no saben com solventar-ho, i si els tiren al carrer, ara què faig? Okay. I llavors, bueno, clar, això és un peix que es mossega la cua.
0: Saps què passa? Que Àngels, el que molts jovent no entén és que en una empresa hi hagi Comissions Obreres, UGT i alguna altra, no, la CNT, no? Que crec que també...
1: Bueno, ara ja no.
0: Bueno,
1: sí.
0: Jo per
2: sí,
0: dir
2: CGT,
0: alguna, eh?
2: Sí.
0: Bueno, és igual. La que sigui, hi ha tres sindicats. Un et fa anar a la vaga i l'altre no. I llavors, això és una manera també de fer ballar. Jo un dia parlava amb una persona i em deia, és que jo no em sindicaré mai. I em explicava el per què. Perquè, diu, jo hi he entrat, estic a prova amb una empresa. Llavors, la setmana de treballar a l'empresa, organitzen una vaga. El sindicat organitza una vaga. Clar, diu, jo, si anava a la vaga, l'empresa em tirava fora. Si no anava a la vaga era un esquirol i tothom em mirava malament. Diu, vaig anar a la vaga i vaig anar fora. Diu, jo... I a mi ningú em va donar cap suport. Clar, ell estava a prova, no s'havia encara sindicat. I vaig dir, noi, tens raó, no?
1: Potser si hagués tingut el sindicat darrere no hagués anat al carrer. Que aquesta és una de les ventades.
0: Si ell entrava a prova, no, a lo millor no li donava temps encara. Si feia una setmana, no li donava temps de sindicar-se.
1: Si no havia treballat mai, potser no. Però bueno, que avui, aviam, tot té un risc. Aviam, tampoc... A veure, que estigui sindicalitzat no vol dir que t'hagi de venir tot de cara. També n'hi ha de coses, de problemes que et poden venir. Però tens un recolzament. El treballador... Si no estàs sindicat és que no tens cap recolzament, perquè tu ets una persona que treballes i ja està, per l'empresa ets un número. Per tant, si tens un sindicat darrere, sempre tens un empar. Vull dir, això és una cosa... I amb el que deies abans d'aquestes persones que han cobrat tant amb negre i tal, precisament, a mi el que em fa gràcia, amb el sentit...
2: A mi també, eh?
1: Sí, amb el sentit... Que ara són els que més critiquen a la immigració.
3: Sí.
1: I els que parlen de les paguites. És que les paguites, i jo que sé positivament persones de la meva edat, que a l'època, jo cobro en negro, perquè, claro,
2: hosti,
1: el que tu dius, i jo, la meva nòmina tenia unes retencions,
2: sí.
1: I el meu home també. Vull dir, a veure, és que...
0: És el que a lo millor dèiem, el que comentàvem abans, que aquestes persones que han cobrat en negre i ara pues, volen cobrar la pagueta quan no han cotitzat gens.
2: Tope, perquè són persones iguals. Tu tens les mateixes necessitats que jo i jo tinc les mateixes que tu, per tant hem de cobrar igual.
1: Sí, clar.
2: Ara vaig a sembrar jo aquí una miqueta de discòrdia, perquè a mi m'agrada el Puig.
0: Vinga, ara
2: i com que estic en franca minoria, vull que em facis em diguis què et sembla a tu el tema dels comitès paritaris.
1: Està bé, eh?
2: Pues jo no el veig bé.
1: Per què? No pot ser igual homes que dones.
2: Sí, sí, la dona ho val, sí.
0: Ai, Enric, que t'has posat en un terreny.
1: Ui. I si l'home val o no val?
2: Soc conscient, soc totalment conscient d'on m'he ficat, eh? Posar la reductora i el 4x4. Però jo, a la dona, jo la magnifico i per mi és el més gran que hi ha a la natura.
0: Com a dona.
2: Com a dona i com a persona.
0: Com a persona, no?
2: Com a persona, sí. I si la persona val, té que estar allà. Però... És que jo ja m'hi he trobat amb dos, com que vaig també a moltes reunions, com tu. Jo he sigut el número 2 de l'OGT de Sant Vicenç. He sigut delegat de salut laboral de l'OGT durant 30 anys, quasi. Bueno,
1: I no continues?
2: No.
1: Pues, a la vellesa, t'has de venir amb mi.
2: A la vellesa ho he deixat. Pues, el comitè paritari. És que tenim que ser en el comitè el mateix número d'homes que el mateix número de dones. No estic d'acord.
1: Doncs
2: jo crec que les persones tenen que ser vàlides. I si allà hi han 10 dones que són vàlides i un home sol, no tenen que treure dones vàlides i posar homes que no ho són. No estic d'acord.
1: També hi ha homes que no valen, eh?
2: Per això t'ho dic.
1: Mira, jo he sigut delegada.
2: Vinga, sí.
1: He estat a l'empresa 43 anys. El 77 vaig fer les primeres eleccions a l'empresa que jo treballava.
2: Sí.
1: El 77. Que una època que no vegis, perquè jo vaig dir, bueno, vaig reunir a tothom i vaig dir, escolta, veníem del sindicat vertical i aquí què passa? Això hem d'innovar. I jo soc de l'UGT, tothom va estar d'acord i tota l'empresa, és veritat que érem 40 persones, però bueno, tota l'empresa vam ser d'UGT. Em vaig jubilar fa 10 anys i escolta'm, l'empresa continuava sent d'UGT i única dona, jo, amb el comitè.
2: Bueno, però a mi,
1: amb el comitè.
2: Pues això està bé.
1: No sé si era vàlida.
2: Clar, si estaves allà, has quedat vàlida.
1: I ha estat molts anys, m'han anat renovant cada vegada.
2: Perquè eres vàlida. Si no, no et quedessin renovat.
1: També tenia companys que eren vàlids.
2: Bueno.
1: Però n'hi havia algun que no valia res.
2: Llavors, aquest no hi ha de ser-hi. No pel sol fet de que sigui home té que ocupar una plaça, però tampoc no pel sol fet de sigui dona ha d'ocupar una plaça si la dona no es vol.
1: Però qui ho diu, això?
0: Amb el tema de la paritat, i a vegades faré una mica d'advocat del diable, jo primer de tot, perquè és veritat que ara t'has de presentar mosso, tenen de haver un, no sé si és un 50% o un 30% de dones i l'altre 70% d'homes. Lògicament, a lo millor, dintre d'aquest 60%, un 70% treu més votació que moltes dones, i entraran en aquest... A veure, no sé si m'enteneu, no?
3: Sí.
0: Si, per exemple, hi ha, tenen, deia bé, 10 homes i 3 dones, a lo millor aquestes 3 dones treuen més puntuació, més dolenta, que l'home que fa 11. Ah, llavors, jo, i ho he dit moltíssimes vegades, no? Jo crec que quan es fa una prova on tenen de hi haver homes i dones, com pot ser bombers, com pot ser guàrdia urbana, com pot ser policia, de lo que sigui seguretat, jo trauria on posa sexe, jo trauria la casella del sexe i el nom propi, posaria només lo que és els cognoms, i que tothom el que realment valgués ho fes per les seves qualitats, no perquè sigui home ni sigui dona.
2: Exactament, és el que he dit jo.
0: Jo crec que això estaria bé. Avui bona dia idea. Que ja ens hem les dones ens hem emancipat, i avui dia una dona pot estudiar igual que un home. Sí. És diferent a la meva generació, que no podies estudiar, llavors no tenies la mateixa oportunitat perquè no podies tindre els mateixos estudis, però ara sí. Llavors això de la paritat jo ho trauria i posaria, sí, sense sexe, que passin les proves, i el que tregui,
2: exactament,
0: millor nota entra.
2: Exactament. Que si són tot dones.
0: 10 dones,
2: exacte,
0: perfecte.
2: Pues tot dones, em sembla perfecte. Però jo no estic d'acord amb el comitè paritari. A més, avui en dia, les dones, el col·lectiu femení, teniu una sort molt gran amb la tecnologia. La tecnologia ha avançat molt, i avui en dia podeu fer una quantitat de feines que abans us estaven vetades. Per exemple, abans conduir un camió de carga era impossible per la fisiologia de la dona, era impossible portar-ho perquè...
1: N'hi havia,
2: molt poques.
0: Sí,
2: molt poques.
0: No, americanes, sobretot americanes, eh?
2: No, però estem parlant d'aquells camions que no tenien... A veure, si us poseu un testiquió. No tenien direcció assistida, i allò era impossible remenar-ho. Avui la tecnologia està treballant a favor del col·lectiu femení, que a mi em sembla molt bé. Avui els cotxes porten tot direcció assistida, avui veuràs moltíssims autobusos que els porten dones, i a mi em sembla perfecte, que jo crec que la dona és tan bona conductora com l'home. I llavors vull dir que el tema físic, degut a la tecnologia actual, s'ha eliminat. Avui en dia ja una dona pot fer el mateix que un home, exactament el mateix. Per tant, en els comitès hi ha d'haver la gent vàlida, no comitès paritaris, gent vàlida. I és el que deia ella, jo estic amb ella.
1: Però aviam, a veure, ser sindicalista i que el comitè sigui paritari, no li veig jo la...
0: Si
1: estàs en un sindicat, què importa? Quines feines has de fer, si és igual un home que una dona? I per què dius que una dona ho fa pitjor que un home?
2: No? Jo no he dit que ho faci pitjor.
0: No,
2: jo he dit que si ho fa pitjor no pot estar allà.
1: Però i per què ho ha de fer pitjor? Dic, eh?
2: Bueno, ja...
1: Perquè al sindicat hi ha moltíssima dona que estan en llocs de responsabilitat.
0: Però en aquest cas, jo estic amb tu. Jo em refereixo amb els llocs que tenen de passar unes proves, una sèrie de proves, tindrien
2: proves
0: de treure lo de la paritat. Ara, si tu demanen, jo què sé, un president d'una entitat, i et pots presentar tu, i qui et voti, amb això ho trobo molt bé, que sigui igual home que dona. Jo ho he dit moltes vegades i no ho dic per fer-me la fanfa, però jo vaig ser fa ja 30 i pico d'anys, vaig ser la primera dona que portava l'Associació d'Atletes Veterans de Catalunya, estava dintre de la federació.
2: I ho va ser perquè valies, ser perquè eres dona?
0: No, perquè em vaig presentar. Perquè em vaig presentar i em van votar. No sé si valia o no, perquè no ho havia fet.
2: Clar que sí.
0: Perquè em van votar, llavors és una... Amb això sí que ho trobo lògic, que es pugui presentar un home o una dona, i el que més ofereix i el que més dispost estigui, que guanyi.
2: Exactament.
0: Però per votació. Ara, amb els altres temes, és el que he comentat. Però jo penso que, igual, amb el tema de l'UGT, igual ho pot fer una dona que un home.
2: Exactament.
1: I tant.
0: A vegades, millor una dona que un home.
2: Bueno.
0: Perquè la sí. Les dones tenim més seguretat, eh?
2: Hi ha una dita, que no me'n recordo què és, que diu: els teus fets parlen més alt i més fort que les teves paraules. Per tant, la persona que és vàlida ha d'estar allà, i la que no és vàlida, fora. No perquè sigui home ni perquè sigui dona.
1: Bueno, però és que el que no és vàlid parlem de sindicalisme, el que no és vàlid ja va fora. És que és així de planer.
2: N'hi ha que grimpen bastant, eh? Bueno, i ha estat en el sindicat molts anys.
1: Bueno, pues si grimpen, la teva obligació com a afiliat és agafar i dir aquesta persona no va. I si hi ha més persones, aquesta persona anirà fora.
2: Sí, sí, sí.
1: Té que dimitir. Vull dir, aquí no és un càrrec que tinguis per tota la vida. No, aquí estem 4 anys, eh? Vull dir, jo...
0: I tu has de guanyar, no?
1: Clar. Jo ara em porto un i mig sense secretària general aquí a Catalunya. Si quan arribin les properes eleccions no em presento o em presento i a mi no em voten, jo vaig guanyar per un 99% aquí a Catalunya. Però bueno,
2: això demostra que ets una persona vàlida, si no, no tenies que estar.
1: Bueno, suposo que sí, però tenia que demostrar, no?
2: Claro.
0: Ah, i després ja no és tan sols el demostrar el començament, és la continuïtat, bueno, perquè la gent et tingui aquell, el mateix respecte de que parlant, quan et va votar.
2: Tots tres estem parlant el mateix. Jo el que critico és que la paritat sigui per norma. Per norma.
0: Però jo crec que en el cas de la, del que diu l'Àngels de l'UGT ni de Comissions Obreres, no va per paritat. Jo crec que aquí no va per qui es presenta.
2: Però és que ja m'he trobat en diverses reunions i et diré més. A la taula del patrimoni ja m'ho han dit 3 o 4 vegades. Aquí lamentem, començar l'acte, per exemple, lamentem que hi hagi més homes que dones. Escolta, llavors un dia em van d'allò tant que vaig dir, escolta, mira, jo el que no puc fer ara és canviar de sexe. Entens? Si venen aquí dones vàlides, benvingudes siguin. Però jo no puc canviar de sexe ara.
0: Bueno, però...
1: Has d'entendre que les dones també se'ns
2: ha de donar... I cada vegada que fem la reunió es diu el mateix.
1: A veure...
2: Aquí tindria que haver un comitè paritari. Llavors, o te'n vas o canvies de sexe.
1: Perquè és per llei. Això ja és per llei.
2: Però jo no estic d'acord.
1: Clar. Per exemple, en el sindicat és un 40%. Un 40% té que ser dones. Perquè és que si no, no ens posarien mai. No ens posaven mai. Perquè venim dels ancestres, de la manera de pensar d'abans. Llavors, què passava? Pues que les dones no es podien presentar mai.
2: Però això, sortosament, ho esteu trencant, i jo us felicito. I, a més, us ajuda la tecnologia actual, que us permet fer un munt d'oficis que abans eren únicament reservats als homes per la seva condició física, que és el que hem parlat abans. Avui en dia una dona pot fer qualsevol feina i qualsevol lloc de les...
1: I un home també. Coses que abans no fèieu.
2: També, però també has de quedar amb mi, que escolta, jo veig els meus nois, i els meus nois no són com jo, eh? Ara et donaré... No, que això no ho dic perquè estem a la ràdio i no ho dic.
0: No, més val que no.
2: No ho dic. Per exemple, no ho acabaré de dir. Per exemple, la meva àvia, quan estàvem allà baix, que vivíem allà baix, el teu home i jo vivíem allà baix, al barri del Gato Negro, que tu sempre ho dius malament, al barri del Gato Negro, aquest era un company de jocs que jo tenia, el seu home. La meva àvia tenia terminantment prohibit, la meva àvia, no el meu avi, eh? La meva àvia tenia terminantment prohibit que els homes entressin a la cuina. Així mateix. I a vegades afegia una altra cueta que no la diré ara, que estem a la ràdio, però te la diré tu després.
0: Bueno, ja ens deixarà amb l'intriga.
1: Societats matriarcals, bueno. Que clar, el masclisme no ve només dels homes.
0: No.
1: També de dones,
0: El masclisme és purament exclusiu de dones. Perquè aquí qui criticava a les dones eren les mateixes dones.
1: Sí, senyora.
0: I encara ara, eh?
1: Encara
0: ara. Tu vas ben arreglada i un home et dirà que maca estàs i una dona dirà... Vés a saber el que s'haurà fet. A lo millor s'ha fet la cirurgia. I és així.
1: Sí.
0: Vull dir que som les dones.
1: Sí, sí.
0: I aquest comentari...
2: Això és veritat, Maria Àngels? Això és veritat, això que t'explico, eh? Això és veritat, eh?
1: No, sí, ho sé, eh? Ho sé, que passen aquestes coses. Però, bueno, no ho sé, potser tu no, però potser la teva dona sí. I jo, per exemple, què vaig intentar sempre? Jo això no ho he vist a casa meva, la veritat. Tant de masclisme, no, el que passa que el meu pare no sabia fer ni un ou ferrat, la veritat.
2: Però
1: els meus fills...
2: Els meus fills
1: de ben petits, jo els hi vaig ensenyar, dic, mira, almenys que no us moriu de gana. Ous ferrats, arròs bullit, fer-se el llit... Clar,
2: i ha arribat al punt que, per exemple, a casa... Els millors arrossos els fa el meu noi gran. I el que cuina a casa és el petit.
1: Molt bé.
0: Sí, però si haguessis tingut noia i noi, haguessis fet diferència des d'un començament. Jo parlo perquè ho vaig fer-ho, no? Jo tenia la nena que era la gran i quan teníem de a treure la taula ella. I això, veus, també m'ho tira encara. I és cert, i li dic, tens raó. Perquè llavors jo era la masclista.
2: Era el que es portava.
0: Després ja vas canviant a còpia dels anys i et vas renovant i vas canviant. I el que tu dius, abans els nens eren... No podien... la paraula, la típica paraula que senties moltes vegades. Ja plores com una nena.
2: Sí.
0: Això...
2: Sí.
0: Això ara és impensable, vull dir que anem avançant i avançant.
2: Sí, sortosament sí, per això jo dic que enrere no, hem d'anar endavant.
1: Endavant
2: sempre.
1: Sí.
2: Endavant, enrere jo no hi vull tornar-hi.
1: Tu tens que avançar que les persones de la nostra edat ara hem donat un pas cap endavant.
2: Bo.
1: Grandíssim.
2: Sí, senyora.
1: On s'ha vist persones de 70 i pico, 80 anys que tinguin l'activitat que avui dia s'està veient?
2: Sí. I nosaltres, el que deia la Carme, nosaltres, la gent gran, i el que tu fas i el que fem és estar presents a la societat, que se'ns vegui que estem aquí, que no estem en un racó. Estem aquí, i nosaltres des de Santa Coloma, el casal dels avis de Santa Coloma, jo trenco una llança perquè estem fent una feina, que som presència al poble, i el poble se'n dona compte.
0: Sí.
2: El poble, explico.
0: Sí, no, bueno, que hem deixat el que he comentat abans, que ara no som vells, hi ha vells i gent gran. Sí. I nosaltres puc dir que la gent que ve al casal, la que fem activitat, som gent gran. Anem tirant endavant.
2: Un munt d'activitats.
0: Sí, moltes en fem. Amb aquest manifest, i t'ho he comentat abans de que entressis, hi ha una cosa que no s'ha posat, que és el tema de la vivenda. Des de l'UGT, què esteu impulsant pel tema de la vivenda per la gent gran?
1: Bueno, doncs, més o menys el que s'està dient a tots els consells, no? Vull dir que les persones grans hem de tenir... Aviam, és que clar, la idea de les persones grans ha canviat molt, perquè abans era el destí era anar a una residència, llavors ara això ja no. La manera d'avançar de les persones grans avui dia és viure a casa fins que no puguem més, si tenim casa de propietat o de lloguer, i a última hora, com a últim recurs, quan ja no puguis més, anar a parar en una residència. Però de moment totes les persones grans, la seva manera de pensar, el dret a decidir...
2: Com antigament. Antigament els avis morien a casa dels fills. No hi havia residències.
0: Ha canviat molt, ara no pots.
1: Jo no parlo de casa dels fills, eh? Estàs sol. Cuidado, és diferent, eh? El que passa que, clar, no és igual estar sol amb ajudes, amb serveis a domicili, de tot tipus, que et vinguin a portar el menjar, que vingui la infermera, que et vingui... Vull dir, una sèrie de coses que avui dia hi són, que és diferent. Perquè avui dia el que passa és això, els fills treballen, els fills viuen lluny, si és que viuen aquí, perquè n'hi ha molts que està viuen a fora, i l'últim que pensen és que han de cuidar els pares. També vull creure que és perquè tampoc tenen temps. Ells han de cuidar els seus fills, ells treballen i tenen molt d'esbarjo, i l'esbarjo per ells és primordial. Vull dir, ells no és com nosaltres, que encara a mi em va tocar això, no? Jo pensava, bueno, si no puc anar de vacances, no hi vaig. No, per ells anar de vacances és una necessitat, que ho entenc, que estan treballant i també necessiten tenir vacances, conviure en família i tot això. Però és clar, les persones grans no comptem amb les famílies. Si tens la gran sort que no els tens massa lluny i poden venir a veure't algun dia entre setmana, molt bé, però si no, tu estàs sol. Per tant, necessitem serveis a domicili, i serveis que de qualitat, que si ens ve una persona per la dependència que et ve a cuidar,
2: que
1: sigui una persona que estigui formada, que et pugui cuidar, doncs, que et miri bé. Vull dir, tampoc es tracta que et vingui a fer-ho tot, però sí que et tingui una bona companyia amb tu i tot això. I això és molt difícil, perquè l'ideal, les vivendes, aquestes vivendes que es fan per persones grans
0: socials,
1: sí. I aquestes vivendes n'hi han, però poques, la veritat, que és una meravella.
0: Però a part de tot, a veure, les vivendes socials que s'han fet, que se n'han fet a Sant Feliu i se n'han fet aquí al Prat, o se n'estan fent, és vivenda horitzontal.
1: Sí.
0: No, vertical.
1: Vertical.
0: Vivenda vertical. Què passa? Que tu et toca un pis i et toca un sisè. Sí que tens ascensor i els serveis, però i si s'espatlla l'ascensor? Jo crec que per les persones grans, a veure, és que el tema de la vivenda és molt complicat, perquè hi ha la típica persona que vol viure a casa seva i no es vol moure, hi ha la típica persona que se'n vol anar a casa als fills, hi ha la típica persona que vol anar a la residència, però la persona que vol viure sola amb unes condicions, jo crec que en lloc de vivenda vertical tindria que ser vivenda horitzontal, tipus bungalows, que la gent pogués estar tota, que tingués el seu trosset de terra, perquè clar, aquestes vivendes tampoc no surten barates, has de donar la teva casa a canvi. Vull dir, és molt complicat, el tema de la vivenda.
1: Sí, és complicat perquè és molt car. És molt car, no hi ha sol, el sol que hi ha és caríssim, ja veiem les vivendes que es fan per a les persones joves, vull dir, aviam, és que són
2: lloguers assequibles.
1: No poden, aviam, doncs una persona gran encara pitjor. El que passa que, bueno, hi ha els coworkings, els she-workings, els greenworkings, sí. És que ara hi ha tot en anglès, tot en anglès.
2: Són paraulotes, sí. Són paraulotes.
0: Ens queixem de si es diu en català, però es parla en anglès i no es queixa ningú.
1: Llavors, esclar, tot això és molt maco, és molt idíl·lic, tenir una caseta a la platja o tenir una caseta a plena natura, clar que és molt maco, però això, qui ho pot tenir? Hem de tocar de peus a terra, això només és per persones que tenen un molt alt poder adquisitiu.
0: Però tampoc podem permetre'ns el luxe d'anar en una residència. Qui pot pagar-se una residència 2.500 euros i si tens d'anar al matrimoni 5.000 euros?
2: És impossible.
1: Tens que esperar que hi hagi plaça en una pública.
2: O tornar a l'abans.
0: O t'envien a Palau de Plegamans.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, no.
2: O crec que els avis a casa dels fills, o els fills com anaven a casa dels avis, és que abans quan jo parlo dels meus pares, per exemple, abans quan un matrimoni es casava no tenia el cap ja de comprar una casa. Ara quan un es casa, vol una casa.
0: Discrepo de tu, Enric. Jo per re, i a més ho tinc escrit, jo no vull anar a casa als fills, jo no vull donar res de feina als fills.
2: Tu no vols, però jo per exemple sí. Però abans era lo comú era que quan una família, un fill, festejava i es casava, li feien una habitació. No se n'anava a viure en una casa. Això no, abans no era així. Llavors aquella casa era una miqueta la casa de tots. I allà naixien els fills, naixien els nets i morien els avis. Tots a la mateixa casa.
0: Gràcies a Déu que ha canviat, Perquè ja si no, gràcies
1: ja
0: a Déu,
1: molt,
0: eh?
1: Molt. Això és, bueno... Això és història.
2: Això és... per mi d'una forma natural de la societat, la família,
1: però ja s'ha perdut,
2: és
1: que la família ha canviat, les famílies han canviat totes, perquè aviam,
2: però si quedem a fora tu i quedem desemparats els grans,
1: sí,
2: han canviat malament.
1: Bueno, però aviam, cuidado, que hi ha moltes coses, perquè tu aquest tipus de família que estàs parlant eren famílies, bueno, eren la dona amb l'home, amb els avis i tal, però avui dia et pots trobar que la teva filla sigui lesbiana, que tingui parella de noia, que tingui fills de la parella, perquè abans no era lesbiana. No.
2: És així. Això també n'hi havia abans, eh?
0: Sí.
1: No era visible. Ara sí. Gràcies a Déu, ara sí. Perquè, escolta, si tu t'enamores d'una persona que és del mateix sexe que tu...
2: Jo respecte, eh? Sempre.
1: No, és que
2: jo respecte a tothom.
1: Ho has de respectar, i més si és fill teu.
2: Sí,
1: o ho acceptes.
2: Sí,
1: llavors, esclar, no em vull imaginar com eren abans les famílies, el que tu dius, viure tots junts i d'aquesta manera. Fills d'una banda, fills d'una altra.
3: No, i les dones no treballaven, estaven a casa.
0: L'Enric parla com a home.
3: Clar.
0: Però si ara tens de... Qui se n'encarregava dels avis? Anaves a viure amb sogres?
3: Claro.
0: I cuidaves els tenies de cuidar els fills,
2: els
0: després els avis, i et passaves tota la vida esclavitzada.
3: Sí.
0: Vull dir,
3: sí.
0: No, ell no parla gens, com a home, però com a dona...
3: No, gens.
2: Allà el tens, allà darrere.
1: Ja, no.
2: L'has vist?
0: Vull dir que no és just.
3: No.
0: Jo crec que ara el que sí que s'ha de treballar molt és perquè les persones grans tinguin una vellesa digna.
2: Jo estic d'acord.
0: cada persona dintre dels seus límits i dintre de les seves, com deia la Maria Àngels, dels seus preferències, els seus gustos. La persona que vol viure sola, que se li doni la possibilitat de viure sola. La que vol anar a una residència, que tingui opció d'anar a una residència, però que tingui opció, no que tingui d'esperar-se 2 anys perquè la que et donen la plaça ja t'has mort, eh? Vull dir, encara s'ha de treballar molt. L'imatge de la gent gran, sobretot les dones, i això ho hem parlat moltes vegades, Maria Àngels, al Consell Comarcal, l'imatge que és, tu veus per la tele quines propagandes fan de les dones grans, les compreses pel pipí,
3: eh? Sí, per exemple.
0: Ja està, perquè treuen una crema per la cara i et treuen una nena de 30 anys.
2: Sí,
0: noi. Sí. I diu crema antiarrugues. I dius, bueno, per a persones mayores. Dius, bueno, si aquesta nena... Vull dir, sembla que a vegades que se n'enfotin, no?
2: Això és més invisible, el col·lectiu femení de la gent gran és més invisible que el dels homes. Bueno, desgraciadament encara.
1: Bueno, perquè envellir una dona és fer-se vella i envellir un home és fer-se interessant.
2: Interessant, exactament. Ja, tu ho has dit. Sí, senyora.
0: Bueno, ho tenim...
2: Sí, senyora, sí, senyora.
0: La prova la tenim amb que el pare del Julio Iglesias es va casar amb aquella noia tan jove i la Sara Montiel es va casar amb aquell noi jove i tothom la va criticar.
2: Sí, senyora.
0: Vull dir que no.
2: Aquest és la clau, sí, senyora. Pues molt bé.
0: Quins projectes tens ara? Perquè sé que has estat a Madrid també, no?
1: Sí, bueno, vaig voltant una miqueta. Bueno, projectes, aviam, a nivell nostre de Catalunya estem treballant molts temes. Hem fet la presentació d'unes pel·lícules de persones grans i la veritat és que ha tingut molt d'èxit perquè una es diu A la bretxa, us dic el nom perquè si podeu la podeu baixar de YouTube, és un curt. A la bretxa parla de les tecnologies amb les persones grans. També toca el tema de la soledat no desitjada, bueno, i la veritat que tot arreu on s'ha presentat aquesta pel·lícula ha agradat molt perquè és la nostra vida de les persones grans. Hi ha una segona que es diu Em quedo amb tu, és més aviat parlem de sexe, de les diverses maneres de practicar sexe amb parelles grans, quina forma de vida podem tenir avui dia amb els avenços que tenim i la visibilitat, perquè clar, vull dir, venim d'una generació que de tot això no se'n parlava ni se'n sabia
2: ni tocar-ho.
1: Doncs avui dia, doncs, esclar, i també és molt interessant perquè les persones grans veuen això i diuen, oh, doncs mira, doncs, no sé, potser, no? Podria... Això està molt a l'abast. I després seguim amb molta formació, sobretot de tecnològica, de tot. Fem cursos, els mòbils ja ha passat una mica, però vull dir, n'hi ha d'altres, i vull dir, ara estem amb la IA. I la veritat que les persones que fan el curs queden molt contentes perquè és fàcil i pràctic per nosaltres que som grans, perquè és clar, no, ni tan siquiera has d'escriure, tu li dius escolta, fes-me això, fes-me allò i tal, i t'ho fan i llavors, clar, dius, ostres, però això és facilíssim, no? I bueno, això també és una cosa que a nosaltres ens va molt bé i seguim amb això, vull dir, treballant amb tothom i fent visible i fent jornades i expliquem les noves maneres de la gent que jubila, les noves oportunitats que pots tenir de fer coses sempre, doncs, buscant. Ja ara fa poc una jornada que va venir una persona que treballa amb jubilats de partir de 55, doncs tenen s'han ajuntat una sèrie de gent que han fet allà un grup i tal, i les persones grans que volen ajudar amb altres persones doncs s'apunten allà en un xat que tenen aquesta gent que ells controlen, no que sigui una cosa que no hi hagi alguna cosa estranya, no? I llavors tu doncs, et pots dedicar. A mi què m'agradava? Cuinar, doncs mira,
2: faig un taller de cuina.
1: No, a mi m'agradava cuinar, i llavors ells et posen en contacte amb una persona jove que necessita que algú li cuini.
0: Mira, el que tu deies, Enric.
1: És un intercanvi de jo tinc experiència, tinc ganes de fer coses, i estic jubilat, tinc temps, i hi ha una persona que pot necessitar que jo, i bueno, i ells et posen en contacte.
2: Jo puc anar, per exemple, a ajudar a canviar una persiana. Això sí que ho sé fer, eh?
0: Sí, per exemple. Per exemple. Maria Àngels, això és a bon... aquests cursets a bon els feu, i aquestes xerrades, perquè clar, hi ha persones que potser li poden interessar, si es feu aquí a Sant Boi, si es fan a...
1: No, tot això es fa a Barcelona.
0: Tot es fa a Barcelona.
1: Sí, a la seu nostra de... Bueno, n'hi ha alguna, que llavors també ho fem aquí a Cornellà, a la seu de l'UGT de Cornellà. Això amb el company Pedro ja parlaré, que tot això, aquestes coses
0: clar,
1: que fem,
0: passi les dreces,
1: que faci sensible.
0: Clar, sí. Perquè, per exemple, el que tu has comentat de la nostra experiència, poder-la transmetre al jovent, és el que l'Enric ens ha dit a la primera part, que li agradaria. Llavors, clar, la Flora també, dintre de la seva experiència, dintre de Correus, doncs també, potser, hi ha persona que li interessa. I jo crec que
1: no tan sols per treballar, sinó hasta per fer companyia. Hi ha persones que estan molt limitades per sortir de casa, que no poden sortir. Doncs mira, un cop a la setmana hi vaig dues hores i em prenc un cafè i xerro amb aquella persona i tal. Bueno, doncs està molt bé, però clar, tots som grans, però clar, no és igual una persona amb 65 que s'acaba de jubilar que va a veure una persona que en té 80 i a sobre té poca mobilitat o cap. Doncs, i per lo que diem, perquè hi ha tanta soledat, n'hi ha no desitjada, i hi ha soledat que, bueno, que és vinguda sense fer res, perquè mira, el que no vol saber res de la família està sol, però n'hi ha que sí que volen estar acompanyats.
2: L'altre dia la classe aquella que vam fer de sexualitat,
0: sí,
2: aquella classe
0: sí.
2: Va estar molt bé, perquè les fotos que van sortir era sexualitat, eren dones i homes grans. Nosaltres quan vem una pel·lícula de sexe tots són ties bones i tios que estan en,
0: era molt dolç,
2: amb uns abdominals de por, i en canvi aquelles fotos de persones grans fent-se carícies, allò impactava, impactava, sí, va ser molt maco. I això vam fer allà a Sant
0: Boi. Però clar, és que són temes tabús, totalment. Sí, sí. Encara m'estranya, però bueno, però que no s'havien tocat
2: mai,
0: fins ara,
2: mai,
0: com es toquen ara, tal com tu dius, no?
1: Sí,
0: que es parla molt. El que passa que sí que m'agradaria que el Pedro o tu mateixa em passessis un llistat de les xerrades que es fan i tot, i a veure si fos possible fer-ne alguna, o aquí a Sant Boi, a la biblioteca, o vindre a Santa Coloma, perquè la gent cada vegada s'interessa més. Aquí hi ha molts casals, aquí a Sant Boi, jo crec que fer una xerrada d'aquestes amb un dels casals, jo crec que els hi podria interessar.
1: Sí, si voleu a Santa Coloma també, podem venir.
2: Això on esteu? Podem... Quina hora? On esteu?
1: No, estem al Raval.
0: Quina hora és a la comissió? No?
1: I llavors, bueno, i ara el proper projecte que vull engegar és de fer alguna jornada intergeneracional, però molt important, perquè les persones grans i les persones joves tenim moltes coses en comú. Mira que som diferents, no? Pues tenim punts de connexió bastant similars en moltes coses, i això sempre que nosaltres toquem i parlem alguna cosa amb persones més joves, que el sindicat tenim els avalots, que són els joves, no? Són de menys de 30 anys, a nosaltres joves. I ells ens escolten bocabadats i els encanta de que els diguem coses, i ells ens criden a fer coses amb ells. Per tant, crec que és molt important fer jornades intergeneracionals, i això és el proper projecte que vull engegar.
0: Doncs
1: quan
0: tinguis dades, amb tota la informació que tu vagis tenint que pugui interessar els nostres oients, tu m'ho passes, que jo els hi dic, i els llocs a on poden anar o poden adreçar-se, o inclús algun telèfon que puguin trucar per posar-se en contacte amb ells.
1: Sí, perquè també el que pot anar bé és els cursos que es fan online.
0: Ja.
1: Que també són gratuïts i
0: doncs,
1: estan molt bé.
0: Perfecte, doncs m'agradaria molt que poguéssiu vindre a fer alguna xerrada d'aquestes. Bé, moltíssimes gràcies, companys, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltes gràcies, Maria Àngels.
1: Moltes gràcies a
0: moltes tu. Gràcies, Flora.
3: Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, Enric.
2: Un plaer.
0: I vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
2: Molt bé.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Esteu escoltant els millors moments de gent de carrer.
3: Com hem explicat abans a les efemèrides locals, avui fa 131 anys, un 24 de setembre del 1895, que arribàvem a Sant Boi les comunitats hospitalàries que es farien càrrec de l'antic manicomi de la ciutat. Del centre ja feia dècades que existia, però aquell moment va suposar l'inici d'una nova etapa en l'atenció de les persones amb problemes de salut mental. Les germanes hospitalàries i els germans de Sant Joan de Déu van assumir la gestió d'una institució que acabaria profundament vinculada a la història de Sant Boi. Parlem a més d'una època en què la manera d'entendre la salut mental era molt diferent a l'actual. Els centres psiquiàtrics tenien un paper molt més institucional i sovint allunyat de la vida quotidiana de la societat. Amb el pas de les dècades, però, tant els tractaments com la manera d'acompanyar els pacients han canviat radicalment. Avui es parla molt més de prevenció, recuperació, d'autonomia, d'integració a la comunitat i, sobretot, intentar trencar l'estigma que durant molts anys ha envoltat els problemes de salut mental. Ha evolucionat aquesta atenció durant tots aquests anys, qui queda d'aquell llegat i com es tracta avui dia la salut mental. Tenim a la Meritxell Centeno, directora estratègica assistencial de la Fundació Hospitalària Sant Boi. Meritxell, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Avui fa 131 anys de l'arribada de les germanes hospitalàries aquí a Sant Boi. Quin paper té avui la Fundació Hospitalària dins la ciutat?
4: Ui, doncs dintre de la ciutat som un motor més. Ens cuidem, evidentment, de la salut de les persones que viuen a Sant Boi i a molts altres territoris o a moltes altres poblacions, però també jo crec que som un motor de promoure la salut, la física i la mental, sobretot, no? Treballem molt, de forma molt propera amb l'Ajuntament, amb projectes conjunts, projectes solidaris, projectes molt enfocats en la salut mental, evidentment, però amb tota l'atenció del medi i l'atenció a psicogeriatria i el que puguin necessitar els usuaris del nostre territori.
3: Quan pensem en la Fundació, molta gent encara pot associar-la sobretot a l'hospitalització psiquiàtrica, no? Però avui en dia feu moltes més coses.
4: Ui, la veritat és que sí, hi ha un gran gruix que és l'hospitalització, però cada cop més el que s'està fent és una atenció comunitària molt més robusta, molt més centrada en que la persona, en el seu projecte de vida, i que la persona on vol viure i on ha de viure és a casa seva, amb la seva comunitat i envoltat de les persones que són la seva família o amb qui, o amb els veïns o amb qui ella consideri, no? I sobretot cada cop més estem treballant més amb hospitalització a domicili, hospitals de dia, molta intervenció comunitària, programes de seguiment individualitzat, fent visites inclús en un bar, en una cafeteria, en un banc en el carrer, no? Allà on la persona necessiti ser atesa, no? Cada cop estem sortint més. I l'hospitalització, evidentment, és necessària en moments puntuals, com qualsevol altra patologia. Un pot tenir una pneumonia que és tractada a casa o una pneumonia molt greu que requereix d'hospitalització. Doncs el mateix amb salut mental. Pots tenir un moment puntual que necessites estar ingressat, però l'important és que estiguis bé a casa teva.
3: Si comparem el model d'atenció de fa dècades amb el d'avui, seria aquest potser el canvi més important?
4: No, també hi ha, aquest és un dels canvis molt importants, però també és un canvi en la mirada, sobretot. Abans hi havia, i quan es parlava de la salut mental, es tenia una visió molt paternalista i molt proteccionista de les persones, no? Amb el concepte de que s'havia de cuidar d'aquestes persones, s'havia de protegir aquestes persones, perquè, bueno, tenien dificultats que els feien que no poguessin estar tan bé a fora, no? Llavors hi havia aquesta visió molt de cuidar-les i tenir-les com protegides. Ara estem passant a una visió de no, són persones de ple dret, són persones com qualsevol altra que tenen unes dificultats i la nostra feina és ajudar-les a superar aquestes dificultats, no? L'enfoc no és tant en que tenen la malaltia, sinó l'enfoc és que és una persona que té un problema. I com a problema nosaltres l'ajudem a comportar aquest problema i a desenvolupar el seu projecte de vida. La mirada no és tant la malaltia, sinó en la persona i en el que necessita.
3: Suposo que també ha canviat inclús la relació entre els professionals i els pacients, no? Perquè avui dia, com estàs dient, la persona, el pacient, té més capacitat potser de decisió que fa uns anys.
4: Sí, La veritat és que sí, el gran canvi que hi ha hagut aquí també en aquest sentit és que no és una relació horitzontal, no? En el sentit de jo tinc uns coneixements i la persona no té aquests coneixements tècnics que tenen les persones que han estat estudiant, però sí que la persona té els coneixements de jo què és el que necessito, no? Uh-huh. I aleshores s'estableix aquest de, no, abans es deia, no, no, tu t'has de prendre aquesta medicació, tu has de fer aquesta activitat. És, ara no, ara és com dir, escolta, jo com a professional tinc aquests coneixements que els poso al teu servei. Mira, jo crec que aquesta medicació en aquestes circumstàncies et podria anar bé. Com ho fem? Com ho valores? Aquestes activitats, tenim totes aquestes activitats de cara al tema de fer esport, de fer coses artístiques. Quina t'agradaria fer? Creiem que això et podria ajudar. Tu com ho veus, no? Aquest és el canvi, no? És que ell prengui les decisions, evidentment, amb els nostres consells, que nosaltres tenim aquest coneixement tècnic, però ell sap què és el que vol. Per això ha canviat en aquest sentit.
3: També, com has dit, oferiu hospitalització domiciliària, no? Com sí. funciona i quins avantatges pot arribar a tenir després d'una crisi o d'un pacient que està en una situació greu?
4: Sí, quan una persona està en una situació

0: siguin psiquiatres i infermeres, sinó que també vinguin psicòlegs, treball social i educador social. Això en un futur. De moment és un minipilot. Però la idea és apropar-nos en el domicili. I a vegades això també ho utilitzem. Persones que, per lo que sigui, hi ha un risc que es facin mal, que passi alguna cosa, que dius, home, a casa millor que no estiguin. Ingressen i a la que podem marxen cap a casa, i si podem continuar amb aquesta hospitalització domiciliària, la continuem per escurçar els ingressos o per evitar que ingressin.
1: Seguint aquesta línia, Meritxell, també tenia una part important, no, que és la rehabilitació comunitària. No sé si ens pots explicar una miqueta què és.
0: Sí, en els serveis de rehabilitació comunitària, a les persones que atenem, sobretot el que treballem, com molt bé deia el nom, és aquesta rehabilitació comunitària, aquesta integració dintre de la comunitat, no? I comencem amb proposant-li a una persona, dir, mira, escolta, està molt bé, tu com et trobes, tu què vols, però bueno, ja has de viure en comunitat, hi ha coses que cada dia pots fer, però tu sol potser tens l'escull que no t'atreviries a fer-ho, no? Doncs fem com uns paquets, primer que es comencin a vincular amb el dispositiu, que es comencin a trobar amb altres persones que estan en la mateixa circumstància que ells, no? I veure què és el que hem de treballar. Potser hem de treballar hàbits del dia a dia, o la vinculació a algun dispositiu o a un altre, i comença a fer aquest programa molt adaptat a les seves necessitats. I aquí és on col·laborem moltíssim amb el territori, i hem de donar gràcies perquè estem en unes ciutats fantàstiques i que acullen a les persones amb problemes de salut mental, vamos, lo más natural de la vida, no? I això realment som afortunats d'estar aquí on estem, no? Perquè aleshores tenim molts llocs a comunitària que treballem allà i les activitats es fan fora del centre. L'ideal és que l'activitat es faci a la comunitat, i venen amb una graella de aquest dia anem aquí a aquesta biblioteca, que aquest dia anem aquí al centre esportiu, aquest dia anem a l'altra banda, no? I fem tot d'activitats comunitàries perquè ell acabin de desenvolupar aquest projecte de vida de viure en comunitat.
1: És aquesta la gran diferència de la Fundació Hospitalària de Sant Boi?
0: Aquesta és una de les grans diferències. Jo, sobretot és aquesta part el que el nostre propòsit diu, no? És l'humanitzar l'atenció en salut mental. I és realment el centre, no només en la persona, sinó en el que ella vol. Perquè sempre moltes vegades diem atenció centrada en la persona. No, és atenció centrada en la persona i en el seu projecte, no? Aquest caliu que dones i el veure no només la malaltia, veure tot el que l'envolta. Jo soc psiquiatra, o hi haurà un psicòleg o un infermer, que no només veurem una persona amb esquizofrenia, veurem que amb la seva família es porta d'aquesta manera, però que li agradaria anar a jugar a futbol a una banda, i que el que li encanta és fer cursos de cuina, no? Aquesta mirada global de tot això és una de les coses que es caracteritza hospitalàries, aquesta visió tan integral que va molt més enllà, no, de la seva situació sanitària.
1: Quins són avui dia els principals problemes que teniu de salut mental?
0: Els principals problemes que tenim de salut mental sobretot són molt derivats d'algunes situacions de dificultat a nivell d'habitatge. Això és un gran problema que tenim ara mateix, no? Les derivades d'això, no? De dificultats de suport a nivell comunitari, no? També cada cop tenim més persones que es queden soles, o que els pares moren, que eren el seu sostén i que no tenen on estar. Temes econòmics de vivenda també ens trobem, i això amb què acaba derivant? Acaba derivant amb quadres depressius també, acaba derivant amb persones que ja tenen un problema amb unes ideacions autolítiques, això també acaba derivant, i també, com no, tenim un gran problema amb el consum de substàncies, no? Que aquí també ja estem intentant, i ja es fan moltes campanyes i treballem per evitar el consum de substàncies, però aquest també és un gran problema que trobem en aquests moments.
1: Parlem més de salut mental que fa uns anys, això ho tenim clar, però parlar-ne vol dir que l'entenem millor ara mateix, en aquests dies?
0: Jo crec que aquí sí que és cert que en parlem molt, i a vegades es confon una miqueta el benestar emocional, el nostre benestar mental, amb problemes de salut mental. I a vegades estem pervertint una miqueta el nostre llenguatge, no? Perquè a vegades, doncs, bueno, bàsicament el que tenim són problemes de la vida, i en seguida comencem a dir, està deprimit. No, té un problema de la vida, i bueno, se li ha de donar eines perquè sobreposi això, no? Però a vegades estem començant a tendir a psiquiatritzar i a psicologitzar molt els problemes del nostre dia a dia, no? Sembla com ara que tothom té un metge d'atenció primària, no? El que es deien abans els metges de capçalera, doncs tothom ha de tenir un psicòleg de capçalera. Home, doncs potser no hauríem d'arribar a això, no? Potser hauríem de treballar una miqueta més quan som petits les nostres capacitats d'acceptar les frustracions i de les coses que no són com nosaltres volem, i ens estem passant a posar tot l'etiqueta de salut mental i de psiquiatria i de psicologia.
1: Clar, suposo que aquest és un gran risc, no? Arribar a analitzar alguns problemes de salut mental pel fet que estem parlant potser tant.
0: Sí, i aleshores moltes vegades et trobes parlant més de problemes del dia a dia que no pas de les persones i els problemes que tenen les persones amb una esquizofrènia i amb les dificultats que tenen a l'hora de manegar-se determinades coses o de recursos, no? de

0: habitatge de persones amb problemes de salut mental, i estem més parlant de, doncs, bueno, d'altres tipus de coses.
1: Per tant, per l'altra banda, potser el més positiu, els prejudicis s'han acabat?
0: No. No. Una cosa és que estiguem en boca de tothom, anar al psiquiatre i al psicòleg s'està normalitzant, però encara hi ha dificultats, i tu ho veus, i ho veus a l'hora, doncs, de ser atesos en altres especialitats. El tema de tenir una etiqueta d'un problema de salut mental encara és això, una etiqueta, i no en el sentit més positiu, no? Vull dir, no... I això, jo crec que aquí hem de treballar molt a nivell de comunitat. No? I per això dic, vull dir, potser semblo molt pilota, però sí que és cert que Sant Boi és molt acollidora, però hem de treballar molt amb la societat, i que la societat accepti la diferència, perquè les persones amb problemes de salut mental són diferents, igual que les persones que van amb cadira de rodes són diferents, i la societat li costa acceptar aquesta diferència, no? Som diferents, som plurals, això és fantàstic, la diferència és fantàstica.
1: Per què dius que Sant Boi és molt acollidora?
0: Ui, perquè aquí, clar, té una història molt gran de dos grans institucions amb persones amb problemes de salut mental, que els nostres usuaris van pel carrer aquí i estan acostumats perquè els han vist tota la vida, que l'Ajuntament sempre ens posa facilitats per si volem fer alguna activitat, si volem fer alguna xerrada, si volem fer alguna cosa, no? I en aquest sentit tots són facilitats, i que l'Ajuntament en seguida, quan hi ha alguna cosa, pensa, ui, i la salut mental necessitarà alguna cosa, no? És que ens tenen tan normalitzats com poden tenir normalitzada l'atenció primària, no? I aquí, a nivell de territori, de comunitats, no? Pues la gent, pues, bueno, veuen algú parlant pel carrer i no tothom s'aparta de la vorera, saps? Hi ha altres poblacions on la gent s'apartaria, diria, ui, aquest, i canviarien de vorera només perquè veuen algú que està parlant sol, no? I aquí, com que ja ho han vist tota la vida, no se'ls hi fa estrany. I l'Ajuntament, ja et dic, sempre pensa en salut mental, i això és molt d'agrair.
1: Meritxell, ja per acabar, quin és el principal repte de l'atenció en salut mental avui dia? Potser més professionals, més recursos, més prevenció?
0: La prevenció, segur. La prevenció està clar, i hem d'intentar arribar molt més abans, inclús ja plantejant coses a nivell d'educació, que és una de les coses que t'he comentat abans, no? De com ens hem de fer molt més forts a nivell mental i a nivell de frustracions, de generar les coses, de propòsits personals, això a nivell d'educació hauríem de fer bastant d'esment. El tema de l'habitatge és un gran repte que tenim, i per les conseqüències que estem patint, no? Els nostres usuaris pateixen molt la manca d'habitatge, i el consum de substàncies, evidentment, també és un gran repte que tenim per davant.
1: Clar, és que molts cops aquests trastorns venen de circumstàncies o d'alguns efectes exteriors a la seva persona, no? Com has dit, a l'habitatge, vull dir que també són problemes del sistema que acaben afectant a la persona.
0: Sí, evidentment, vull dir, i et trobes amb la impotència aquesta, no? Vull dir, tu tens una persona que té un problema, que ha perdut la feina, que no té uns ingressos, que té una família que mantenir, comença a estar trista perquè està desbordada, i tu dius, jo com a professional, és que a part d'intentar donar-li eines perquè pugui suportar tot això, jo no li puc donar una casa, no? I aleshores tu com a... dius que jo no puc arribar aquí, no puc resoldre un problema que està repercutint, no?, en la salut mental de les persones, però que no puc resoldre. Si resolgués el problema, no el tindria, no? I això també crea una mica d'impotència a vegades.
1: Clar, els vostres recursos al final, com has dit, són limitats, no podeu ajudar totalment a una persona. Tot i així, teniu prou recursos per les vostres estratègies?
0: No, fem el que podem amb el que tenim. Evidentment, sempre ens agradaria tenir més, no? I quan parlem de que manquen professionals, sí, manquen professionals, però com que de moment no sabem si en tindrem més o no en tindrem més, perquè les promocions de metges s'estan fent ara, però clar, això no significa que, doncs, fins d'aquí 10 anys aquest augment de nombre de places de medicina o d'infermeria o de... Clar, això no serà efectiu fins d'aquí, doncs, això mínim 10 anys, no? Doncs, mentrestant, amb el que tenim hem de la podem fer, però no hem de deixar de dir que falten algun tipus de recursos, no? El que passa és que, bueno, doncs no diem, no falten metges, falten metges. Bueno, falten formes de treballar, que és el que estem canviant. Canviem una miqueta la forma de treballar, fem més un enfoc més, bueno, amb els educadors, més a nivell social, més sanitari. Bueno, doncs fem el que podem amb els que som, no? Que falta, sí, però com que no sabem si en tindrem, doncs no podem quedar-nos quiets. Hem de donar una resposta d'una forma o altra. A part de que reivindiquem on hàgim de reivindicar.
1: Meritxell Centeno, directora estratègica assistencial de la Fundació Hospitalàries de Sant Boi. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Bona tarda, John. Doncs sí, som aquí al carrer Major, davant de Cala Riteta, una de les botigues més antigues i emblemàtiques de Sant Boi, que aquests dies viu els seus últims moments abans de baixar la persiana definitivament. Parlem d'un establiment amb 140 anys d'història que va passar diverses generacions de santboians i santboianes i que ha format part de dues dècades de la vida quotidiana del centre de la ciutat. Una merceria de les de tota la vida, d'aquelles on molts clients no només venien a comprar, sinó que també a demanar consell, conservar i mantenir aquest tracte proper tan a prop pel comerç local. Durant aquest temps, Cala Riteta ha vist canviar el carrer Major, els hàbits de consum i també la forma de fer comerç. Ara, després de més d'un segle d'història, arriba el moment del comiat. I volíem aprofitar aquests últims dies per conèixer millor com ha estat aquesta trajectòria, entendre per què arriba ara el tancament i saber com s'està vivint des de dins. Per això parlem amb la Montserrat Satoca, propietària de Cala Riteta. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Per començar, com neix aquest negoci?
2: Doncs neix dels meus besavis, de la Rita Priu Ferrés i del Gabriel de Uifissas. Bueno, van començar amb un petit magatzem al carrer La Rapa, després van anar al carrer La Lou, que ja hi tenien família, i els hi van deixar un petit espai. I, bueno, i d'allà ja van anar aquí, davant del que és a Calquelo. Bueno, van llogar una casa, que en botiga i així, i res. I després ja, quan va néixer la meva mare, ja van començar aquesta casa on estem ara, i des de l'any 36 que estem aquí.
1: Clar, quantes persones s'han posat de la generació darrere d'aquest mostrador?
2: Quatre, comptant-me a mi, quatre.
1: Quatre generacions, eh?
2: Sí.
1: I, Montserrat, per què aquest nom, Cala Riteta?
2: De la meva tia. Ai, de la meva tia, perdona, de la meva besàvia. Uh-huh. La meva besàvia es deia Rita. I, clar, abans hi havia allò dels mots de les cases, jo què sé, cal Tirito, cal Busanyes, doncs aquí, pues, de Rita, Riteta, Cala Riteta.
1: Tu la vas conèixer, ella?
2: No, jo la meva besàvia no.
1: Clar, digue, queda molt enrere.
2: Déu-n'hi-do. Ja. No, la meva àvia sí, uh-huh. Clar. Llavors hi havia va ser la meva àvia, després... I després de la meva àvia, la meva mare, però clar, la meva mare amb 50 anys va agafar Alzheimer. Mm. I llavors jo, clar, més prematurament vaig tenir que agafar la botiga.
1: Clar, amb quants anys agafar aquesta botiga?
2: Pues jo devia tindre entre pues, uns 25 anys, mm-hmm. fa.
1: 25 sí, anys, eh? I la botiga ja estava així?
2: Sí,
1: era
2: estava
1: aquí,
2: així.
1: Ja era aquest carrer.
2: Sí, llavors. Sí, sí.
1: Quin any va venir aquí?
2: Aquí a l'any 1936. La meva mare és de l'any 1934, però aquest edifici el va fer el meu avi, que era paleta.
1: Uh-huh. I la merceria, aquest negoci, la teva besàvia, saps per què li agradava o era un negoci de tota la vida?
2: La veritat, no ho hem parlat mai, yeah. No m'ho ha explicat mai la meva tia. I la meva mare, com que estava per les coses de la botiga, no ho van explicar.
1: Què ha fet que aquest negoci funcioni durant més de 100 anys, 140?
2: Sí, 140 aquest any. Suposo que és el tracte amb la gent i la manera de, clar, a veure, venen els assessores del que han de comprar, el que els hi pot anar bé, el que no els hi pot anar bé. Mm-hmm. Bueno, una mica, clar, I suposo també fer una mica de psicòleg, no? Perquè el qui està darrere un taonell, jo crec que... Tenim la carrera de psicologia sense tindre que anar a la universitat.
1: Clar, és que jo he vingut una miqueta abans per venir, per veure el negoci també, i aquesta relació que tens amb els clients és molt familiar, no?
2: Sí, és que, bueno, clar, és que, clar, per exemple, la primera que ha vingut és que a mi pràcticament m'ha vist néixer. Clar.
1: Imagina't.
2: Sí.
1: Ja des del primer dia passaves moltes hores aquí, des que vas començar a treballar?
2: Sí. Jo des de... A veure, jo vaig acabar els estudis i jo des dels 15 anys pràcticament estic aquí a la botiga. Mm-hmm. O sigui que imagina't.
1: Et volies dedicar, Montserrat? O
2: no, no, no. Cuidado, la meva intenció era una cosa molt diferent.
1: Sí?
2: Sí.
1: Què volies ser?
2: Jo metge. Bueno, de fet, volia ser cirurgiana. A veure, jo tenia el meu oncle, que hi ha molta gent que el coneix, que és el doctor Saún, mm-hmm. bueno, era el doctor Saún, el Lluís Saún, Resulta que, bueno, ell des de petita, ell m'explicava coses de medicina i a l'igual em trucava a Montserrat que m'han enviat uns amics una operació de pròtesis de genoll puja que la veurem plegats. Que jo aquí a casa han tingut sort que jo no sóc aprensiva gens ni mica, vull dir, els he pogut cuidar tots, ferides obertes, llagues, tot. Clar, perquè a mi la sang no m'espanta.
1: Sí, sí. I llavors què va ser? La teva mare qui et va dir, mira, t'has d'anar a Montserrat amb el negoci?
2: Mira, va ser circumstàncies. Va ser que, bueno, vaig quedar com una mica bloquejada quan vaig sortir de la primària. Vaig dir, pues no estudio. Va, d'allò és, ui, el disgust que va tindre el meu oncle. Com que no seràs metge? Que no, deixa'm tranquil·la, que he quedat farta de tants llibres. I mira, però ja et dic, ui, sí, sí.
1: Què és el que més t'agrada, treballar aquí?
2: Bueno, no sé, tens tracte amb un, tractes amb una persona d'una manera, igual et ve una altra, és d'una altra. Cada persona és un món, el que diuen, no? Que sí, cada persona... És cert, és cert. Vull dir, i clar, els intentes ajudar.
1: Què és el que més trobaràs a faltar?
2: Suposo que al llevar-me, obrir... I tindre això, el tracte amb la gent i així. Per lo de més, no, perquè, a veure, són 50 anys, vull dir, que he estat treballant 50 anys, que és, no és tan fàcil, eh?
1: Sí, sí. Com va estar la decisió de tancar la botiga? És a dir, ha estat una cosa fàcil per tu?
2: No. No, la veritat, gens. A veure, la decisió jo ja la tenia presa feia temps. I era una cosa que amb el meu pare... que ara ha fet 12 anys que falta, que ho havíem parlat moltes vegades, no? De que, bueno, què faràs el dia que arribi? I jo, ai, pare, em sembla que em jubilaré, coi. I jo vull saber... a veure, és que la gent es pensa que tu tens un negoci i ja està, i no. Però, coi, jo m'he quedat molts anys sense vacances, jo he tingut, clar... Jo amb 16 anys ja vaig haver de començar cuidant a la meva àvia, la meva mare, el que t'he dit, amb l'Alzheimer. Amb el meu pare li van amputar una cama. Clar, quan sense la gent que diu, oh, jo tinc ganes de vacances, jolín, jo sí que en tinc, perquè jo he estat molts anys sense vacances, clar. I dius, mira, la cosa més tonta, anar a fer un cafè a mitja tarda amb alguna amiga. Jo crec que això fa com 40 anys que no puc fer-ho. I vull. I a més, jo el meu pare, just el dia abans de morir-se, m'ho va fer prometre. Em va dir, Montserrat, ho hem parlat moltes vegades, però és que ara vull que m'ho prometis. Vull que em prometis que quan arribi el moment tanques la botiga i a viure. Diu, perquè això no pot ser. Has viscut per cuidar-nos a nosaltres i per la botiga. Diu, ara vull que siguis tu la que disfrutis. I és el que penso fer.
1: És realment interessant, no? Tants anys de feina i que per fi et pugui arribar aquest moment i tot i que segurament et faci pena deixar tot aquest negoci. No hi havia relleu generacional per sota?
2: No, perquè jo no m'he casat, no he tingut fills i, clar, a veure... I jo això no es pot jugar perquè és botiga i casa alhora... Vull dir, que es tanca. I em sap greu. Yeah. Sí que em sap greu, perquè, a veure, és una cosa que és de la família. Però, clar...
1: Llavors, per tant, el negoci no es vendrà ni res. És a dir, el que és el local es quedarà igual, no?
2: Sí. Bueno, a veure, l'he d'anar buidant de gènere, trauré els mobles i així, però bé, sí, sí.
1: Qui valoren especialment els clients que venen aquí?
2: Què valoren?
1: Sí.
2: Ai, suposo que el tracte que els hi faig, no? Dic jo, el tracte i el trobar... I si no ho troben, el fet de que jo sempre els hi he dit, bueno, necessiteu això, doncs si us podeu esperar a que la setmana que ve vaig a Barcelona, jo us ho busco i si ho trobo, ho suporto, cap problema.
1: Què és el que més ha canviat en tots aquests anys que portes, no? M'has dit uns 40 anys aquí al mostrador. Què és el que més ha canviat de la feina? Perquè potser és una feina que realment ha canviat poc, no?
2: La marxeria en si ha canviat poc. Ha canviat les modes i així. Sí que és veritat que el que ha canviat, però no només per marxeries, per molta gent, i això l'altre dia ho parlàvem, Internet. Internet ha fet molt de mal.
1: Clar.
2: Però ha fet mal a merceries, a sabates, a coses, a roba d'esport, a roba de carrer, vull dir, electrodomèstics, tot.
1: Ho heu notat molt?
2: Les botigues, sí. Jo crec que sí.
1: Heu vist que potser les vendes han disminuït?
2: Sí, però sí que és veritat que, per exemple, amb el meu, no és tan fàcil que ho puguin... A veure,
1: Clar. No
2: és el mateix. Tu demanes per internet, per exemple, cinta de setí, d'aquesta amplada. D'entrada has de veure el color. Per internet no es veu exacte el color. Tu, a l'igual, només en necessites mig metro i ells, a l'igual, t'obliguen a 2 o 5 metres, que és diferent.
1: Clar.
2: La venda amb merceria, el tu a tu, canvia.
1: Seria molt difícil començar una merceria des de zero?
2: Uf! ha de ser algú que, em perdó, ara diré una paraulota, que ho hagi mamat des de petit. Perquè si no saps de què va, millor no t'emmerdis. Perquè hi ha moltes tecles. Jo la merceria la comparo, tot i que el que és les ferreteries encara és a pitjor, ho comparo molt amb ferreteria. Els tornillets d'aquesta mida, d'aquesta altra... I, a veure, hi ha molta, molta tecla a tocar.
1: Ja arriben al final d'aquesta entrevista, Montserrat. Tenques el dia 30, no?
2: Sí, el 30 d'octubre és l'últim dia.
1: Quin és el record que tens, o el millor record que tens quan penses en la merceria en tots aquests anys?
2: Ai, la gent. La gent. Ai, no ho sé, jo és que tothom... Mira, jo hi ha una persona que avui l'he vista i li he dit perquè ara té 101 anys.
1: Ha vist que...
2: Que ella era petita, ha conegut a la meva besàvia i avui li he dit... Paquita, el dia 30 d'octubre has de vindre perquè tu has vist i has conegut a la meva besàvia i vull que vegis com es tanca la botiga. Ai, Montserrat, estàs segura? Dic, sí, jo vull que estiguis, perquè per mi ets la principal que ha de ser-hi, perquè ha conegut a les 4 generacions.
1: Què et diuen els clients quan els dius... Quan ho vas començar a dir?
2: Jo, fa 3 o 4 anys.
1: Aneu-vos
2: espavilant, que això s'acaba, que d'allò... Clar, la gent, no, però no ens facis això, què farem sense tu? Dic, ai, coi, però crec que us ho heu de donar la volta, no? Ostres, Montserrat, ha arribat el moment, gaudeix.
1: Clar.
2: No sé, jo penso així.
1: Però suposo que també et trobaran a faltar, ja no com
2: sí,
1: a persona.
2: No, sí, això també. Sí, això sí, ja, això ja m'ho espero.
1: Què t'emportes ja per acabar, Montserrat, d'aquesta etapa?
2: Ai, no sé, què m'emporto?
1: Sí, què creus que recordaràs d'aquí uns anys quan pensis en la merceria?
2: Jo, a veure, jo principalment és la trajectòria dins de la meva família, que és el que t'he dit, la meva besàvia, la meva àvia, que la meva àvia, que era la Joaquima Déu i Priu, aquesta, jo una vegada vaig riure amb ella, perquè vaig dir, home, àvia, això no ho digui, perquè la meva àvia feia, en aquell moment, en el seu moment, quan era d'allò, feia faixes a mida. I un dia em diu, és que jo, Montserrat, sóc feixista. I me la vaig quedar mirant, jo era joveneta, dic, àvia, no ho digui això, que no queda molt bé que diguem. I diu, home, però és que és la realitat, jo feia faixes a mida, però llavors soc feixista. Nada menys, imagina't, amb una família republicana com la nostra.
1: Clar.
2: Queda com una mica... I no, em quedo amb anècdotes i coses que han anat passant durant tots aquests anys.
1: Montserrat, se toca propietària de Cala Riteta. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a Gent de Carrer. I molta sort en el que queda de negoci,
2: sí.
1: I en el que vingui després a
2: això
1: la vida.
2: Espero. Ja us vindré a veure un dia allà a la... Bueno, jo hi vaig els dijous.
1: Ho sabem, ho sabem. Per tant, ja tens una activitat a fer, no?
2: Sí, sí, sí, ja tinc coses.
1: Doncs moltíssimes gràcies i tanquem una història de 140 anys que arriba al seu final aquí, al carrer Major, una botiga que ha anat molt més enllà de vendre fils, botons o productes de merceria i acaba formant part també del record de moltes famílies de Sant Boi. Aquests dies, per tant, seran de comiat, de retrobaments amb clients de tota la vida i també de recordar tot el que ha passat durant aquest taulell durant més d'un segle. Nosaltres ens quedem aquí una estona més parlant amb la gent i coneixent com s'està vivint aquests últims dies de Cala Riteta. Ràdio Sant Boi.
3: Esteu escoltant els millors moments de gent de carrer.
4: Desiré Soto, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda, què tal?
4: Explica'ns ara mateix on estem.
5: Pues estem a la clínica d'Instituts Odontològics al carrer Mallorca número 40, al costat del Masellera.
4: De fet, ara mateix estem a l'entrada, és a dir, la gent quan passa és el primer que es troba en aquesta sala d'espera, aquí ja ens atenen a recepció, i aquí hi ha un passadís que ja indica cap a on comença tota la feina que feu aquí, no? Quan algú arriba, què és el primer que passa en aquesta clínica?
5: Quan arriba el pacient, el primer que fem és col·laborar que tingui cita, si no, li donem una cita perquè es vingui a visitar. Som una clínica de poble de tota la vida, des del 2007 estem en aquesta mateixa clínica, i només quan arriba el pacient el primer que fem és agafar-li les dades, que s'esperi a la sala d'espera, i quan podem el fem passar on t'ho ensenyo ara, que és a la sala de ràfix per fer una radiografia.
4: Ara anirem també a veure com és aquesta sala i explicar-ho també des de dins. A vegades a la gent li fa una mica de respecte, però si entén el que es fa i també de la forma en què es fa tota la prevenció que hi ha, segurament els hi farà potser una mica més de respecte. Això també és el que volem aconseguir avui veient tot el que feu també des de dins. Deies que aquí és on s'atenia també la gent quan arribava. Quin és el perfil de gent que ve aquí? Ve gent de tot tipus?
5: Sí, venen des de famílies. Tenim famílies molt consolidades que venen el pare, la mare, els avis de tota la vida, i també tenim nens, però sí que és veritat, de tot tipus. Tenim sobretot famílies, moltes famílies consolidades de tota la vida, que fan molts anys que es visiten, des dels avis, els nets, els fills, els pares i una miqueta de tot.
4: Diries que sou una clínica molt vinculada al barri?
5: Molt, molt vinculada. La veritat és que sí. Donem una atenció molt bona i molt personalitzada, i jo crec que és això el que caracteritza la clínica d'Instituts de Sant Boi.
4: Et sembla si entrem cap a dins i així també m'expliques quina és la forma en la que treballeu vosaltres?
5: D'acord. Nosaltres, primer de tot, agafem les dades del pacient, que això ho fa sempre la directora, quan és una primera visita, després passem a la sala de ràfics per fer una ortopantomografia.
4: Ostres, quina paraula aquesta, eh?
5: Sí, una miqueta entremaliada, no?
4: Què significaria això?
5: Una ortopantomografia és una panoràmica, una radiografia de tota la boca panoràmica. Una radiografia que surt amb totes les peces. Sí que després tenim les hiperiapicals, que són radiografies petitones que es fan només a la dent que tu vols veure. Però primer de tot el que fem és una ortopantomografia, i després passem el box en el doctor, que és el doctor que just en l'ortopantomografia i en el pacient, al fer l'exploració, ens explica tot el tractament que cal fer-li.
4: Podem anar a un box d'aquests i si m'ensenyes també el que teniu a dins.
5: Sense cap problema. Nosaltres a la clínica d'Instituts de Sant Boi comptem en quatre box per poder fer els tractaments, i amb moltes especialitats.
4: Estem caminant ara mateix per aquest passadís, veiem que hi ha alguns boxs que estan tancats, que entenc que és perquè hi ha gent allà treballant i hi ha pacients, que ara mateix sí. A aquesta hora els esteu atenent justament ara.
5: Just avui tenim la prostodoncista i tenim el cirurgià, i just ara tinc cirurgia, està la meva companya en un box.
4: Per tant, esteu aquí sempre plens d'activitat, eh?
5: La veritat és que sí. Cada dia solem tenir uns 3 o 4 doctors des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda.
4: Escolta, Desiree, pot ser que haguem arribat en aquest box que em deies, que em pots ensenyar?
5: Sí, t'ensenyo, endavant.
4: Justament ara estem entrant, això és el bo que té la ràdio, que podem entrar a tots llocs i poder explicar les coses com són des de dins. Aquí ara mateix, què és el que ens trobem?
5: Bueno, ens trobem a la cadira, que fa sempre una mica...
4: Una mica respecte, ho podem dir, sí, sí.
5: Sí, tal qual. Sí que és veritat que les visites al dentista ara cada cop més por dona. Abans donava molta por, ara sí que és veritat que la gent ve més convençuda i no amb tanta por. Pues, què t'explico? En el bosc el que tenim és el silló, ¿vale? Després tenim un aparell que és l'ordinador, que és per mirar les ortopantos i l'historial del pacient. És molt important. I després el que sí que tenim és una pantalla, que és una càmera intraoral, que moltes vegades per ensenyar quan li diem al pacient que té que fes un tractament i no es veu o no, en la càmera intraoral, que és una pantalla, una càmera molt petitona, el que fem en això és que el pacient vegi on té la càries, on té que fer una extracció, o si té més sarro, qualsevol tractament que li faci falta.
4: Que això també és el que defineix d'alguna forma la vostra manera de treballar, no? Voler explicar també al pacient exactament què és el que té i d'una forma molt didàctica.
5: Sí, també ara el que tenim, des de fa uns mesos, tenim el TAC 3D, l'escàner, i també és una manera molt còmoda també per al cirurgià, perquè moltes vegades per fer cirurgies li fa falta fer un TAC al pacient. Abans sí que només teníem la teleradiografia, que és una radiografia de lateral, i la ortopantomografia, com hem dit abans, que és la gran.
4: Aquesta paraula ja sabem el que vol dir, eh? Ja no hi ha excusa aquí.
5: No, ja ho saps, ja ho saps. I ara sí que el tenim al TAC 3D, que això per al cirurgià li va molt, molt bé a les cirurgies, pel tema de l'os i per altres coses.
4: Clar, la odontologia hi ha diferents formes també de treballar. Diries que aquesta clínica està dins del que es podria dir com a odontologia honesta, ho definiries així?
5: Tal qual, i molt innovadora. La veritat és que sí. I honesta perquè nosaltres, sobretot, intentem tractar molt, molt bé el pacient des que entra fins que surt. És molt primordial tratar bé el pacient.
4: Jo ara mateix estic la mar de bé, eh?
5: Moltes gràcies, m'alegro molt.
4: El que passa que ara quan em giro i veig aquesta cadira sí que t'haig de reconèixer que alguna cosa se t'activa a dins com sí. Que fa una mica de por, no sé molt bé per què.
5: Bueno, fa por perquè sí que és veritat que fa molts, molts anys l'odontologia no és com ara. Sí que és veritat que abans no es tractava el pacient com es tracta ara, no tenim les coses que tenim ara. Sí que és veritat també que quan tens que anestesiar un pacient no és com abans, les agulles d'ara són molt, molt primetes, si vas amb molt de compte no tens per què fer mal. Si tu expliques un tractament molt bé al pacient, el pacient torna. Tens que donar una mica de confiança, per això el de l'odontologia on estàs a l'IO, Sant Boi.
4: Et sembla si seiem i així em pots explicar amb més profunditat també com treballeu aquí?
5: Vale, d'acord, sense cap problema, endavant.
4: Però una cosa valenta que és seure en aquesta cadira que moltes vegades doncs ja veiem que la gent li fa por, però potser si coneix exactament com es treballa aquí doncs hi ha algunes d'aquestes pors que al final es treuen. Per exemple, jo quan sé que aquí puc pensar, ostres, em farà molt de mal. En general, els tractaments que es fan aquí fan molt de mal?
5: No, la veritat que no. Tu tens que tenir en compte que la primera visita només és orientativa pel pacient i és per donar-li, per ensenyar-li el que li fa falta i donar-li un pressupost. Sí que és veritat que hi ha tractaments, el que sempre fa més mal al tractament és l'anestèsia. Però sí que és veritat, que és el que t'he comentat abans, que si vas en compte a poc i dones confiança, no tens per què fer mal. Sí que quan un pacient ve amb molta infecció, a vegades anestèsia costa una mica més que agafi l'anestèsia, però ara mateix és agafar-li confiança i nosaltres en això podem dir que són experts.
4: Veig que estàs còmode treballant aquí.
5: Sí, la veritat que sí. Porto 3 anys i tinc molt bones companyes. Tinc una companya que fa 20 anys que està treballant aquí, que això ja diu molt. Tinc una altra que porta 18 i tenim uns companys molt bons i una directora que la veritat que ens fa que el treball sigui molt, molt fàcil.
4: Aquestes companyes que porten molts anys, per tu també t'han servit com a guia, com a punt d'ajuda en alguns moments en els que potser vas una mica més perduda?
5: La veritat que quan vaig començar aquí, jo porto a l'odontologia 35 anys treballant. Sí que és veritat que he estat en uns altres puestos, però quan vaig començar aquí em van ajudar molt perquè cada clínica dental treballa d'una manera i tens que acostumar-te. I elles m'han ensenyat moltes coses, la veritat és que sí. Són molt bones companyes.
4: I a l'hora de la gent que, per exemple, pugui venir a fer pràctiques, no només a treballar, sinó també a formar-se, és un lloc que també impulsa la gent a fer-ho d'alguna manera?
5: Mira, puc ben dir que totes les noies que han vingut a fer pràctiques o a recepció, que ara tenim una noia que està fent pràctiques de recepcionista, tothom diu el mateix, que hi ha molt bona àrea de treball i que és una clínica que és molt bon ambient, que tratem molt bé a la gent, però és perquè nosaltres som així, ahir els envois són així, els companys, tots els doctors, la veritat és que tothom està molt content, la veritat. Tenim molt bones ressenyes.
4: Ah, sí? Quina és una ressenya que recordis?
5: Bueno, és que tenim moltes, la veritat. Ara ben bé
4: no sabries ni on escollir, no, potser?
5: No, la veritat que no, però tenim moltes. Algunes relacionades amb doctor i altres que són relacionades amb el doctor i amb l'auxiliar. Jo que estic en cirurgia en el doctor Vilòria, tinc algunes de gent que ha vingut amb molta, molta por i ha sortit pues, molt contenta. I això a mi m'agrada molt quan posen una ressenya bona, perquè la gent mira molt les ressenyes, molt, molt, molt.
4: Crec que hi haurà gent que ens estarà escoltant que segurament aquesta por, com una mica irracional, que tenen de venir a un lloc com aquest, encara la mantinguin, però jo crec que encara els hi podem explicar algunes coses més com perquè se'ls hi tregui aquesta por i perquè, d'alguna forma, vinguin amb una mica més de tranquil·litat. Si tinguessis davant aquestes persones, què els hi diries perquè vinguessin tranquil·les?
5: Que tenen que confiar, que sobretot és molt important fer-se una revisió a l'any. És importantíssim, perquè moltes vegades per por o per pensar és que em faran por, no vens a fer-te la revisió. Després tot es complica. Llavors, de lo millor d'una caries que has tingut, passes a matar el nervi perquè la caries s'ha fet més gran perquè no has vingut a la revisió anual. Això és superimportant. Sobretot és confiar en que no faran mal. Si tens algun dubte, sempre preguntar-ho. Si a lo millor és una persona que és molt nerviosa, doncs et poses un cascos de música i apa, endavant. O vinguis acompanyada d'un familiar teu. Això és molt important. Però ara mateix l'odontologia d'ara, puc ben dir que no és com l'odontologia de fa anys. Ara no tens per què tenir por, la veritat.
4: Doncs escolta, estic aquí a la cadira, quasi que potser m'hauré de mirar alguna cosa.
5: Faré la revisió, si vols, no hi ha cap problema. Sobretot us vull dir que la revisió d'instituts odontològics, tant l'ortopantografia, la revisió i el plan de tractament, és totalment gratuït. No té cap cost.
4: M'has deixat tranquil·líssim. Desiré, moltes gràcies.
5: A tu, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.

0: Ara sí, ha arribat el moment dels esports.
1: Amboy rebrà prop d'1 milió d'euros de la Generalitat per fer obres de reforma i també millora a les escoles públiques de la ciutat. Maria València, regidora d'Educació, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Com estàs i benvinguda, gent de carrer, després d'aquests dies de bogeria absoluta.
2: De bogeria absoluta, però encantada d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies.
1: Ara entrem a aquestes ajudes, però abans, com has viscut aquests dies?
2: Aquests dies han estat molt intensos a la ciutat. La veritat és que, com bé deies, aquests episodis de pluja, a més amb aquesta virulència, no?, que ens estan entrant aquests fronts, que són de, en alguns moments són força imprevisibles, la veritat és que doncs, genera un cert neguit. No? El cap de setmana ha estat molt intens, amb aquesta quantitat d'aigua, amb una presa de decisions permanent amb el FECOPAL, i és veritat que tant la gent de Protecció Civil, policia local, els cossos de seguretat, bombers, etcètera, no?, doncs, han tingut unes intervencions excel·lents, però és veritat que ha estat un cap de setmana molt intens. El dilluns no va ser menys, a les 6 del matí, i ahir a la tarda doncs, tots vam tornar a viure un episodi també força virulent, no?, de pluja i de tormenta, de tempesta elèctrica.
1: Fins ara les classes han pogut funcionar més o menys amb normalitat?
2: Doncs sí, la veritat és que és un dels patiments principals quan hi ha aquestes alertes, aquestes situacions d'emergència, no?, que les classes, els infants puguin estar en els seus entorns de seguretat, que són les aules, i les famílies també. I això és gràcies a les escoles, a la feina que fa des dels equips directius i els equips docents, no?, per poder garantir aquest treball dintre de les aules. I també doncs, nosaltres intentem vetllar permanentment per l'estat de les infraestructures. No podem oblidar que són edificis antics, els que tenim majoritàriament a les nostres escoles, i que a més no estan tampoc la ciutat en general tampoc està habituada a aquests episodis tan forts de pluja. Tu abans has parlat en algun moment, John, de com repensar les ciutats, no?, amb aquesta clau, i és cert, no?, van ser construïdes amb altres lògiques, normal, i les escoles també, i per tant el nostre neguit permanent, el nostre seguiment permanent en cada un d'aquests episodis, en el cap de setmana, diumenge a la tarda, el dilluns de matinada, per poder garantir que aquelles escoles que podien veure's afectades per l'entrada de pluja estiguessin a punt per començar, i així ha estat tots aquests dies, d'aquests darrers 6 dies que comentaves de pluja.
1: Clar, les escoles necessiten alguna reforma, ja ho explicaves, hi havia edificis que són vells, que s'han d'adaptar també a tota aquesta situació que estem explicant i que sembla que ha vingut per quedar-se. Per això es necessita inversió, i justament el que s'ha anunciat és que hi haurà 1 milió d'euros pràcticament que s'invertirà justament a les escoles d'aquí de la ciutat. Com es concretaran aquestes ajudes?
2: Correcte, això és un fons de 100 milions d'euros de la Generalitat als ajuntaments per fer obres, i això ve d'una col·laboració, no?, d'una cooperació financera del Departament d'Educació i Formació Professional per obres de reforma, adequació i de millora en els centres educatius. Com has dit abans, Sant Boi és un dels municipis que més diners rebrà, pràcticament 1 milió d'euros. Això, abans ho explicàveu, està vinculat a un tipus de despesa, no?, i parlàveu de les substitucions de cobertes, de fusteries, de millores en els tancaments, accessibilitat, eficiència energètica. Aquests són els criteris que ha establert la Generalitat, i ara nosaltres estem revisant aquests elements, no?, que són subvencionables segons la resolució, per poder valorar a nivell econòmic i a nivell global i poder atendre les prioritats dels centres. I aquestes prioritats tenen principalment a veure amb la seguretat, la salut, el confort i l'antiguitat. I això serà una mica el que determinarà. La voluntat de l'Ajuntament és fer inversió amb aquest 1 milió d'euros, pràcticament, en els 14 centres públics de la ciutat, perquè la concessió d'aquesta quantitat ve determinada també pel volum de centres que tenim a la ciutat de titularitat pública. I, per tant, la nostra intenció, com hem fet en altres ocasions, és poder beneficiar a tots els centres. Això implica un repartiment, tenint en compte que són 14 centres educatius, i per tant això implicarà aquest repartiment. Tot això, i abans ho comentaves, no?, calen inversions en les infraestructures. En altres ocasions hem tingut la possibilitat de parlar-ne d'això, no? Parlaves també de les inversions en l'Institut Marianao, que farà la Generalitat per la climatització, o de l'Institut Rafael Casanova. Des de l'Ajuntament ens hi sumem any a any, també amb quantitats que crec que també són significatives. No vol dir que sigui insuficient, vol dir que cal seguir treballant, no? I l'any 2025 es van invertir entre manteniment i inversió pràcticament 1 milió d'euros a les escoles de la ciutat. I en aquest any 2026 pràcticament s'acabaran invertint 2,5 milions entre inversions i manteniment. Sumem aquests diners, aquest milió d'euros pràcticament de la Generalitat, que tenim de temps per executar fins a l'any 2028. Ara estem acabant de la priorització, on aniran destinat, en què, no? Però és cert que no podem cessar d'anar invertint progressivament. Tant de bo poguéssim invertir tot de cop, però ho fem progressivament. Hem parlat en algunes vegades amb vosaltres la renaturalització, els temes de millora dels equipaments en eficiències energètiques, etc. No? I és en això on estem. I, bueno, mica en mica anem fent. No fa gaire també van parlar del tema de la climatització, que és una de les grans preocupacions, que també respon a aquestes lògiques climàtiques noves, no?, que cal atendre. I en això també estem en el disseny d'un pla, i ho deia no fa gaire, a curt, a mitjà i a termini, per poder millorar el clima dintre de les escoles, sumat a continuar renaturalitzant patis, etc.
1: Explicaves ara aquesta inversió que hi havia any rere any per part de l'Ajuntament en aquestes escoles, per aclarir-ho, inversió et refereixes que és el que es contempla dins els pressupostos, o que hi ha una inversió extra d'aquest milió que comentaves, el que ja s'està invertint i que ja es contempla per pressupost?
2: Dintre del pressupost es contemplen inversions a la ciutat i llavors es poden destinar a uns equipaments o a uns altres, però és cert que les escoles doncs, són prioritàries a la ciutat i per tant d'aquests diners pressupostats en inversions s'adrecen aquí. És cert que també sovint utilitzem els fons que estan adreçats a renaturalització o eficiència energètica per invertir-los en els equipaments escolars. Llavors, al final acabem confegint, ho deia el tema de la quantitat, perquè acabem confegint una mica un puzzle, no?, amb aquests diners que arribaran de la Generalitat, amb aquests diners que ja invertim de forma ordinària en manteniment, amb els diners que de forma ordinària el Departament d'Educació també inverteix en manteniment. Llavors, és una mica, no?, anar sumant per poder millorar, perquè al final les escoles són uns espais neuràlgics de la ciutat, és on es desenvolupa gran part de la vida dels infants i adolescents i joves de la nostra ciutat, no?, en el dia a dia, i per tant, i no només això, les escoles també són espais per fer-ne un ús social. Les entitats de Sant Boi, tenim moltes entitats ubicades en aquests espais, no? Llavors, una de les prioritats de l'àmbit d'educació de l'Ajuntament de Sant Boi és fer-ne un bon ús i un ús intensiu d'aquests equipaments, és a dir, dintre i fora de l'horari escolar, que puguin ser equipaments de la ciutat i que puguin ser ben utilitzats.
1: Parlaves també del repartiment que es farà d'aquesta inversió. Serà un repartiment en el que aquest milió pràcticament es trossejarà per iguals, o segons la necessitat de cada centre s'invertirà més o menys respecte a aquesta ajuda de la Generalitat?
2: Intentarem donar prioritat, no?, a aquests elements que la Generalitat ha establert i aquests que jo assenyalava, la seguretat, el confort, els temes d'antiguitat, etc. Seran uns criteris dintre del màxim, no?, objectius per poder-ne garantir el repartiment. Si féssim un trosset per cadascú, pues, pràcticament ens tocarien 70.000 euros per centre, no?, i per tant algú pot dir, és millor invertir en més en uns quants i no en tots. Nosaltres, en aquest cas, el que volem és que tothom pugui ser beneficiari, perquè a tots els centres de la ciutat que compleixen els requisits que ha posat la Generalitat puguem tenir una mica d'inversió. Segurament no serà equitatiu 100%, és a dir, no serà per igual a tots, perquè el que farem serà això, prioritzar, no?, aquells elements que considerem bueno, que es considera objectivament més rellevants, i ho farem així. Encara això no ho hem, és a dir, els centres saben que ho hem rebut, i ara és cert que farem també una reunió amb les direccions per poder explicar aquests criteris i per poder-ho explicar. Sempre que fem una intervenció amb centres, intentem comunicar-la, intentem ser el màxim de transparents sempre, comunicar-les a totes. És a dir, no sé, si ara farem la pèrgola, que això també fa pocs programes que havíem parlat, la coberta en l'escola Siurana, i començarà ara d'aquí poques setmanes, doncs això es comunica també a la resta, primer evidentment als centres interessats, però es comunica, perquè tothom també, al final, tots formem part de la comunitat educativa i és important que apliquem aquests criteris de transparència. Insisteixo, ens agradaria, a mi la primera, poder tenir diners per poder reparar tot, però el que hem fet en els darrers anys és establir unes prioritats, tenir recollides totes les necessitats. Una cosa que insistim molt a les direccions, i si ens escolten, jo saben que ho dic, però que ho facin, és que ens traspassin aquelles preocupacions, no? Que ens
1: les direccions dels centres.
2: Del centre, que ens traspassin aquelles preocupacions, perquè les tenim recollides. Des de la canonada d'aquesta banda fins a la filtració de no sé on i el tancament o el lavabo que necessita el centre, doncs ho demanem. Jo he estat directora, ja ho sabeu, molts anys d'una escola d'aquí de la ciutat, i crec que és superimportant, primer, aplicar criteris objectius de repartiment d'això i, sobretot, tenir en ment la millora dels equipaments escolars de la nostra ciutat, i això és una prioritat pel nostre ajuntament, i per tant, a mesura que puguem anar assumint aquests fons, doncs que els puguem anar invertint.
1: Durant aquests episodis de pluja també reconeixies que l'escola Parellada havia estat també de les més afectades. Diries que és de les que més necessita aquesta ajuda?
2: L'escola Parellada té una situació, es troba en una situació fàcilment inundable, tots ho sabem, el sector Parellada, doncs està, sabeu que hi ha una reformulació prevista en tot aquell sector, i això té una afectació. Quan plou hi ha una afectació directa amb aquesta escola. Hem treballat molt amb la direcció, aquí estem superagraïts, també amb les famílies, amb l'AFA. No és agradable mai que això ens passi, sempre hem intentat evitar l'impacte directe sobre l'horari. En algun moment no s'ha pogut evitar, la primera vegada que va succeir no ho vam poder evitar, veníem d'anys de sequera i ens vam trobar en una situació on la setmana passada va haver-hi també algun episodi més complex perquè coincidia amb l'horari escolar. Però sempre hem intentat poder fer la neteja de matinada, de nit o en festiu per poder garantir l'apertura del centre. És un dels centres afectats per aquestes pluges, per la seva ubicació, no? I de fet hem quedat també amb la direcció del centre que treballaríem, que seguiríem treballant amb les famílies, no només per prendre consciència col·lectiva de la situació, sinó també per explicar les possibles intervencions, no? que preveiem per anar millorant aquesta situació. El que jo deia al principi, aquests episodis de pluja, que sovint són imprevistos, ens tenen en alerta per molts motius, però també per poder garantir al 100% l'apertura dels centres escolars.
1: Una altra pregunta concreta, en aquest cas no entraria dintre d'aquesta subvenció, perquè ara explicàvem quins eren els criteris, i no entraria, però en el cas, per exemple, dels salesians, el que ens ha arribat és que quan plou molt els patis s'inunden amb aigües fecals i no entraria aquí, no sé, una escola pública, però hi ha contemplat algun pla per poder atacar aquest problema?
2: Correcte, hi ha una situació també a l'escola, és a dir, parles, han comentat les dues escoles que estan més afectades per una situació més excepcional, no vol dir que les altres no hi hagi filtracions o no hi hagi entrada d'aigua, no, però en aquest cas són les dues en més complexes. En el cas dels salesians, això ve d'un defecte, de dos defectes, un de construcció, per tant de fa molts anys, és a dir, de com es va construir i es va distribuir el clavegueram soterrani, i d'altre, doncs, a la distribució actual del clavegueram. I com que això succeeix fora del centre, és a dir, les connexions del clavegueram es donen fora del centre, ja en els episodis de pluja té una afectació dintre, que és una de les clavegueres, treu aigua quan es col·lapsa l'exterior, treu aigua dintre de l'escola, i per tant és una aigua, en aquest cas és una aigua bruta. Cada vegada que passa, i de la mateixa manera que en el Parellada, de matinada normalment s'intenta intervenir, es neteja totalment, i tant el Parellada com a Salesians es fa una desinfecció. Aquest tema també l'hem treballat, tant el projecte com l'explicació l'hem treballat amb la direcció, també aquí estem molt agraïts, i a les famílies igualment, perquè al final situacions que demanen una comprensió de paciència, però no són fàcilment assimilables, la veritat, vull dir, això no és fàcil de gestionar per ningú, per nosaltres tampoc, i hem treballat les intervencions futures. Ja hi ha un projecte d'intervenció que anirem a presentar a l'escola, que ja ens vam comprometre que així seria, per poder minimitzar aquest impacte dintre de l'escola davant dels episodis de pluja, i per tant aquest projecte ja està elaborat i llavors s'explicarà a la comunitat educativa.
1: Què contempla aquest projecte?
2: Bueno, contempla un canvi en les direccions del clavegueram, implica una intervenció en el carrer, implicarà una intervenció d'obra exterior en el centre. Insisteixo que això té l'origen inclús en la construcció, és una part de l'origen en la seva construcció de l'edifici, no? I en la distribució d'aquell moment, d'aquells anys, de la dimensió més urbanística, no? No podem negar la preocupació tant per un centre com per l'altre, i també pues, això, no, traslladar l'agraïment total al centre, a la, al professorat, als equips directius i a les famílies i a la canalla, que al final ens demostren unes capacitats també que ens sorprenen i que nosaltres hem d'agrair, valorar i tenir en compte. I això no minimitza que haguem d'intervenir amb la màxima celeritat possible.
1: Aquesta subvenció d'un milió d'euros que acabarà aterrant en aquests centres educatius públics d'aquí de Sant Boi, aquestes escoles, ara mateix amb quin termini és amb el que s'està treballant perquè aquestes aplicacions puguin ser ja una realitat?
2: Nosaltres tenim fins al final del 2028 per fer les actuacions. Això és el pacte, la Generalitat, des de que ho anuncia i des de que tot això segueix el procediment fins al final del 2028. La nostra intenció és anar el més ràpid possible, tenint en compte els procediments administratius que necessiten, però la nostra intenció és poder començar a intervenir en quan puguem rebre els diners i ens hi puguem posar. Vull dir, nosaltres diners que rebem, diners que invertim, respectant evidentment tots els processos que s'han de seguir a nivell administratiu, però intentem fer el més ràpid possible, no? És a dir, el mateix que va passar quan els diners de la renaturalització, que en aquest cas hem anat intervenint progressivament, 4 centres, 3 centres, hem anat fent a mesura que hem anat rebent els diners i anem invertint, no? I en subvencions o diners que aconseguim que faciliten una velocitat, i en altres que faciliten una altra, però nosaltres intentarem fer-ho el més ràpid possible.
1: És la regidora d'Educació, agraïm com sempre les explicacions. Maria València, gràcies.
2: Moltíssimes
1: gràcies.
2: Una
1: pausa i continuem. Fins ara.
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Ara sí, ha arribat el moment dels esports.
1: Però abans també, parlant d'esport, us volem explicar una història que té molt a veure amb Sant Boi i amb l'esport. Dijous passat, ara fa tot just una setmana, l'streamer i youtuber Ibai publicava aquest vídeo.
2: ¿Cómo conseguí colarme en el vestuario del Real Madrid para cumplir el sueño de Ernesto?
3: La emoción que tengo no es por el perder el campo, es por lo que habéis hecho.
2: Un abuelo de 85 años de un seguidor. Todo empieza con Carlos, su nieto.
4: Quiero cumplir el sueño de mi abuelo.
2: Ernesto, su abuelo,
1: el
2: fue...
1: El protagonista era l'Ernesto Samuyà, igual que el seu net, que va ser precisament qui va contactar amb l'Ibai per preparar-li una sorpresa molt especial. En el vídeo, l'Ibai es disfressava de persona gran per conèixer-lo, escoltar la seva història i finalment complir un dels seus grans somnis, portar-lo al Santiago Bernabéu. Allà l'Ernesto va poder conèixer algun dels jugadors del Real Madrid, descobrir el nou Bernabéu i viure una experiència que difícilment oblidarà. I a més, l'Ernesto té una història futbolística ben curiosa, perquè és seguidor del Real Madrid, però de jove va jugar al Barça, una història que avui també ens explicarà. El vídeo ja acumula més de 4,8 milions de visualitzacions, i avui l'Ernesto i el seu net Carlos són amb nosaltres aquí, a Gent de Carrer. Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
6: Hola, buenas tardes.
1: Ernesto, quan arribes a Sant Boi, tu?
6: En el año 67.
1: I com és la vida, la teva vida, des de que vas arribar aquí? És a dir, per què vas venir?
6: Porque yo residía en el barrio de Casa Antúnez, de Barcelona, y entonces nos obligaron a salir de allí porque lo destruían y nos dieron viviendo aquí.
1: Pero tú eres originario de Cuenca, ¿no?
6: Yo soy de Cuenca, sí, pero llevo en Barcelona desde los 7 años, o sea que me puedo considerar, soy de Cuenca, pero un poco catalán también.
1: Carlos, tu també vas jugar a la Ciutat Cooperativa, inclús, no? Ets Samuyà.
5: Sí, sí, jo Samuyà, vaig néixer a l'Hospital Antic, o sigui, més Samuyà que això no hi ha.
1: A més, Ernesto, ens has dit que tens una història curiosa amb la ràdio, no? Que ara ens explicaves aquí fora.
6: Sí, al principi.
1: Sí, explica'ns què vas fer aquí amb la ràdio, que vas regalar una cosa important.
6: Bueno, mi hijo precisamente fue técnico de sonido.
1: Sí.
6: Estuvo una temporada larga. Y a mí me ponía un sonidito de un pip entre canción y canción o entre palabras y palabras de los locutores, y yo sabía que era él, que estaba acordándose de mí, sí. Pero la primera visita fue en el Castell, cuando se montó allí José Luis, montó allí la emisora, la primera vez.
1: ¿Qué te sembla, aquests estudis nous, ara?
6: Esto es estupendo, hombre, está muy bien.
1: Anem a parlar del vídeo i de tota la història, perquè és realment interessant. Primer de tot, Ernesto, tu coneixies a l'Ibai?
6: No lo conocía.
1: No, ¿eh?
6: De vista, en la tele.
1: Però res més. Bueno, però el coneixies, a dir, el seguies. No.
6: No, no le conocía. Había visto la velada.
1: Alguna cosa havia vist, no, Carlos?
5: Sí, havia vist la velada, la vam veure tota la família junts.
1: Vale.
5: També seguies a l'equip, al Ronin.
6: L'equip també.
1: Ah, bueno, pues ya el coneixia.
5: Sí, ja el coneixia.
6: Pero bueno, pero en persona no vale, había tenido...
5: No. Sí. I no és un seguidor com ho soc jo.
1: Ja, clar, però, més que res, sí. Perquè el públic de l'Ibai no era el seu públic, és més el teu,
6: sí,
1: no?
6: Claro.
1: El Carlos, totalment.
6: Claro.
1: Carlos, vull anar amb tu, perquè primer, com contactes amb l'Ibai?
5: Bueno, això és una fase de càsting. Té un compte Instagram que es diu Casting Ibai, i molts cops doncs penja qüestionaris i penja doncs preguntes de propostes de vídeo. Llavors els fan, doncs li fem propostes i ja decideixen si ens agafen o no. I va ser tot molt ràpid, perquè jo estava de vacances el dia 29, em van contactar per Gmail el dia 29, el 30 em van escriure per WhatsApp, i ja el dia 1 ja estava gravant el primer contacte amb Ibai.
1: I per què penses en el teu avi?
5: Bueno, perquè clar, el vídeo tractava de fer una sorpresa a una persona a la que estimes. I és que va ser la meva primera opció. Jo sabia que enguany havia estat un any més duret de lo normal, perquè bueno, li van detectar insuficiència renal i ja havia començat a fer diàlisis, i sabia jo que això era un xute d'adrenalina, i que a més amb lo madridista que és, bueno, lo madridista que som, que sempre veiem els partits junts, vaig pensar, com no ha anat el nou Bernabéu, seria la sorpresa perfecta.
1: Us estic veient junts agafats a la mà per tota aquesta gent que ens escolti. Com és la vostra relació?
5: Vols començar tu?
1: Ens resta endavant.
6: ¿Cómo es nuestra relación? Es, como digo en el vídeo, mi bastón. No podemos estar, ni puedo estar, dos o tres días máximo sin darle un abrazo, sin darle besos. Es lo más grande que me ha dado esta vida.
1: Que és part del teu avi, també, Carlos.
5: Uà, per mi, sí, és el meu pilar. O sigui, he tingut la sort de sempre tenir els meus avis junts i de tenir-los prop de casa, i ho he aprofitat al màxim. Sempre, o sigui, no hi ha dia que no els vegi, i això ha fet, doncs, aquesta proximitat. També he de dir que hem de donar les gràcies al Real Madrid, perquè és una cosa que ens uneix molt i que no ens perdrem cap partit, sempre l'un al costat de l'altre.
1: Ara parlarem del Real Madrid. Abans, Ernesto, que tu has vist créixer el Carlos, el teu net, com el veus ara? Estàs feliç de com ha crescut, també que esteu, tot i que ell ha crescut, no, i és gran, aquesta estima que et té de totes formes, no, i segueix al teu costat sempre.
6: Lo veo que está muy feliz, y lo veo quizá en más maduro de lo que... Sí, porque esa idea que ha tenido de ponerse en contacto con Ibai, yo he sido amigo de estas cosas, pero no se me...

0: perquè sobretot va ser superràpid tot. El seu equip té un equip espectacular, que són boníssimes persones, ens han tractat superbé i des d'aquí volem agrair, però sobretot em va sobtar perquè va ser tot superràpid. Em contesten per correu, després pel WhatsApp, i els dos dies ja estic allà amb l'Ibai. I va ser una bogeria, i sobretot sí que és veritat que jo pensava que em posaria més nerviós, però com Ibai és un tio tan proper, m'ho ha posat molt fàcil, m'ho ha posat molt fàcil.
1: Per qui no hagi vist el vídeo, comença amb l'Ibai, que es disfressa, no?, amb el seu amic Ander, i es disfressa d'home gran, no?, d'avi, i contacta amb l'Ernesto, que està al carrer, i parla amb ell. Primer, aquella escena és a Sant Boi?
0: Sí, sí, sí.
1: Era a Sant Boi, no?
0: Sí.
1: On és?
2: En el mercado de Torre la Vila.
0: Sí.
2: En el parquecito que hay delante, en la plaza.
0: Plaça Camp d'Arròs.
1: Sí. I tu en cap moment te n'adones que és una persona disfressada?
2: No.
1: No, eh?
2: No. Es que estaba perfecto. No me di cuenta.
1: Que fort, eh? També una bala al teu favor, clar, tampoc penses que una persona es disfressi, no?
0: Clar,
1: no vas amb aquest detector.
0: A més, l'equip de maquillatge és, bueno, porta Horrorland, i és un equip professional increïble, o sigui, les taques de les mans, la barba, o sigui, era tot bastant real, era increïble.
1: Des d'on van gravar? Perquè realment el vídeo no es veu que us adonéssiu que estaven gravant, no? Bueno, Ernesto no es va adonar, hi havia càmeres però no les vas veure, no, Ernesto?
2: Tres càmeres estaven ocultes. Hi havia un chico que estava sentado en los escalones del escenario que hay allí y tenía tapada la cámara y estaba grabando. Sí, sí, no me enteré de nada.
1: Qué fort.
2: Sí, sí.
0: Hi havia tres càmeres, una en un banc, que clar, la tapaven amb una desuadora,
1: vale.
0: Una altra, que comenta a l'amfiteatre, estava dins d'una motxilla, i després una altra que sí que és veritat que estava més a prop, en uns bancs també, però és que no es veia res, estava tot molt ben pensat.
1: El pròxim pas per portar-lo a Madrid és dir-li que us aneu a un concurs, no?, de la tele, un programa de tele, perdona. Com penses en aquesta idea? Bueno, primer, és idea teva? Tu i on des de la producció d'Ibai?
0: No, és una idea meva. O sigui, m'han donat molta llibertat, a l'hora de decidir, doncs, alguna idea, o sigui, hem tingut un contacte molt proper i molta llibertat. I sí, com que sempre m'agrada el món aquest de la tele i de la ràdio, s'ho creurà. I mira, com és de vicinets, que sí, tenim una relació molt propera, dic, segurament diu que sí.
1: I a més, Ernesto, et fa gravar un vídeo, no? Com de, sí, de presentació pel programa.
2: Un casting hicimos en mi casa. Sí, sí. Y dice, ¿quieres que lo hagamos? Digo, por ti, lo que quieras. Y es verdad. Lo que sea, voy a donde sea y hago lo que sea.
1: En cap moment se'm va donar, no?, que era un programa fals.
0: No. O sigui, anàvem a la B i era increïble, o sigui, mentalitzat el programa de televisió,
1: Ara, primer de tot, hi ha gent que us para pel carrer?
0: Sí, sí.
1: Clar, és que és un vídeo de 5 milions de visites, que és moltíssima gent. I més si gent us coneix i es va fer més gran, no? Us para la gent pel carrer i us diu...
2: A mí, yo me he encontrado casos de chicos de la edad de mi nieto que me paran o están sentados en alguna mesa de un bar o de la petanca y me dicen, te he visto en la tele. Y va, muy bien.
1: Qué fuerte.
2: Y hay vecinos que en broma me dicen, me tienes que firmar un autógrafo, que eres famoso, ¿eh? Digo, no, mi nieto. Pero sí, sí, y por la calle, no, gente sobre todo conocida,
1: sí.
2: Y algunos sin conocer. También dice, le he visto en la tele al salir, por ejemplo, de diálisis, que yo no conocía a casi nadie. Pues me dice uno, le he visto en la tele. Digo, ah, le ha gustado, muy bien, la enfermera, en fin, muy bien, me ubico todos.
1: También,
0: sí, sí,
1: passa.
0: A mí, al trabajo, a la uni, amb gent que realmente no tenía relación, con unas otras que sí. Y, o sigui, también para el carrer, para el barri, ha estat increíble. De fet, bueno, els comentaris que estic, bueno, que m'estan enviant per TikTok i per Instagram són superbonics, o sigui, jo mai hagués pensat que tindria aquesta repercussió al vídeo, o sigui, és increïble. Sobretot estimo molt el meu avi, em pregunten pel meu avi, també em donen a mi l'enhorabona per tot, i és que eternament agraït, o sigui, amb la gent, perquè, home, són qui realment veuen el vídeo i donen visualitzacions a Ibai, però també a l'equip d'Ibai i a Ibai.
2: Muy sencillo, Ibai, ¿eh? Muy, muy cariñoso con...

0: Nosotros he aportado esto, pero a mí es que me ha ganado. Sí, sí. Me ha ganado de lo sencillo, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ja se li veu així a càmera, no? Però a vegades pots pensar que no ho és, no? Perquè al final pots fer un paper davant la càmera. Us volia preguntar també per la família. Què us diu la família? Què et diu a tu, sobretot, Carlos, que ets l'impulsor de l'iniciativa?
2: Sí, bueno, ma mare il·lusionada. Ma germana igual, però ma mare, clar, em portava el primer dia de gravació a Sant Cugat, a un bar, ara no sé com es diu. Després, quan van venir aquí a casa pel tema del maquillatge i tot, també superbé. I bueno, super, super emocionats tots. Sí, sí, bueno, la meva àvia, he de dir que no sabia res, o sigui,
1: tampoc, eh?
2: També es va emportar la sorpresa fort al pàrquing del Bernabéu. Però, bueno, vam intentar no dir-li a molta gent.
1: Clar. Ernesto, et veus gravant més vídeos?
0: Perdó?
1: Et veus gravant més vídeos d'aquest estil?
0: Estava muy, muy bien, muy bien. Estava muy bien, muy bien. Mi mujer lloró más que yo.
1: Imagina't.
0: Y vai, se le saltaron las lágrimas también cuando íbamos en la furgoneta y aparcamos, íbamos a aparcar en el parking del Bernabéu, porque dice que es lo más grande que le había pasado cuando nos abrazó a los dos.
2: Sí,
0: ¿te
2: sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara parlarem d'aquesta entrada al Bernabéu, perquè hi ha una cosa molt interessant, però abans vull parlar de la teva història, perquè tu vas jugar al Barça.
0: Sí.
1: I és molt fort que el vídeo dius que, tot i que va jugar al Barça, samarreta del Barça, seguia sent del Madrid.
0: Yo tenía 15 años cuando fiché con el infantil del Barcelona. Entonces no había tantas categorías. Era infantil, juvenil, amateur. Luego estaba el Barcelona Atlético y el primer equipo. Yo fiché cuando, en el año 56, fui recoger pelotas en la inauguración del Nou Camp. Y estuve hasta el año 60. Sí, sí. Y yo siempre lo digo a los que en algún momento me discuten, que yo defendía la camiseta del Barcelona jugando como el que más. Pero cuando salía llevaba mi escudo del Madrid, y prueba de ello, como digo en el vídeo, un día bajando las escaleras del club, Kubala y Suárez me dijeron: ¿qué llevas ahí? Digo: pues el escudo del Madrid, que yo soy del Madrid. Dice: hombre, aquí, pues no, pues soy del Madrid. Y se pusieron a reír. La última cena que se hizo con Kubala la organicé yo con los de la peña Kubala, que es donde terminé jugando.
1: Vas fer aquesta peña, la vas crear tú, ¿no? ¿O no era aquesta?
0: No, no, ya estaba fundada.
1: Tú vas crear una peña de madridista, doncs.
0: Sí, vale. Eso sí. Mi padre fue el presidente, yo secretario, y estuvimos unos años.
1: Va ser aquí a Sant Boi, aquesta penya?
0: Sí, en Cinco Rosas.
1: Molt bé. Arribant al Bernabéu, tu te n'adones o ja penses: m'està enganyant el meu net, o no? No, eh? Cap moment.
0: No.
1: Imagina't el que confia en tu, no, Carlos, el teu avi?
2: Sí, sí, bueno, clar, és que veus que estàs entrant al Bernabéu, que el pàrquing comença a haver escuts, dic: home,
1: ara ja, no?
2: Ara ja. Però clar, li enganyàvem, li dèiem que, bueno, que el pàrquing el teníem, hi hagués partit o no. Llavors, bueno, anava tan pensant en el programa d'avis i nets, que en cap moment s'ho va plantejar.
0: I vaig dir: es que hay mucho tráfico. Y Carlos decía: claro, es que juega con el Rayo, pues es posible que haya tráfico. Y dice Ibai: bueno, pues aparca mismo aquí en el pàrquing, de que aquí aparcan muchas empresas. Y abajo ya fue... Me tuvieron que aguantar, que se me caían, se me doblaban las piernas ya.
1: Clar, aquí arriba el moment dins el cotxe al Bernabéu on li has de dir que el programa d'avis no existeix i que no, el Santiago Bernabéu. Aquest crec que és el moment més emotiu de tot el vídeo, no, Carlos?
2: Sí, sí, és un moment especial que recordaré de per vida, perquè, bueno, veure la cara d'emoció del meu avi a mi em va omplir, i és que no vaig poder evitar plorar. Era una situació molt emocionant i vaig esclatar.
1: Quan t'ho diuen, Ernesto, què penses?
0: Es que no pensaba nada, no podía. Es que luego se lo dije: no me hagas hablar, que no puedo. Es que ver la cara que tenía y lo que había hecho, solo quería abrazarlo y darle besos y, en fin, no podía hacer otra cosa, no podía.
1: Hi ha una frase molt bonica que dius, crec que hi ha al Bernabéu, que dius que estaves més emocionat pel que havia fet l'Ibai al teu net per tu, que no pas per ser el Bernabéu.
0: Sí, és cert. Hace 40 o 45 años que no pisaba el Bernabéu. Antes había ido. Pero el partido, pues, es que tampoco me enteraba del partido. Te lo prometo, no me enteraba del partido, de los nervios que estaba pasando. Incluso del buffet que pusieron allí en el palco. Sí, tomé algo, pero...
2: D'això sí que et vas enterar, que bé que menjaves, eh?
1: Sí? Jo sí, eh? Bueno. Sí que et va enterar.
2: Sí, sí.
1: Què significa per vosaltres el Madrid?
0: Deportivamente es superior. Es superior. Es que yo, como digo en el vídeo, a mí me ha gustado mucho el deporte. El fútbol es el deporte que más me ha gustado. Y yo he vivido la época gloriosa del Madrid también. También he vivido momentos muy buenos del Barcelona. Yo he entrenado con Kubala. Yo he visto, en fin, si me pongo a nombrar jugadores antiguos, a César, a Villaverde, a Basora, en fin, me ha gustado mucho el deporte. Sí.
1: Suposo que també la part emocional, no? Que a vegades un equip de futbol és la part esportiva que és la més important, però després la part emocional, no? De que segurament a tu et recordi el teu avi, el Real Madrid.
2: És això. O sigui, el Madrid com a club, com a institució, o sigui, m'encanta, representa uns valors que a mi, bueno, em ve representats amb ells, i sobretot deportivament, encara que els últims anys doncs sigui una miqueta en blanc.
1: Se sent més dur.
2: Sí, és la part emocional. O sigui, jo no m'imagino veure un partit del Madrid sense el meu avi.
0: I com digo en el vídeo, así.
2: Sí, sempre.
0: Cogidos de la mano.
2: L'un al costat de l'altre, i bueno, és sobretot aquesta part emocional.
1: Veieu els partits junts?
2: Tots. Sí, sí. Ell al meu costat esquerre, i jo al...
1: Ah, sí, al costat d'esquerra,
2: sí.
1: Més,
2: Sí, sí, sí. Té el seu lloc al sofà. I sí, sí, sempre, sempre.
1: Tu, Ernesto, veu conèixer alguns jugadors, i ja et demano, Carlos, que vagis traient la samarreta, que sé que la tens aquí, ara parlarem d'ella. Tenies alguns jugadors, vaig conèixer bastants, ara en parlarem, però tenies alguns de favorits, no? A qui volies conèixer?
0: A todos. Però principalment al Bellingham.
1: A Bellingham, eh? Tenim aquí sobre l'estudi de Ràdio Sant Boi dues samarretes de Real Madrid, una signada per tots els jugadors de la primera plantilla, no? Tots els convocats,
2: sí,
1: segurament.
2: Sí, tots, tots.
1: I l'altra amb Brahim, amb el 21 a l'esquena. És la samarreta del partit?
2: Sí, és del... Sí. No va jugar, el pobre.
1: Ja, però sí.
2: Però sí, amb dedicatòria i superbé. Després aquesta, Bellingham va ser la que va... Bueno, la que li va regalar al Reven, en el vídeo.
1: Veu entrar al vestuari del Real Madrid, Ernesto, crec que és la cosa més especial que pot passar a alguna persona que és aficionada a un club. Què et van dir els jugadors?
0: Uf, yo había entrado antiguamente, como he dicho antes, tantos años, porque mi padre y yo íbamos a las reuniones de peñas en la época que se hacía el trofeo Bernabéu, que se hacían tres días. Mi padre, desde Cuenca, íbamos a Madrid. Veíamos dos partidos y a las 2 de la mañana a Cuenca, 165 kilómetros. Al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. O sea que nos hacíamos bastante tute. Y... ¿Me he cortado?
1: A jugadores, ¿qué van a decir jugadores?
0: Los jugadores, es que lo que te diga es poco, te lo digo de verdad. Brahim, una maravilla. Se ha portado, nos cedió su palco.
1: Sí, sí, sí, claro.
0: ¿Eh? Y una maravilla. Y cuando bajaba las escaleras del palco, dice, ¿dónde está Ernesto? Como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y Cucurella, muy, muy simpático y muy agradable. Todos, todos. Y yo verme allí con Courtois y con Rüdiger y todo.
1: Que son baixets, ¿no?
0: Madre mía.
2: Son alts.
0: Sí.
1: Carlos, entrava a l'estuari del Madrid. Què et van dir a tu també, no? Perquè sí que és especial d'Ernesto, no? Però tu has estat a l'inici.
2: Bueno, o sigui, els jugadors eren conscients de la història.
1: Ah, la coneixien, la història.
2: Sí, sí,
1: bé,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
0: El Madrid se ve que los puso en contacto también, y se lo dijo. El Madrid se ha portado estupendamente.
2: Sí.
0: Ha demostrado ser un bueno... Lo que muchos saben y lo que otros niegan. ¿No?
1: Sí, sí. Però
2: he de dir també que Ibai no sabia que anàvem a conèixer a tots els jugadors, ni que entraríem al vestuari, ni que després doncs sortiríem al...
1: És que aquesta part, per la gent que no hagi vist el vídeo, és una part que no està gravada, perquè evidentment el vestuari del Real Madrid no pots gravar. No,
2: no, no.
1: Llavors va ser una part de després, no? Que no ho esperàveu tampoc, ni no, vosaltres ni la producció.
2: No, va ser tot sorpresa. Que he de donar gràcies també a Edu Cornago, que és el representant d'Abrahim, que va ser el que va parlar amb el club, amb els jugadors, i és que eternament agraïts, perquè l'experiència, si ja anava a ser top, o sigui, la vam fer encara més màgica.
1: Carlos, tens aquí davant la samarreta del Real Madrid amb tots els jugadors signats. Què sents quan la veus?
2: Uf,
1: ja no és veure la signada, sinó que has estat amb ells, no?
2: Clar, o sigui, és més pel record, perquè al final per mi no deixen de ser signes, però igualment és el pensar tot el que hem fet, tot el que hem viscut, i aquest record que és que ens ho emportem per tota la vida.
1: Fora de càmeres, quan va acabar de gravar, Ernesto, tu què li vas dir al Carlos?
0: Lo que le dije, no me hagas hablar porque no puedo abrazarlo y besarlo, y le di 40 veces las gracias. Es que no podía decir otra cosa.
1: Suposo que la vella tornada va ser motiu també, no?
2: Molt. La tornada era un moment d'assimilar tot el que havíem viscut, perquè és que no érem conscients. Jo organitzant amb l'equip d'Ibai, amb Ibai, tot, clar, o sigui, estava molt nerviós, i l'experiència, o sigui, soc conscient amb el llarg dels dies i les setmanes, però en el moment estava en un núvol.
1: La història del teu avi té ja quasi 5 milions de visualitzacions. Què sents veient que ha arribat a tanta gent?
2: Doncs, a veure, la quantitat, o sigui, no deixa de ser un número, és un número bastant gran, però sobretot el que m'emporto és el suport, tots els comentaris positius, tots els missatges que estem, bueno, que he rebut per xarxes, o sigui, gent del Barça, gent de l'Atlètic de Madrid, gent, o sigui, de tots els equips, el bé que s'estan portant els missatges de suport cap al meu avi, cap a mi, o sigui, és més això, amb la gent, el proper que està sent amb nosaltres.
1: Tenim aquesta penya a Madrid, no sé si li vas dir a l'Ibai que vingués un dia per aquí, que ell és també molt de Madrid.
0: Tu, si te lo tindres.
2: Bueno, amb Ibai segueixo tenint contacte.
0: És mi manager, també.
1: Sí, clar, sí. Ara és el teu representant,
0: claro.
2: Sí. Ara més amb l'equip que amb Ibai, òbviament.
0: Bueno. Oh, fabuloso.
2: Però he de dir que, quan va ser, el dissabte va ser el meu aniversari, i em va felicitar, o sigui, és un noi superproper. Després hem dit de veure'ns per sopar i, per què no, per poder gravar altres vídeos que estem pensant en fer, o sigui...
1: Sí, hi ha una producció d'algun vídeo futur?
2: Bueno, s'ha plantejat i s'ha parlat, i sí que és veritat que una cosa segura sí que hi haurà, que també és sorpresa pel meu avi.
1: Ui, exclusiva.
2: Però sí, ens han contactat d'alguna marca o d'algun altre equip de futbol, que també els hi ha emocionat molt el vídeo i que volen que anem a gravar alguna cosa, amics.
0: Ja me tienes otra vez.
1: Això t'acabes d'enterar, aquí.
0: Acabo d'enterar.
2: Sí, primícia.
0: Pues ya me tienes nervioso otra vez. Ahora que voy asimilando un poquito lo que ha ocurrido, vuelvo a empezar, ¿no?
2: Sí, sí. O sigui, estem en contacte, i és que hi ha hagut molt bona relació, molt bon vincle. O sigui, ens ho deien, que l'hospitalitat que han tingut amb nosaltres, que mai l'havien tingut. I és que també ho hem d'agrair, hem de ser agraïts. O sigui, us heu portat de meravella amb nosaltres. Nosaltres, què menys, no? Que...
0: No. Es que no teníamos que hacer otra cosa nada más que agradecerle y portarnos bien. Estuvieron una semana antes en su casa preparando todo.
2: Sí.
0: Muy bien.
1: Tant de bo que aquest pròxim vídeo pugui ser també a Sant Boi, i així donar la veu a la ciutat. Em fas una cara que ja saps on serà la pròxima gravació.
0: Sí. Jo no querré pinxar-le para no soltar nada.
1: No sé, que ara ja sorpresa no serà, per tu.
0: Bueno, serà igual sorpresa lo que salga després.
2: Bueno, he de dir que és més sorpresa per Ibai que pel meu avi. O sigui, m'he mogut jo. La sorpresa és jo que li vull fer a Ibai per l'agraïment. O sigui, per agrair tot el que ha fet. Jo volia tenir un gest bonic i bueno, li importaré un lloc que espero que li agradi i que és ben rebut.
0: Si jo no me canso de repetir-lo, si vale un montón, si sirve para todo esto... Se desenvuelve hablando, se desenvuelve teniendo ideas, y deportivo muchísimo también. Muy bien. Estoy orgullosísimo.
2: Ve la familia, eso.
1: Doncs, Carlos, dona'ns una pista més, ja que t'he tret l'exclusiva del vídeo, ja per acabar, alguna pista més del pròxim vídeo? Mira, Sant Boi, on és?
2: Home, el Baix Llobregat és...
1: Vale, bueno.
2: Sí, el Baix Llobregat.
1: És proximitat?
2: Sí, bueno, molt proper a Sant Boi.
1: Doncs mira.
2: Potser ja per... per Cornellà.
1: Per Cornellà, eh?
2: Sí.
1: Crec que ja tenim una pista, per aquí.
2: Sí.
1: Una més.
2: Per Cornellà. I bueno, i a més és el que et dic, que, o sigui, tinc contacte amb l'equip i de pròxims vídeos, escolta, algun avis contra nets o avis i nets contra altres avis contra nets, per què no?
1: Allà hi sereu.
2: També agrair que sense demanar res, Ibai ha estat supergenerós i m'ha regalat dues entrades per la velada del pròxim any, i això també demostra alguna persona que és.
0: De todo esto se encarga él, porque es que yo no me salen las palabras de que hablar con Ibai. No, no, es que no sé qué decirle. Y mira que he sido bastante fluido siempre en la dialéctica, ¿no? Pero es que en este caso me siento impotente de poder hablar. Y él es un fiera, él sabe responder, sabe comportarse bien, muy bien, muy bien.
1: És que estic, Carlos, m'estaria una hora més parlant amb vosaltres, però us he d'acomiadar. La història ens ha encantat, veure-us així agafats de la mà amb aquesta història que sabem que hi ha darrere, doncs ens emociona, i gràcies per venir aquí a Ràdio Sant Boi, a Gent de Carrer, a explicar aquesta història tan bonica de dues persones santboianes que han arribat al Bernabéu i que tenen 5 milions de visualitzacions, que és el de menys, perquè la història és increïble, així que moltíssimes gràcies a les dues.
2: Mil gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació, perquè això és casa nostra, Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Som ja fora de l'estudi perquè avui hem vingut fins a Rebo Restaurant, aquí a Sant Boi, amb una molt bona notícia sota el braç. I és que les seves braves, Evelyn, han estat reconegudes com les millors braves de Catalunya d'aquest 2026, després de participar en la gran final del concurs internacional Una de Braves, celebrada a València. Rebo ha estat l'únic restaurant català entre els 18 finalistes. I per conèixer una mica més aquesta història, som amb el Cristian i amb l'Evelyn de Rebo Restaurant. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, molt bona, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Suposo que esteu contents, no?, després de rebre aquest premi tan important.
5: Contento.
6: Sí, molt contents.
5: Vamos, increïble. Doncs és que encara no ens ho creiem.
1: Com heu rebut aquest reconeixement? Per què us veu apuntar?
6: Bueno, són productes casolans que fem i llavors volíem... vam veure el concurs fa un any i llavors vam decidir, com és un producte que funciona molt bé al nostre local, dir per què no posar-lo en marxa al concurs perquè ho valoressin, ja que els clients estan molt contents i venen molts per la Braves i és el nostre plat que més surt d'aquí del local.
1: Heu sigut campions de Catalunya, però a més heu quedat entre els millors, no, Evelyn, de tota Espanya, finalista.
5: Correcte, eren 16 persones i, home, és un concurs internacional i només cada finalista de 16 persones crec que ja és un premi.
1: A més, els únics catalans, no?
5: Correcte, català. Correcte. Han participat molts, però bueno, per la final només hem arribat nosaltres, Rebo.
1: Com va ser l'experiència d'anar a València?
5: Bueno, primer, molts nervis, sí? Perquè, òbviament, primer són 7 hores de conducció que això, déu-n'hi-do. I, bueno, nervis. És que molts nervis. Al final no saps en què et trobes, el funcionament, la gent, conèixer tothom, els que van, els grans professionals que hi ha allà. Al final, cadascú va amb tot. Intentar guanyar. Llavors n'hi havia molts grans professionals i arribar allà, doncs, molt bé. Estàvem encantats.
1: Com funcionava? Hi havia un jurat que decidia?
5: Sí. Correcte, hi havia dos tipus de jurats. Estava
6: el popular,
5: que eren unes 8 persones, si no m'equivoco, i després estaven, doncs, els que ja hi tenien estrelles Michelin, on hi havia gent important, que ja eren 6 persones.
1: I veu poder tastar les altres braves?
5: Mira, sincerament, amb tota la pressió que tenia, de tantes càmeres, de tantes preguntes, dels nervis, és que no veia res, no veia res jo.
1: Vau poder parlar també amb altres bars d'allà?
6: Sí, vam parlar amb altres locals i la veritat que pensant el mateix que nosaltres, que era una forma de donar-te a conèixer i també de valorar el teu producte, si és bo.
1: Entenc que aneu a València perquè ja us seleccionen, no? És a dir, us apunteu, sí, i aneu classificats, no?
6: Sí.
1: I aquest primer tanteig de saber si us classificàveu o no, com anava? Veu enviar alguna mostra? Van venir?
6: Sí, això fan ells. I fan, jo suposo que fan pels locals, fan enviant la recepta ells valoren i també vinen i tasten. Mm-hmm. Llavors, doncs, ells valoren quin és el que més li bueno, el que millor pot representar la seva comunitat.
1: Sé que no em donaràs, Evelyn, cap recepta ni res, però què és el que fa diferent a les vostres braves?
5: Bueno, jo crec que és una fusió entre les tres salses que hi fiquem i que una d'elles té un sabor peculiar que és ahumat i més el picant. Més... Bueno, és que... Jo crec que sí, sí, perquè comences és molt suau, el primer toc que li dona el paladar, però després és que és addictiu, és el que diu Christian, o sigui, et fa tornar i tornar a agafar més patates, o sigui, les braves, per mi aquí, de fet, són unes braves que aquí a Rabó ja les venem, però amb pulet porc, i vam dir, agafem aquesta recepta no sense canviem. El pulet,
6: fet,
5: no la canviem.
6: No, per impressionar el jurat, hem fet que ens funciona, perquè la gent està molt contenta amb aquesta recepta.
1: Quan fa que teniu el restaurant?
5: Aquí a Sant Boi, un any.
6: Ja portem 4.
5: Però nosaltres ja, en el món de la gastronomia, teníem un altre restaurant a Torrelles de Llobregat i en total, en aquest món portem 4, quasi 5 ja, no?
6: Sí,
5: 4
6: anys i mig.
1: I en aquest temps, les braves, la recepta ha evolucionat?
5: Sí. De fet, només teníem un tipus de brava i ara tenim 3, o sigui, imagina't.
1: Què és més important, la patata o la salsa?
5: El conjunt. A tot li hem de donar un valor.
1: Quan vas a altres bars, t'hi fixes molt amb les braves?
5: Moltíssim, o sigui, sóc exigent també amb el que provo, però com també sé tota la feina que n'hi ha darrere cap restaurant, de tots els restaurants, al final valores tot. Però sí, sempre ens fixem, en el nostre cas, òbviament, perquè ens dediquem a la truita en especial, és el nostre linxo, sempre demanem truita i sempre unes braves, que al final jo crec que és el que diu com és el restaurant, no?
1: Mm-hmm. A la nota de premsa destaca el punt de cruixent de fora i més cremós per dins de la vostra mostra. És això el que més treballeu?
5: Sí, és una de les coses que destacaria de la patata.
6: En dues cuscions.
5: Sí, està fet en dos tipus de cocció. Una per deixar la patata més tova i la segona, que és una temperatura molt més alta, per aquest cruixent que li deixa la patata.
1: Suposo que teniu una manera concreta de cuinar, no? Perquè, evidentment, tu pots fer unes, però, clar, aquí al restaurant en demanen moltes, no? Com es fa perquè surtin totes gairebé igual?
6: Tindrà tot molts procediments i que sigui tot molt estandarditzat. Tots els processos siguin tots molt homogenis i siguin tots iguals. I això ha sigut molt de fos i temps i bueno, tindrà tot procedimentat, fer un sistema que sigui tots igual i treballar tots a una.
5: Sí, perquè al final som molts companys que treballen a la cuina i vulguis o no, si un dia jo no hi estic, vull que tothom sàpiga utilitzar la mateixa recepta i fer-ho exactament igual.
1: Clar, vull parlar una miqueta de Palència, arribeu allà i heu de cuinar, no?, aquesta brava. En una cuina entenc que diferent. Com va ser?
5: Bueno, ens vam emportar totes les nostres eines, perquè no volia que res sigui diferent.
6: Fins a la nevera,
5: clar, perquè et trobes amb nervis, amb un lloc que no saps on vas a cuinar, que no et falti res de les teves eines. Llavors, saps que algun fallo segur que pot tindre. Llavors, vam fer nosaltres una llista de tot el que ens hem d'emportar.
6: Un inventari. Fins a l'afegidora que vam portar.
5: Sí,
6: o sigui,
5: sí.
6: En cas fallava una cosa, tindre tot preparat.
5: Que, de fet, estem encantats amb l'organització i tot, però la nostra fregidora va ser la que va utilitzar tothom en el concurs.
1: Les que ho he llegit abans, m'ha sorprès, no? O sigui, veu portar la vostra fregidora professional. Correcte. I tothom la va fer servir.
5: Sí, bueno, ja van començar amb una més petita.
6: Hi ha molt companyerisme allà.
5: Sí,
6: no. És competitivitat.
5: No,
6: és
5: la gent és
6: encantada. I qualsevol cosa que et faci falta.
5: Bueno, és que al final som del mateix gremi i sabem tot el que hi ha darrere. I vulguis o no, per molt que estiguem intentant guanyant, però són persones i...
1: Hi ha molt companyerisme, no? Llavors.
5: Moltíssim.
1: Sorprèn aquest ambient també, com has dit, de companyerisme en una competició. No sé vosaltres com us preniu aquest event, no? Perquè evidentment ser la millor brava de Catalunya doncs deu ser especial, però també una miqueta l'experiència d'anar allà, no? I conèixer altra gent.
6: Sí, et cobra una mica la visió, també veus un altre punt de vista i també fa créixer això. Està bé també valorar altres punt de vista d'altres companys i veure...
5: Sí, de fet ens ajuda ara per si el pròxim any continuem també i tornem a anar-hi, perquè nosaltres anàvem amb el que nosaltres fem diari aquí al restaurant.
6: No hem preparat res nou.
5: Exacte, anàvem amb el que nosaltres ens funciona. Llavors, a l'arribar allà hem vist que també hi ha molta gent que fa, doncs, òbviament, la imatge de la patata que sigui molt diferent, a l'emplatat, o sigui, fa coses que no
6: som
5: és...
6: Som factors que també puntuen.
5: Que fas... Exacte. Tot fa. Llavors ja sabem que si el pròxim any anirem, doncs anirem, vamos, amb els estudis ben fets i... Correcte, exacte.
1: Per tota aquesta gent que ens escolti i no coneixi Rabó d'aquí de Sant Boi, què els diries que és? Quin tipus de restaurant és?
6: Casolà. Casolà, i perquè tot el nostre producte és produït a la nostra cuina, a l'obrador, i és tot el que fem aquí de zero.
5: I són plats típics d'aquí. Sí. O sigui, vulguis o no, una truita aquí a Barcelona no pot faltar.
6: Sí, sí, sí. És tot producte nostre i és producte de bueno, mediterrani.
1: Quan us veu entrar que éreu les millors braves de Catalunya?
5: Perdó?
1: Quan us veu entrar que éreu les millors braves de Catalunya?
5: Doncs en el moment que van donar els premis vam pensar, vale, aviam, han donat els tres millors premis, però de Catalunya estem nosaltres, o sigui, ja hi som, no?
6: Som
5: de fet, vam escriure ràpid en dir, però m'ho pots dir? Perquè clar, encara ens ha comunicat amb això, perquè vulguis anar amb les xarxes, tothom t'està preguntant què, com esteu, com heu quedat, i volia saber també, i res, al moment ens van dir, sí, mira, us aviso que de Catalunya sou els que heu guanyat.
1: No us vam portar els tres premis primers, però quins eren? Quina era la recompensa?
5: Doncs havia, bueno, n'hi havia diverses empreses que donaven doncs, els lots.
6: Diners,
5: que
6: sí. Menjars, bueno, aigües...
5: El principal són els calés, però després també n'hi havia moltíssimes persones que oferien el seu producte. Doncs patates, vi, n'hi havia moltíssim, o sigui, era una borrada. Quan van començar a nombrar, dic, mare meva, si és que no t'emportes un premi, t'emportes un... Només falta la casa.
6: També el reconeixement
5: És que més que el premi, per nosaltres, és el reconeixement, perquè vulguis o no, té un retorn. Ve moltíssima gent, el dir que és el millor, que també, jo ets a dir, el paladar de cada un és molt personal. Per lo que a tu et pot agradar, a mi potser no. Llavors, de tots els jurats que diguin que tots és tu, doncs després tindràs, saps que tindrà un retorn a la feina i tindràs moltíssima gent volent provar aquestes patates.
1: Us voleu presentar l'any vinent?
5: Ho estem plantejant, sí.
1: Ja ho he pensat. Sí, sí. Ja per acabar, hi ha un altre plat típic d'aquí que estigueu orgullosos també d'ell?
6: Tots. Són coses casolanes que fan amb molt de cura, i com les croquetes, les truites... Cachopo, tot.
5: Mira, estem enfocats, el nostre nom és tortilleria, no? Però vulguis o no, o sigui, n'hi ha algú que m'encanta, perquè al final també d'un restaurant el que tu demanis un postre i el postre sigui, com ens diuen aquí els nostres clients, que diuen, mare meva, quina tarta de formatge vols dur. Ostres, és un reconeixement que tu no li dones, aviam, al menjar li dones el valor a tot el que fem, però que et diguin que al finalitzar tot a sobre els hi ha agradat, és com, jolín, que bé, no? Però ja et dic, el que més...
1: Segueix.
5: Perdona. El que més ens caracteritza aquí a Rebó és la truita, la tarta de formatge, doncs, que podria fer...
6: Sí, tots. Tot no es faci, llavors estem contents de que la gent li agradi.
5: Sí.
1: Cristian Evelyn, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Felicitats per aquest premi.
5: Moltes gràcies.
1: I moltíssimes gràcies.
5: A tu.
4: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
7: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
8: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
9: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
11: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
12: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar, i per això estrenem Estructures d'Estat. Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat, i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
13: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Avui comencem aquesta segona hora de Gent de Carrer fora de l'estudi. Som al carrer de Lluís Castells, número 11, davant de la Fruites Esteban, un altre dels comerços de Sant Boi que aquests dies es prepara per baixar definitivament la persiana. Fa només uns dies coneixem la història de Cala Riteta, un negoci amb més de 140 anys de vida, i avui volem fer una cosa semblant, entrar aquí, conèixer la història de Fruites Esteban, saber qui ha hagut darrere del taulell tots aquests anys i entendre també per què ha arribat el moment de tancar. Som amb l'Esteban Bertolín, propietari de la fruiteria. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, volem conèixer la història d'aquesta fruiteria. Quants anys fa que està oberta?
2: Pues aquesta fruiteria farà que està oberta uns 78 anys. Anteriorment estava la meva sogra i jo que porto 54 o 55 anys aquí.
1: Qui va començar aquest comerç? Com has dit? La teva sogra, no?
2: La meva sogra, sí.
1: A quin any?
2: Hòstia...
1: No saps exactament, no?
2: No, si fa 80 anys, pues, tu mateix.
1: I com és que va acabar en les teves mans?
2: Bueno, perquè jo, quan vaig sortir de la mili, vaig començar a treballar amb ells i, bueno, tota la vida he estat aquí.
1: Sempre
2: Es va jubilar i vaig quedar jo també.
1: Sempre heu estat en aquest local d'aquí, a carrer Lluís Castells?
2: Bueno, sí, aquí a Sant Boi sempre hem estat amb aquests. Encara que han tingut uns altres fruiteries fora de Sant Boi.
1: El nom de Fruiter Esteban és pel teu nom?
2: Sí.
1: I llavors abans tenia un altre nom, la fruiteria, abans que la tinguessis tu?
2: Bueno, sí, era Pallejà.
1: Llavors també és un negoci que ha passat de generació en generació.
2: De generació en generació, sí.
1: I recordes els primers dies darrere d'aquest taulell? És a dir, com va passar les teves mans i si ho recordes, aquell primer dia aquí darrere?
2: Bueno, sí... Recordo, pues, bueno, començar a aprendre l'ofici perquè me'l van ensenyar ella molt bé, que ella tota la vida, els seus pares ja tenien al carrer Saragossa, Barcelona, tenien botigues, i bueno, jo vaig començar amb ella, em va ensenyar, diguéssim, l'ofici, em va anar molt bé, he tingut una bona clientela tota la meva història d'estar a Sant Boi, que des d'aquí agraeixo a tota la meva clientela que m'han cuidat per jo poder estar tants anys aquí i he tingut una clientela molt fiel, gràcies a tots, i bueno, ara arriba el moment de tancar, perquè són 74 anys ja i bueno, la vida és el que porta.
1: I per què tanques?
2: Tanco per jubilació.
1: I hi ha una generació sota que es pogués quedar amb la fruiteria o alguna persona interessada?
2: Home, i tant. I a més és una fruiteria que, gràcies a Déu, no tanco perquè no funcioni. Que funciona i molt bé. Tanco perquè tinc que tancar ja. Perquè són 74 anys i bueno, ja toca el moment de jubilar-se.
1: Llavors el local es quedarà com està, però no hi haurà cap fruiteria, no? És a dir, no hi haurà un traspàs?
2: Bueno, de moment es queda tal com està. Si algú... La vol, pues bueno, se té que posar en contacte amb mi i si quedem d'acord, pues jo de moment la traspasso o la llogo. Si posen una fruiteria, ja des d'aquí dic que si la treballen com Déu mana es guanyarà molt bé la vida. Jo me l'he guanyat sempre.
1: Ha estat sempre un èxit, la fruiteria?
2: Sempre. Jo no he fallat una setmana de... Sempre, tota la vida. Jo aquí he arribat a tindre cua de 3 hores de la gent. I més els antics de Sant Boi ja ho saben. Jo arribava a les 7 del matí i tenia cua al carrer.
1: Wow. Realment increïble, no? Que tinguis aquesta clientela. Sí. Què és el que valoren els clients a tu?
2: Bueno, valoren, jo crec que valoren relació, gènere, qualitat, preu, després la formalitat de la gent, que això val molt, mai... Sempre he procurat que el client que entri aquí pues que surti content. Evidentment que sempre hi ha fallos, però per part meva són mínims.
1: Segurament des que vas començar fins ara han sorgit grans superfícies, grans supermercats.
2: Sí.
1: Tot i així la gent segueix venint?
2: Aquí s'han posat moltes superfícies que a mi no m'han afectat gaire, dic la veritat. No ha sigut una cosa que m'hagi afectat. Després sí que s'han posat moltes fruiteries perquè va arribar un moment que estaven els mercats i jo, pràcticament, pel carrer no n'hi havia. I bueno, i s'han posat molts que m'han dit, diu, tu en 2 mesos tanques, perquè sempre hi ha el que... Però jo porto aquí un grapat d'anys i mai m'ha faltat la gent.
1: Ha canviat la forma en què la gent compra la fruita?
2: Bueno, la gent tota la vida ben ha vingut de tot. Ha vingut gent que busca un determinat gènere, barato, gènere per gastar el dia, i hi ha qui busca una mica de qualitat. Jo sempre, sempre que he pogut, he portat gènere d'aquí. Lo mínim, que també de fora s'ha de portar alguna cosa, perquè aquí no es troba el que sigui, però sempre m'ha agradat el gènere del país, diguéssim. I un gènere que, com t'he comentat abans, que relació preu pues estigui bé. I sempre m'ha funcionat bé.
1: Hi ha alguna fruita d'aquí que la gent la consideri estrella o vingui molt a buscar?
2: Bueno, aquí jo tinc molta fama amb la cirera i els bolets, els rebollons. Cirera, n'he arribat a vindre caixes i caixes i caixes de cireres, i tot, abans tot era cirera aquí, ara ja la cirera d'aquí n'hi ha molt poca, venia de fora, però sempre la cirera i el rebolló ha sigut la meva... que ha vingut pràcticament tothom a buscar-ne.
1: Suposo que també passa a la inversa, no? És a dir, productes exteriors que han hagut de comprar de fora i que ara potser són novetat i la gent compra molt, no? Fruites que abans no teníem i ara sí perquè venen d'altres països.
2: Sí, bueno, també sí, hi ha fruites que venen d'altres països i la gent les busca i, clar, les has de portar. No, no... És evident que la vida canvia i per molt que tu vulguis tindre tots els gèneres d'aquí, és impossible. Has de portar també de fora.
1: Els últims mesos, inclús anys, has notat també la pujada de preus?
2: Bueno, nosaltres la pujada de preu l'han notat molt, perquè és que n'ha pujat molt. El que és fruita i verdura, si la vols, si vols qualitat, pues s'ha pujat molt, va cara. És evident que la qualitat es paga.
1: Tot i així, als clients creus que els hi ha afectat aquestes pujades?
2: Bueno, sí, a los clients les afecta, clar, a tot el que sigui pujada les afecta. Però, clar, els clients saben els preus com estan i el que busca qualitat, pues té que pagar-ho.
1: Sempre has estat sol a la fruiteria?
2: No, nosaltres hem estat 3-4 persones, 2 persones. Ara estàvem 3, la meva filla, que està embarassada de 6 mesos i no pot vindre. I, bueno, tenia un noi també que s'ha anat a viure a Menorca. I ara, pues clar, me quedava jo sol. I, bueno, tampoc és que... Jo encara hauria aguantat un any més, però tampoc he trobat gent, clar, que jo em pugui refiar per deixar-la aquí. O sigui, gent que entengui una mica el negoci. Perquè, clar, jo tinc que anar a buscar gent als països, al Mercabarna, i, clar, i aquí no he trobat gent que... I, bueno, a no trobar gent que sigui una mica competent per poder estar aquí, i jo, amb l'edat que tinc, pues, han decidit de tancar.
1: Fas horari de matins, ara, no?
2: Sí, sempre l'he fet aquí.
1: Sempre.
2: O quasi sempre, sí.
1: Hem parlat en altres negocis, no?, que ens deien que l'exigència d'estar tot el dia pesava. Tu t'has pogut combinar bé de poder treballar pel matí i per la tarda poder tenir més vida, no?
2: Sí, bueno, però tot i són no fa gaire anys que ho faig. Amb aquesta botiga sempre he obert pel dematí. Però, clar, tenia unes altres botigues que obria de matí tarda. Les altres ja les van deixar en un costat i em vaig quedar amb aquesta. I sí que és cert que fa 15 anys només treballo de matí. Les tardes faig festa.
1: Com m'has dit, portes molts anys i has tingut molts clients. Suposo que hi ha clients que per tu són més que clients, no?
2: Saps? No, no, efectivament. Tinc clientela que no són clients, són amics, clients i com de la família. Però molts.
1: I quan els hi vas dir primer que mira, que aquest any ja finalitzava?
2: Pues això m'ha vingut imprevist, perquè no tenia intenció de tancar, perquè si no ja no hagués obert després de les vacances d'agost. O sigui, jo volia continuar, però com t'he dit abans, les circumstàncies manen. La meva filla no pot vindre, el noi que tenia de confiança se m'ha anat, i tot això, meditant-lo una miqueta, doncs dic, jo què faig amb 74 anys ja? Buscar una altra vegada, posar-me... Ja no.
1: I els clients què et diuen? Estan tristos?
2: Molts, sí. M'han trucat molts i agraeixent-me tots els anys aquests, que jo les tinc que agrair a ells també, més que els a mi. Però bueno, clar, és mutu el perquè jo, com t'he dit abans, no només són clients, són clients, amics i molts família, com de la família.
1: Suposo que molts d'ells, a part de part personal, et deuen preguntar ara on han d'anar a comprar la fruita, no? Perquè tots estan acostumats a dècades de comprar aquí. Què els hi dius?
2: Sí, bueno, jo, clar, no estic por ahí, no sé com... Molts diuen, aniré a l'Almeller, aniré aquí, aniré allà. L'altre dia em va comentar una, diu, sí, és que vaig anar a l'Almeller, però el que jo gastava en fruita la setmana a casa teva, diu, he pagat 25 euros més. Ojo, això cadascú.
1: És que potser aquestes botigues de barri s'estan perdent, no?
2: Bueno, s'estan perdent perquè tampoc donen massa facilitat als ajuntaments, eh? Te posen moltes traves, hi ha molts gastos, hi ha... O sigui, és que tu tens un treballador i que si l'horari, que si això, que si allò... O sigui, hi ha una sèrie de traves que abans no hi eren. I tot això, doncs, pues, molta gent no l'admeteix.
1: Amb quines dificultats t'has trobat aquests anys aquí?
2: Bueno, dificultats, pues bueno, les dificultats que té tothom, que ve un treballador, que si els horaris, que si això, que si menys hores, que si el treballador que està a la botiga no pot repartir, i a més, ells ho saben les lleis. És que, i ells mateixos te posen traves que dius, bueno, a veure, abans un treballador feia de tot. Netejava el vàter, escumerava la botiga, fregava la botiga, feia tot, com lo faig jo. Però ara, a mi, m'han arribat a dir, això jo no ho faig perquè jo no estic aquí per fregar el vàter. O sigui, a veure si m'entens el que vull dir. I jo no vaig a repartir perquè la meva feina és aquí, no és al carrer. Clar, són traves i són coses que, bueno, tot influeix.
1: És potser el que més t'ha costat aquests últims anys, trobar persones adequades.
2: La veritat que sí. Ara tenia un que era un xicot que, bueno, tractava el públic molt bé, sabia vendre, però per desgràcia se m'ha anat. S'ha anat a viure a Menorca i, bueno, pues m'he quedat sol.
1: A la teva família, al teu voltant, quan els hi vas dir que ara sí era el moment de tancar, què et van dir?
2: No, jo no els vaig dir. Són els meus fills els que m'han fet tancar. O sigui, jo no... Com t'he comentat abans, encara ho hagués continuat, si a mi sí. Ho hagués trobat algú que...
1: Però sí, bueno. La decisió pràctica... Bueno, és més dels teus fills que teva.
2: Sí. No, el meu fill em va dir, t'agafaré les claus del camió. La meva filla igual, i la meva dona, pues igual, quan arribava a casa tot eren problemes perquè no volien que vingués ja. Clar, són molts anys. Però si no, jo, pues, bueno, ho hagués anat aguantant. Jo no... A mi és que m'agrada. Jo passo el dematí aquí com si estigués al cine. Jo, bueno, m'agrada tractar amb la gent, m'agrada... I com que estem comentant, la majoria de la clientela que tinc és gent que tens una confiança com si fos família.
1: Creus que ho trobaràs a faltar?
2: Sí que us trobaré a faltar. Poder més que els a mi. Però clar, jo tinc clientes de tres generacions.
1: Clar.
2: Aquí anaven les mares a deixar los crios al col·legi, se sentaven amb aquells bancs i quan anaven a recollir-los encara estaven fent cua. Venien les mares, després van vindre les filles i ara ve molta gent que són fills de les filles. Clar, és una botiga de barri, però una botiga de barri que no és com una botiga de pas, que la gent passa, te compren i ja no els veus més. No, no, això és una botiga... que coneixes a tothom, tothom et coneix, tothom sap el gènere que tens. Avui mateix em deia una, hòstia, Esteban, ara que ve el temps de l'Arbolló, jo sempre venia a comprar-te-la a tu, què tal? Bueno, és el que hi ha.
1: Com ha estat aquest últim dia, aquí?
2: Bueno, pues bé, saludant a la gent, explicant-los a molts, bueno, i bueno, pues tinc que estar, perquè tinc que anar traient-lo... Costa molt vendre-la, quan hi ha poca cosa costa molt de vendre-la. I bueno, estic esperant d'acabar-ho tot, suposo que demà ja tancarem, recollirem tot i bueno. I que si algú es vol posar, ja li dic jo que si vol treballar es guanyarà molt bé la vida.
1: Tots aquells que han vingut avui, els hi has dit que tancaves?
2: Sí. No, ja ho sabien.
1: Ja ho sabien d'abans perquè sí. Són clients més fiels, sí. No?
2: De los que han vingut avui, la majoria ja ho sabien que tancava.
1: No creus que quan tanca un negoci així, el barri perd més que una botiga?
2: Home, el barri perd, perquè una botiga no és solo una botiga. La botiga ven al client, però a més vigila el carrer. Perquè si hi ha una botiga oberta, veu, collons, aquest tio que passa per aquí, no... I ja surts fora a veure... Vull dir, no només és una botiga. És una botiga i és una forma de vigilar una mica el que és el barri. Mm. Perquè a mi em passa. Jo depèn com veig per aquí algú que ja surt a fora. Vull dir, a veure si m'entens el que vull dir.
1: Sí, sí. Ja per acabar, Esteban, de tots aquests anys, amb què et quedes?
2: Pues tots aquests anys em quedo en que he tingut una sort enorme en tindre la clientela que jo he tingut. Tinc que agrair-los molt. No, bueno, la majoria de clients no m'han fallat mai i donar-los les gràcies perquè de veritat les tinc que donar les gràcies perquè he tingut una clientela molt bona i a Sant Boi, pues, la veritat me tinc que agrair que m'he guanyat sempre la vida aquí i he tingut bona gent.
1: Què faràs la setmana que ve?
2: Pues la setmana que ve jo tinc feina al camp. Vull dir, no me l'acabo la feina. Tinc feina al camp, tinc feina a casa i, bueno, també distreure'm, anar amb la bicicleta, anar a caminar. I està la meva família, que no, un dies complets, tret els mesos de vacances, no hi he estat mai, un dia sense ser amb ells.
1: Esteban Bertolín, de Fridres Esteban, moltíssimes gràcies per atendre'ns a Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, i gràcies per aquest negoci tots aquests anys i molta sort també en el futur.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs avui hem conegut una mica més la història de Fridres Esteban, però sobretot la història de les persones que han hagut darrere d'aquest taulell durant tots aquests anys i un altre negoci a Sant Boi que baixa la persiana i que deixa enrere clients, records i moltes hores de vida al barri. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb més Gent de Carrer.

0: Ràdio Sant Boi. Només èxits.
1: L'altre dia jo buscava una nena catalana en el millor que hi ha per poder fardar. Ara que la tinc amb mi, això llegendari. Que la disava...

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la gent gran. El dia 1 d'octubre, passat dia 1 d'octubre, va iniciar-se la Setmana de la Gent Gran. La Setmana de la Gent Gran és una oportunitat per reconèixer i valorar les persones grans, la seva experiència, els seus coneixements i la seva aportació a la societat. Volem reivindicar la bellesa digna i activa i respectada, amb habitatges adequats, segurs i accessibles, serveis de suport i espai que afavoreixin l'autonomia i relacions socials. Perquè envellir amb dignitat és un dret de tothom. Avui som 5 d'octubre, iniciem el programa 572 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part a la Flora. Bona tarda, Flora.
3: Bona tarda.
2: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
4: Bona tarda, companyes.
2: Bé, avui començarem amb la Flora perquè ja... Ella avui és el seu primer dia oficial de, sí, com a col·laboradora nostra. L'altre dia va venir com espectadora per familiaritzar-se una mica amb el programa i ja vam dir, la Flora és una senyora molt maca, per cert, eh?
3: Gràcies, gràcies.
2: Que es va jubilar el mes de maig, era treballadora de Correus.
3: Sí.
2: I ara, pues, clar, és un plaer per nosaltres tindre-la aquí perquè ens aporti la seva experiència. Mm-hmm. Però avui parlarem una mica sobre el tema de la jubilació, perquè, Flora, sí, com t'ha afectat a tu la jubilació i com creus que afecta a moltes persones? Cada persona és un món, no? Però en especial a tu i al teu entorn.
3: Bueno, com tu dius, cada persona és un món. Moltes persones comencem a preparar-nos abans que arribi la data. Per exemple, calculem quan cobrarem, cosa molt important, i quines despeses tindrem, perquè la part econòmica és molt important. I si a la nostra feina teníem personal al nostre càrrec, doncs deleguem, assessorem el personal que ens substituirà. Ens preparem emocionalment per aquesta sortida del món laboral, pensant en què dedicarem les hores que abans dedicàvem a la feina. Per algunes persones, deixar de treballar suposa perdre una part important de la nostra identitat i utilitat. La feina no només ens proporciona ingressos, sinó també ens estructura el dia a dia, ens permet tenir relacions socials i un reconeixement. Si això s'acaba, apareix la pregunta, i ara què faig amb el meu temps?
2: Però, perdona que talli, Flora.
3: Sí, sí, digue'm.
2: Creus que la persona, quan deixa de treballar, se sent inútil? Perquè, clar, és el que deien, que per segons la persona, hi ha persona que se sent alliberada.
3: Sí,
2: i
3: sí.
2: I altra persona, potser, se sent menyspreada.
3: Sí, sí. Sí, bueno, hi ha gent de tot, està claríssim, hi ha gent de tot.
2: El teu cas no ha estat aquest.
3: No, i tampoc, com ara aniré parlant, hi ha gent que s'estressa molt perquè, i ara què faré? Jo què sé, m'apuntaré a 50.000 coses i tal, i a poc, vull dir, és una altra etapa i tu has d'aprendre i has de planificar, però amb tranquil·litat, sense posar-se un amb les pitjors. No sé, és el que et dic, una part d'aquestes persones, pues, volem ocupar aquest temps amb aficions, estudis, viatges, esports, i ens pensem que ho hem de fer tot alhora. Vull dir, ens hem d'apuntar a totes les coses per poder omplir el temps amb el que sigui. I no és necessari, vull dir, tenim temps, molt temps encara, per fer moltes coses que ens agradin. I sí, i amb tot això ja existeix una part d'il·lusió i alleujament, perquè dius, després de tants anys treballant, més de la meitat de la teva vida treballant, sentim la necessitat, per una part, de recuperar aquest temps que hem perdut i que no hem estat amb les persones que ens estimem, amb els amics, fas de banda, no descanses, sempre vas corrents. I sí, podem sentir també por, incertesa, tristesa, perquè perquè i ara què passarà? I ara com ens trobarem? Vale? Ens agafa ansietat perquè no sabem com anirà, ni sabem com estarà la salut, la relació amb la parella, amb els fills. Després de dècades amb uns horaris i obligacions molt marcats, aquesta nova llibertat ens pot desorientar i hem de fer balanç i planejar com podem viure aquesta nova etapa. Moltes vegades intentem forçar un apropament amb la família i potser ells no estan en aquesta etapa que tu estàs. I com que...
2: Vols dir que és més una necessitat teva que dels demés?
3: Evident. Jo crec que sí. Sí, perquè tu ara tens molt de temps, intentes estar més estona amb els fills, amb la parella i tal, i potser la parella o els fills no tenen aquest temps que a tu sí que et sobra.
2: Ja tenen el seu món fet.
3: Exacte. Encara no estan amb temps lliure. I pot provocar pues, que s'afectin aquestes relacions. Més que favorablement, desfavorablement. Diguin allò, mama, o cariño, que és que ets una passada, ets un corcó, és que... Ah. I això passa molt sovint.
2: No són les mateixes necessitats.
3: Exactament, exactament. Pues, jo deia, pues mira, seure't al sofà sense fer res és una bona forma d'adaptar-te.
4: I
3: no tens per què sentir-te malament o culpable perquè no estàs fent res.
4: I tant.
3: Vull dir, no.
2: Home, l'Enric diu i tant perquè és un home
4: i no
2: es preocupa de fer res.
4: Jo em puc assentar allà al balcó de casa a llegir, que m'agrada molt llegir, i al deixar de llegir, senzillament mirar el cel.
2: Sí.
4: Miro el cel i veig uns núvols que passen. És tot un espectacle.
2: Sí, però les dones és diferent, Enric.
3: Sí, és diferent.
2: Una dona, si s'asseu i veu que allà sobre la tele hi ha una mica de pols, està sentada, li remou per dintre.
4: No.
3: S'ha d'aprendre que això no sigui així.
2: Ja.
3: Vull dir, organitza't el teu temps i digues, bueno, ara faré... dilluns faré això, dimarts faré jo. No apuntar-te tots els matins, 3 hores al gimnàs, perquè és que no ho he fet fins ara i ara em fa falta. No
2: t'ho vols menjar tot en un dia.
3: Sí, tot. O farem viatges i cada mes hem d'anar de sortir a fer, a veure això, a veure l'altre. Poc a poc, si encara hi ha molt de temps, no vulguis forçar situacions que potser no fa falta forçar-les, que ja aniran passant.
4: Mira, companya, ja et puc dir una cosa. Tu ets novella, però jo ja sóc veterano, eh? Jo ja porto 17 anys, 17 anys de jubilat. I el que sí que entenc, perquè ho he vist que ha passat amb un tema d'autoestima, aquella persona que ha estat treballant en una empresa important, que tenia el seu càrrec una secció, que tenia el seu càrrec un treball, tenia que realitzar unes cotes i trobar unes cotes. Aquesta persona té una responsabilitat molt gran, ha viscut i ha conviscut amb aquesta responsabilitat i se l'ha fet seva, i ara de cop i trompara, pum, s'acaben totes aquestes responsabilitats. Ja no et pots realitzar. Estàs en un racó i ja no manes, ja no decideixes. Això a algunes persones els angoixa molt. A mi m'ho van dir, una vegada em van dir, ui l'Enric, quan deixi el camp, portava un camp aquí baix d'una hectàrea, tinc una feinada de por, i ui l'Enric quan deixi el camp, pobret, no sabrà què fer. No ha passat res, he deixat el camp, no m'hi ha acostat més i no ha passat absolutament res. Vaig molt a la biblioteca i ja
2: bueno,
4: sap la
2: que... T'has sabut encarrilar la vida, però potser en el cas de la Flora, que ella portava un càrrec a dintre de Correus.
4: És el que estic dient jo.
2: Llavors, ella, o has tingut d'encarrilar la teva vida o canviar el xip, o bé has tingut de passar una etapa una mica dolenta fins que t'has adaptat.
3: Sí, he passat uns dies, no una etapa, uns dies que deia... Aviam, de fet, jo em vaig jubilar i seguia anant de tant en tant a l'oficina per aviam què tal, aviam si necessitaven ajuda, aviam a veure els companys, a fer un cafè, a fer el que fos. I arriba un punt que dius, no, vull dir, veure'ns de tant en tant i de més, perfecte, però no com una obligació o no perquè tinguis que estar en contacte amb la feina que tenies. No, i vaig deixar d'anar, aniré alguna vegada, però no això. Sí que tenia clar que fins al setembre no prendria cap decisió. Ni m'apunto a res, ni faig absolutament res.
2: Et vas donar uns mesos sabàtics.
3: Sí, deixo passar el temps i aviam què, aviam si trobo alguna cosa que potser em crida i m'enganxo.
4: Ho trobaràs. Si,
3: exacte, vull dir, temps al temps, no hi ha pressa, no tinc pressa.
4: Jo no l'has de tenir.
3: No.
4: Ara ja no n'has de tenir de pressa.
3: Ja, però com portes aquest ritme de córrer, de fer, de uf, això, m'he deixat això, ara tinc...
4: Ja no, doncs ja no manes a ningú. Ja no. Ja no, de tu no depèn que arribin aquelles cartes o aquells paquets. Ja,
3: d'això,
2: això sí, però la feina de la Flor era molt estressant, perquè jo, clar, ho he viscut entre cometes, perquè sí. Estava Santa Coloma sí. I et deia sí, que venies sí. Sempre molt neguitosa.
3: Sí, ho era. Ho era perquè havies de... lluitar amb els companys que tenies, portar-los, manar, entre cometes, i tenies els de dalt que t'anaven dient no, és que aquests no has facturat, no has fet, no, és que has de... I deies, mare meva, és que el poble en el que estic es poden fer certes coses, no tot el que m'estàs demanant, perquè no hi ha aquesta gent... per fer aquests clients, no, però sí que era un continu matxaque,
4: i inclús, això ens ha passat a tots,
3: inclús amb els que jo tenia que manar, que deies, com els hi puc manar segons què, quan veig que és impossible, que no poden arribar i que no poden fer-ho.
2: Clar, perquè a més veu passar la crisi de Correus, això crec que farà un parell d'anys que la gent estava rebotada en contra de Correus.
4: Correus va fer una baixada.
3: Sí, continuament.
2: I vull dir que m'imagino que allà a l'oficina devien vindre a queixar-se, tu.
3: Molts retalls. Claro. I això, pues...
2: Això crema.
3: Sí, i portes molt a sobre. I per això... abans de jubilar-me vaig pensar, aviam, com t'ho muntaràs? Com ho encararàs? Bueno, doncs mira, pensa en tu, què és el que tu pots fer o t'agrada, i si ara no ho tens clar, no passa res, ja t'arribarà.
4: Exactament.
3: Ja faràs. Prou. I no hi ha més.
4: Ningú és imprescindible. Tots no. Podem
2: tothom
4: ser necessari.
2: És necessari i ningú no és imprescindible.
4: Tots podem ser necessaris, però imprescindible sí. No hi ha ningú.
3: Sí.
4: Jo també em pensava que allà a la fàbrica que jo treballava, la secció que jo portava, jo era el millor del món, i després jo m'he anat i allò ha continuat igual i no ha passat absolutament res.
3: Sí, i ha seguit. Sí.
4: Llavors?
3: Sí, sí.
2: Continues.
3: No, només era... És això...
2: És que jo, abans de que acabis d'explicar,
3: sí.
2: Ja que parlem de Correus avui,
3: sí, digues.
2: Consultarem, si vols acabar amb el tema de la jubilació...
3: No, ho hem anat dient mica en mica tot, sí.
2: Sí. No, però, com sabeu, avui s'ha donat la notícia de que tenim eleccions generals el 29 sí. De novembre.
3: Sí.
2: I, bueno, ha sortit un polític o una política per la televisió dient el tema de la votació per correu. Tu que has treballat tants anys i has passat tantes votacions, és segur el vot de correu? Perquè...
3: Totalment.
2: Val,
3: totalment.
2: Més que res, perquè els nostres oients...
3: El que és Correus, tot el tràmit i tot el que nosaltres fem, és totalment segur. És que no hi ha fuites per enlloc. Perquè són engranatges i un va darrere l'altre, i vull dir, si falla un ja no pot seguir, amb la qual cosa, i això funciona. Un cop arriba, on t'ha d'arribar? Això ja...
2: Bueno, a les meses electorals.
3: Sí, perquè quan tu fas la lectura i tu vas apuntant i de més, i tu això ho passes...
4: A la mesa?
3: Que l'has de passar, jo ja no sé què fan.
2: Bueno, però...
3: Sí.
2: Jo crec que és molt complicat falsificar-ho, perquè dintre de les meses sí. Hi han diferents partits polítics,
3: claro,
2: i estan
3: claro,
2: a la guai.
3: I estan vigilant contínuament. Ah. Estan vigilant i estan amb, vamos, tot
4: el
3: que fan.
4: Hi ha el president de la mesa, també.
3: Tot. Clar. Hi ha un apoderat i tu respons i tothom signem allà, això és així, aquest documental d'on, que és el resum d'això. Vull dir, és que jo personalment tots aquests anys no hi he entès on diuen que està aquesta... No sé, això que no és correcte.
4: Estafa.
3: No ho veig.
2: No, perquè els vots a Correus, jo he votat una vegada i sé que tens d'anar a Correus,
3: sí.
2: Et demanen el DNI, sí. Certificat,
3: sí.
2: Vull
3: sí,
2: dir,
3: sí, sí,
2: i tot
3: sí.
2: Això consta. Sí. Sí. És impossible.
3: I ets tu i no pot anar ningú per tu. Vull dir, has de fer-ho tu. Vull dir, és així, no hi ha més.
2: Home, i m'imagino que els vots que venen de l'estranger, perquè també hi ha molta gent que vota a l'estranger, sí, oi? Sí. I m'imagino que també deu seguir el mateix procediment.
3: Igual, ens arriben a les oficines que correspon, a la que li correspongui, i nosaltres els enviem a la Junta Electoral i s'envia tot, se'n van a les taules, i es recompta...
2: La persona que, a veure, vosaltres us arriben tots els vots, totes les cartes amb el, de les votacions, els sobres.
3: Sí.
2: Vosaltres agafeu una persona autoritzada dintre de Correus, més que res ho dic perquè els nostres oients estiguin tranquils que poden votar per Correu.
3: Sí, perfectament.
2: I llavors ho porten directament a les meses, que les meses ho obren a les 8 un cop s'ha acabat ja el tema de votacions.
3: Pues abans que obrin les taules, a nosaltres el dia abans o aquell mateix dia arriba una furgoneta, un camió, el que sigui, amb els sobres que corresponen en aquella població, que han de votar en aquella població. Aleshores, el director de l'oficina s'encarrega de fer un resum, un recompte de tot el que ens arriba, està tot controladíssim, i això es queda quan ho tenim tot, que ja diuen ja està tot, no tens cap més vot pendent de rebre. Aleshores ho portem, abans de que obri la taula, ho portem a les taules a cada un.
2: Teniu de classificar cada taula, oi?
3: Exactament. I es porta a cada taula i aquesta taula guarda aquest sobre amb tot això fins a l'última hora, fins a l'últim moment, quan tanca la taula electoral. I fins aleshores no s'obren els sobres, que és un sobre amb tots els vots.
2: Ja, yeah. Bueno.
3: Que és l'últim que es compta. Vull dir, és que jo per part de Correus ja et dic que és...
2: Clar, és que, a veure, de la manera que avui s'ha expressat aquesta persona, us deixa a Correus en molt mal lloc, perquè sembla ser que el que feu és una estafa.
3: Però és que jo no sé aquesta persona si coneix realment com funciona.
4: No.
3: És que no ho deu conèixer, perquè és...
4: Segur que no.
3: Porto molts anys, vull dir, he estat 38 anys a Correus. He votat sempre per Correus. Sé el procediment. Inclús vaig estar una temporada, vaig anar a l'Ajuntament i estava a l'Ajuntament... de delegada i de més. Vull dir, és que no hi ha opció, és que no hi ha possibilitat. Perquè si un dels sobres que nosaltres tenim i que hem de portar a la taula desapareix, se'ns cau el pèl.
2: Clar.
3: És que és algo que no és possible.
2: Clar.
3: No és possible. I
2: home,
3: jo arribo a taula, signo, conforme la taula em signa...
4: Ha rebut allò?
3: Exacte. I li dono un resum de tot el que hi ha. I ell, quan obri el sobre, tindrà aquells vots i tindrà el resum que jo li he portat.
4: Clar, si quadren els sobres...
3: Claro.
4: Jo et faig entrega a tu de tants sobres.
3: Sí.
4: Després
3: sí,
4: el que hi hagi dins dels sobres ja es veurà quan ho obrin.
3: Ja, claro,
4: però
3: ja
4: els sobres
3: és...
4: que tu portes han de quadrar...
3: Sí, exactament.
4: Ja està.
3: Si jo et porto 150 sobres, són 150 vots...
4: Exacte.
3: I jo et full que et dono fora del sobre, hi han aquests 150. I prou. I és el que hi ha.
4: Sí.
3: Jo no sé aquesta persona que fa aquestes afirmacions, que ja fa anys que es fan aquestes afirmacions.
4: Sí. Són totalment interessades,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, bueno, jo crec que sí.
2: A veure, ja sabem que ara entrarem dintre del marc de la guerra política pel tema de les eleccions i aquí es diran disbarats, com
3: sí,
2: bueno...
3: és manipular la gent.
2: Exacte. Però clar, el problema és que es deixen manipular. El problema és quan parlen de les pensions, que segurament a la segona part en parlarem amb la Maria Àngels de l'UGT,
3: sí,
2: sobre el tema de les pensions, que avui també s'ha fet un comentari dient que les pensions era... ha volgut dir un gasto inútil pel govern. Home, quants anys hem estat cotitzant?
3: Cotitzant, exactament.
2: Jo crec que ens ho hem guanyat.
3: Exacte, i no poc.
2: I que ens apugin el nivell, el que puja l'IPC, vull dir, és una cosa que ha costat molt aconseguir-la,
3: sí,
2: i amb aquest govern s'ha aconseguit, vull dir, perquè ara vinguin unes persones i ens ho vulguin treure.
3: Sí,
2: vull
3: no
2: dir, és aquestes persones també es faran grans, eh?
4: Sí,
3: el que passa és que aquestes persones, depèn d'aquestes persones, ja s'estan omplint les butxaques, malauradament, per tindre un recolzament, potser el dia de demà, Jo no he pogut. No.
4: Has pogut o no has volgut. La picaresca és del pic. La picaresca és del pic.
2: Jo crec que he viscut honradament.
4: Pagat els meus impostos, jo no sóc un pícaro, clar, i jo ara tinc que treure el fruit dels meus impostos, que he pagat jo.
3: Pues això,
4: ara, sí que hi ha hagut picaresques d'aquells que en el treball declaraven, per exemple, només el sou base, i les hores extres i les primes i tot això no ho declaraven per no haver de cotitzar tant. Ara, clar, el premi que ells tenen no és el meu.
2: Sí, però Enric, sempre el que tu dius de la picaresca, també hi ha persona, clar, aquí no podem posar tota la mateixa olla.
4: No.
2: Aquí hi ha persona que no ha cotitzat mai, que potser ha treballat, o sigui, fent feines a les cases i no ha estat, que és una feina molt digna, però no ha volgut que l'asseguressin perquè potser tenia l'ajuda d'aquí d'allà, i ara es troba que està jubilada i que no té cap...
4: Aquesta és la picaresca.
2: I llavors pretén cobrar el mateix que jo cobro, que hi ha estat cotitzant 50 anys.
4: Exactament.
3: Bueno, però això jo crec que això es deuria controlar i vigilar d'alguna forma. Jo no sé com.
4: Hi ha inspeccions de treball, però a veure...
2: Sí, però no aniràs a una casa...
4: No és suficient.
2: A veure si tu tens una dona que t'està fent la feina sense estar assegurada.
4: No, però mira, una de les picaresques que encara es porten molt, desgraciadament, és el clàssic jubilat, empresari jubilat, que cobra la seva jubilació i se'n va fer 8 hores cada dia al taller, o al seu taller o a la seva empresa. Això és una picaresca que, desgraciadament, encara funciona molt. Molt. Perquè jo tinc molts companys que ho fan.
2: Bueno... si entréssim a les picaresques, començant pels que ens governen i pels que...
3: Però quan tu vas a tramitar el que és la jubilació, i en algun lloc ha de posar si has treballat, no has treballat, si has cotitzat o no?
4: Sí.
2: Si no has cotitzat, no cobres.
3: Pues això.
4: La teva vida...
2: Però llavors demanes el SOBI, que és l'ajuda...
3: Però com pots demanar l'ajuda si no has treballat mai?
2: Però es demana...
3: Però si no has treballat mai, de què has menjat? De què has viscut?
2: De l'home. Representa que és una dona, està casada, i demana el SOBI perquè ha sigut mestressa de casa. Que, bueno, una altra de les coses que a vegades és cert. Perquè si has tingut sis o set fills, o dos fills, o quatre fills, i t'has dedicat a la cura de l'home, i a vegades dels avis i dels fills, tens tot el dret. Però... després hi ha l'altra picaresca, que és la persona que diu que ha estat a casa treballant i no és cert, i ha estat fent feines o ha estat de dependent en una botiga sense cotitzar. Vull dir, és complicat això,
3: és
2: molt complicat.
4: Però jo crec que precisament una de les solucions que seria sense tocar les pensions seria filar més prim, com diu la companya, filar més prim, i totes aquestes picaresques, que n'hi ha moltes desgraciadament, mirar de retallar-les. Si retalléssim això, com? Ja sanejaríem la caixa de la jubilació.
2: Però com?
4: Pues amb inspeccions. Aquest empresari que està treballant a casa seva a l'oficina, pues se l'ha d'anar a veure.
2: Està prohibit.
4: Com que està prohibit?
2: És que inclús ara, l'altre dia m'ho deien, jo no m'ho creia, però deu ser cert, una persona té la baixa i si l'amo truca a casa per preguntar, està prohibit.
4: Això és una altra cosa, Carme, això és una altra cosa.
2: Home, com que és una altra cosa? Si jo tinc un empleat i està malalt i em preocupo per ell i li truco a veure com es troba...
4: Bé, si jo estic fent una prova o m'he anat a treure sang, això és molt elàstic.
2: No, però està sancionat el treballador... l'empresari que truca.
3: No sé, hi ha coses que jo no les entenc.
2: Em van explicar l'altre dia, ja dic, diu que si vols mentir digues el que sents dir, possiblement, a lo millor...
4: Jo no sé això.
2: No ho sé de part certa, possiblement després la Maria Àngels ens ho aclareixi una mica, perquè ella està molt ficada amb el món aquest i possiblement ens ho pugui aclarir.
3: Bueno, jo sí que puc dir, per exemple, que si alguna vegada hi ha estat o estic de vacances, o alguna vegada que he agafat la baixa, malauradament, i jo anar a l'oficina, que no m'enganxin, anant a l'oficina per fer una mà o perquè m'han trucat, perquè, escolta'm, que és que això, és que no sé com fer-ho.
4: És que no hi has d'anar.
3: Vaig, vinga, ara vinc un moment i t'explico el què. Pues que no m'enganxin.
4: No, No, pues
2: no, però a vegades és una consulta, Enric.
3: Claro, no, pues no es pot fer. No es pot fer. Jo no, ho sé.
4: Les lleis són les lleis. De totes maneres, jo, deixa'm dir una cosa, Carme. Jo li dono la benvinguda a la companya al club. I el que sí que et puc dir com a consell és que nosaltres tenim moltes coses, jo m'agrada fer moltes coses, però totes les coses que tenim que fer o que volem o que ens adjudiquem a fer tenen un plaç de començar, però no tenen un plaç d'acabar. Aquesta és la nostra avantatge.
3: Sí.
4: Acabarem quan acabem.
3: Sí.
4: Llavors no t'has de preocupar.
3: Sí, i quan acabi ens ficarem en un altre.
4: Exactament. I després de l'1 ve el 2.
3: I ja està.
2: Així m'agrada, força optimista.
3: Sí, totalment. Sí.
2: Molt bé. Doncs bé, Enric, avui de què ens parlaràs tu? Ja passem a la part de l'Enric.
4: Tu saps que...
2: Encara que posarem la cullerada també, sí,
4: A mi m'agrada. A mi m'agrada que quan jo parlo...
2: Si t'hem de portar la contrària, te la portarem,
4: igual,
2: eh?
4: No, a mi m'agrada. Més que contrària és que interactueu. Quan jo parlo, interactueu. Bueno. A mi m'agrada. Jo tinc moltes coses aquí, jo saps tu que sempre rumio coses d'aquestes, i sobretot els temes psicosocials i això, però avui voldria parlar d'un tema que està molt, molt, molt de moda. I és el tema de... Els temes climàtics, les qüestions de la natura que últimament ens afecten molt. Fem un recordatori, tenim els grans incendis que hem patit aquest estiu, parlem-ne, hem tingut les ventades que hem tingut aquest estiu, hem tingut els focs, hem tingut els aiguats que acabem de tenir malauradament amb persones mortes, i jo m'agradaria que parléssim una miqueta de l'autoprotecció dels veïns. Hem de ser més conscients del que fem, i quan ho fem, fer-ho amb una miqueta de rigor. Vaig a posar un exemple. Jo m'ha tocat la loteria i decideixo, com que la meva dona és de Granada, decideixo comprar un pis. No, compraré una torre, millor, perquè m'han tocat molts cèntims.
2: Sí, perquè siguin dos, una per nosaltres.
4: Vale. Compraré una torre, perquè m'han tocat molts cèntims. Jo, abans de fer cap tràmit amb aquella torre, jo preguntaré si aquella edificació s'ha fet amb el sistema antisísmic. I tu diràs, per què? Doncs molt fàcil, perquè jo sé que les contrades d'Andalusia, concretament aquelles de Granada, per allà passa una falla i és molt, molt, molt normal que hi hagi terratrèmols, com hi ha hagut aquest estiu a Granada, un eixam de terratrèmols, un darrere l'altre. Llavors, no podem fer les coses amb els ulls tancats. I les conseqüències de fer les coses amb els ulls tancats, malauradament, venen de seguida. Llavors, tot el que fem ha de ser amb un pensament pragmàtic. Dic, això, a veure, què haig de fer? Això. A davant de casa hi havia una família, em va fer molta gràcia, una família ara ja fa poder 5 o 6 anys que són, i venen d'allà, allà a Mèxic, aquella platja tan maca, Cancún, allò es diu, Cancún?
2: Sí, a Cancún,
4: sí.
2: Allà, a la Playa del Carmen.
4: Allà tenien una caseta i diu, bueno, diu, els mesos d'estiu allò era paradisíac, unes palmeres que s'ageien sobre el mar, una sorra blanca, però després a la tardor venen els tifones i huracanes i esgarrifat. I l'últim huracan que va venir se'ns va emportar a la casa. Diu. Al final vam decidir que ens anàvem a viure a Santa Coloma, perquè son pare tenia la casa aquella a Santa Coloma. O sigui que hem de ser conseqüents i estar alerta, per exemple, amb el tema dels incendis. El tema dels incendis, l'altre dia vam estar amb una xerrada a l'Ajuntament i vaig demanar, per favor, que... per llei, s'anul·lés la venda del bruc sec. El bruc sec, això que posen a les tanques, que fa tan bonic, aquell bruc sec, allò s'encén com la pólvora. Allò s'hauria de treure una normativa que digués prohibit comprar aquest bruc i posar-lo a les tanques de les cases.
2: Totalment prohibit. Però clar, és que venen a les botigues, això.
4: Sí, exactament. Per això ho dic, totalment prohibit. Les tanques també de xiprer, com la que tens tu a la cera de casa teva...
2: Ja està.
4: Aquella tanca de xiprer que surt quasi mig metro a la cera, que no pots ni passar per la cera. Aquella tanca de xiprer, penseu que per dintre de la tanca està completament sec, tot és sec. Només té un mil·límetre cada banda de verd. Quan allò s'encén, es crema la casa. És que se't crema la casa. Llavors hem de ser conseqüents i hem de pensar en totes aquestes coses. I parléssim de les pluges. Quan parlem de les pluges, hem de procurar, quan hi ha una pluja, jo, per exemple, quan avisen, hi haurà una alerta de pluja, i agafo l'escombra, vaig cap allà al pati, els sumideros de l'aigua, escombrar, que tot estigui tot net, que pugui desaigar l'aigua bé, pendents, sobretot, a les cases, pendents. A casa meva només hi ha pla, el que és la planta on vivim. El jardí de dalt, el jardí de baix, tot té uns desnivells bestials que van amb uns forats perquè marxi l'aigua. Jo voldria que entréssim en aquesta dinàmica d'autoprotecció. No podem esperar els ciutadans que l'administració ens vingui i ens solucioni tots els problemes. O és que això ho té que fer l'Ajuntament, o és que això ho té que fer la Diputació. Sí, tenen que té les seves comeses, però jo a casa meva tinc que autoprotegir-me i tinc que fer les coses que a mi em sembla, que passaran.
2: Sí, però Enric, jo estic d'acord, no?, que tu abans de comprar una vivenda, abans d'edificar, tu tens de mirar a veure si pots edificar, però l'Ajuntament és el que té l'obligació de saber, per exemple, si hi ha una vaguada i sí, tu demanes permís per fer-te una casa allà, ja te l'han de denegar. No pot ser que et donguin el consentiment i al cap d'un mes et diguin no pots fer-ho perquè aquí és perillós.
4: Això estic amb tu. Però jo torno una altra vegada a l'autoprotecció. Jo sóc incapaç de fer-me una casa, per barat que sigui el terreny, en una zona inundable. Totalment incapaç. És que ni que me'l regalessin el terreny.
2: Sí, però hi ha vegades que aquestes cases ja estan fetes.
4: No, les cases s'han fet en un dia determinat. No estaven. Les cases no surten com bolets,
2: Però em refereixo que potser tu compres una casa que ja està feta i veus... Oi,
4: no, però jo no la compraré allà, a la zona inundable, jo no la compro.
2: Però no, potser no te'n dones compte. Hi ha persones que no pensen.
3: No pensem. Perquè sí que hi ha una riera aquí, però és que fa 30, 40, 50 anys que no...
2: Mireu el càmping de Huesca. No havia passat mai res.
4: Exactament.
2: I feia molts anys que
4: Exactament.
2: Estava fet.
3: Sí.
2: De cop i volta va passar. Clar, hi ha casos excepcionals, com va ser l'incendi aquell dels Alfacs, d'aquell camió que va volcar.
4: Sí,
2: i són coses excepcionals
4: químic,
2: són accidents que no, ningú els espera. Els aigats d'aquests dies, qui els esperava?
4: Sí.
3: No, està però, clar.
2: Per molt que edifiquis tu,
3: està clar.
2: Es van portar les rieres i les no rieres.
4: És que l'aigua demana pas. L'aigua demana pas.
3: Sí.
4: I una rambla, que tu, en català, quan diem anem a passejar per la rambla, una rambla en castellà què és? És un torrent.
3: Sí.
4: La Rambla,
3: sí,
4: en castellà, és un torrent.
3: És així.
4: En canvi, el nom de Rambla l'associem a un passeig... No. Allò és una Rambla que en un moment donat l'aigua demanarà passar per allà. Llavors no et compris una casa amb una Rambla.
2: No, i les rieres. Vull dir, aquí a Sant Boi hi havia la Riera Basté, la Ribera Fonollar...
4: Hi havia moltes
2: rieres, i totes aquestes rieres estan edificades.
4: Exactament.
2: Vull dir, no ha passat res de moment, però...
4: De moment.
2: Sí, hi ha una riada.
4: Exactament, sí. Però dins de les cases aquelles que hi ha dins de la riera, jo quan vaig a buscar els nanos, veig allà a Can Baulet que hi ha cases dins mateix de la riera, no en un costat, no, dins de la riera. Jo penso que aquest senyor, si li passa alguna cosa, demanarà, no pots demanar res a ningú si t'has fet la casa dins una vivenda.
2: Però ja no haguessin tingut de consentida que la fessin.
4: Amb això estic amb tu, també, amb això estic amb tu.
3: Sí, però per aquella... què consenteixen? Per interessos, suposo.
2: Ah, exacte. Però vull dir que aquesta persona, si compra en plan, amb un planell que li ensenyen, perquè aquelles cases de Can Carreres són fetes, comprades en plan, és una com una cooperativa. Llavors, si tu la compres i et diuen, goita, aquesta caseta aquí et toca aquí, tu no veus el terreny, perquè ho veus allà. A lo millor te'n dones compte després. Ja no tenen d'autoritzar-ho. Aquí hi ha els topògrafs.
4: Jo estic amb tu. Tu no tenen
2: els topògrafs i hi ha les persones, els arquitectes, que crec que ho tenen de saber. Després, Enric, perdona que no et deixi parlar, però...
4: Digues.
2: Volia comentar-te, quan has comentat lo del canvi climàtic, sí que és cert que ara tenim molta pluja, però... No en teníem abans?
4: Sí.
2: Quan van hi haver les inundacions del 62,
4: sí,
2: de Rubí, del Besòs...
4: Sí. I tant, me'n recordo.
2: Quants morts van hi haver llavors? A milers.
4: Sí, vam rescatar uns nois que estaven nedant d'uns plàtanos allà a l'entrada de Cornellà, amb una bassa que vam portar del Muntaner. El Muntaner tenia una bassa d'aquestes inflable, com es diu això, una Zodiac. I la va vindre a buscar la Guàrdia Civil. I dos guàrdies civils i dos o tres homes vam anar a rescatar uns nois que estaven dalt d'un plàtano.
2: Però quants morts van hi haver? Perquè d'allà de Rubí i d'allà a la part de dalt, totes aquelles empreses, tot allò s'ho van dur. Vull dir, que inundacions... Llavors, per lo que vaig veure ahir a la tele, va hi haver un cabdal de 1.800 metres cúbics.
4: Sí,
2: i el cabdal d'aquests dies ha sigut de 980, vull dir que quasi ha sigut la meitat. Després, incendis, quan hi havia, llavors, la muntanyeta cada any s'incendiava.
4: Sí, sí, però els incendis no eren de les categories d'ara, eh?
2: Això, sí, això sí que, ha sigut diferent.
4: Això sí que hi entenc, i això dels incendis ara actualment han passat d'un incendi important a un macroincendi.
2: Bueno, perquè ara són provocats.
4: Que això ja és un altre tema, això hauríem de parlar molt d'això, perquè això va directament relacionat amb el bosc mediterrani, això té molta tela. Però el tema del clima, que dius tu de les pluges, antigament també plovia. I inclús, et diré més, el mes de setembre hi havia anys que plovia una setmana seguida.
2: Exacte.
4: I jo me'n recordo d'aquell clinc-clong, clinc-clong, tota la setmana plovent.
2: I inundacions, perquè a la Rambla ja tenien els petiports allà preparats perquè no els entrés l'aigua.
4: A baix del carrer Llevant també s'inundava.
2: Caiga, ai, de pluges fortes n'hi han hagut moltes.
4: Sempre n'hi han hagut.
2: I després, perdona, ja acabo, ja deixo acabar de parlar. El tema del canvi climàtic també té molt que veure els aires acondicionats, perquè tu vas per un hospital, a l'aire condicionat, passes pel costat d'on tenen els aparells i allò treu un escalfor que impressiona, i el mateix a l'hivern. Llavors, nosaltres, quan fa anys, no teníem, si teníem l'estufeta o la llar de foc, i para de comptar.
3: Sí, però tampoc feia la calor que fa ara.
4: No.
2: Bueno, però és que ara s'ha augmentat degut també, això és el peix que es mossega la cua.
4: Sí, també.
2: També. Continua, Enric, que ja no et tallo més.
4: No, no, a mi m'agrada que intervengueu. Jo, això no ha de ser un monòleg, ha de ser que cadascú té que donar la seva opinió, i a mi m'encanta que... Llavors jo... he volgut tocar tot el ventall de tots aquests fenòmens. Fixa't que hem parlat dels terratrèmols, que és una cosa també molt fotuda, eh? Hem parlat de les ventades, aquelles ventades que vam tenir a Santa Coloma, jo me'n recordo d'aquella ventada, va ser importantíssima. Després hem parlat dels incendis, que aquests incendis d'aquest any, aquí a Catalunya hem tingut sort, però és que no hem d'estar només a la sort, eh? Però al resta d'Espanya hi ha hagut moltes maleses i molta gent que ha perdut les cases i després han perdut vides, que això és el més fotut. Però les cases, aquestes cases, torno una altra vegada a lo mateix. Nosaltres, que som els interessats, les hem d'autoprotegir. Mira, aquell que s'ha comprat una torreta allà dalt d'aquella urbanització, que està tota plena de pins, hi ha un pi fins i tot, que té una branca llarga que quasi bé entra dintre l'habitació, i allà et ve a visitar un ocellet, i penges la menjadora perquè l'ocellet mengi allà. Això està molt bé, eh? Però perquè allà mateixa branca que entra l'ocellet, després entrarà el foc, eh? Això ho he de tindre present. Jo el que vull que arribem és aquest pensament, el de dir, ostres, aquí estic molt bé i això és molt maco i tot és color verd, però en un moment donat s'ha vist clar que es pot tornar no verd, no, vermell, i se't pot cremar la casa. Llavors hem de pensar que ens hem d'autoprotegir. I jo, de casa meva als pins, vull com a mínim 50 metres. Si no, no viuré tranquil.
2: Tens? Però de qui creus que tindria de posar aquestes mesures? A part de que cada propietari té de ser responsable de lo seu, però, clar, el propietari que té una casa no és responsable de lo que passa al bosc. Qui creus que tindria de fer-se responsable d'això?
4: Mira, primer, és un interès. A qui se li crema la casa? Si s'encén el bosc, i jo visc com una casa de Balafor, a qui se li crema la casa? Alcalde? No, l'alcalde no se li crema la casa. Es crema la meva casa. Llavors jo sóc el primer interessat. Després serà l'administració, perquè això, per això paguem uns impostos, perquè l'administració es faci responsable d'unes coses. Però primer, el primer interessat

0: i matolls.
1: Bueno,
0: qui s'ha de fer responsable? Perquè allà és molt fàcil que es cremi. Si es crema, s'extendrà cap a Can Carreres i
1: cap a les Orioles, cap als canons.
0: Els canons.
1: Exactament. Els canons, Carme, jo tinc dues parcel·les. Que les tinc a la venda, per cert, eh?
0: Si no te les compraré, no.
1: Vale.
2: Jo tampoc.
1: Jo aprofito la benentesa. Les parcel·les estan a la venda, Carme. Les dues parcel·les meves estan netes com això. I els pins, ara hi han a les parcel·les, són 800 metres quadrats, hi han 3 pins, amb 800 metres quadrats. 3 pins. Impossible de que els pins es toquin per les copes i que hi hagi un fot de copes. Impossible.
0: Sí, però Enric, una flor no fa estiu, perquè, clar, tu tens molt net, però ets tu. Però saps que allà hi ha molts arbres i... torno a dir, molts matolls que no tenen propietari, o sí que en tenen,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: pot
1: sí.
0: ser abans crec que era d'un banc, pot ser de la Diputació.
1: Exactament.
0: De l'Ajuntament, llavors a qui denúncies?
1: El 96% dels boscos de Catalunya tots són de propietat privada. No hi ha boscos comunals.
0: Vols dir?
1: I tant, no hi ha boscos comunals. A Santa Coloma hi ha bosc comunal dels comuns de l'Ajuntament nostre, dels veïns, unes 10 hectàrees, no hi ha més. El de més, tot és propietat particular. Llavors, cada any, l'Ajuntament, a tots els propietaris, a mi també, ens envia una carta perquè tinguem les nostres parcel·les netes. I a mi me l'envien, i em fa molta ràbia que me l'enviïn, perquè jo tinc la parcel·la neta i jo penso... Aquest que envia les cartes, que no s'ho va mirar o què? Perquè si vingués a veure les meves parcel·les...
0: Eh? És un protocol.
1: Vale, però tu dius, jo tinc la meva parcel·la neta com una patena, per què m'envien aquesta carta? Jo ja ho sé, això del protocol, i que es posa en una màquina i que s'envia a tothom, vale. Però les meves parcel·les estan netes. Per què les del costat no estan? Aquell home no veu el perill. Jo no hi visco allà, però el del costat, que està bastant brut a la parcel·la, viu allà. Jo no entenc com aquella persona vivint allà no veu el risc. No el veu.
2: I rep la carta, també.
1: Sí, i rep la carta com a tots.
0: Bueno, però llavors ja és cosa de l'administració que els hi té de fer complir el que mana la llei.
1: Sí, però ja estem, que nosaltres no som capaços, és com si fóssim unes persones insuficients i cada vegada a l'administració vindrà darrere nostre amb un bastó i anar-nos a picant a l'esquena, heu de fer això, heu de fer allò, perquè si no feu això us farem una multa.
0: Malauradament,
1: no.
0: Aquí va així.
1: No,
0: aquí
1: no.
0: Tot va a cop de talonari. Si no et posen una multa, sí. Fas molt poc de cas. Les caques dels gossos, per què les treuen ara? Perquè posen multa. Els patinets, per què van ara amb lo de la llei? Perquè els hi posen multa.
1: Bueno, si no, no estic en aquest món. Jo no,
0: tu no, perquè tu potser ets un
1: ciutadà. Jo m'estimo molt.
0: Que respectes...
1: No solament respectes, la paraula seria és que jo m'estimo molt, moltíssim. I com que m'estimo tant, em protegeixo. I a veure, no estic en contra de que l'administració faci això, l'administració faci allò, jo, per això són els diners i els impostos que nosaltres paguem. Però primer sóc jo el que haig de decidir què m'ha de passar. Això que dic de les franges de protecció, va passar una cosa, que una vegada que es van fer unes franges de protecció, vam aclarir molt el bosc, i va haver unes persones que van anar a l'Ajuntament a queixar-se que hi havia un impacte ambiental. Un impacte ambiental. Bueno, vale, pues no ho netegem. Però si no que eres impacte ambiental, quan vingui el foc a casa teva, llavors ens vens a l'administració a veure per què no estava allò net i se m'ha cremat la casa. Tens? Llavors, jo demano això, que tots els habitants, els ciutadans, ens protegim més, ens estimem més. I que exigim a l'administració. Jo estic d'acord amb exigir a l'administració. No dic jo que hàgim de fer-ho tot nosaltres i que l'administració no faci res, no. Però al ser els primers interessats nosaltres, hem de reaccionar primer nosaltres i després l'administració.
0: Hem de ser cívics. I tu saps que, malauradament, avui dia el civisme brilla per su ausència. Només tens d'anar... Tu vas a la muntanya i no tan sols són matolls. Veus llaunes, veus... Que agafen les escombraries i les tiren així. Això tindríem de tindre un guàrdia cada
1: això no pot ser, pit. Això no pot ser, això no pot ser. Un guàrdia cada...
0: Hem de ser cívics, per això et dic que anem a cop de talonaris. I aquesta persona que tira les deixalles li posessin una multa, no les tornaria.
1: És que les posen les multes, Carme, si tu
0: si no, però si no els troben...
1: Si tu t'enganxen amb un abocador il·legal, et fotran una bola multa, això estàs així.
0: Però no, si no es pots comprovar...
1: Clar, a veure, el que s'escapa, si s'escapa, s'escapa. Però jo torno una altra vegada.

0: de l'inici. El meu inici és que, degut a tots aquests fenòmens atmosfèrics que ens envolten i que ens afecten i que cada any ens afectaran, el tema que dius tu de canvi climàtic, jo estic molt d'acord, i cada vegada els estius seran més durs. Cada vegada jo veig que la calor cada vegada serà més. Llavors, veig si hi ha coses a fer. Per exemple, l'esporga dels arbres del poble. Ja l'altre dia l'Ajuntament vaig demanar amb el que esporga, escolta, hem de canviar el tema d'esporgar. No es poden esporgar els arbres i deixar-lo com si fos un pal de telèfonos, perquè llavors a l'estiu no fan sombra. Hem de canviar el tema i hem de fer que les aceres dels nostres pobles hi hagin sombres, que la gent pugui caminar per sota els arbres amb sombra. I si no hi ha sombres, haurem de fer com fan algunes ciutats de les Andalusies, que hi posen uns tendalls. Però el que hem d'anar a buscar és sombra i refugis climàtics als pobles degut a lo que ve. L'any passat ja vam tindre un problema de que l'aire condicionat de la biblioteca no funcionava. Aquest any ens ha tornat a passar el mateix. L'aire de la biblioteca no ha funcionat. Ja. Home, per favor, eh? Aquestes sí que són coses que jo les demano a l'administració. Eh? I s'ha de recriminar, perquè si a més ens va passar l'any passat, com pot ser que aquest any tampoc no hi funcioni l'aire condicionat? Però el tema dels arbres, fixa't, que és poca cosa. És senzillament canviar el xip i dir... No, perquè un pal de telèfon no em fa quasi de sombra. Llavors, a més de fer d'esporgar-lo així, ara el deixarem que faci així, que sigui horitzontal. I llavors, en 2 o 3 anys aconseguirem que s'allargui 2 metres per cada banda i ja tindrem una sombra a sota.
1: Això no creus que és també un problema de que no hi ha gent experta al cap de...
0: Sí.
1: Perquè clar, si hi hagués allà una persona entesa amb el tema del camp i del...
0: Per descomptat. Avui en dia...
1: A les jardineries, possiblement, tot això no passaria.
0: Exactament.
1: No?
0: Avui en dia, qualsevol, entra a Google, veu un tutorial d'aquells d'un mexicà o d'un peruano d'aquells, i el moment quan acaba el tutorial ja és jardiner, eh? Ja és esporgador, ja és paleta o ja és pintor. Això no va així. És el que tu dius, amb això estic molt d'acord amb tu, que les coses s'han d'aprendre, i si no en saps, malament, això és veritat. Però bueno, per això estem els que amb la jubilació també podem passar els nostres coneixements als que venen a darrere.
2: El
0: que més em pesa, ara t'ho dic de veritat, el que més em pesa de la meva jubilació és el batge, la motxilla que jo porto de coneixements, que és bestial, no poder-los travessar els que venen a darrere meu. Jo a vegades parlo amb els meus fills i intentes dir una cosa i ja et paren de seguida. Això era abans.
1: L'abuelo Cebolleta,
0: ara,
1: no?
0: Com
1: l'abuelo Cebolleta.
0: Però és que l'abuelo Cebolleta ha viscut molt, Carme. I a dintre d'aquesta motxilla de l'abuelo Cebolleta hi han coses interessants. I en canvi, arribes a una persona que... Això és a la jubilació, eh? Una persona que durant tota la seva vida s'ha sentit molt útil, capaç, i de fer coses, quan arriba a la jubilació, pam, quedes en un racó i tot allò que has après, tot allò que has estudiat, ja no serveix per res. No, perquè, ui, això, avi, això, papa, això era quan tu eres jove, ara ja les coses són d'una altra manera. No. L'aprenentatge és important, molt important.
1: Però ara tu saps... Que ho hem parlat moltes vegades, no hi ha aprenentatge.
0: Aquest era el problema.
2: Es fiquen a internet i busquen per internet i abans es creuen el que diu internet que no pas el que t'estan dient una persona que ho ha viscut 1, 2, 3, 10 vegades.
0: A veure,
1: l'experiència no
2: serveix per ells, no.
1: Per nosaltres.
0: Ens van per poc, diguem, no, per res tampoc, però per poc sí.
1: Per nosaltres
2: mateixos. Per nosaltres.
0: Bueno, per nosaltres sí que val, eh? L'experiència que jo tinc...
1: Això dic que serveix molt per nosaltres.
0: Jo, a casa meva, ja saps tu que... Vale, la meva experiència em val. El que a mi m'agradaria és que la meva experiència valgués pels altres.
1: Ens agradaria tot, però no...
0: A veure si m'explico bé.
1: És com els errors que hem fet a la vida, voldríem que... els nostres fills, nostres nets no els passessin.
0: Exactament.
1: Però et diuen, si passa, jo soc diferent.
0: Exactament.
2: Poden passar aquests errors, però si tens en compte el que li va passar a ton pare, a la teva mare o al teu avi, tens una referència.
0: Exactament.
2: Dius, bueno, puc tirar per aquí o per allà. Errors tots tenim i tindrem.
0: I és bo equivocar-se, estic amb tu, eh?
2: Sí.
0: Jo...
2: Però mira aviam el que t'estan explicant o el que t'estan dient, que igual agafes algo positiu.
0: Exactament. És bo equivocar-se i quan t'equivoques aprens quasi més que quan no t'equivoques, això és veritat. Però, clar, si jo ja ens ha pegat amb una pedra, jo no vull que el que ve darrere meu ens s'apegui amb la pedra. Apartaré la pedra perquè el que ve darrere no ens s'apegui. Llavors jo, el que m'agradaria, l'únic que em sap greu de la meva jubilació, l'únic, us ho dic de veritat, l'únic que em sap greu de la meva jubilació és aquest fet. Que després del que jo he estudiat, jo vaig començar a estudiar als 14 anys i no hi he acabat d'estudiar fins que em vaig jubilar, del que arribo a saber i que ara jo totes aquestes sapiències que tinc no les pugui travessar abans de marxar jo, això és el que més m'atabala, t'ho dic de veritat,
1: en aquests casos, Enric, és deixar-ho tot escrit perquè després quan,
0: ho han dit diversos, això,
1: quan es facin grans
0: ho han dit diversos, sí.
1: Te no en recordes, perquè jo diria que tots hem fet igual, Jo quan la meva mare em deia, oi, és que ja veuràs, ja tindràs fills, pensava, va, jo serà diferent, jo no ho faré. I després, quan he tingut els fills, te n'adones que és cert el que deia ella. I moltes coses que ara els meus pares i els meus sogres també, el cel sigui, m'explicaven, i veig que jo llavors no els hi feia cas i pensava, i ara... penso que tenen, o sigui que si tot això ho deixes escrit en aquell moment no t'escolten, però després els hi servirà molt,
0: Clar que sí, i jo, tu i jo, que moltes vegades parlem de la gent gran, jo vull ressaltar aquest punt, l'experiència, el bagatge que tenim les persones grans ha de servir a la nostra societat, hem de trobar la manera, escrivint com tu deies, com sigui, hem de trobar la manera de transmetre-la, totes aquestes sapiències i totes aquestes vivències que hem tingut, bones i no tan bones, les hem de mirar, de travessar a la gent que ve darrere.
1: Clar, clar. Però el problema és com ho fas. Perquè quan s'han fet així trobades intergeneracionals que han volgut que les persones grans ensenyin als jovents, han passat democràticament. Ara el jovent dona'ls-hi els mòbils, dona'ls-hi l'IA, dona'ls-hi la tablet, dona'ls-hi... No estan per això, no.
2: No
1: tenen interès,
2: Poques coses estan per això. Jo recordo una vegada, i no recordo per què va ser, que el meu fill em va dir, ostres, mama, quina raó tenies quan em deies això, que ja no recordo què era. Quina raó tenies, perquè ara m'ho trobo jo i de debò... que no sabia jo, hòstia, mira,
0: pues això és molt de lluar, si et va dir això, és molt de lluar, perquè no ho diuen tots.
1: No, sí, però quan et vas fent gran, sí, Enric, a lo millor hi ha vegades que no ho diuen per orgull, no? Però se'n donen compte que realment els pares en moltes coses tenim raó. Hem tingut els nostres errors, però el fumut és que els errors sí que te'ls diuen,
2: Sí, també.
0: Però la nostra bellesa, Carme, que jo la miro de gaudir-la el màxim que puc, la rentabilitat que jo li voldria treure, el suc que jo li voldria treure a la meva bellesa és precisament aquest. Passar coneixements al gent jove que ve darrere. I... jo no sé.
2: És complicat.
0: Sí.
2: És molt complicat.
0: Sí. Però és que jo crec que és convenient i que és profitós, fins i tot. Tot i el canvi de tecnologia que hi ha hagut, tot i el canvi de tecnologia, és profitós el que nosaltres sabem. És valuós.
1: Ja. Però partim de la base de que ara no hi ha oficis. Hi ha molt pocs oficis. Llavors, clar, la teva experiència és com un ofici. Tu pots ensenyar com a forestal... pots ensenyar com a soldador, com aquestes coses que ara no existeixen.
0: Bueno, però ara en la indústria...
1: I això et sap greu, que es perdin els oficis així, et sap molt de greu.
0: Sí, és veritat, això és veritat, perquè s'ha arribat a l'especialització de totes les feines, però a les indústries, es paga molt el pato samaniego, Es paga molt. Aquella persona que té enginy, aquella persona que sap solucionar problemes, es paga molt més a vegades que el que té dues o tres carreres, Avui en dia la indústria el que vol és gent que tingui inventiva i gent que tiri endavant uns projectes que a lo millor no té els coneixements que ha de tenir, però com que té aquesta manera de fer i aquesta enginy, és important.
1: Però això ara actualment també...
0: Sí, actualment.
2: Si et donen l'oportunitat és genial, perquè...
0: Exacte.
1: El fumot és que te la donin.
0: Exacte.
1: Perquè ara inclús quan jo era jove, les empreses tenien el seu delineant, tenien el seu dibuixant, tenien l'arquitecte que feia els... Ara, si tot ho fan a través de l'ordinador, per què necessiten? I els càlculs? Els càlculs ja no tens matemàtiques mateix, ja no tens de fer aquests càlculs de matemàtiques, perquè tot ja ho fan a través de l'ordinador. I
0: sí, és, però no, no...
1: ens hem de posar al dia, Enric, tenim
0: sí,
1: d'anar
0: sí, no, jo intento,
1: a l'IAE.
0: Sí,
1: ai, a l'IAE.
0: A l'IA, sí, sí. Jo intento estar al dia, però no deixo que la tecnologia, que avança tan ràpid, no intento que m'ofegui. No deixo que m'ofegui.
1: No,
0: a mi la tecnologia no m'ofega.
1: És que no ens ofegarà, eh?
0: Jo, hi ha gent que està molt espantada amb això de l'IA, eh?
1: Bueno,
0: però molt, eh?
1: Tocar aquest tema, vull dir, és molt difícil.
0: Sí, clar, però no anem tan enllà. Només amb el tema de l'online i tot això. Hi ha gent que té unes patologies, jo ho sento perquè ho diuen per la tele, gent que està 7 hores o 8 hores enganxada amb un mòbil d'aquests. Això és una cosa, això és una cosa molt rara.
2: No, ara és el comú, eh?
1: Sí, ara és el més normal. I si
0: bueno,
1: no,
0: no
1: si no la tauleta.
2: Sí.
1: Si no és l'ordinador, és la tauleta. Bueno, ho hem de deixar aquí, perquè ara ens anem d'anar a les notícies de les 5,
0: val,
1: però tornarem. No marxeu, que tornarem.
0: A mi m'agraden aquests diàlegs, Carme.
1: Vinga,
0: són
1: doncs,
0: profitosos.
1: Continuarem, perquè ara tenim a la Maria Àngels de la UGT a la segona part.
0: Valent.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: La veu de la gent gran.
3: Després d'aquesta pausa, donem la benvinguda ara a la Maria Àngels, però bueno, us aprofitem per dir-vos-ho que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i en diferit de 9 i mitja a 11 i mitja. I també el podeu escoltar, recordeu, que abans es feia de 9 a 11 i ara es fa de 9 i mitja a 11 i mitja, que ho tingueu present. I també ho podeu escoltar per la web de Ràdio Sant Boi les vegades que vulgueu. Doncs bé, com ja us he dit, donàvem, perquè acabava d'arribar la Maria Àngels i li donàvem la benvinguda. Maria Àngels, molt bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: La Maria Àngels és membre de l'UGT, defensa les dones, bueno, amb capa i espasa, que s'acostuma a dir, oi, Maria Àngels?
4: I tant.
3: Forma
4: i tant,
3: part del Consell, Consell Consultiu del Consell Comarcal, vull dir, en fi, moltíssimes coses. Bueno, i no cal dir que tenim, també continuen amb nosaltres l'Enric i la Flora, que estan aquí per fer una mica de tertúlia. Maria Àngels, explica'ns una mica, perquè el dia 1, bueno, jo ja he comentat que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, però sé que el dia 1 vau fer una gran manifestació a Barcelona que on va acudir moltíssima gent. Fes-nos en 5 cèntims.
4: Doncs, bueno, ja és el tercer any consecutiu que ocupem la plaça Sant Jaume, mai millor dit, aquest any més que els altres dos anys anteriors, moltíssima gent, moltíssimes persones d'arreu de Catalunya que han vingut allà amb autocars, amb transport públic, amb cotxe, amb taxi, de tota manera ha vingut moltíssima gent, moltíssima. Ha estat un gran èxit, ens felicitem tots les persones del grup promotor, no sé si, bueno, ja ho hem comentat altres vegades, a part de ser la secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, estic en el grup promotor de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre precisament va sortir de la UGT i dels jubilats, en concret dels jubilats de l'UGT. El que m'enorgulleix molt aquest any és que el lema "Ens jubilem del treball, no de la vida", bueno, ha tingut molt d'èxit i per mi és un gran orgull. He sigut la promotora d'aquest lema, perquè va sortir d'aquí, del Baix Llobregat, ja fa uns quants anys. Érem uns companys, que tu ja coneixes, i parlant sempre d'això vam decidir, vam pensar que això era una bona frase, i amb tots els meus discursos que he anat fent arreu, inclús quan he estat a Madrid, això mateix ho he dit, i la veritat és que mai millor dit, ens jubilem del treball però no de la vida.
3: Això va una mica per la Flora,
4: sí,
3: que s'acaba de jubilar.
4: Totalment. Doncs això, vull dir que ha estat un orgull per mi que aquest any el lema fos aquest, no?
3: I tinc entès que vas llegir tu el manifest a Barcelona, oi?
4: Sí.
3: A la plaça Sant Jaume.
4: Sí.
3: Ens el podràs llegir després, no?
4: Sí, bueno, més que res perquè el manifest és molt llarg, llavors, bueno, sí que es va llegir sencer, però jo vaig fer un trosset de dintre del que és el manifest. Doncs es fa sempre un recull, cada un a la seva manera. Jo, quan vulgueu, quan tu em diguis,
3: quan tu vulguis.
4: Vinga, doncs, el llegirem. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, volem parlar d'una paraula que ens ha d'interpel·lar a tots i a totes: igualtat. Però també volem parlar d'allò que encara impedeix que aquesta igualtat sigui real: la discriminació. Quines desigualtats i quines discriminacions hem de continuar combatent? En primer lloc, hem de combatre l'edatisme, els prejudicis, els estereotips i les discriminacions que pateixen les persones simplement perquè es fan grans. Perquè fer-se gran no significa deixar de tenir drets, no significa deixar de tenir capacitat per decidir, no significa deixar de participar i, sobretot, no significa deixar de ser útils a la societat. Nosaltres sabem molt bé què significa lluitar pels drets i ara que som grans no acceptarem que ningú ens faci sentir que ja no comptem. Nosaltres encara podem aportar molt a la societat. Les persones grans són diverses, no som un grup uniforme. No tots tenim les mateixes necessitats, ni la mateixa família, ni la mateixa situació econòmica, ni les capacitats, ni la mateixa manera d'entendre la vida. I no oblidem que la major desigualtat la segueixen patint les dones, que no desapareix quan ens jubilem, i amb una doble discriminació, ser dona i ser gran. Per això necessitem una societat que no ens posi etiquetes, una societat que no ens digui què podem fer i què no podem fer, simplement per la nostra edat. Volem una societat que ens respecti, perquè som persones i perquè tenim drets, perquè jubilar-se del treball no significa jubilar-se de la vida.
3: Molt maco,
5: molt bé,
3: genial. Molt bé.
6: I va molt amb el que hem parlat abans nosaltres.
3: Exacte, precisament estàvem parlant del tema aquest, no?
6: Hem tocat aquest tema, l'edadisme. I contra l'edadisme, que a mi m'ha passat també, el que tenim és la tecnologia. Aquesta tecnologia actual que tenim, que avança tan ràpid que el d'avui, demà ja no val, és l'arma que esgrimeixen els nostres familiars quan et diuen això, papa, això era quan tu eres jove, però ara ja, això ja no és així. I llavors caus ja directament amb els quatre peus amb l'edadisme. Ja el que tu penses ja sembla que no val. No val perquè ja la tecnologia ens ha rebassat, ens ha passat a davant i ja no pots discutir res perquè tu no estàs dintre de la tecnologia actual.
3: Sí, té raó, no? Parlàvem d'això, però Maria Àngels, de tot això que has estat parlant està molt bé, no? Però moltes persones pensaran, i què? Quins són els següents passos perquè tot això s'elimini? Què es pot fer? Què podem fer? En primer lloc, conscienciar la gent és molt difícil, perquè és el que comentàvem abans, no? Quan ets jove no hi penses, no? Com no penses ni en la jubilació, ni en fer-te un seguro, ni res. Penses que has de viure el moment. Però quan et vas fent gran, llavors te'n dones compte de que el que no has fet, que haguessis tingut de fer. Però en aquest cas, què podem fer?
4: Bueno, jo crec que tu més que jo quasi saps el que podem fer, perquè estem als consells,
3: al Consell Comarcal.
4: Clar, sí. Els consells són una base importantíssima per a les persones grans, els que estem actius, perquè també és veritat que hi ha persones grans com nosaltres que no volen saber res, ni d'anar a consells, ni d'anar a jornades, ni de prendre tecnologies. Ara, els que estem ficats en aquestes coses, doncs sí, i ho diem i ho expliquem a tothom que el que tenim que fer les persones grans és aprendre, intentar. Ja sabem que mai ho farem com la gent jove, la gent d'ara, no, però bueno, si ens anem defensant i anem preguntant i anem... La veritat és que jo ja fa anys que estic amb això, perquè ja just quan em vaig jubilar ja començava el tema d'edatisme, que el tema d'edatisme sempre ha existit, però no tenia la paraula, no? Ara sí que la té. I la veritat, vull dir, és una manera de fer-se visibles. Si ens fem visibles i reivindiquem la gent, bueno, potser primer no són massa cas, però després ens escolten. I avui dia puc dir que hi ha moltíssimes persones grans com nosaltres que estan molt visibles. Sí que és veritat que encara ens falta bastant. No podem arribar, per exemple, a Europa, doncs hi ha més gent gran que està en política que no passa aquí a Espanya. Aquí a Espanya les persones grans estem més limitats, i si som dones, més. No, és difícil poder accedir a un lloc polític, sindical o un lloc que sigui visible de persona gran on hi ha persones joves, és complicat.
3: Potser tot aquest treball que estem fent, perquè jo també, tal com tu has dit, formo part del Consell Consultiu del Consell Comarcal i estem treballant i treballem molt, però bueno, a mi m'agrada que parlis tu perquè per això ets la nostra convidada. Tot el tema aquest que estem treballant tant, i estàs treballant tu i des de l'UGT, el Pedro i tothom, no creus que nosaltres possiblement no ens en beneficiem, però els nostres fills es podran beneficiar de tot això. Per lo menys jo amb aquesta esperança ho faig, perquè tal com tu has dit, hi ha gent gran de molta mena, hi ha gent gran i gent vella, i malauradament hi ha molta gent vella, llavors si tot aquest treball serveix perquè els nostres fills i els nostres nets puguin tindre una altra visió de la vida, ho donarem per ben sentat. Creus que serà així?
4: Home, hi ha esperança. A veure, hi ha una part de gent jove mínima, anem a dir, que no vol saber res de les persones grans. A més, escolten aquestes redes socials, que ja sabem de qui venen, de les dretes, de l'ultradreta, que volen l'enfrontament de les persones grans amb les persones joves, dient que nosaltres tenim millors pensions que ells els sous. Bueno, n'hi ha, sí, jo vull creure que aquests són els mínims. Però també és veritat que hi ha una altra part de la població jove que sí que ens escolta i que es van quedant una mica amb el missatge. A veure, tenir una bona pensió és un motiu molt important per seguir lluitant. Ells ho han de veure, perquè avui dia hi ha moltes famílies joves que viuen amb part de la jubilació, o sigui, amb part de la pensió dels pares.
6: I avis.
4: I avis. Vull dir que, aviam, i això es veu, i hi ha gent jove que sí que ho reconeix i se n'adona. Per tant, el futur té que passar per unes bones pensions. Properament sembla ser que ja estem abocats a anar a votar. Doncs aquest és el lema que hem de dir. Vull dir, si ells volen tenir una vida més o menys semblant a la nostra, digna, tenen que votar amb cap i votar a les persones que el poden portar a tenir una vida completa. Ara, que en acabat s'escoltaran a persones que no els hi convé, doncs, però nosaltres fem aquest treball.
3: Sí, però malauradament cada vegada més el jovent es decanta cap a una part de la política, la part que ara s'ho creuen, però s'ho creuen perquè, clar, no estan ficats a dintre del tema aquest, que diuen que sí, la jubilació és una ruïna per a Espanya. I es creuen que, clar, hi ha molts jubilats que cobren molt més que ells, com també diuen que els nouvinguts, que els hi donen una paga de 1.500 euros sense treballar i ells tenen de treballar per 800. Vull dir, és un tema que està enveninant el jovent de tal manera que això potser és el que et fa una mica de por, oi? Però bueno, si nosaltres des de lo que bonament podem aconseguim que tot això es vagi arreglant, els hi deixarem potser un futur més comprensible cap a la gent gran, quan ells siguin grans. Això és el que jo em referia.
4: Sí, sí, nosaltres ja, com tu dius, nosaltres ja mirem d'explicar-los tot això i de contradir el que ells van, perquè esclar, jo a vegades em passo el dia discutint amb persones que em diuen això, no? Que em diuen, no, és que aviam, no tots els jubilats tenim una bona pensió. Pensem que el 63% de les pensions estan per sota de 1.000 euros i això amb aquest programa, quan ve el Pedro, que ho ha explicat moltes vegades, que a veure, i això és així. El que passa que, clar, ara, d'ençà que tenim el govern que hem tingut fins ara, doncs la veritat és que s'han revaloritzat moltíssim. Ara mateix el president d'aquí de Catalunya, president de la Generalitat, va dir que les persones no contributives aquest mes cobrarien 57 euros més. Això, amb unes pensions que no fa tant, quan teníem l'altre govern, eren persones que cobraven 400 i pico d'euros, avui dia estan a 800. Ja sabem que no és per tirar coets, no, però almenys aquestes persones tenen una vida més digna que no tenien abans.
3: Però el de pensions no contributives són les persones que no han cotitzat.
4: Sí.
3: I ara en parlàvem, no?, fa una estona, que hi ha moltes injustícies en aquest cas també, perquè hi ha persones que potser no han cotitzat perquè no els ha interessat, per el que sigui, i han anat a fer feines, han sigut persones que han anat a fer feines, no han cotitzat i ara cobren de l'ajuda quan no han cotitzat. Vull dir que també ha sigut una mica de viva la Virgen, no?, en aquest cas, que sí, que també hi ha les típiques dones que s'han dedicat només a la cura de la dona i dels fills, i aquestes dones tenen tot el dret de tindre una paga. Però clar, tot això es tindria de justificar, no?
4: Sí.
3: Perquè també hi ha gent que es queixa. Digues.
6: És molt, molt difícil que tot sigui equitativament, perquè, a veure, si partim de la base que tu ets una persona i jo sóc una altra, i com a persones tots tenim les mateixes necessitats, tots tindríem que cobrar igual. Si tu mires així, tindria que ser així. Però passa que, sobretot quan jo tenia l'edat de treballar, que jo estava treballant, a vegades t'entrevistaves amb un altre company i deies, on treballes? Jo treballo a tal lloc. I com paguen? Oh, mira, el sou base el tinc declarat, però les hores extres no, i les pagues tampoc. Llavors, aquesta persona cotitzava només pel sou base. Llavors, clar, ara quan li arriba la jubilació, el tope de la base reguladora no hi ha arribat perquè no pagava el que tenia que pagar. Llavors, els que hem cotitzat tota la vida el tope de la base reguladora perquè hem estat amb empreses grans que ho han declarat tot, que no teníem cap escapatòria de res i pagàvem cada mes un dineral, que jo cada vegada que em donaven el sobre, a més de posar-me content, agafava una enrabiada perquè veia tot el que em treien, ara, clar... Ara el meu tope de la base reguladora està al màxim. I aquella persona que cobra els 800 euros diu que té que cobrar el mateix que jo, perquè és una persona igual com jo, sí, i té les mateixes necessitats que jo.
3: Però, Enric, tu has tingut l'oportunitat, a lo millor, de tenir una bona feina, però no tothom ha tingut aquesta oportunitat. Vull dir, jo crec que aquí el tema de la jubilació, clar... possiblement nosaltres ja no ho veurem, nosaltres ja no ens ho tocaran, però que ara els nostres fills sí que tindrien de mirar que hi hagués un tope. Tothom, jo crec que tothom tindria
6: és,
3: de cobrar.
6: El tope hi és, el tope de la base reguladora hi és.
3: Tothom tindria de cobrar un sou adequat, tothom, I la jubilació també adequada, ja està. Clar, aquí, bueno, aquí... Jo crec que això és molt complicat.
4: Sí, és
6: no, però això és el que ha passat a aquest país, eh?
4: Sí.
6: Això és el que ha passat a aquest país.
4: Sí, sí.
6: A més, ara, últimament, el sindicalisme, saps que no està de moda. Jo parlo amb els meus fills i... Jo, sindicat, jo, què dius, home? Abans sí. Jo he sigut...
4: No s'ho trobaran, eh?
3: Però, ara que ha dit l'Enric això, per quin motiu és que la gent no s'afilia tant al sindicat?
6: No està de moda.
4: No està de moda, és el que estem dient. Vull dir, ara això de dir, però escolta, i els hi dius, mira, és barat, no és una cosa molt costosa, no, jo haig de pagar això, no. Jo el dia que em passi alguna cosa m'agafaré un advocat i pagaré... Tu saps el que et costarà un advocat el dia que et faci falta? Doncs aquests mateixos, perquè jo fa molts... O sigui, abans d'estar amb el que estic, era delegada. I aquest tema ja començava. Vull dir, això fa uns quants anys ja se sentia. No, quan passava alguna cosa, com ells deien, et venien a trobar. Escolta, tu que estàs al sindicat, ara vens. Jo he ajudat a molta gent que no estava sindicada, informant-los i dient... Però et dic una cosa, ara m'enterpadeixo, perquè ara ja quan me venen a preguntar alguna cosa, els dic, no, vés al sindicat, t'afilies i llavors tindràs tota la informació, tindràs els advocats i tindràs tot el que fa falta. Perquè és clar, la gent s'ha pensat que la classe treballadora, que no existeix això. Aquesta gent jove que parla així, que es dediquen, que em sembla molt bé que viatgin i que vagin a bons restaurants i que vesteixin superbé, a mi m'encanta que ho fagin, però almenys no critiquis el que han fet els teus pares, perquè és clar, és com que els que nosaltres que sempre hem estat sindicats i que els hi hem volgut inculcar amb ells que se sindicalitzin perquè tindran un empar, som com
6: t'ha passat de moda,
4: doncs ara hi ha el problema que hi ha i que quan tenen problemes a les empreses no saben com solventar-ho i si els tiren al carrer, ara què faig? Sí. I llavors, bueno, clar, això és un peix que es mossega la cua.
3: Saps què passa? Que Àngels, el que molts jovent no entén és que en una empresa hi hagi Comissions Obreres, UGT i alguna altra, no, la CNT, no? Que crec que també...
4: Bueno, ara ja no.
3: Bueno,
4: sí.
3: Jo per dir alguna
6: cosa,
3: bueno, és igual. La que sigui, hi ha tres sindicats. Un et fa anar a la vaga i l'altre no. I llavors, això és una manera també de fer ballar. Jo un dia parlava amb una persona i em deia, és que jo no em sindicaré mai. I em explicava el per què. Perquè diu, jo hi he entrat, estic a prova amb una empresa. Llavors, la setmana de treballar a l'empresa, organitzen una vaga, el sindicat organitza una vaga. Clar, diu, jo, si anava a la vaga, l'empresa em tirava fora. Si no anava a la vaga, era un esquirol i tothom em mirava malament. Diu, vaig anar a la vaga i vaig anar fora. Diu, jo, i a mi ningú em va donar cap suport. Clar, ell estava a prova, no s'havia encara sindicat. I vaig dir, noi, tens raó, no?
4: Potser si hagués tingut el sindicat darrere no hagués anat al carrer, que aquesta és una de les ventalles.
3: Si ell entrava a prova, no, a lo millor no li donava temps encara, si feia una setmana no li donava temps de sindicar-se.
4: Si no havia treballat mai, potser no, però bueno, que avui aviam, tot té un risc, aviam, tampoc, a veure, que estigui sindicalitzat no vol dir que t'hagi de venir tot de cara. També n'hi ha de coses, de problemes que et poden venir, però tens un recolzament. El treballador, si no estàs sindicat, és que no tens cap recolzament, perquè tu que ets una persona que treballes i ja està, per l'empresa ets un número. Per tant, si tens un sindicat darrere, sempre tens un empart. Vull dir, això és una cosa, i amb el que deies abans d'aquestes persones que han cobrat tant amb negre i tal, precisament a mi el que em fa gràcia, amb el sentit,
6: a mi també,
4: sí, amb el sentit que ara són els que més critiquen a la immigració,
5: sí.
4: I els que parlen de les paguites, és que les paguites, i jo que sé positivament persones de la meva edat, que a l'època, jo cobro en negro, perquè claro,
6: hosti,
4: el que tu dius, i jo, la meva nòmina tenia unes retencions,
6: sí.
4: I el meu home també, vull dir. A veure, és que
3: què volem? Millor dèiem, el que comentàvem abans, que aquestes persones que han cobrat en negre i ara doncs, volen cobrar la pagueta quan no han cotitzat gens.
6: Tope, perquè són persones iguals. Tu tens les mateixes necessitats que jo i jo tinc les mateixes que tu, per tant hem de cobrar igual.
4: Sí, clar.
6: Ara vaig a sembrar jo aquí una miqueta de discòrdia, perquè a mi m'agrada el Puig.
3: Vinga, ara
6: i com que estic en franca minoria, vull que em diguis què et sembla a tu el tema dels comitès paritaris.
4: Està bé, eh?
6: Pues jo no el veig bé.
4: Per què? No pot ser igual homes que dones?
6: Sí, sí, la dona ho val, sí.
3: Ai, Enric, que t'has posat en un terreny.
4: Ui. I si l'home val o no val?
6: Soc conscient, soc totalment conscient d'on m'he ficat, eh? Clar. Posar la reductora i el 4x4. Però jo, a la dona, jo la magnifico i per mi és el més gran que hi ha a la natura.
3: Com a dona.
6: Com a dona i com a persona.
3: Com a persona,
6: com a
3: no?
6: persona, sí. I no, si la persona val, si la persona val, té que estar allà. Però és que jo ja m'hi he trobat amb dos, com que vaig també a moltes reunions, com tu, jo he sigut el número 2 de l'OGT de Sant Vicenç i he sigut delegat de salut laboral de l'OGT durant 30 anys, quasi. Bueno,
4: I no continues?
6: No.
4: Pues, t'has de venir amb mi.
6: A la vellesa ho he deixat. Pues, el comitè paritari. Oh, és que tenim que ser en el comitè el mateix número d'homes que el mateix número de dones. No estic d'acord.
4: Doncs
6: jo crec que les persones tenen que ser vàlides. I si allà hi ha 10 dones que són vàlides i un home sol, no tenen que treure dones vàlides i posar homes que no ho són. No estic d'acord.
4: També hi ha homes que no valen, eh?
6: Per això t'ho dic.
4: Mira, jo he sigut delegada.
6: Vinga,
4: sí. He estat a l'empresa 43 anys. El 77 vaig fer les primeres eleccions a l'empresa que jo treballava.
6: Sí.
4: El 77. Que una època que no vegis, perquè jo vaig dir, bueno, vaig reunir allà tothom i vaig dir, escolta, veníem del sindicat vertical i aquí què passa? Això hem d'innovar. I jo soc de l'UGT, tothom va estar d'acord i tota l'empresa, és veritat que érem 40 persones, però bueno, tota l'empresa vam ser d'UGT. Em vaig jubilar fa 10 anys i escolta'm, l'empresa continuava sent d'UGT i única dona jo amb el comitè.
6: Bueno, però a mi,
4: amb el comitè.
6: Pues això està bé.
4: Jo no sé si era vàlida,
6: clar, però si estaves allà és que eres vàlida.
4: Ja estan molts anys, m'han anat renovant cada vegada.
6: Perquè eres vàlida, si no, no et haguessin renovat.
4: També tenia companys que eren vàlids,
6: bueno.
4: Però n'hi havia algun que no valia res.
6: Llavors, aquest no hi ha de ser-hi. No pel sol fet de que sigui home té que ocupar una plaça, però tampoc no pel sol fet de sigui dona ha d'ocupar una plaça, sí, si la dona no es vol.
4: Però qui ho diu, això?
3: Amb el tema de la paritat, i a vegades faré una mica d'advocat del diable, jo primer de tot, perquè és veritat que ara t'has de presentar mosso, tenen, deia bé, un no sé si és un 50% o un 30% de dones i l'altre 70% d'homes. Lògicament, a lo millor, dintre d'aquest 60%, un 70% treu més votació que moltes dones. I entrarà en aquest... A veure, no sé si m'enteneu, no?
5: Sí.
3: Si, per exemple, hi han, tenen, deia bé, 10 homes i 3 dones, a lo millor aquestes 3 dones treuen més puntuació, més dolenta, que l'home que fa 11. Ah, llavors, jo, i ho he dit moltíssimes vegades, no? Jo crec que quan es fa una prova on tenen de haver homes i dones, com pot ser bombers, com pot ser guàrdia urbana, com pot ser policia, de lo que sigui seguretat, jo trauria on posa sexe, jo trauria la casella del sexe i el nom propi, posaria només el que és els cognoms, i que tothom el que realment valgués ho fes per les seves qualitats, no perquè sigui home ni sigui dona.
6: Exactament, és el que he dit jo.
3: Jo crec que això estaria bé. Avui bona dia idea. Que ja ens hem les dones ens hem emancipat, i avui dia una dona pot estudiar igual que un home.
6: Sí.
3: És diferent la meva generació, que no podies estudiar, llavors no tenies la mateixa oportunitat perquè no podies tindre els mateixos estudis, però ara sí. Llavors això de la paritat jo ho trauria i posaria, sí, sense sexe, que passin les proves i el que tregui,
6: exactament,
3: millor nota entra.
6: Que si són tot dones,
3: 10 dones,
6: exacte,
3: perfecte,
6: pues tot dones, em sembla perfecte,
3: em sembla per perfecte. Les
6: però jo no estic d'acord amb el comitè paritari. A més, avui en dia, les dones, el col·lectiu femení, teniu una sort molt gran amb la tecnologia. La tecnologia ha avançat molt i avui en dia podeu fer una quantitat de feines que abans us estaven vetades. Per exemple, abans conduir un camió de carga era impossible per la fisiologia de la dona, era impossible portar-ho perquè...
4: N'hi havia, eh?
6: Molt poques.
3: Sí,
6: molt
3: poques. Americanes, sobretot americanes, eh?
6: No, però estem parlant d'aquells camions que no tenien... A veure, si us poseu on estic jo. No tenien direcció assistida i allò era impossible remenar-ho. Avui la tecnologia està treballant a favor del col·lectiu femení, que a mi em sembla molt bé. Avui els cotxes porten tot direcció assistida. Avui veuràs moltíssims autobusos que els porten dones, i a mi em sembla perfecte, que jo crec que la dona és tan bona conductora com l'home. I llavors vull dir que el tema físic, degut a la tecnologia actual, s'ha eliminat. Avui en dia ja una dona pot fer el mateix que un home, exactament el mateix. Per tant, en els comitès hi ha d'haver la gent vàlida, no comitès paritaris, gent vàlida. I és el que deia ella, jo estic amb ella.
4: Però aviam, a veure, ser sindicalista i que el comitè sigui paritari, no li veig jo la...
3: No, si
4: estàs en un sindicat, què importa? Quines feines has de fer, si és igual un home que una dona, i per què dius que una dona ho fa pitjor que un home?
6: No? Jo no he dit que ho faci pitjor,
3: no,
6: que si ho fa pitjor no pot estar allà.
4: Però i per què ho ha de fer pitjor? Però dic, eh?
6: Bueno, ja...
4: Perquè però... al sindicat hi ha moltíssima dona que estan en llocs de responsabilitat.
3: Però en aquest cas, jo estic amb tu. Jo em refereixo amb els llocs que tenen de passar unes proves, una sèrie de proves, tindrien
6: proves
3: de treure-lo de la paritat. Ara, si tu demanen, jo què sé, un president d'una entitat, i et pots presentar tu, i qui et voti, amb això ho trobo molt bé, que sigui igual home que dona. Jo ho he dit moltes vegades i no ho dic per fer-me la fanfa, però jo vaig ser fa ja 30 i pico d'anys, vaig ser la primera dona que portava l'Associació d'Atletes Veterans de Catalunya, estava dintre de la federació.
6: I ho vas ser perquè valies, no? o va ser perquè eres dona?
3: No, perquè em vaig presentar. Perquè em vaig presentar i em van votar. No sé si valia o no, perquè
6: clar
3: no ho havia
6: sí,
3: fet.
6: Clar que sí.
3: Perquè em van votar, llavors és una... Amb això sí que ho trobo lògic, que es pugui presentar un home o una dona, i el que més ofereix i el que més dispost estigui, que guanyi.
6: Exactament.
3: Però per votació. Ara, amb els altres temes, és el que he comentat. Però jo penso que, igual, amb el tema de l'UGT, igual ho pot fer una dona que un home.
6: Exactament.
3: A vegades, millor una dona que un home.
6: Bueno.
3: Perquè sí. Les dones tenim més seguretat, eh?
6: Hi ha una dita, que no me'n recordo què és, que diu els teus fets els teus fets parlen més alt i més fort que les teves paraules. Per tant, la persona que és vàlida ha d'estar allà. I la que no és vàlida, fora. No perquè sigui home ni perquè sigui dona.
4: Bueno, però és que el que no és vàlid, parlem de sindicalisme, el que no és vàlid ja va fora. És que és així de planer.
6: N'hi ha que grimpen bastant, eh? Bueno, i ha estat en el sindicat molts anys.
4: Bueno, doncs si grimpen, la teva obligació com a afiliat és agafar i dir aquesta persona no va. I si hi ha més persones, aquesta persona anirà fora.
6: Sí, sí, sí.
4: Té que dimitir. Vull dir, aquí no és un càrrec que tinguis per tota la vida. No, no, aquí estem 4 anys, eh? Vull dir, jo...
3: I tu has de guanyar, no?
4: Clar, clar. Jo ara em porto 1 any i mig sense secretària general aquí a Catalunya. Si quan arribin les properes eleccions no em presento o em presento i a mi no em voten, jo vaig guanyar per un 99% aquí a Catalunya.
6: Exactament.
4: Però bueno,
6: això demostra que ets una persona vàlida, si no, no tenies que estar.
4: Bueno, suposo que sí, però tenia que demostrar, no?
6: Claro.
3: Clar, i després ja no és tan sols el demostrar el començament, és la continuïtat, perquè la gent et tingui aquell, el mateix respecte
6: estem
3: de que parlant, quan et va votar.
6: Tots tres estem parlant el mateix. Jo el que critico és que la paritat sigui per norma. Per norma.
3: Però jo crec que en el cas de la, del que diu l'Àngels de l'UGT ni de Comissions Obreres, no va per paritat. Jo crec que aquí no va per qui es presenta.
6: Però és que ja m'he trobat en diverses reunions i ja et diré més. A la taula del patrimoni ja m'ho han dit 3 o 4 vegades. Aquí lamentem, començar l'acte, per exemple, lamentem que hi hagi més homes que dones. Escolta, llavors un dia em van d'allò tant que vaig dir, escolta, mira, jo el que no puc fer ara és canviar de sexe. Entens? Si venen aquí dones vàlides, benvingudes siguin. Però jo no puc canviar de sexe ara.
3: Bueno, però...
4: Has d'entendre que les dones també se'ns
6: ha de donar... I cada vegada que fem la reunió es diu el mateix.
4: A veure...
6: Aquí tindria que haver un comitè paritari. Llavors, o te'n vas o canvies de sexe.
4: Perquè és per llei. Això ja és per llei.
6: Però jo no estic d'acord.
4: Clar, per exemple, el sindicat és un 40%. Un 40% té que ser dones. Perquè és que si no, no ens posarien mai. No ens posaven mai. Perquè venim dels ancestres, de la manera de pensar d'abans.
6: Vale.
4: Llavors, què passava? Pues que les dones no es podien presentar mai.
6: Però això, sortosament, ho esteu trencant, i jo us felicito. I, a més, us ajuda la tecnologia actual, que us permet fer un munt d'oficis que abans eren únicament reservats als homes per la seva condició física, que és el que hem parlat abans. Avui en dia una dona pot fer qualsevol feina i qualsevol lloc de les...
4: I un home també.
6: Un home també.
4: Coses que abans no fèieu.
6: També. Però també has de quedar amb mi, que, escolta, jo veig els meus nois, i els meus nois no són com jo, eh? Ara et donaré... No, que això no ho dic perquè estem a la ràdio i no ho dic.
3: No, més val que no.
6: No ho dic. No, per exemple, no ho acabaré de dir. Per exemple, la meva àvia, quan estàvem allà baix, que vivíem allà baix, el teu home i jo vivíem allà baix, al barri del Gato Negro, que tu sempre ho dius malament, al barri del Gato Negro, aquest era un company de jocs que jo tenia, el seu home. La meva àvia tenia terminantment prohibit, la meva àvia, no el meu avi, la meva àvia, tenia terminantment prohibit que els homes entressin a la cuina. Sí mateix. I a vegades afegia una altra cueta que no la diré ara, que estem a la ràdio, però te la diré tu després.
3: Bueno, ja ens deixarà amb l'intriga.
4: Societats matriarcals, bueno. Que clar, el masclisme no ve només dels homes.
3: No.
4: També de dones,
3: El masclisme és purament exclusiu de dones. Perquè aquí qui criticava a les dones eren les mateixes dones.
4: Sí, senyora.
3: I encara ara, eh?
4: Encara ara.
3: Tu vas ben arreglada i un home et dirà que maca estàs, i una dona dirà, vés a saber el que s'haurà fet. A lo millor s'ha fet la cirurgia. I és així.
4: Sí. Sí.
3: Vull dir que som les dones, i aquest comentari l'hem...
6: Això és veritat, Maria Àngels? Això és veritat, això que t'explico, això és veritat, eh?
4: No, sí, ho sé, que passen aquestes coses. Però bueno, no ho sé, potser tu no, però la teva dona sí. I jo, per exemple, què vaig intentar sempre? Jo això no ho he vist a casa meva, la veritat. Tant de masclisme no, el que passa que el meu pare no sabia fer ni un ou ferrat, la veritat.
6: Però
4: els meus fills...
6: Els meus fills
4: de ben petits, jo els hi vaig ensenyar, dic, mira, almenys que no us moriu de gana.
6: Data.
4: Ous ferrats, arròs bullit, fer-se el llit... Clar,
6: no, i ha arribat al punt que, per exemple, a casa... Els millors arrossos els fa el meu noi gran. I el que cuina a casa és el petit.
4: Pues molt bé.
3: Sí, però si haguessis tingut noia i noi, haguessis fet diferència des d'un començament? Jo parlo perquè
6: ho
3: vaig fer-ho, no? Jo tenia la nena, que era la gran, i quan teníem de treure la taula, ella. I això, veus, també m'ho tira encara, i és cert, i li dic, tens raó. Perquè llavors jo era la masclista.
6: Era la que, lo que es portava.
3: Després ja vas canviant a còpia dels anys i et vas renovant i vas canviant, i el que tu dius, abans els nens eren... No podien... Oh, la paraula, la típica paraula que senties moltes vegades. Ja plores com una nena.
6: Sí.
3: Això...
6: Sí.
3: I, això ara és impensable, vull dir, que anem avançant i avançant.
6: Sí, sortosament sí. Per això jo dic que enrere no, hem d'anar endavant,
4: Endavant anem.
6: Endavant sempre.
4: Sí.
6: Endavant,
4: sí.
6: Enrere jo no hi vull tornar-hi.
4: Tu tens que avançar que les persones de la nostra edat ara hem donat un pas cap endavant.
6: Bo.
4: Grandíssim.
6: Sí, senyora.
4: On s'ha vist persones de 70 i pico, 80 anys que tinguin l'activitat que avui dia s'està veient?
6: Sí. I nosaltres, el que deia la Carme, nosaltres, la gent gran, i el que tu fas i el que fem és estar presents a la societat, que se'ns vegui que estem aquí, que no estem en un racó. Estem aquí. I nosaltres, des de Santa Coloma, al casal dels avis de Santa Coloma, jo trenco una llança perquè estem fent una feina que som presència al poble. I el poble se'n dona compte.
3: Sí.
6: El poble... Explico.
3: Sí, no. Bueno, que hem deixat el que he comentat abans, que ara no som vells. Hi ha vells i gent gran. Sí. I nosaltres puc dir que la gent que ve al casal, la que fem activitat, som gent gran. Anem tirant endavant...
6: Un munt d'activitats.
3: Sí, moltes en fem.
6: Amb
3: aquest manifest, i t'ho he comentat abans de que entressis, hi ha una cosa que no s'ha posat, que és el tema de la vivenda. Des de l'UGT, què esteu impulsant pel tema de la vivenda per la gent gran?
4: Bueno, doncs, més o menys el que s'està dient a tots els consells, no? Vull dir que les persones grans hem de tenir... Aviam, és que clar... La idea de les persones grans ha canviat molt, perquè abans era el destí era anar a una residència. Llavors, ara això ja no. Ja no. La manera d'avançar de les persones grans avui dia és viure a casa fins que no puguem més, si tenim casa de propietat o de lloguer, i a última hora, com a últim recurs, quan ja no puguis més, anar a parar en una residència. Però, de moment, totes les persones grans, la seva manera de pensar... El dret a decidir...
6: Com antigament. Antigament els avis morien a casa dels fills. No hi havia residències.
3: Ha canviat molt, ara no pots.
4: Jo no parlo de casa dels fills, eh? Estar sol. Cuidado, és diferent, eh? El que passa que, clar, no és igual estar sol amb ajudes, amb serveis a domicili, de tot tipus, que et vinguin a portar el menjar, que vingui la infermera, que et vingui... Vull dir, una sèrie de coses que avui dia hi són, que és diferent. Perquè avui dia... El que passa és això, els fills treballen, els fills viuen lluny, si és que viuen aquí, perquè n'hi ha molts que està viuen a fora, i l'últim que pensen és que han de cuidar els pares. També vull creure que és perquè tampoc tenen temps. Ells han de cuidar els seus fills, ells treballen i tenen molt d'esbarjo, i l'esbarjo per ells és primordial. Vull dir, ells no és com nosaltres, que... Encara a mi em va tocar això, no? Jo pensava, bueno, si no puc anar de vacances, no hi vaig. No, per ells anar de vacances és una necessitat, que ho entenc, que estan treballant i també necessiten tenir vacances, conviure en família i tot això. Però, esclar, les persones grans no comptem amb les famílies. Si tens la gran sort que no els tens massa lluny i poden venir a veure't algun dia entre setmana, molt bé, però si no, tu estàs sol. Per tant, necessitem serveis a domicili. I serveis que, de qualitat. Que si ens ve una persona per la dependència que et ve a cuidar...
6: Estigui formada.
4: Que sigui una persona que estigui formada, que et pugui cuidar, doncs, que et miri bé. Vull dir, tampoc es tracta de que et vingui a fer-ho tot, però sí que et tingui una bona companyia amb tu i tot això. I això és molt difícil perquè... Lo ideal, les vivendes, aquestes vivendes que es fan per persones grans...
3: Socials.
4: Sí. I aquestes vivendes n'hi han, però poques. La veritat que és una meravella.
3: Però, a part de tot, a veure, les vivendes socials que s'han fet, que se n'han fet a Sant Feliu i se n'han fet aquí al Prat, o se n'estan fent, és vivenda horitzontal.
4: Sí.
3: No, vertical.
4: Vertical, vertical.
3: Vivenda vertical. Què passa? Que tu et toca un pis i et toca un sisè. Eh? Sí que tens ascensor i els serveis, però així s'espatlla l'ascensor. Jo crec que per les persones grans... A veure, és que el tema de la vivenda és molt complicat, perquè hi ha la típica persona que vol viure a casa seva i no es vol moure. Hi ha la típica persona que se'n vol anar a casa als fills. Hi ha la típica persona que vol anar a la residència. Però la persona que vol viure sola amb unes condicions, jo crec que en lloc de vivenda vertical, tindria que ser vivenda horitzontal. Tipo bungalows, que la gent pogués estar tota, que tingués el seu trosset de terra, perquè clar, aquestes vivendes tampoc no surten barates, has de donar la teva casa a canvi. Vull dir, és molt complicat, el tema de la vivenda.
4: Sí, és complicat perquè és molt car. És molt car, no hi ha sol, el sol que hi ha és caríssim, ja veiem les vivendes que es fan per a les persones joves, vull dir, aviam, és que són caríssims els pisos. No poden, vull dir, aviam, doncs una persona gran encara pitjor. El que passa que, bueno, hi ha els coworkings, els she-workings, els green workings, sí. És que ara hi ha tot en anglès, tot en anglès.
6: Són paraulotes, sí.
3: Ens queixem de si us diu en català, però es parla en anglès i no es queixa ningú.
4: Llavors, esclar, tot això és molt maco, és molt idíl·lic, tenir una caseta a la platja o tenir una caseta a plena natura, clar que és molt maco, però això, qui ho pot tenir? Hem de tocar de peus a terra, això només és per persones que tenen un molt alt poder adquisitiu.
3: Però tampoc podem permetre'ns el luxe d'anar a una residència. Qui pot pagar-se una residència 2.500 euros i si tens d'anar al matrimoni 5.000 euros?
6: És impossible.
4: Tens que esperar que hi hagi plaça en una pública.
6: O tornar a l'ho
3: d'abans. O t'envien a Palau de Plegamans.
4: Sí.
3: Vull dir, no.
6: O
3: crec que
6: abans, els avis a casa dels fills, o els fills com anaven a casa dels avis, és que abans quan, jo parlo dels meus pares, per exemple, abans quan un matrimoni es casava, no tenia el cap ja de comprar una casa. Ara quan un es casa, vol una casa.
3: Discrepo de tu, Enric. Jo per res, i a més ho tinc escrit, eh? Jo no vull anar a casa als fills, jo no vull donar res de feina als fills.
6: Tu no vols, però jo, per exemple, sí. Però abans era lo comú era que quan una família, un fill festejava i es casava, li feien una habitació. No se n'anava a viure en una casa. Això no, abans no era així. Llavors aquella casa era una miqueta la casa de tots. I allà naixien els fills, naixien els nets i morien els avis. Tots a la mateixa casa.
3: Gràcies a Déu que ha canviat, eh?
4: Això
3: perquè
4: ja
3: si no, gràcies
4: ja
3: a Déu,
4: molt,
3: eh?
4: Molt. Això és, bueno... Això és història.
6: Això és, per mi, d'una forma natural de la societat. La família.
4: Però ja s'ha perdut.
6: Això es
4: trenca. És que la família ha canviat. Les famílies han canviat totes, perquè... Aviam.
6: Però si quedem a fora tu i quedem desemparats, els grans,
4: sí,
6: han canviat malament.
4: Bueno, però aviam, cuidado. Que hi ha moltes coses, perquè tu, aquest tipus de família que estàs parlant, eren famílies, bueno, eren la dona amb l'home, amb els avis i tot.

0: i d'aquesta manera, fills d'una banda, fills d'una altra.
1: No, i les dones no treballaven, estaven a casa.
2: A veure, l'Enric parla com a home.
1: Clar.
2: Però si ara tens de... Qui se n'encarregava dels avis? Anaves a viure amb sogres?
1: Claro.
2: I cuidaves els tenies de cuidar els fills, després els avis, i et passaves tota la vida esclavitzada.
1: Sí.
2: Vull dir,
1: sí.
2: No, ell no parla gens. Com a home, però com a dona...
3: No, gens. Allà el tens, allà darrere.
0: Ja, no.
3: L'has vist?
2: Vull dir que no és just.
1: No.
2: Jo crec que ara el que sí que s'ha de treballar molt és perquè les persones grans tinguin una bellesa digna.
4: Jo estic d'acord.
2: Cada persona dintre dels seus límits i dintre de les seves, com deia la Maria Àngels, dels seus preferències, els seus gustos. La persona que vol viure sola, que se li doni la possibilitat de viure sola. La que vol anar a una residència, que tingui opció d'anar a una residència, però que tingui opció, no que tingui d'esperar-se 2 anys perquè la que et donen la plaça ja t'has mort, eh? Vull dir, encara s'ha de treballar molt. L'imatge de la gent gran, sobretot les dones, i això ho hem parlat moltes vegades, Maria Àngels, al Consell Comarcal, l'imatge que és, tu veus per la tele quines propagandes fan de les dones grans, les compreses pel pipí,
1: sí, eh? Per exemple,
2: ja està, perquè treuen una crema per la cara i et treuen una nena de 30 anys,
4: sí,
2: i diu crema antiarrugues i dius, bueno, per a persones majores. Bueno, si aquesta nena... Vull dir, sembla que a vegades que se n'enfotin, no?
4: Això és més invisible. El col·lectiu femení de la gent gran és més invisible que el dels homes. Bueno, desgraciadament, encara.
0: Bueno, perquè envellir una dona és fer-se vella, i envellir un home és fer-se interessant.
4: Interessant, exactament. Ja t'ho has dit. Sí, senyora.
2: Bueno, ho tenim...
4: Sí, senyora, sí, senyora.
2: La prova la tenim amb que el pare del Julio Iglesias es va casar amb aquella noia tan jove, i la Sara Montiel es va casar amb aquell noi jove i tothom la va criticar.
4: Sí, senyora.
2: Vull dir que no.
4: Aquest és la clau, sí, senyora. Sí. Pues molt bé.
2: Quins projectes tens ara? Perquè sé que has estat a Madrid també, no?
0: Sí, bueno, vaig voltant una miqueta. Bueno, projectes, aviam, a nivell nostre de Catalunya estem treballant molts temes. Hem fet la presentació d'unes pel·lícules de persones grans, i la veritat és que ha tingut molt d'èxit, perquè una es diu A la bretxa. Us dic el nom perquè si podeu la podeu baixar de YouTube. És un curt. A la bretxa parla de les tecnologies amb les persones grans. També toca el tema de la soledat no desitjada. Bueno, i la veritat que tot arreu on s'ha presentat aquesta pel·lícula ha agradat molt. Ha agradat molt perquè és la nostra vida, de les persones grans. Hi ha una segona que es diu Em quedo amb tu. Em quedo amb tu és més aviat parlem de sexe, de les diverses maneres de practicar sexe amb parelles grans, quina forma de vida podem tenir avui dia amb els avenços que tenim i la visibilitat, perquè esclar, vull dir, venim d'una generació que de tot això no se'n parlava ni se'n sabia
4: ni tocar-ho.
0: Doncs avui dia, doncs esclar, i també és molt interessant perquè les persones grans veuen això i diuen, no, doncs mira, doncs, no sé, potser, no, podria, això està molt a l'abast. I després seguim amb molta formació, sobretot de tecnològica, de tot. Fem cursos, els mòbils ja ha passat una mica, però vull dir, n'hi ha d'altres, i vull dir, ara estem amb la IA. I la veritat que les persones que fan el curs queden molt contentes perquè és fàcil i pràctic per nosaltres que som grans, perquè és clar, no, ni tan siquiera has d'escriure, tu li dius, escolta, fes-me això, fes-me allò i tal, i t'ho fan. I llavors, clar, dius, ostres, però això és facilíssim, no? I, bueno, això també és una cosa que a nosaltres ens va molt bé. I seguim amb això, vull dir, treballant amb tothom i fent visible i fent jornades i expliquem les noves maneres de la gent que jubila, les noves oportunitats que pots tenir de fer coses, sempre doncs, buscant. Ja ara fa poc una jornada que va venir una persona que treballa amb jubilats de partir de 55, doncs

0: tenen un... s'han ajuntat una sèrie de gent que han fet allà un grup i tal, i les persones grans que volen ajudar amb altres persones doncs s'apunten allà en un xat que tenen aquesta gent que ells controlen, no que sigui una cosa que no hi hagi alguna cosa estranya, no? Llavors tu pues, et pots dedicar. A mi què m'agradava? Cuinar, doncs pues mira,
1: faig un taller de cuina.
0: No, a mi m'agradava cuinar, i llavors ells et posen en contacte amb una persona jove que necessita que algú li cuini.
2: Mira, el que tu deies, Enric,
0: és un intercanvi. Un intercanvi de jo tinc experiència, tinc ganes de fer coses i estic jubilat, tinc temps, i hi ha una persona que pot necessitar que jo, i bueno, i ells et posen en contacte.
1: Jo puc anar, per exemple, a ajudar a canviar una persiana. Això sí que ho sé fer, eh?
2: Sí, per exemple, Maria Àngels, això és a bon... aquests cursets a bon els feu, i aquestes xerrades, perquè clar, hi ha persones que potser li poden interessar, si es feu aquí a Sant Boi, si es fan a...
0: No, tot això es fa a Barcelona.
2: Tot es fa a Barcelona.
0: Sí, a la seu nostra de... Bueno, n'hi ha alguna que llavors també ho fem aquí a Cornellà, a la seu de l'UGT de Cornellà. Això amb el company Pedro ja parlaré, que tot això, aquestes coses
2: clar,
0: que fem,
2: passi les dreces,
0: que es faci sensible.
2: Clar,
0: sí.
2: Perquè, per exemple, el que tu has comentat de la nostra experiència, poder-la transmetre al jovent, és el que l'Enric ens ha dit a la primera part, que li agradaria. Llavors, clar, la Flora també, dintre de la seva experiència dintre de Correus, doncs també, potser, hi ha persona que li interessa. Jo crec que és molt interessant.
0: No tan sols per treballar, sinó hasta per fer companyia. Hi ha persones que estan molt limitades per sortir de casa, que no poden sortir. Doncs mira, un cop a la setmana hi vaig 2 hores i em prenc un cafè i xerro amb aquella persona i tal. Bueno, doncs està molt bé. Però clar, tots som grans, però clar, no és igual una persona amb 65 que s'acaba de jubilar, que va a veure una persona que en té 80 i a sobre té poca mobilitat o cap. Doncs, bueno, i per el que diem, perquè hi ha tanta soledat, n'hi ha no desitjada, hi ha soledat que, bueno, que és vinguda sense fer res, perquè mira, el que no vol saber res de la família està sol, però n'hi ha que sí que volen estar acompanyats.
1: L'altre dia la classe aquella que vam fer de sexualitat,
2: sí,
1: aquella classe
2: sí.
1: Va estar molt bé, perquè les fotos que van sortir era sexualitat, eren dones i homes grans. Nosaltres quan vem una pel·lícula de sexe tots són ties bones i tios que estan
2: amb
1: uns abdominals de por, i en canvi aquelles fotos de persones grans fent-se carícies, allò impactava, impactava. Sí, va ser molt maco. I jo sí. Allà
2: però clar, és que són temes tabús totalment, sí. Encara m'estranya, però bueno, però que no s'havien tocat fins ara,
1: mai,
2: com es toquen ara, tal com tu dius, no?
0: Sí.
2: Que es parla molt. El que passa que sí que m'agradaria que el Pedro o tu mateixa em passessis un llistat de les xerrades que es fan i tot, i a veure si fos possible fer-ne alguna, o aquí a Sant Boi, a la biblioteca, o vindre a Santa Coloma, perquè la gent cada vegada s'interessa més. Aquí hi ha molts casals, aquí a Sant Boi. Jo crec que fer una xerrada d'aquestes amb un dels casals, jo crec que els hi podria interessar.
0: Sí, si voleu a Santa Coloma també, podem venir.
1: Això on esteu? A quina hora? On
0: esteu? No, estem al Raval.
2: Quina hora és a la comissió? Sí. No?
0: I llavors, bueno, i ara el proper projecte que vull engegar és de fer alguna jornada intergeneracional, però molt important, perquè les persones grans i les persones joves tenim moltes coses en comú. Mira que som diferents, no? Pues tenim punts de connexió bastant similars en moltes coses, i això sempre que nosaltres toquem i parlem alguna cosa amb persones més joves, que el sindicat tenim els avalot, que són els joves, no? Són de menys de 30 anys, a nosaltres joves. I ells ens escolten bocabadats i els encanta que els diguem coses, i ells ens criden a fer coses amb ells. Per tant, crec que és molt important fer jornades intergeneracionals i això és el proper projecte que vull engegar,
2: doncs quan,
0: de fer-lo.
2: Quan tinguis dades, amb tota sí. la informació que tu vagis tenint que pugui interessar els nostres passem. Oients, tu m'ho passes, sí. que jo els hi dic, i els llocs a on poden anar o poden adreçar-se o inclús algun telèfon que puguin trucar sí. per posar-se en contacte amb
0: sí,
2: ells.
0: Sí, perquè també el que pot anar bé és els cursos que es fan online.
2: Ja.
0: Que també són gratuïts i
2: doncs,
0: estan molt bé.
2: Doncs perfecte. Doncs m'agradaria molt que poguéssiu vindre a fer alguna xerrada d'aquestes. Bé, moltíssimes gràcies, companys. Ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltes gràcies, Maria Àngels.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Moltes gràcies, Flora.
3: Moltes gràcies.
2: I moltes gràcies, Enric.
1: Un plaer.
2: I vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
1: Molt bé.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.